0: tots a la pista. Miqui Puig als plats. Cada vespre alliberem l'estrès i el cansament amb una dosi de pista de fusta. El programa per moure el cos, descobrir cançons noves i deixar-se portar.
1: Qui no balla no és viu.
0: De dilluns a dijous a les 8 del vespre, pista de fusta a ICAS.

les converses amb els creadors més interessants del país. Músics, actors, cuiners, directors, autors, humoristes. A ICAT, els migdies ens advem per compartir una estona sense presses. Pausa. De dilluns a dijous, de 2 a 3 de la tarda, amb Albert Miralles i Mariona Batalla. Sí.

Quina és la música del moment? Què passa a l'escena internacional? Quin concert no et pots perdre aquesta setmana? Si vols estar al dia de tot el que es mou en la música, aquí tens una hora per posar-te les piles. Independents. Amb Josep Martín i David Talleda. De dilluns a dijous...

si les cançons poguessin parlar, què explicarien? Històries secretes, amors, desamors, mogudes i alguna que altra sorpresa, perquè una cançó mai és només una cançó. De dilluns a dijous a les 9 del vespre, al Celobert, a ICAT, amb Lluís Gavaldà.

0: Sí, simplificat.
1: Sí. Desubicat.
2: Sí. Comunicat.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

Els matins del cap de setmana connecta amb la millor música i la cultura d'arrel. Els dissabtes a les 9 del matí és l'hora dels nous talents. Descobreix les bandes i els artistes que operaran demà al Sona Nou, amb Lluís Gendrau. I els diumenges, també a les 9, girem la mirada cap a la tradició més viva. Tota la música folk i la cultura popular t'esperen a Icatmans, amb Quim Rutllant. Els dissabtes i els diumenges a les 9 del matí, el cap de setmana es viu a

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. Primer pas per l'ampliació de l'aeroport del Prat. El govern espanyol ha aprovat el pla d'inversions d'Aena fins al 2031 i destina 1.700 milions d'euros per modernitzar el Prat. El pla no recull la inversió per l'allargament de la tercera pista ni tampoc la nova terminal satèl·lit. I el gran gruix dels diners es destinaran a ampliar la terminal 1 per renovar la T2, per comprar terrenys, per indemnitzar per l'impacte ambiental i per redactar el futur projecte de l'ampliació. El ministre de Transports, Òscar Puente, reconeix que per seguir endavant caldrà tenir l'aval d'Europa.
2: Todo el trabajo, el grueso del trabajo, se centrará exclusivamente en los aspectos medioambientales. Si no se alcanzaran esos objetivos medioambientales, no se podría realizar la ampliación de la pista. Si se alcanzan, algo para lo que los dos gobiernos, el de la Generalitat i el de España, vamos a trabajar, sería posible esa ampliación de la pista.
1: També s'ha acordat augmentar un 0,33% per passatger les actuals taxes aeroportuàries. És menys del que volia Aena, però és més del que pretenien les companyies en peu de guerra per l'augment d'aquestes taxes. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
3: Un treballador ha mort i un altre es troba en estat crític a Tarragona per l'acumulació de monòxid de carboni en una fossa sèptica de l'aparcament del Mercat Central. Els bombers han hagut de desallotjar el recinte i s'ha establert un perímetre de seguretat per precaució.
1: Més tensió entre l'Aràbia Saudita i els hutis del Iemen, aliats de l'Iran. Riad assegura haver interceptat un dron al sud de la Meca mentre els rebels ho neguen i ho qualifiquen de mentida. Davant d'aquesta escalada d'atacs, els Estats Units demanen als seus ciutadans que no viatgin a l'Aràbia Saudita i el preu del petroli es manté per sobre dels 107 dòlars al barril.
3: Donald Trump carrega contra el Tribunal Suprem dels Estats Units després que el màxim òrgan judicial li ha tombat les restriccions que volia posar al vot per correu un mes i mig abans de les eleccions de mig mandat. Trump diu que la decisió del Suprem és una gran derrota per als republicans i el país.
1: L'ESCAC, l'Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya, obté el premi al millor curt internacional de ficció creat per estudiants que concedeix l'Acadèmia de Cinema de Hollywood. L'obra, que entra a la cursa pels Oscars, és The Dragon Letter, del jove cineasta indi Stanzin Jimbet, format a Barcelona. I atenció, perquè Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Inuncat per les pluges intenses que s'esperen de cara a aquesta tarda.
3: Es preveu que a la tarda afectin sobretot la Catalunya Central i les comarques de Girona i que durant la nit i la matinada es desplacin per la zona litoral i prelitoral central. S'esperen registres superiors als 40 litres en menys de mitja hora. No es preveu, però,

0: tanta intensitat com la setmana passada, com explica Joan Ramon Cabello, subdirector de Protecció Civil.
1: En aquell episodi últim sí que teníem avisos de 5 sobre 6. En aquest cas, doncs no, l'avís màxim, de perill que tenim ara mateix és de 4 sobre 6.
0: Aquest matí es farà una reunió del Comitè Tècnic de Seguiment per determinar si finalment cal prendre alguna mesura. El que sí que recomana Protecció Civil és precaució en els desplaçaments i evitar les activitats a l'exterior o en zones inundables.
2: Esports, el Barça juga avui dimecres a 10:15 al Camp Nou contra el Racing de Santander en jornada de Lliga. Hansi Flick ha assegurat que encara no sap si farà rotacions. Tot plegat el mateix dia que al Camp Nou hem sabut que acollirà la final de la Champions masculina de l'any 2029. Així ho ha decidit la UEFA aquest dimarts. Serà la tercera vegada que el Camp Nou aculli una final de la màxima competició europea.
0: Derrota de l'Espanyol 2-1 a Butarque contra el Rayo Vallecano. Els blanquiblaus, que perdien 2-0 el descans, han signat una primera meitat molt dolenta. A la segona, Roberto ha ratllat distàncies, però l'Espanyol no ha pogut capgirar el marcador i suma 7 punts de 18 possibles.
2: I el Madrid, per la seva banda, ha guanyat in extremis i patint per 2-3 al camp de l'Elx. Carlos Espí, al temps afegit, ha fet el gol de la victòria. El Madrid guanyava 0-2 al descans, però l'Elx ha arribat a empatar amb 2 gols a la segona part. Els blancs sumen ara 15 punts dels 18 possibles.
3: Fins aquí les notícies.
4: Molt bon dia, matiners. Alerta, avui tenim un oient excepcional al programa a aquestes hores del matí. Per tant, ho hem de fer bé.
5: Ai.
4: Ah.
6: Quina pressió.
4: Avui tenim Àngel Llàcer escoltant la ràdio.
5: Ep, ep, Àngel, hola.
4: T'ha tot dit, t'ha tot dit. Engeguem els matiners.
7: Catalunya Ràdio, els matiners, amb Xavi Canalies.

0: Bon dia, matiners. Avui és dimecres, 16 de setembre. Si us acabeu de despertar, heu de tenir en compte que avui hi haurà un canvi de temps que es notarà més a partir del migdia, matí amb cel variable i molt pendents a la tarda dels ruixats i tempestes localment intenses a la meitat est, al Pirineu i al Prepirineu i la Catalunya central. S'espera pluja torrencial. Al vespre s'intensificaran al litoral i al prelitoral central fins al Camp de Tarragona, on poden ser molt abundants. Per tant, molta precaució. Marta Viana, molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a Caldes de Malavella, la Selva, el sol sortirà a 8:15 del matí i aquí el dia durarà exactament 12:27.
0: Lara García, bon dia.
2: Bon dia, matiners. Avui us porto un titular que ens ha deixat Núria Moliner, arquitecta i presentadora dels programes d'Animals Arquitectes i Entre Quatre Parets a 3CAT, i en una entrevista al periòdico ha dit que el lloc on vius et pot donar dignitat o treure-te-la tota, fer-te feliç o entristir-te.
0: I avui al matí de Catalunya Ràdio, Maiol Roger, bon dia.
3: Bon dia. Avui parlarem amb Santiago Niño Becerra sobre quan deixaran de pujar els preus. Entrevistarem l'expresident José Montilla. Ho deixarem tot amb Bernat de les Muntanyes, que viu, com el seu nom indica, o sobrenom, a les muntanyes.
0: A primera línia de la costa.
3: I farem secció de televisió i sèries avui com a convidat amb Javier Coronas, l'humorista.
0: A les 6 del matí amb Ricard Ostrell. I avui arrenquem el dimecres amb una cançó que és pura cafeïna.

0: és I Need to Know, necessito saber de Marc Anthony. Cert, vivim temps on volem saber, o on voler saber és més necessari que mai. Per exemple, quin és el límit de la intel·ligència artificial? Sabem fins on pot arribar i com ens afectarà? Serem capaços de fer-ne un bon ús o, com sempre passa, només veurem la pitjor cara d'aquest avenç tecnològic? Acabarem parlant amb els hologrames de persones que han mort? Hem de saber i volem saber. Això sí, avui no cal ni preguntar-nos-ho, perquè ja ho sabem. Marc Anthony fa anys, 58. Que bufi fort i les apagui.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia a tothom, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Cinc del matí, 9 minuts. Àlex Bosch, molt bon dia.
2: Bon dia, matiners.
0: Què ha passat el món mentre dormíem, Àlex?
2: Mira, avui ens situem a Guatemala, on estan molt preocupats per un expedient X que afecta un riu anomenat Les Vaques.
0: Val.
2: És un riu que passa a prop de la ciutat de Guatemala. M'ha fet gràcia, això, mira.
0: És una petita vaca fent efectes de so.
2: Doncs mira, resulta que s'ha posat vermell. L'aigua baixa ben vermella. Concretament, dilluns, els veïns van veure amb preocupació que l'aigua estava tenyida de vermell i, lògicament, van començar a preguntar-se què dimonis estava passant amb l'aigua. El Ministeri de Medi Ambient ha informat que ja s'hi ha posat a investigar-se quina substància ha convertit el riu en una mena de còctel Bloody Mary.
0: Un cosmopolitan.
2: Estic tornant lo de la vaca, El ministre ha dit que és una barbaritat el que fan alguns amb els rius, és a dir, que sospiten que hi ha alguna empresa que està al darrere d'aquesta contaminació, i ha promès mà dura si es troben els responsables. De moment, però, el color vermell pràcticament ja ha desaparegut.
0: Val.
2: El riu ha tornat al seu color habitual, però en tot cas no és un color molt net,
0: L'aigua una miqueta...
2: Les vaques...
3: Cristalino és.
0: Per fotre't un bany, no?
2: I que, de fet, és un afluent d'un altre riu que encara va més contaminat.
0: Que bé.
2: De fet, és el més contaminat de Guatemala, que
0: dius
2: El Motagua. I ara faré un acudit tipus Matías Prat.
0: Alerta.
2: Les coses i marxaré.
0: Val, perfecte. Doncs alerta que... Escolta'm, això ho podem implementar, també.
2: Podem aplicar.
0: El comentari a Alex Bosch m'encanta,
2: Veient fent... això...
0: A veure...
2: Més que Guatemala, és Guatemala.
3: Ho podria haver dit el Mallorca.
0: Exacte. Gràcies, Àlex. Fins ara. 5 del matí, 11 minuts. Avui el món serà un lloc millor pels avenços científics que podran millorar la vida de les persones amb paràlisi cerebral. Andreu Merino.
4: La revista Nature Neuroscience ha publicat una investigació que per primera vegada obre la porta a desxifrar la parla i els gestos físics de persones que han perdut la capacitat de comunicar-se verbalment i de gesticular. Això s'aconseguiria amb un dispositiu d'intel·ligència artificial que crea un avatar virtual de cos complet del pacient. El dispositiu s'ha batejat amb el nom de Bravo i en alguns casos ha aconseguit una precisió del 100% en el reconeixement dels gestos i la transcripció de les frases. Amb tot, però, l'assaig encara té limitacions perquè està en la seva fase inicial i, per exemple, el vocabulari que el sistema és capaç de detectar és reduït. Per tant, optimisme, però també prudència.
0: Les 5 i 12 minuts, 3 bones notícies per començar el dia. I molta atenció, surt a subhasta la mítica jaqueta de Michael Jackson d'estil militar.

0: és una jaqueta que va portar moltes vegades entre el 1994 i el 1996. Ara sembla que el preu podria superar, atenció, els 400.000 euros i en aquest cas vindria directament de la col·lecció personal del raper i ballarí noruec Omer Bhatti, que es veu que la va rebre del mateix Michael Jackson a Tunis durant la seva gira mundial.
1: Ah, però, o sigui, el tio li regala a Michael Jackson la jaqueta, deu una miqueta escurat de
2: pasta,
1: i ara se la ven.
2: Fort,
1: bé,
2: fortíssim.
1: En tot cas, ja et dic ara que dinarons en traurà. I una residència compromesa amb el col·lectiu LGTBI. Ot Serra.
3: És la residència Gran Gràcia a Barcelona i va rebre un distintiu per part de la Generalitat aquest agost. Albert de Fàbregas és el referent LGTBIQ del centre en declaracions al Tot es mou de TV3.
4: Cada persona quan ve li diem, escolta, això és una residència inclusiva. Si és del col·lectiu, perfecte. I si no ho és, també. Estem dins que acceptar tothom com som i respectar-nos. I normalment tenim una bona acollida, una bona acceptació a la part que entra.
3: Personal com l'Albert han fet una formació perquè els residents, com Benito Eres, sentin que es troben en un espai segur.
5: Que és una fita fonamental perquè va protegir els drets de les persones LGTBI i la seva dignitat.
1: Bones notícies per engegar aquest matí de dimecres i més tal i com estan les coses al planeta. I també tenim bones notícies per un noi a qui la seva tieta li ha deixat una herència de 800.000 euros.
0: Aquesta història té un final feliç, però s'ha complicat una mica. I és que la resta de nebots, aquesta dona no tenia fills, havien impugnat l'herència.
1: Ja hi som.
0: Assegurant que el nebot en qüestió va manipular la tieta perquè li donés els diners. El tribunal, però, ha resolt a favor de l'hereu, han conclòs que no hi ha proves que confirmin que la tieta actués condicionada i constaten que va donar els diners perquè va voler el seu nebot preferit en les seves plenes capacitats.
1: És que, clar, tu ets la tieta, allà amb tots els nebots, i diu, li deixo l'herència de 800.000 euros al meu favorit.
2: És que allò és la guerra.
1: Home.
0: Els diners sempre porten problemes, nois.
1: No com la música que està a punt de sonar.
6: A Catalunya Ràdio, Els Matiners, amb Xavi Canalés.

0: parlant de la subhasta d'aquesta jaqueta de Michael Jackson, però tal dia com avui, del 1998, es venia en subhasta la lletra de Hey Jude.
1: Sí, va ser a la famosa casa de subhastes Sotheby's, on es va vendre un quadern que era de l'excompany dels Beatles, Mal Evans, que tenia la lletra d'aquesta cançó que sentim. Aquest quadern es veu que es va vendre per 111.500 lliures. Per cert, que aquell mateix dia es va vendre una jaqueta texana bicolor de John Lennon per 9.200 lliures i un vestit amb la Union Jack que portava la Spice Girl Ginger Spice per 40.320.

0: Passa un minut d'un quart de sis del matí. Estem fent com cada dia de dilluns a divendres per Catalunya Ràdio Els Matiners, també en emissió conjunta per ICAT. I nosaltres que seguim perquè encara tenim més coses. Com, per exemple, la nostra tele de cada dia, que ens ha deixat alguns moments que volem repassar. L'actriu Maria Galiana ha parlat clar.
1: En una entrevista a l'agència EFE, Galiana sentencia el seu paper d'Hermínia a Cuéntame.
2: Porque yo los 22 años que he estado en televisión haciendo Cuéntame cómo pasó, a mí no me importaba nada. La abuela, vaya un papel. Lo último que yo pensaba en mi vida era que me iba a consagrar como abuela. Madre mía, qué ajeno a mi personalidad.
0: Però aquí no ha acabat la cosa, Lara.
1: No, perquè Galiana ha volgut explicar com s'ha sentit tot aquest temps fent una reflexió de tots els seus anys de carrera.
2: Yo no pensé nunca en ser actriz. Pero puesta a ser actriz, pues a mí me hubiera gustado hacer películas y me hubiera gustado hacer papeles. Bueno, por favor, por favor. El poco tiempo, o mucho, regular, que yo llevo como actriz, para mí lo he desperdiciado. Como actriz, me refiero. Estoy haciendo teatro para compensar, ¿no?
0: No puc ser més fan de Maria Galiana amb aquestes declaracions que ha fet, que a més ella deixa molt clar que parla com a actriu. Evidentment, com a persona, 20 anys treballant una sèrie com Cuéntame, econòmicament segurament li ha sortit molt bé, però artísticament i havent passat els anys, doncs fa aquesta reflexió. El 21 de setembre arriba Gènesi a TV3 i a la plataforma 3CAT.
1: L'actor Ivan Massagué es posa la pell de Juli Soler, el gran còmplice de Ferran Adrià i l'ànima del Bulli.
3: Dones plans o què? Si juguem una estrella, eh?
4: Sabia qui era, a mi m'agrada molt la gastronomia, com sóc un foodie, i el Bulli me'l vaig perdre. El Juli sabia perfectament qui era. Era un tio molt divertit, que queia molt bé tothom, que desconcertava tothom, que tenia la sala, ho dominava, era com un ballarí de sala, realment. Però els vídeos que trobes és com Dalí quan venia de la premsa, no? Que es feia el personatge, jo crec, una mica. Llavors faltava la informació més interna, no era a porta tancada.
3: Tothom a treballar!
4: Era un home que parlava molt en frases fetes.
5: Pots dir mal, que no sortirà ni mal.
3: Ando!
0: I Franco Colapinto va visitar ahir la revuelta.
1: El pilot va explicar per què no podia contestar les preguntes clàssiques del Broncano.
6: Dime relaciones sexuales en el último mes y ya te vas.
7: No, no, yo no... Estuve con muchas carreras.
6: Pero sabes que cuenta también, o sea, son follar un punto...
7: No, pero los boludo de los deportistas, la testosterona de ser alta, no puedes acabar.
6: El petting 0,6.
7: El que me maneja la parte deportiva, no... Dice que está prohibido en fin de semana de carrera o previo a una carrera acabar, porque baja la testosterona.
6: Pero ni la paja,
7: ni menos.
6: Pero ni la paja para animarte.
7: Ah, hay que cuidarse.
6: Pero hombre, la paja de pole position. Ah. ¿Y esa?
8: La paja en boxes.
6: La paja en boxes.
0: Està clar que jo no podria ser pilot. La testosterona la tindria fatal, ja t'ho dic ara. Vinga, va, 20... No, 21, no, 11 minuts arribem. A 6:15 del matí obrim la revista del Cor dels Matiners. L'actriu Victoria Luengo, protagonista del Ser Querido, reflexiona sobre l'envelliment de les dones a la petita i la gran pantalla.
1: Sí, ho ha fet el programa de Catalunya Ràdio Les Dones i els Dies, però n'ha passat a presentar la seva última pel·lícula dirigida per Rodrigo Sorogoyen. Ella mateixa explica que té contradiccions, però que ha après, diu, estimar les arrugues i el pas del temps.
9: Jo tinc contradiccions i tinc inseguretats com a dona. Jo veig el Ser Querido i hi ha planos que faig ai, Dios mío, ai, Dios mío. Crec que ens han venut a les dones que l'envelliment és una amenaça en comptes d'una cosa bona, perquè estem fent anys, perquè això vol dir que ric molt, perquè això vol dir que penso, vol dir que m'enfado, vol dir que tinc ràbia, que de veritat hi ha algú bonic i en el món que vivim ara i arriscat també en dir pues jo sóc això i sóc perfecta com sóc, perquè estic evolucionant i perquè tinc 36 anys, ja no en tinc 25 i és molt difícil no caure en el judici cap a tu mateixa de dir, ai, no em veig bé.
0: I hi ha una parella que sembla que no perd la seva intensitat a l'hora d'estimar-se públicament perquè Penélope Cruz ha dedicat unes paraules d'amor o sorpresa a Javier Bardem.
1: Sí, en una entrevista amb l'agència EFE al Festival de Venècia, Penélope Cruz ha assegurat que cada dia li segueix sorprenent el talent increïble del seu marit, que segons ella és d'una força de la natura. Diu que quan el veu continua sentint el mateix que el primer dia. Per la seva banda, Bardem ha parlat així d'ella en una entrevista també en el marc del Festival de Cinema de Venècia.
10: Ella té una cosa que és muy generosa, con una luz, con un compartir, que es una forma natural de vida de ella. Y entonces se produce una conjunción muy hermosa, que es muy íntimo y también muy compartido.
0: Marta, t'he vist aixecar les celles. Escolta'm, una mica ràbia. Ah!
1: No.
0: Pensava que ho deies que et feia una mica de ràbia.
1: No, és enveja pura i dura, o sigui, són fantàstics.
0: Home, però...
1: Com a parella m'encanten.
0: Que estàs malament, tu?
1: No, jo estic de... Això... Ai, no, he dit una paraulota. No, jo estic molt bé, però... És molt bonic sentir que la gent encara es diu aquestes coses.
0: Sí, perquè com estan les coses amb aquest individualisme col·lectiu, que algun dia haurem de parlar d'aquest individualisme col·lectiu a l'hora de trobar parella, també t'ho dic.
8: No es pot així,
0: hem de fer un programa especial.
1: Per Nadal.
0: Sí, no sé, els matiners i els dies. Quins sons deixa la ràdio? On serra?
11: Al matí de Catalunya Ràdio vam fer un programa especial des del Caixa Research Institute de Barcelona. La Gisela, una pacient amb encefalitis, i el neuròleg Josep Dalmau ens van explicar què és aquesta malaltia.
12: Tot va començar amb uns deliris molt grans. Jo al·lucinava, veia coses que no existien i tenia uns símptomes físics de que no podia caminar, no podia parlar...
13: Aquesta malaltia, l'encefalitis per anticossos contra el receptor NMDA, és la més enganyosa des del punt de vista de psiquiatria, perquè els malalts presenten així amb altres, quasi ben mai es presenten un trastorn psiquiàtric. Quan vas a l'hospital i, esclar, és un gent jove, a vegades penses, bueno, això serà un efecte de drogues, serà el que sigui, vull dir, o serà una infecció del cervell, que a vegades també es presenta igual, i generalment el corregut és la trajectòria sol ser la mateixa, no? Inicialment complicació amb el diagnòstic inicial, a vegades els malalts van a casa perquè estan una mica nerviosos, encara no han avançat molt, però després de rebot tornen ràpidament perquè estan molt pitjors, i en certa manera hi ha aquesta interacció entre especialitats.
11: A la tarda, el nou presentador de Joc de Cartes, Arnau París, va revelar que a vegades li veurem un caràcter diferent.
14: El Marc té la seva forma de conduir, jo tinc la meva.
15: Clar, és a dir, aquí les personalitats, vaja, crec, som diferents.
14: I aquí és on...
15: Tu faràs de tu o
14: sí,
15: forçaràs una mica a ser més malparit o més...
14: No, jo al final sóc com sóc. Sí que veurem un altre registre, perquè al final fins ara hem vist un Arnau que surt al cuina si en 7 minuts fa una recepta i jijijaja.
15: I pim-pam, i tot és molt
14: divertit alegre.
15: I molt simpàtic. I aquí no ho serà tant, no?
14: No sempre, clar, ens hem trobat amb coses que no te les pots prendre a conya.
11: I més enllà d'aquesta casa, hi es va viure tensió al programa En Boca de Todos, de Nacho Abad a 4. El portaveu de Podem, Pablo Fernández, va marxar després que una col·laboradora insultés les seves companyes de partit, Irene Montero i Ione Belarra.
16: Els matiners.
0: Fem camí cap a 5:45 del matí. Ha arribat aquell moment en què els oients es connecten amb els astres. Nosaltres des de l'estudi ens agafem les mans i resem perquè avui ens esperi un dia enèrgicament parlant positiu. Ens ho explica com cada matí, en aquest cas avui, la Cristina Borreguero d'Astrocat.cat. Bon dia, Cristina.
17: Bon dia, matiners. Ja som a dimecres i avui Neptú i Plutó ens conviden a fer una cosa que no sempre és fàcil: deixar enrere allò que ja no ens serveix. A vegades no cal tenir-ho tot clar ni saber exactament quin serà el següent pas. Només adonar-nos que una etapa, una idea o una manera de fer ja ens ha quedat petita. Així que avui confia una mica més en la intuïció i una mica menys en voler controlar-ho tot. Bon dimecres!
0: Doncs ja ho sabeu, a confiar una miqueta més en la intuïció, que hi ha molta gent que a vegades ho vol saber tot i després se t'escapa les coses de les mans.
8: Ha passat alguna cosa?
0: No,
8: què vol dir això?
0: Estic molt connectat últimament amb els astres, jo.
8: Ui, ja anirem a fer el cafè, que ahir no el vam fer,
0: sí.
8: I potser hem de parlar.
0: Si pujo jo cap a dalt, cap a l'univers, canvio els planetes de lloc, que últimament no estan jugant gaire a favor. Lara, a qui li diem anys i anys per molts anys?
1: A la categoria d'actrius n'hi ha dues que avui fan anys. Comencem felicitant la sempre irreverent Rosy de Palma, avui en fa 62. També suma un any més l'actriu Assumpta Serna, en fa 69. En la categoria màgia hi ha David Copperfield.
0: Ah,
1: esperem que no desaparegui, perquè avui li toca...
0: Aquest acollidet aquí al mig.
1: Aquí una picada d'ullet.
0: I tant.
1: Avui li toca celebrar que arriba als 70. Us he de dir que pensava que està mort.
0: No m'ho facis dubtar. Ara em fas dubtar.
1: Jo pensava que era mort. Però aquí sempre sé que en fa 70.
0: A veure, un moment.
1: Anem a buscar-ho.
0: No, un moment.
8: Jo sempre que fem els aniversaris...
0: No m'hi veig de prop. Un moment, que no m'hi veig de prop. A veure, no em facis dubtar. No, Copperfield és viu, no?
1: Que sí, que deu ser jo.
0: Que sí, és... Sí, és viu.
1: És viu i avui en fa 70.
0: Has matat a Copperfield en directe.
1: Sí. Ja em sap greu, eh? Però jo jurava que aquest home era mort.
0: Sí, és viu. Que ara, o el mates tu o el mato jo. Algú més?
1: En fi, sí, qui també és viva és Samantha Villar. No sabem si estarà 21 dies de celebració, però el que tenim clar és que avui en fa 51.
0: Alerta, 4 minuts. Arribem a 4:45 del matí. Com cada dia, a aquesta hora, hi ha un personatge conegut que ens proposa una cançó per despertar-nos. Doncs avui, agafeu-vos.
18: Bon dia, matiners, com esteu? Gran Josep Pedrerol.
19: Josep Pedrerol, periodista esportiu i presentador de televisió. Sempre recordarem la seva frase, becarios no.
18: Mira, saps què et dic? Jo poso l'arrebato. A mi l'arrebato em dona la vida cada matí. Si estic allò una mica baix, arrebato. Si estic animat, arrebato. Va, tinc altres cançons també i altres grups, eh? Però l'arrebato m'anima. Situacions d'aquestes una mica baix, una mica bluf, m'agrada. Gente luminosa, eh? Ens hem d'envoltar de gent que valgui la pena. Tinc aquests que ens fotin drames cada dia. Val, evitem la toxicitat i celebrem el bon rotllo. Val, pues jo, gente luminosa, el arrebato, matiners, el seu.
16: Els matiners.

0: sube la mar. I tu, per què matines? Explica'ns-ho. 93 201 7474.
1: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts, benvingudes al dimecres 16 de setembre. Ana Alfonso, bon dia.
2: Bon dia.
1: Repassem els titulars d'aquest matí. El president Salvador Illa celebra avui la diada de l'11 de setembre a Extremadura.
2: La Generalitat ha descentralitzat per primer cop aquest acte institucional perquè fins ara sempre s'havia fet a Madrid. Coincidint amb el viatge, Illa també es reunirà avui amb la presidenta extremenya, Maria Guardiola, del PP.
1: Un altre dels temes del dia és que el Tribunal Suprem ignora la sentència de la justícia europea i torna a negar l'amnistia a Carles Puigdemont.
2: El jutge Llarena no mourà fitxa fins que el Constitucional avali amnistiar la malversació i això passarà d'aquí poques setmanes.
1: Encara en crònica judicial, avui l'Audiència de Barcelona jutja la gent que l'1 d'octubre del 2017 va buidar un ull a Roger Espanyol amb una bala de goma.
2: També jutja tres comandaments de la Policia Nacional per aquells fets. S'enfronten a penes de 13 anys de presó cadascun i la Fiscalia en demana l'absolució. Al judici hi assisteixen observadors internacionals de les principals organitzacions de drets humans.
1: El govern espanyol dona el tret de sortir de l'ampliació de l'aeroport del Prat.
2: Ahir va aprovar el nou pla d'inversions d'Aena que inclou partides per engegar l'obra a partir del 2032. Abans Aena destinarà 1.760 milions d'euros a modernitzar les dues terminals. El ministre de Transports, Òscar Puente, reconeix que per seguir endavant caldrà tenir l'aval d'Europa.
3: Todo el trabajo, el grueso del trabajo, se centrará exclusivamente en los aspectos medioambientales. Si no se alcanzaran esos objetivos medioambientales, no se podría realizar la ampliación de la pista. Si se alcanzan, algo para lo que los dos gobiernos, el de la Generalitat y el de España, vamos a trabajar, sería posible esa ampliación de la pista.
1: La Generalitat celebra l'aprovació d'aquesta primera partida pressupostària per l'ampliació de l'aeroport.
2: Per l'executiu demostra que hi ha voluntat de complir els acords i resta importància el desacord amb els socis parlamentaris. Sílvia Paneque, portaveu del govern.
4: Ni formava part dels acords d'investidura, és un anunci fet i conegut i que, per altra banda, el fem des del punt de vista del govern, treballant en el Ministeri amb les màximes garanties ambientals.
2: Mentrestant, l'alcaldessa del Prat de Llobregat, Alba Bou, lamenta que no se'ls hagi consultat res i, en canvi, la de Gavà, Gemma Badia, creu que el municipi hi sortirà guanyant. En tot cas, diumenge que ve es farà una manifestació contra l'ampliació de l'aeroport del Prat al centre de Barcelona.
1: Aquesta tarda, portem dies avisant, s'esperen pluges i Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Inuncat.
2: Sí, es preveu que a la tarda afectin sobretot la Catalunya Central i les comarques de Girona i que durant la nit i la matinada es desplacin a les zones litoral i prelitoral central. S'esperen registres superiors als 40 litres en menys de mitja hora. No es preveu, però, tanta intensitat com la setmana passada, com explica Joan Ramon Cabello, subdirector de Protecció Civil.
5: En aquell episodi últim, doncs, sí que teníem avisos de 5 sobre 6. En aquest cas, doncs, no, l'avís màxim, de perill que tenim ara mateix és de 4 sobre 6.
2: Aquest matí es farà una reunió del Comitè Tècnic de Seguiment per determinar si finalment cal prendre alguna mesura.
1: Descobreixen a Terol les primeres restes d'un diplodocus trobades fora de l'Amèrica del Nord.
2: Són 14 vèrtebres de la zona posterior i de la cua d'aquest dinosaure que tindria 150 milions d'anys d'antiguitat. Sergio Sánchez és paleontòleg i investigador del jaciment del Castellà on s'ha fet la trobada.
6: Aquest exemplar tindria una longitud aproximada d'entorn a 25 metres. D'acord? Estem parlant d'un animal d'unes dimensions brutals, un animal que s'alimentaria principalment de plantes i que, sobretot, està en l'imaginari popular per aquesta cua extremadament llarga.
1: I acabem amb la Ludwig van.

0: la cançó que ens podríem posar els matiners quan sortim de casa. Tot i que jo penso que més que desolació, quan surts al carrer i no hi ha ningú, és un regal que tenim cada dia. Què ha passat amb la Ludwig Band?
1: Doncs que la cançó Enganyar-te ha guanyat el Premi Cerverí a la millor lletra que organitzen Catalunya Ràdio i Cat i la revista Enderroc. Es va anunciar ahir durant la gala dels Premis Literaris de Girona, en què també es van recollir altres premis ja anunciats, com el Prudenci Bertrana per la novel·la Fer cantar els arbres, de Jordi Campoy Boada.
0: Que vagi molt bé el dimecres, Anna.
1: Que vagi bé.
0: Fins ara. 6:45, 4 minuts. Fem un cop d'ull a les portades del dia. Marc Curado, bon dia.
2: Bon dia.
0: Maria Fernández Noguera, molt bon dia també.
3: Molt bon dia.
0: Avui amb Ceuta, en bona part de les portades.
2: Sí, Europa aposta per reforçar les fronteres arran de l'assalt de Ceuta. Ho llegim a La Vanguardia. Per la seva banda, el periódico titula que el govern espanyol instal·larà centres permanents per migrants a Ceuta i Melilla.
4: A Madrid, El Mundo explica que el rei visitarà Ceuta abans del 12 d'octubre i El País obre edició amb una foto que ocupa mitja pàgina. És fosc, és una platja plena de tendes de campanya i un jove que mira a càmera. Al peu de la foto diu tot. Últimes nits a El Trampolín, platja de la vergonya.
2: També en portada, el Prat inicia els preparatius per l'ampliació amb 1.700 milions. Ho veiem en diversos diaris. I Llarena, que rebutja amnistia Puigdemont abans que es pronunciï el TC, explica el periòdico.
4: I acabem amb l'Ara, on llegim que la inflació es dispara a Catalunya un 4%, al màxim des de fa vora 4 anys. Un diari que també ha entrevistat, el veiem en foto de portada, Karim Adeyemi, el jugador del Barça, diu que són imparables, molt perillosos, el millor equip del món.
0: Avui articles sobre temes variats a les portades dels diaris, com l'educació, l'emancipació dels joves, SEAT o els nacionalismes del Regne Unit.
4: La Vanguardia dedica l'editorial a l'anunci d'Illa d'impulsar un pacte per l'educació a Catalunya. Creu que és urgent i necessari, però adverteix que hi ha risc que aquest debat de país es converteixi en una sèrie interminable de discussions que faci perdre encara més temps.
2: Pel que fa al pla per tenir climatitzats els centres educatius públics en 5 anys, ja el diari de Godó diu que ha d'accelerar els terminis d'execució.
4: A l'Ara, el filòsof Josep Ramoneda exposa que, amb l'obertura del debat educatiu, el president Illa ha decidit trencar la monotonia, conscient que potser l'estava atrapant.
2: Ramoneda es pregunta la mobilització per l'educació que proposa el president. Pot ser suficient per rellençar el govern que ha fet del perfil baix la seva manera d'estar al món?
4: El Mundo dedica l'editorial a l'endarreriment de l'edat d'emancipació dels joves, que Espanya ja està en els 30,2 anys, mentre que en altres països de la Unió Europea, com Finlàndia o Dinamarca, se situen als 22.
2: El diari denuncia que Espanya porta massa temps tractant aquesta anomalia com si fos inevitable.
4: El periòdico, coincidint amb l'entrevista que publiquen el conseller delegat de SEAT, Marcus Haupt, la directora, Gemma Martínez, es posiciona contra la possible entrada de l'Estat en l'accionariat de SEAT que defensen els sindicats.
2: Martínez troba que les administracions han de seguir de prop el futur de SEAT, però sense convertir-se en accionistes.
0: I a la premsa digital, Sílvia Solanes, molt bon dia.
5: Bon dia.
0: Qui ha hagut de fer marxa enrere?
5: Doncs a punt, la televisió valenciana ha retirat el programa en castellà de Telemadrid,
0: sí.
5: Sopa de Letres.
0: Un dia, no només, ha durat, em
5: un
0: sembla.
5: Un dia, sí, sí, arran del fracàs de la seva estrena. L'espai que es va comprar a Telemadrid es va emetre sense cap retoc, tot en castellà, tots els concursants madrilenys, tot intacte.
0: Que bé, que bé. Sí, Madrid-València.
5: Sí, va tenir 9.000 espectadors. Una llau de crítiques i la direcció l'ha tret i argumenta un error de programació. Sabeu allò que ara hi ha fet una sèrie.
0: Però, a veure, però digueu una altra cosa, no digueu un error de programació, perquè a més tracteu a la gent de tonta.
5: Correcte.
0: És un error, no passa res, som humans, però en tot cas, l'excusa també per llogar-hi catilles. Qui ha guanyat el campionat del món de paella?
5: Doncs mira, un restaurant mexicà, Burguetos, de Pizaco. Ha guanyat el primer premi del concurs internacional de paella valenciana de Sueca, que és el concurs més antic de tots els que es fan d'aquest estil. Els fogons i el xef José Carlos Ruiz Zamora i el seu ajudant Lionel Caldelas s'han endut un premi de 2.500 euros i un pergamí commemoratiu, recull el periódico.
0: Quin altre ús han vist que té la llana de les ovelles?
5: Doncs salvar les glaceres.
0: Ah, mira.
5: Suïssa ha aprovat aquest estiu una alternativa a les lones de plàstic que passa per mantes fabricades amb llana d'ovelles suïsses. Han cobert la glacera Sant Fleron, el glacier 3000, amb aquestes mantes per comparar què passava. I han vist que són molt més eficients per aturar el degel que no pas el convencional que feia servir fins ara. L'experiment forma part del projecte Keep It Wool del Centre d'Investigació de la Universitat de Lausana, on llegim a La Vanguardia.
0: Però que en vols mal, Solanes?
5: Cap ni on.
0: Que en vols mal?
5: Cap ni on.
0: La gent ara ho entendrà perquè
5: És una cosa quatre mans amb el Solet.
0: Ah, amb el Solet. El Solet també està implicat,
5: sí,
0: en això.
5: Que ja la podríem anar sentint i...
0: En aquest programa anem cap amunt, eh?
5: Vam trobar l'excusa ideal.
0: Per què estic dient tot això, oients dels matiners? Doncs perquè avui, 16 de setembre, comença oficialment el compte enrere per... és que la Marta havia anat a riu perquè ella és molt de Nadal.
3: No. Jo estic al teu equip.
0: A veure, Solana, sorprèn-me.
3: És que falten 100 dies clavats.
0: Oh!
3: Quina excusa podem trobar? I... Escolta, l'hem trobat.
0: La de Bisbal també està molt bé,
3: el burrito.
0: El burrito sabanero.
3: Ai,
0: no, sabanero.
3: Sí, jo te la posaré, no em pateixis.
0: Sí, tant i tant. I escolta'm, a Vigo, què?
3: Sí, mira, porten ja setmanes col·locant-me els milions de llums de LED i a Nova York també hem posat a la venda ja les entrades per la pista de gel de Rockefeller Center, perquè si tens o hi ha algú que tingui l'ocasió d'anar-hi, obren portes el 10 d'octubre.
0: Doncs vinga, felicitats a tots els que us agrada el Nadal, perquè només us queden 100 dies per gaudir d'aquestes festes tan entranyables. 5 minuts, 3 quarts de 6 del matí, fent el primer cafè del dia amb tots vosaltres, també, recordo, en emissió conjunta Pericat. Som els matiners de Catalunya Ràdio i és moment de repassar, com sempre aquestes hores amb la Marta Viana, alguns apunts culturals. Amb què comencem, Marta?
1: Doncs mira, avui ho fem a Vic perquè arrenca el Mercat de Música Viva. Enganxeu-vos.

0: Una cosa, a veure, un moment. El Lluqui Valverde alerta que farà mal, el Lluqui, perquè m'encanta.
1: Fotrà un disc que...
0: Molt bé.
1: Farà por. Hi haurà una setantena d'actuacions fins diumenge, entre ells, doncs, evidentment, el Lluqui Valverde, que també va mostrar aquí una cançó aquesta setmana, on presentarà el disc sencer, just al Mercat de Música Viva de Vic. També hi passarà, per exemple, Soc un Bohemio, Momi Maiga, Nacho Vegas o Quimi Portet.
0: Més coses per avui mateix, també.
1: Sí, avui ja podeu visitar Dalí Boulevard Cibernètic, és la nova exposició de Casa Amèlia al Passeig de Gràcia. Allà hi podreu veure el vestit d'astronauta daurat, les joies que dissenyava Dalí o el vestit d'alta costura que van fer al costat de Christian Dior. Això, nosaltres hi vam entrar el dilluns en primícia, i el que ens explicava al Matí de Catalunya Ràdio Jordi Selles, el director artístic del projecte, i el galerista d'art Artur Ramon, era això.
2: Descobrir que Dalí va fer vestits amb Christian Dior, el que és absolutament, a mi em sembla meravellós, o sigui, jo em perdo, observant els detalls de com va dissenyar aquest vestit amb les seves famoses crosses, no?
3: Des de que coneix a Gala el 1929, coneix també les joies russes i els Fabergés i tot això, i això es veu molt clarament. I amb la moda, per exemple, aquí està avançant els dissenys que hem vist als anys 90, Madonna...
2: Lady Gaga.
3: Exacte.
1: Seguim ara parlant de teatre, perquè avui comença el cicle a la Sala Beckett dedicat a Oriol Genís, que és un dels actors més veterans en actiu i més importants del nostre país. Ho fa amb l'obra Una nit amb Andrés Villarrosa, a Marc Rossic. I avui també haurem d'estar molt i molt atents, a 11:15 del matí sabrem quina és la pel·lícula definitiva per representar Espanya als Oscars. Entre les tres candidates hi ha La bola negra de los Javis, El ser querido de Rodrigo Sorogoyen i Los domingos, que és la pel·lícula de Lauda Ruiz de Azuam.
0: A veure, arriba el moment de la Dada Maria. Avui ens enllaça, també participa la Dada Maria.
1: Ah, molt bé.
0: Crec que ens està escoltant a través de l'aplicació, per tant, deixeu-me uns segons per preguntar-te, Àngel, si et truco en directe amb mans lliures i participes amb nosaltres. Perquè he dit, queda't aquí la Dada Maria, que l'Àngel, que és un home intuïtiu, per tant, espereu-vos un moment, que ara això va una miqueta de delay, ara m'escoltarà d'aquí uns 20 segonets i em dirà si sí, truca'm o no truca'm. I ens esperarem a fer-ho. Lara Garcia, bon dia de nou.
1: Molt bon dia.
0: A veure, espera, que m'està escrivint l'Àngel. Cuidado. Apera't, ara està escoltant que comencem la Dada Maria, per tant ara sentirà també que li proposo trucar-lo amb mans lliures. Està escrivint, esperem-nos un momentet. Pots, alerta. Anem a trucar en Jallà, serà en directe.
4: Som-hi.
0: Un momentet. Tinc el seu telèfon, sí. A veure, trucant en Jallà, ser.
5: Trucant.
0: A veure, en directe, eh?
5: Ah, m'estàs trucant.
0: Home, clar que t'estic trucant, perquè vull que participis a la Dada Maria.
5: Que no sé què és la Dada Maria.
0: La Dada Maria és una dada que ens proporciona sempre la Maria Fernández Noguera, que la tenim aquí.
4: Bon dia, Àngel.
5: Sí?
0: I
5: ens hem d'aquí. Jo pensava que era com una dada que venia com de...
0: No. No. És una dada que ara ens explicarà la Maria. Primer ens planteja el tema, després sí, ens fa una pregunta, i qui més s'aproximi a la dada correcta la guanya.
5: Però la Maria és com divina, no?
4: No, la Maria és una persona normal.
0: Estic rodejant de dones divines, jo, al programa. Dones d'empenta d'una edat estupenda.
5: Perfecte.
0: Vinga. Si són verges, no fan pinta de ser verge, que és cap de les tres.
5: Val.
0: Tot el contrari.
5: Val.
0: Preparat?
5: Sí.
0: Sents bé la Maria? Maria, xerra?
5: La sento lluny.
4: Hola, què tal?
0: Va, és igual, ara te l'aproparé perquè ho sentis bé.
5: Val.
0: Vinga, va, Maria, anem-hi.
4: Vinga, aquest 2026 les escoles de la Bressola, em sents bé, Àngel?
5: Sí, perfectament.
4: Molt bé. Sabeu que les escoles de la Bressola són aquestes escoles que fan immersió lingüística en català a la Catalunya del Nord? Doncs aquest any fan 50 anys i avui es fa l'acte d'aniversari al Palau Reial de Perpinyà. Per això, avui us pregunto... Quants alumnes hi ha actualment matriculats a les escoles de la Bressola?
0: Buah, a veure, Àngel...
5: 47.
0: Àngel diu 47. Qui més?
6: 103.
0: 103, la Marta Viana.
6: 200.
0: La Lara diu 200. I jo dic 90. Àngel Llàcer, 47. Marta Viana, 103. Lara Garcia, 200. Servidora de vostès... 90. També m'agradaria saber si els oients estan participant i també són assertius, com cada matí us proposem participar-hi. Maria, ha arribat el moment. Qui guanya la Dada Maria d'avui?
4: Lara García.
0: Lara García ha dit 200.
1: Jo no sabia ni que existien aquestes escoles.
0: Veus, Àngel, 200.
5: Ja, veus, és més optimista que jo sóc més pessimista.
0: Sí, perquè tu has dit 47, has dit 47. Explica'm això, Maria.
4: Aviam, us heu quedat molt curts, eh? Podríem haver-lo declarat desert avui, eh?
0: També.
1: Clar,
0: cert,
1: sempre que guanyo jo, sí, podria declarar desert.
0: Ja està, ja hi som, ja hi som. A veure, explica'm.
4: Són 1.104,
0: ui,
4: exactament, els que aquest curs s'han matriculat a les escoles de la Bressola de la Catalunya del Nord.
0: 1.104 persones, Déu-n'hi-do.
1: Sí. No sé si hauríem de comptar la Lara, que n'ha dit 100, 200,
4: Cal dir que la majoria de les famílies que s'inscriuen, els seus, o sigui, no parlen català a casa. És a dir, ells aposten perquè els seus fills
0: facin
4: aquesta educació lingüística en català, però com sabeu, a la Catalunya del Nord, malauradament, ja no es parla massa català al carrer, i la majoria de les famílies aposten per això, però no parlen a casa.
0: Veus, doncs ja sabem una cosa més. Llàcer, et deixo, estimat, un petonet.
5: Va, m'agrada molt escoltar-vos, eh?
0: Veus, fes-ho més sovint.
5: Val, perfecte.
0: Adéu, estimat. Adéu. Vinga, doncs ja està, hi hem participat, cadascú al seu lloc, i nosaltres que seguim. I com sempre al programa, és moment de moure el dial. Josep Maria Bax feia un programa cada setmana en aquesta casa que es deia Bufet Lliure amb Paca Fossalba. Reculem fins l'any 1991.
7: Bufet Lliure.
8: Avui amb Josep Maria Bax i Paca Fossalba.
9: Molt bona nit, salutacions molt cordials, ben cordials a les dilluns de l'hora que li ja sé que...
10: Mig quart de 12.
9: Perfecte, mig quart de 12.
10: Bona nit a tothom.
9: Bona nit, de part de la Paca Fossalba, aquí present.
10: En Josep Maria Bax.
9: De cos present, vull dir, és tot, no li fa... Bé,
10: no, no, no falta res, no, gràcies a Déu.
9: Falta, bé, amb les cames posades, les sabates, les sandàlies...
10: Tot, com cal, sabateta.
9: No, sabata, vostè sembla molt elegant, vostè.
10: No, ara perquè com vingui bon temps també em posaré bambes, però encara fa fresca.
9: Ja. Doncs, i d'un servidor, i aquí del control, de tots plegats, benvinguts, l'Oriol, esclar. I anem a explicar històries, com cada dimarts tenim un bufet lliure especial, els convidem a passar i tastar una miqueta. Tastar, tampoc se'n patxin ara.
0: Com sempre, un plaer recordar la veu, la presència, la professionalitat d'un home que ens ha deixat grans moments radiofònics i televisius com és Josep Maria Bax. Maiol Roger, molt bon dia.
11: Molt bon dia.
0: A partir de les 6 engega una nova edició del Matí de Catalunya Ràdio. Un menú per avui, Maiol.
11: Doncs mira, parlarem de l'augment de preus amb Santiago Niño Becerra, sobretot de si algun dia pararà aquest augment constant de preus que estem vivint en els últims anys, després de les dades de l'IPC d'ahir. Després tindrem a l'expresident José Montilla, que ens ajudi a dibuixar també el moment polític que vivim amb la crisi a Madrid i la situació a Catalunya amb 2 anys de legislatura. I després us explicaré una història del Bernat de les Muntanyes. És una història bastant una veritat increïble, bastant no sé l'adjectiu, però ostres, que fa de molt bon escoltar d'una persona que ara mateix viu a la muntanya, que està rehabilitant una masia abandonada, que
0: enveja,
11: per
0: xarxes,
11: però que a part té un passat que val la pena escoltar. I després estrenem secció avui de Benestar Animal amb Evelyn Segura, la biòloga i divulgadora científica. Molt interessant també de sentir-la, i a partir de les 11 no estrenem secció perquè ja és un dels clàssics del programa, la de televisió, amb la Mariola Cubells i el Darío Corres, avui amb Javier Coronas de convidat.
0: Per tant, un programa més que rodó. Gràcies, Maiol.
11: Com sempre.
0: Fins ara.
11: 93-201-7474,
0: el telèfon per participar als matiners. Com sempre, volem saber què feu desperts a aquestes hores.
12: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
13: No té cap mena de sentit això de les tres bessones.
0: Per què?
13: Tres bessones. Bessones són dues.
11: Ah.
13: Tres són trigèmines.
14: Quina gran veritat ha sortit a la llum.
13: Aquesta merda de la sèrie aquesta que foten enganyant els nanos de TV3.
15: Sí, és veritat això.
16: És veritat, té raó.
13: Un, dos, tres, som tres trigèmines.
12: La renaixença del Matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
17: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
12: Històries d'un home del temps que viu a la muntanya.
0: 10 minuts, les 6 del matí. Bon dia, matiners. Benvinguts i benvingudes a Catalunya Ràdio. I, evidentment, a aquestes hores, toca saludar el meu estimat Eloi Cordomí. Eloi, què tal?
18: Bon dia, bona hora. Molt bé, i vosaltres?
0: De moment viu. Veig que estàs viu i que el mur no t'ha caigut a sobre.
18: No ha caigut a sobre. És una mica més alt avui el mur, eh? Encara no l'he acabat del tot, però és una mica més alt.
0: Sí que l'aixeques ràpid, sí que tens unes mans formoses per ser paleta.
18: No les tinc, però vaig fent.
0: Home, vas fent.
18: Pensa que és un mur de pedra seca, eh? Vull dir que no és amb ciment, és un murallo de pedra a sobre, i vaig fent.
0: Jo he de dir que aquest mur em fa por, eh? Ho he de confessar, Eloi. Jo no ho veig clar, però bé. Perquè li vas fotent allà així, com et va donar la gana, pedra, i arribarà un moment que allò se dirà.
18: Bueno, hi ha un petit criteri, eh? És amb la manera com es posen les pedres, hi ha un petit criteri, vull dir, no és com em dóna la gana. És veritat que no tinc experiència, però ho vaig fent. I és veritat que si aquest mur cau, tampoc caurà sobre ningú, perquè hi ha la muntanya a sota.
0: Val.
18: No has de patir excessivament.
0: Molt bé, que algun dia, saps, a aquestes hores del matí l'Eloi no contesta. Jo ja em preocupo. Ja hi ha anat a veure les cabres i el mur ha caigut a sobre.
18: Espero que no.
0: No, esperem-ho.
18: Espero que no li cabri ni a mi ni a cap cabra a sobre.
0: No, esperem. Que aquest mur, per favor, no ens porti problemes. Aquest seria el titular del matí.
18: Mira, escolta'm, avui el posarem a prova, perquè les pluges que es preveu... La pluja que es preveu...
0: Sí. Ben lligat, això. Ho portem alertant des de fa dies, aquesta setmana, i concretament avui hi ha un canvi de temps i sobretot un canvi de temperatura, Eloi.
18: Sí. Mira, avui de moment encara és curiós perquè tindrem una sensació d'un matí encara semblant al d'aquests últims dies, amb sol, calor, però durant el dia la temperatura anirà baixant i, a més, a partir del migdia tenim un canvi radical pel que fa a les tempestes, que començaran a aparèixer en molts llocs de Catalunya, sobretot Pirineu, comarques de Girona, de Barcelona i també el nord del Camp de Tarragona. És en tota aquesta àrea on podem tenir aiguats, autèntics aiguats, eh? Pluges de més de 40 litres en mitja hora en alguns llocs del litoral i prelitoral entre Barcelona i Tarragona podrien acumular-se gairebé 100 litres per metre quadrat. Serien aiguats puntuals. Per tant, compte en totes aquestes zones, perquè aquesta tarda podem tenir sarau meteorològic amb algunes calamarsades. A més, durant el matí haurà fet sol i això és energia també que fa créixer amb més violència les tempestes. Hi haurà tramuntana, vent de mestral als dos extrems de Catalunya. I demà al matí, aquesta matinada i demà a primera hora, encara podien quedar algunes tempestes a prop de la costa. Així que, vaja.
0: Pendents d'aquest canvi de temps, al llarg del dia també des de la Pública i Nacional us anirem informant. Que vagi molt bé, Eloi, una abraçada.
18: Igualment, que vagi bé. Fins ara.
0: Adéu, bon dia. 93207474, alerta, perquè avui em diuen que farem un viatge. A veure on.
12: Som els matiners. Truca'ns en directe. 93-201-7474. 93-201-7474.
0: Aquesta temporada tinc dubtes de qui fa aquest riure en aquest separador que ens ha muntat Marc Peirón.
1: I que encara
0: no m'ha quedat
1: una gavina, clar. Ja t'ho dic.
0: Vinga, va fent camí cap a les 6 del matí des dels matiners de Catalunya Ràdio. Toca saber els oients que estan desperts aquest matí, que ens han trucat al 93-201-7474. Lara.
1: Avui ens truca en Jaume Poc.
0: Jaume, molt bon dia.
19: Bon dia, què tal?
0: A veure una cosa, jo tinc apuntat aquí que vius a Sud-àfrica.
19: Correcte, estic lluny de casa.
0: Deixa'm ambientar una miqueta aquesta trucada, per favor. Home, a veure una cosa. Explica'm això, Jaume. Quan fa que aneu amb la família a viure a Sud-àfrica i per què?
19: Bueno, mira, fa 3 anys que estem aquí, pràcticament a Sud-àfrica.
0: Sí.
19: Vam venir aquí perquè hi havia una escola que ens agradava molt pels nens, que aprenguessin anglès. I nosaltres, Time and Mochi Family, que és un projecte de viatges, que ajudem a famílies a organitzar els seus viatges i també doncs, ens venia molt bé conèixer aquesta part del món, no?
0: Escolta'm, i què tal la vida per Sud-àfrica?
19: Doncs molt bé. Nosaltres vivim prop de Cape Town i, clar, és una part de Sud-àfrica que és molt més semblant a Europa que a Àfrica. I és completament diferent de lo que la gent es pensa una mica que és Sud-àfrica.
0: Clar, home, m'ho suposo. No sé si a Sud-àfrica teniu un horari tan matiner com el nostre, Jaume, que us lleveu tant d'hora.
19: Sí, aquí ens llevem d'hora. A mi particularment, a més, m'agrada llevar-me abans que a tota la família i tinc aquests moments de tranquil·litat. Però sí, aquí anem una miqueta més amb un horari més nord-europeu, diguéssim.
0: Val.
1: I és molt diferent a nivell cultural Sud-àfrica de Catalunya?
0: Home, t'ho diràs, Lara.
1: Però què és el que més ha sobtat, saps? Vull dir...
19: Bueno, sí que és un xoc, és un canvi important. Però bueno, nosaltres la veritat és que vam venir aquí, també és una miqueta a salto de mata, vam venir aquí sense haver vingut abans. O sigui, no sabíem el que ens trobaríem i ens va sorprendre positivament l'estil de vida que es porta aquí. Ens va agradar també conèixer una part diferent. Però és el que et dic, que és molt més similar a Europa del que ens pensem, almenys aquesta part amb la que nosaltres vivim. Després, quan et poses a viatjar per altres parts de Sud-àfrica, és completament diferent.
0: Jaume, en aquests 3 anys que esteu vivint a Sud-àfrica, què és el que més t'ha cridat l'atenció? De dir, hòstia, veure alguna cosa, alguna tradició, alguna forma de ser, de fer, que diguis, no té res a veure amb la nostra, això.
19: Bueno, aquí és veritat que Sud-àfrica ve d'uns anys molt moguts i aquí pues, que llegeixen la cultura africans, on estem nosaltres sobretot, i bueno, la veritat és que és un xoc cultural, i aquí ja et dic, hi ha molta diversitat cultural, i bueno, és una cosa a la que t'has d'anar adaptant i has d'anar escoltant les dues parts, no?
0: Clar.
19: Però bueno, i a més també aquí el que ens agrada molt d'estar a Sud-àfrica és que tenim moltes coses molt a prop que normalment tenim molt lluny, no? Nosaltres ens encanta els safaris, per exemple, i aquí tenim moltes opcions. I a nivell de paisatge és molt, un país molt, molt divers.
1: Jaume, i què feu per sentir-vos a prop de casa?
19: Bueno, pues una de les coses, per exemple, jo escoltant Matines pels Matins.
0: Home, no m'ho diguis, que et despertes amb nosaltres, això sí que em fa il·lusió.
19: Clar.
0: Entenc que escolteu molta ràdio, no sé si també veieu molta tele en català, Jaume.
19: Sí, també. Al principi, quan vam venir, només fèiem en anglès, perquè volíem que els nens aprenguessin anglès,
0: sí.
19: Però ara, precisament, el que necessitem és el contrari, que no aprenguin el català.
0: Clar, home, això ha de ser important, també.
19: Sí, correcte. Un cop assolit el primer objectiu que teníem, pues ara pues la idea també és poder bueno, que aprenguin, que llegeixin en català i mantenir. No perdre el català, perquè al final quan és petit i estàs tant de temps fora de casa,
0: evident,
19: pues ho has de conservar.
1: Jaume, escolta, i quina és la següent parada? No sé si teniu pensat anar a un altre país o quedar-vos a Sud-àfrica.
19: Pues de moment no tenim plan. O sigui, nosaltres anem una miqueta...
0: Que bé.
19: Any a any anem revisant. Ara mateix estem molt, molt a gust aquí, els nens estan molt contents a l'escola. De moment ens quedem aquí, però no descartem res i potser també ens agradaria o tornar o anar a un altre país diferent.
0: Carai. Fa una enveja a mi la gent que va construint la vida a mesura que van passant els anys sense un lloc fixe i que...
1: Lliures.
0: Sí, que diuen, Jaume, escolta'm, doncs ens quedarem aquí, si no, marxarem a un altre lloc. Això és una meravella, perquè conèixer món al cap i a la fi ens acaba culturitzant a tots. Doncs escolta'm, Jaume, també amb una abraçada a uns milers de quilòmetres de distància des de la Ràdio Pública i Nacional. T'agraïm que hagis passat pels matiners i nosaltres que et seguirem acompanyant cada dia de dilluns a divendres de 5 a 6 del matí.
19: Un plaer.
0: Una abraçada, Jaume, que vagi bé.
19: Una abraçada, Jaume.
0: Adéu.

0: al món de la música, segurament farà soroll aquest any el so de Cat Psy amb Animal. I a aquestes hores del matí saludo ja Ricard Ostrell. Ricard, molt bon dia.
1: Què tal, bon dia.
0: Com estàs?
1: Doncs mira, celebrant el Dia Internacional de la Preservació de la Capa d'Ozó.
0: Veus, és important, cuidar-nos.
1: És una bona excusa per protegir l'atmosfera, no? També és el nostre futur, l'atmosfera.
0: I tant, avui he tingut un oient de luxe, Àngel Llàcer, escoltant el programa aquestes
1: què
0: hores del matí.
1: Sí. Ah, sí, m'ho ha dit, sí.
0: Tota l'estona.
1: Sí.
0: Engega l'actualitat al matí de Catalunya Ràdio, avui, entre d'altres, amb Santiago Niño Becerra i l'expresident José Montilla, Ricard.
1: A partir de 9:15, el president Montilla serà amb nosaltres per parlar dels reptes del futur en un dia en què la inflació està disparada, ho hem conegut fa poques hores, un 4% més a Catalunya. Per tant...

0: Coplejant.
1: Som a tot el país.
0: Coplejant.cat.
1: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la cobla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
0: Coplejant. Amb Caral Pedemonte.
1: I a la teva ràdio.
2: Coplejant, tots els diumenges a les 10 del matí a Ràdio Sant Boi.
3: Ràdio Sant Boi.
4: Més de 45 anys amb tu.
5: Ràdio Sant Boi, som la primera ràdio del Baix Llobregat.

0: En Femení és el nou espai de Ràdio Sant Boi dedicat a temes socials i sanitaris que ens toquen de prop a les dones.
1: Cada dijous a 8:45 donem veu a les dones de Sant Boi per apropar-nos a la seva realitat. Un programa per reflexionar, connectar i fer comunitat.
0: Perquè el que passa ens importa.

Road Music, els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Sant Boi. Road Music, música de carretera i quilòmetres de cançons els dimarts a les 8 de la tarda. Presentat per Llorenç Roca.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. Primer pas cap a l'ampliació de l'aeroport del Prat. El Consell de Ministres ha aprovat un pla d'inversions que preveu destinar 1.765 milions d'euros fins al 2031. Malgrat que en les partides no s'inclou l'allargament de la pista, però sí que preveu les compensacions ambientals que se'n derivarien. I això ha tornat a encendre el debat de veus a favor del creixement de la infraestructura i en contra, des del mateix govern central, on Sumar ha deixat clar que el pla no compta amb el seu vistiplau. L'última paraula, sigui com sigui, la tindrà Brussel·les. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dimecres 16 de setembre i al punt de les 7 repassem més titulars. El govern anuncia una inversió de 127 milions per construir 4 estacions ferroviàries de mercaderies fins al 2031. Se situaran a Lleida, les Terres de l'Ebre, el Penedès i l'Empordà per intentar saldar un deute històric en aquest tipus de logística a Catalunya. Un treballador ha mort i un altre ha resultat ferit crític mentre intentaven arreglar un embús al sistema de desguàs de les aigües brutes del Mercat Central de Tarragona. L'acumulació de monòxid de carboni, que se n'ha derivat, hauria deixat inconscients els operaris. Aquest matí comença el judici contra 4 agents de la Policia Nacional acusats de causar lesions a l'activista Roger Espanyol quan es manifestava la jornada de l'1 d'octubre de 2017 a Barcelona. Roger Espanyol va perdre la visió d'un ull després de rebre l'impacte d'una pilota de goma. Els policies s'enfronten a peticions de fins a 13 anys de presó i inhabilitació. El Camp Nou tornarà a acollir una final de la Champions 30 anys després de fer-ho per últim cop. La màxima competició continental es decidirà a l'estadi el 2029, després que la instal·lació s'hagi imposat a l'altre candidat. L'estadi londinenc de Wembley serà el tercer cop que s'hi disputa una final europea. I en cultura tot a punt a Vic per l'arrencada de la 38a edició del Mercat de Música Viva. Artistes com Mamaduixa, Caral Laoz, Ginestà o Quimi Portet pujaran a l'escenari des d'aquest dimecres i fins diumenge en un certamen que comptarà amb una 70a d'actuacions. Algunes d'elles les podreu seguir a les televisions locals i la xarxa Més. Passen gairebé 3 minuts de les 7 del matí. Volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana. Connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui dimecres destacant un accident de fa uns minuts a la B20 a l'altura d'Esplugues de Llobregat, que en sentit nord deixa els vehicles al voral i provoca això, doncs fins a 2,5 quilòmetres de retencions. Més enllà d'aquesta incidència, doncs també tenim vies congestionades del vessant Llobregat en direcció a Barcelona, tant la A2 com la B23, amb congestió, doncs a hores d'ara des de Pallejà i Molins de Rei. També tenim retencions al vessant Besòs, amb cues que arriben, en aquest cas des del Vallès, per la C58 a l'altura de Ripollet, però també a la B20 Santa Coloma de Gramenet i cada retruc, doncs també afecten a les dues rondes de Barcelona en sentit sud. Al Vallès també encara tenim retencions a la AP7 entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà del Vallès, en els dos sentits de la marxa, també 1 quilòmetre de lentitud a la C17 a Parets del Vallès i a la C59 per Caldes de Montbui. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
1: Pel que fa al transport públic, ara mateix s'acumulen alguns retards a la línia R2 sud de Rodalies per robatori de cable a l'entorn de l'estació de França de Barcelona. I pel que fa al temps, Protecció Civil ha activat l'alerta per inundacions per la previsió de pluges intenses aquesta tarda vespre i fins la matinada. Ampliem la previsió amb el Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia.
3: Bon dia. Canvis de situació que sobretot anirem copsant al llarg d'aquest migdia i aquesta tarda. De moment, immediatament, més clarianes gran part d'aquest matí, de fet amb sol a les comarques de Girona i del Pirineu, però ja es començarà a carregar avançat al matí entre Tarragona i Lleida amb alguna primera gota i sobretot al voltant del migdia, de cop i volta, tempestes fortes a l'àrea metropolitana de Barcelona. Compte, perquè seran locals, però ja descarregarà molta aigua en aquesta zona. Al llarg de la tarda les tempestes s'aniran escampant per molts indrets, sobretot entre la Catalunya central, l'interior de Girona i l'àrea de Barcelona. Aquest vespre i nit, compte amb els aiguats, més que probables inundacions entre el riu Gaià aproximadament i el riu Llobregat. Molta aigua en poca estona, poca precipitació.

0: tindrem a Lleida i aquesta tarda amb menys calor. N'estarem molt pendents a la xarxa.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
2: El Consell de Ministres ha aprovat el Pla d'Inversions d'Aena, conegut com a Pla Dora, que preveu destinar 1.765 milions d'euros per millorar l'aeroport del Prat a curt i mig termini. A més, el pla incorpora 191 milions més per impulsar en els propers 4 anys algunes de les actuacions preparatòries per avançar en una possible ampliació de la infraestructura. En tot cas, la futura nova pista no seria una realitat fins després del 2031. Ens ho explica l'Albert Güell.
3: El ministre de Transports, Òscar Puente, ha estat l'encarregat d'anunciar les xifres d'inversió del Dora 3 dels 1.960 milions previstos per a Catalunya. Uns 1.765 aniran destinats a millores a l'aeroport del Prat. Respecte a una possible ampliació de la infraestructura, Puente ha avançat que es preveuen 191 milions, sobretot per a tirar endavant accions preparatòries.
4: Para la propia pista en sí, no. Van para actuaciones preparatorias necesarias si es que los requerimientos medioambientales que se exigen para esa ampliación finalmente se dieran y se pudieran realizar.
3: Puente ha avançat que la futura construcció d'una nova pista no seria factible fins al pròxim Dora, que entraria en vigor a partir del 2031. El ministre ha reconegut discrepàncies dins l'executiu entre Sumar i el PSOE, però ha reiterat el compromís del govern espanyol per seguir avançant en el projecte.
4: ¿En qué se traduce ese compromiso? En que se tramite el nuevo plan director, que está contratado por parte de AENA y que está en este momento en fase de redacción, y se someta a la Unión Europea a consideración la posibilidad de la ampliación de la pista con el ofrecimiento de compensaciones medioambientales que antes he mencionado. Si eso se produjera en el Dora 4, irá ya la parte relativa a la construcción de la ampliación de la pista.
3: Puente ha recalcat que treballen colze a colze amb el govern de la Generalitat per millorar l'aeroport del Prat.
2: Els comuns i la CUP són contraris a l'ampliació de l'aeroport del Prat i asseguren que és contradictori amb el discurs del president Salvador Illa de dilluns. Així ho han expressat la presidenta dels comuns, Jéssica Albiach, que ha volgut deixar clar que s'ha aprovat només amb el suport de la part socialista del govern espanyol i el diputat de la CUP, Xavier Pellicer. De la seva banda, Junts està a favor de l'ampliació, però abans vol prioritzar un canvi operatiu sobre les pistes, segons ha explicat el diputat Salvador Vergés.
5: Y el que no pueden pretendre Illa i Sánchez és ser els campions en la lluita contra l'emergència climàtica i al mateix temps estar impulsant polítiques que són pròpies dels anys 90 del segle passat. Aquesta ampliació de l'aeroport no es farà, ho aturarem a Europa i a més aquesta oposició no és només nostra, aquesta oposició també compta amb tota la societat civil.
6: I el que no ens sembla coherent és que si s'està parlant d'aturar el canvi climàtic es pugui donar suport a les propostes d'ampliacions d'aeroports o altres macroprojectes.
7: Com que ampliar físicament la tercera pista a l'aeroport del Prat és una operació a 10 anys vista, nosaltres el que proposem és que hi hagi un canvi d'operativa de les pistes actuals, que això és una operació a 3 anys vista, i si un cop fet això resultés que no és suficient per tenir un aeroport d'estat, per tenir la capacitat que nosaltres necessitem pel nostre aeroport, aleshores sí que segueixin aquests tràmits.
2: El govern celebra l'aprovació del Dora 3 i diu que demostra el compromís ferm amb l'ampliació de l'aeroport. En la compareixença posterior a la reunió de l'executiu, però, el govern ha fet un altre anunci. Vol construir 4 terminals ferroviàries per impulsar el trànsit de mercaderies. Invertirà 127 milions d'euros fins al 2031. Pretén treure els camions d'autopistes i carreteres i dinamitzar l'economia catalana. Més informació amb l'Amunt Carvajal.
8: Actualment, només el 4% de mercaderies de Catalunya es transporten amb tren. El govern vol arribar al 10% l'any 2031. Per això construirà 4 estacions. Estaran a Lleida, l'Ebre, el Penedès i l'Empordà, a l'entorn de Vilamalla. I es connectaran amb les 3 que ja existeixen, la dels ports de Barcelona i Tarragona i la de la Llagosta. La consellera i portaveu del govern, Sílvia Paneque, ha explicat que transportar mercaderies en tren millorarà el medi ambient i l'economia.
9: Quan parlem d'autopistes ferroviàries, estem parlant que els camions en la seva totalitat o pràcticament pugen en el tren i per tant estem també parlant de millorar aquest dèficit de conductors que hi ha a tota Europa i a Catalunya també.
8: Per anar bé, aquesta xarxa interna hauria de connectar-se amb el corredor mediterrani que les duria cap a Europa. El projecte, però, acumula més de 25 anys de retard.
2: Els preus s'han enfilat 5 dècimes a l'agost a Catalunya i arriben al 4%. Es tracta de l'encariment interanual de preus més alt dels últims 3 anys. La xifra contrasta amb la dada de la inflació de l'agost de l'any passat, que era del 2,4%, i s'encadenen ja 4 mesos a l'alça. Aquest increment s'explica sobretot per l'augment del preu dels carburants, atiats per la crisi a l'Orient Mitjà. Per demarcacions, Girona és la que registra una inflació més acusada a l'agost, d'un 4,8%, seguida per Tarragona amb un 4,4% i Lleida amb un 4,2%. En canvi, Barcelona es manté com la demarcació amb una inflació més moderada, d'un 3,8% interanual. Set i deu, avui arrenca el judici contra 4 agents de la Policia Nacional acusats de causar lesions a Roger Espanyol mentre es manifestava durant el referèndum de l'1 d'octubre de 2017 a Barcelona. Roger Espanyol va perdre la visió d'un ull després de rebre l'impacte d'una pilota de goma. Aquest és l'únic procediment penal obert per les càrregues de l'1 d'octubre, i està previst que se celebri en 4 sessions, l'última de les quals serà justament l'1 d'octubre. Els 4 acusats s'enfronten a peticions de fins a 13 anys de presó i d'inhabilitació, mentre que la Fiscalia sol·licita l'absolució perquè considera que la policia tenia autoritzat l'ús de material antidisturbis i emmarca la intervenció en el compliment d'un deure. El magistrat del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, ha rebutjat la petició de l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, i de l'exconseller Toni Comín, d'aplicar-los la llei d'amnistia pel delicte de malversació després de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Llarena argumenta que el Tribunal Europeu descarta l'afectació als interessos financers de la Unió, però no modifica l'argument del benefici patrimonial. A més, afegeix que el Tribunal Constitucional no s'ha pronunciat tampoc sobre aquesta qüestió, que Llarena manté com a motiu per excloure l'aplicació de la llei en el cas del delicte de malversació. És previst que el Constitucional obri les deliberacions el pròxim 22 de setembre a partir del recurs d'empara presentat per l'exconseller i ara secretari general de Junts, Jordi Turull. Mentrestant, desenes de persones s'han concentrat en les darreres hores davant la comissaria dels Mossos d'Esquadra de la Travessera de les Corts de Barcelona per reclamar la dimissió de la consellera d'Interior, Núria Parlon. Convocades per l'ANC, han volgut denunciar així l'actuació policial durant els aldarulls del final de la diada de l'11 de setembre per les detencions de 8 menors que consideren desproporcionades. Ignasi Rigau és el coordinador de mobilitzacions de l'Assemblea Nacional Catalana.
10: Volem denunciar el cos dels Mossos d'Esquadra per la seva impunitat, per la seva, el seu carrusel que van fer amb tots els joves. Van pagar a tothom que venia pel carrer sense mirar si havia fet un delicte o no havia fet un delicte. Va ser una barbaritat. Van detenir joves a partir, menors d'edat, a partir de les 10 de la nit. A les 6 del matí, molts dels pares es van enterar per la Ciutat de la Justícia que estaven els seus fills allà.
2: Un treballador ha mort i un altre ha resultat ferit crític mentre intentaven arreglar un embús al sistema de desguàs de les aigües brutes del Mercat Central de Tarragona. Els fets han passat cap a les 8 del vespre a la planta menys 3 del soterrani quan, segons els bombers, l'embús hauria produït una acumulació de monòxid de carboni que hauria deixat inconscients els operaris, causant la mort a un d'ells. A la zona s'hi han enviat 7 dotacions dels bombers que han desallotjat el recinte i han establert un perímetre de seguretat per precaució. I el conductor d'un tractor ha mort aquest dimarts en sortir de la via al vehicle i volcar a la carretera TV-7333, al terme municipal de Corbera d'Ebre, a la Terra Alta. Les causes del succés estan sota investigació. Amb aquesta víctima ja són 95 les persones que han mort aquest any a les carreteres catalanes, segons dades del Servei Català de Trànsit.
11: Notícies en xarxa. Informació al detall.
2: Un quart de vuit, Itàlia ha anunciat una nova pròrroga de 15 dies de la suspensió de l'espai Schengen amb Espanya i, per tant, seguiran els controls migratoris als ports i aeroports als viatgers procedents de territori espanyol. La mesura, introduïda l'1 d'agost passat per la crisi migratòria de Ceuta, expirava ahir, però el govern de Giorgia Meloni ha decidit finalment prorrogar per segona vegada la suspensió de la lliure circulació. En contrapartida, el govern central ha adoptat la mateixa mesura pels vols i vaixells procedents d'Itàlia, prorrogant també la suspensió de l'espai Schengen fins al 8 d'octubre. Una quinzena d'alcaldes de la demarcació de Barcelona comencen avui una estada a Brussel·les per aprofundir en la relació de la Unió Europea amb el món local. Durant tres dies coneixeran el funcionament de les institucions europees i les polítiques que tenen un impacte directe en els ciutadans, com és l'habitatge assequible, la resiliència hídrica o la contractació pública. Ens ho explica l'Ester Minguell.
12: Durant el viatge, la delegació d'alcaldes, que són de municipis de menys de 10.000 habitants, coneixeran també les iniciatives europees per combatre la desinformació i reforçar la participació ciutadana o la normativa en matèria d'intel·ligència artificial i serveis digitals. Una oportunitat d'aterrar la política d'Europa al món local impulsada per la Diputació de Barcelona i que ha arrencat amb una presentació a la seu de la Comissió Europea a la capital catalana. Esther Marmaneu és alcaldessa de Santa Margarida i els Monjos i Jordi Ramos, alcalde d'Olesa de Bonesvalls.
13: Amb la problemàtica, sobretot de l'habitatge, anem amb la ment oberta, o vaig amb la ment oberta, de poder trobar doncs, aquests recursos, aquestes eines que ens pot donar Europa. Sabem que té uns fons econòmics que també doncs, podem accedir com a ajuntaments que ens donguin claus o diferents exemples doncs, per poder arribar a aquests ajuts i d'aquesta manera doncs, poder-ho aplicar en els nostres municipis.
14: Per nosaltres, conèixer polítiques que puguem aplicar al nostre municipi és molt important. A més, sabem que polítiques amb gestió de residus, amb molt altres àmbits venen d'Europa i, per tant, doncs, conèixer-les de primera mà per després també explicar-les a la nostra ciutadania doncs, és molt important.
12: La iniciativa s'emmarca en el programa d'activitats del nou centre Europe Direct que coordina la Diputació de Barcelona.
2: A Lleida, la nova ordenança de civisme prohibirà circular o romandre a l'espai públic amb elements que ocultin totalment el rostre. El govern defensa que és una mesura de convivència i defensa dels drets de les dones. Ens amplia la informació la Carla Rodrigo, de Lleida Televisió.
15: L'article 12 de la nova ordenança regula la vestimenta a l'espai públic i prohibeix qualsevol element que tapi completament el rostre. La norma preveu excepcions, com l'exercici de drets fonamentals, els llocs de culte o determinats costums socialment acceptats.
16: No és una qüestió de seguretat, és que això m'agradaria que quedés molt clar, ni de convivència. És una qüestió de defensar el dret de les dones. L'objectiu no és, nosaltres no hem de decidir com elles han de vestir, sinó que hem de garantir que totes puguin decidir sobre la seva vida.
15: El govern assegura que l'objectiu és garantir que les dones puguin decidir lliurement sobre la seva vida i evitar situacions d'aïllament. Per això, la prohibició anirà acompanyada d'un pla socioeducatiu amb formació, acompanyament i espais de suport. La regulació afectarà només l'espai públic i no els llocs privats, familiars o de culte.
16: És un pla que està basat en drets fonamentals, en igualtat de gènere, amb respecte a la diversitat cultural.
15: Si s'aprova, inicialment s'obrirà un període d'informació pública.
2: Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Especial d'Emergències per Inundacions de Catalunya per la previsió de pluges intenses aquest dimecres. El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès una previsió de precipitacions intenses a la meitat est de Catalunya a partir de la tarda vespre i fins a la matinada. En concret, a les comarques del Maresme, el Vallès Oriental, el Vallès Occidental, el Baix Llobregat, el Barcelonès i l'Anoia es podrien superar el llindar dels 60 litres per metre quadrat en només 3 hores. Aquest matí se celebrarà un comitè tècnic per avaluar-ne l'evolució. Protecció Civil demana molta precaució en els desplaçaments i també en les activitats a l'exterior, especialment en zones inundables. Doncs precisament el Departament de Territori busca una solució definitiva als punts crítics del barranc de la Galera, al Montsià, en episodis de temporals. La Llera s'estreny abans de desembocar a l'Ebre i passa sota diverses infraestructures, entre elles la C-12. Des del Departament ja s'ha encarregat un estudi per definir actuacions definitives i evitar nous desperfectes en aquest entorn, mentre que s'ha actuat de manera provisional davant la possibilitat de fortes pluges i barrancades aquesta tardor. En la mateixa línia, l'Ajuntament d'Alcanar, també el Montsià, ha aprovat inicialment la modificació del Pla General a l'entorn del barranc del Llop, un pas previ a les actuacions per reduir el risc d'inundacions a la zona. El projecte inclou també l'adquisició i l'enderroc dels 10 habitatges de la zona, amb una subvenció de 2 milions d'euros de la Generalitat. Els bombers han estabilitzat aquesta passada nit l'incendi d'Alfarràs al Segrià, que ha afectat 90 hectàrees, més de la meitat de les quals de matolls. El foc ha obligat a confinar durant unes hores el nucli urbà d'Andaní i algunes granges pròximes a la carretera nacional 230. S'ha aconseguit fer arribar les flames a una zona de conreus per frenar-ne la progressió. Us ho destacàvem en els titulars, el Camp Nou tornarà a acollir una final de la Champions 30 anys després de fer-ho per últim cop. La màxima competició continental es decidirà a l'estadi el 2029, després que la instal·lació s'hagi imposat a l'altre candidat, l'estadi londinenc de Wembley. Serà el tercer cop que s'hi disputa una final europea després de les de 1989 i el 1999. Un cop acabades les obres, el Camp Nou serà l'estadi amb més capacitat d'Europa, amb seients per a 105.000 aficionats. El president blaugrana, Joan Laporta, destaca que la designació el consolida com una instal·lació de referència mundial.
17: L'elecció de la UEFA doncs, dona una dimensió internacional a l'Spotify Camp Nou i el consolida com un estadi de referència mundial en l'avantguarda de l'experiència, l'accessibilitat, la connectivitat, tot el que fa referència als serveis que dona l'Spotify Camp Nou.
2: El Barça té aquesta nit partit de Lliga al Camp Nou a 9:15 contra el Racing de Santander. Els blaugranes buscaran continuar comptant els partits per victòries i marcar un nou rècord, el de millor inici històric de temporada amb 7 triomfs consecutius. Després del triomf del Real Madrid contra l'Elx, l'equip necessita puntuar per mantenir el liderat en solitari de primera. Hansi Flick, que podria fer rotacions, diu que no pensen en batre rècords.
18: We want to win every game, so this is the focus and we want to...
19: Volem guanyar cada partit, aquest és l'objectiu, volem guanyar el següent partit. No pensem en altres coses, només pensem en demà perquè tenim un duel molt important a casa contra un rival que ho està fent molt bé.
18: They are doing really good. It's not an easy game.
19: No serà fàcil i necessitem a tothom concentrat per mostrar que som el millor equip.
18: Showing that we are the better team.
2: Un Barça que ha blindat Hamza Abdelkarim. El davanter egipci de només 18 anys ha renovat fins al juny del 2030 amb una clàusula de 150 milions. El jugador, fins ara amb poc protagonisme als partits, té clar l'objectiu: aprendre i adaptar-se a l'estil Barça per fer-se amb un lloc en els plans de Flick.
20: Em sento increïble, estic molt orgullós i tinc moltes ganes de continuar jugant en aquest club tan especial. És una cosa amb què sempre havia somiat i això em fa sentir orgullós. Tinc moltes ganes de continuar jugant. Crec que l'estil de joc d'aquí és molt únic, molt diferent del d'altres clubs. És un estil que es coneix des de fa molt de temps i al qual estic intentant adaptar-me i del qual intento aprendre molt.
2: L'Espanyol no ha pogut donar continuïtat al triomf de Pamplona i ha caigut contra el Rayo Vallecano per 2-1. Una mala primera part en què va encaixar 2 gols. Va condemnar l'equip. La reacció va arribar a la represa amb un nou gol de Roberto Fernández, però va ser insuficient per tornar a debutar-que amb algun punt a la butxaca. L'equip va acabar amb 10 per l'expulsió d'Omar, que no podrà jugar divendres contra l'Elx. El tècnic, Manolo González, fa autocrítica.
21: La segona part de l'equip ha sigut molt bona, lògicament, però clar, al final dona igual que juguis i quan tu perds cada pilota que toques, regales el primer gol. I torno a dir, jo soc conscient de que no ha sortit bé i està clar, però clar, no hem fet res bé a la primera part i això són 11 jugadors, no? La part de l'entrenador està clar.

0: Arribarem a 8:15 amb la cultura. Avui arrenca a Vic la 38a edició del Mercat de Música Viva. 5 dies de música amb 72 actuacions, 7 de les quals podreu seguir a les televisions locals i a la xarxa Més. Artistes com Mamaduixa, Caral Laoz, Ginestà o Quimi Portet passaran per Vic des d'avui fins diumenge. Ens en dona tots els detalls l'Ona Fàbrega del Nou TV.
1: Vic enllesteix els últims preparatius per al que serà la 38a edició del Mercat de Música Viva, que aquest dimecres dona el tret de sortida a 5 dies de música, amb 72 actuacions, 35 de les quals són estrenes de disc, directe, gira o fins i tot projecte musical. Al vespre, la dramaturga italiana Lucia del Greco encetarà els concerts amb la direcció de l'espectacle inaugural Non Concerto, una longuíssima obra d'Andrea Laszlo de Simone.
2: És un artista que treballa amb un so, quasi diria analògic, que realment dona molt de pes a la matèria de les notes, a la música pensada quasi com algo etèric, però també concret, molt material.
1: Es tracta d'una producció pròpia creada especialment pel mercat que reflexiona sobre el concepte de la música en directe en un moment en què el sector de la indústria musical es troba en canvi constant, marcat per la intel·ligència artificial i la tecnologia. Canvis que també ha notat el mercat amb la consolidació de nous espais com l'escenari de la Catedral, la Carpa de l'Atlàntida o l'Església dels Dolors.
0: Aquest dimarts a Girona s'ha lliurat el 59è Premi Prudenci Bertrana. El guanyador ha estat el músic i escriptor Jordi Campó i Boada amb Fer cantar els arbres, una obra que s'endinsa en la bellesa i la imperfecció a partir de la fusta com a matèria viva, ja que narra la història d'una nissaga de luthiers tocada per un misteri durant generacions. El Bertrana és el degà dels Premis Literaris de Girona i està dotat amb 30.000 euros, a més de la publicació del llibre per l'editorial Columna. En la mateixa gala s'ha lliurat el Premi Cerverí 2026 de Lletres de Cançons que ha guanyat la Ludwig Band amb Enganyar-te. I l'escriptor mallorquí Sebastià Alzamora ha estat guardonat amb el Premi Nacional de Poesia 2026 que concedeix el Ministeri de Cultura per la seva obra Sala Augusta, seguit de Llengua Materna. Es tracta d'un poemari de doble vocació de la memòria del poeta. El guardó, dotat amb 30.000 euros, lloa la capacitat de l'obra per transitar des de la denúncia històrica fins a la delicadesa de l'espai domèstic, rescatant de l'oblit l'horror de la Guerra Civil. I la Crida a Santa Tecla ha donat aquest dimarts al vespre el tret de sortida oficial a la Festa Major de Tarragona. Les celebracions s'han iniciat amb l'homenatge als perpetuadors, els portants dels gegants moros i dels negritos del col·lectiu gitano. Reben així el més alt reconeixement festiu. També s'han lliurat els teclers i tecleres d'honor a persones i col·lectius que han contribuït a mantenir viva la festa. Entre els premiats s'ha reconegut Xavier Abelló Tomàs, director gerent de TAC12 a la Televisió Pública del Camp de Tarragona, per la difusió audiovisual de la cultura popular de la ciutat. Un cop fets els homenatges, s'ha fet el toc de crida al balcó de l'Ajuntament. L'alcalde ha pronunciat el visca Santa Tecla i s'han encès els 11 morters de Santa Tecla i la primera tronada.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
2: La fisioteràpia i l'articulació temporomandibular.
3: La fisioteràpia pot ser una gran aliada en el tractament de les disfuncions de l'articulació temporomandibular, coneguda com a TM. A través de tècniques específiques es pot alleujar el dolor, millorar la mobilitat i reduir el desgast associat amb problemes com el bruxisme o altres desordres mandibulars. Un enfocament terapèutic adequat pot ajudar a restaurar la funció normal de la mandíbula i millorar la qualitat de vida dels pacients.
1: Salut Activa.
4: Laura Díaz, fisioterapeuta d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
5: Si la mandíbula en general està molt tensa, per exemple, el que pot provocar són problemes masticatoris, per exemple, no podem deglutir correcte. També pot provocar que tinguem mals de caps. També pot provocar dolor cervical i, en general, que no puguis descansar correcte. Per millorar tots aquests aspectes que hem parlat anteriorment, el fisioterapeuta és un bon professional per ajudar, ja que té els recursos per treure la tensió de la mandíbula, ensenyar uns exercicis per poder treure la tensió i descansar millor durant la nit i tenir una vida més tranquil·la.
1: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
0: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa explicant-vos el primer pas cap a l'ampliació de l'aeroport del Prat. El Consell de Ministres ha aprovat un pla d'inversions que preveu destinar 1.765 milions d'euros fins al 2031. Malgrat que en les partides no s'hi inclou l'allargament de la pista, però sí que preveu les compensacions ambientals que se'n derivarien. I això ha tornat a encendre el debat de veus a favor del creixement de la infraestructura i en contra. Des del mateix govern central, on Sumar ha deixat clar que el pla no compta amb el seu vistiplau. L'última paraula, sigui com sigui, la tindrà Brussel·les. De seguida us ho ampliem. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dimecres 16 de setembre. El govern anuncia una inversió de 127 milions per construir 4 estacions ferroviàries de mercaderies fins al 2031. Se situaran a Lleida, les Terres de l'Ebre, el Penedès i l'Empordà per intentar saldar un deute històric en aquest tipus de logística a Catalunya. Un treballador ha mort i un altre ha resultat ferit crític mentre intentaven arreglar un embús al sistema de desguàs de les aigües brutes del Mercat Central de Tarragona. L'acumulació de monòxid de carboni, que se n'ha derivat, hauria deixat inconscients els operaris. Aquest matí comença el judici contra 4 agents de la Policia Nacional acusats de causar lesions a l'activista Roger Espanyol quan es manifestava la jornada de l'1 d'octubre de 2017 a Barcelona. Roger Espanyol va perdre la visió d'un ull després de rebre l'impacte d'una pilota de goma. Els policies s'enfronten a peticions de fins a 13 anys de presó i inhabilitació. El Camp Nou tornarà a acollir una final de la Champions 30 anys després de fer-ho per últim cop. La màxima competició continental es decidirà a l'estadi el 2029, després que la instal·lació s'hagi imposat a l'altre candidat, l'estadi londinenc de Wembley. Serà el tercer cop que s'hi disputa una final europea. Analitzarem tot seguit l'impacte d'aquesta designació per la ciutat de Barcelona en conversa amb el professor d'Organització d'Esdeveniments Esportius de l'UNCET Business School, Xavier Riera. Tot a punt a Vic per l'arrencada de la 38a edició del Mercat de Música Viva. Artistes com Mama Duixa, Caral Laoz, Ginestà o Quimi Portet pujaran a l'escenari des d'aquest dimecres i fins diumenge en un certamen que comptarà amb una 70a d'actuacions. Algunes d'elles les podreu seguir a les televisions locals i també a la xarxa Més. Obrim plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, hi ha un accident a la B20 a Esplugues de Llobregat que en sentit nord deixa els vehicles al voral i 2 quilòmetres de retencions. I tenim també una avaria a l'AP7 a l'altura de Vilafranca del Penedès amb el vehicle al voral que deixa 1 quilòmetre de circulació intensa en tots dos sentits. D'altra banda, també hi ha les cues habituals a l'AP7 en direcció Tarragona entre Mollet i Barberà del Vallès, així com a la C17 a Parets. A la C59, a Caldes de Montbui, hi ha 3 quilòmetres de cues en sentit sud. Pel que fa al transport públic, ara mateix s'acumulen alguns retards a la línia R2 Sud de Rodalies per robatori de cable a l'entorn de l'estació de França de Barcelona. I pel que fa al temps, Protecció Civil ha activat l'alerta per inundacions per la previsió de pluges intenses aquesta tarda vespre i fins a la matinada. De moment, però, tindrem un matí amb força clarianes i sol a les comarques de Girona i del Pirineu. A mesura que avancin les hores, el cel quedarà més carregat entre Tarragona i Lleida amb alguna primera gota. Al migdia, compta amb tempestes localment fortes a l'àrea metropolitana de Barcelona. A la tarda, les tempestes s'escamparan per la Catalunya central, l'interior de Girona i l'àrea de Barcelona. Al vespre, aiguats intensos entre les conques del Gaià i el Llobregat, amb molta aigua en poca estona i risc d'inundacions. A Lleida, poca precipitació i temperatures a la baixa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: El Consell de Ministres ha aprovat el Pla d'Inversions d'Aena, conegut com a Pla d'Hora, que preveu destinar 1.765 milions d'euros per millorar l'aeroport del Prat a curt i mig termini. A més, el pla incorpora 191 milions per impulsar en els propers 4 anys algunes de les actuacions preparatòries per avançar en una possible ampliació de la infraestructura. En tot cas, la futura nova pista no seria una realitat fins després del 2031. Ens ho explica l'Albert Güell.
2: El ministre de Transports, Òscar Puente, ha estat l'encarregat d'anunciar les xifres d'inversió del DORA 3 dels 1.960 milions previstos per a Catalunya. Uns 1.765 aniran destinats a millores a l'aeroport del Prat. Respecte a una possible ampliació de la infraestructura, Puente ha avançat que es preveuen 191 milions, sobretot per a tirar endavant accions preparatòries.
3: Para la propia pista en sí, no. Van para actuaciones preparatorias necesarias si es que los requerimientos medioambientales que se exigen para esa ampliación finalmente se dieran y se pudieran realizar.
2: Puente ha avançat que la futura construcció d'una nova pista no seria factible fins al pròxim DORA, que entraria en vigor a partir del 2031. El ministre ha reconegut discrepàncies dins l'executiu entre Sumar i el PSOE, però ha reiterat el compromís del govern espanyol per seguir avançant en el projecte.
3: ¿En qué se traduce ese compromiso? En que se tramite el nuevo plan director, que está contratado por parte de AENA y que está en este momento en fase de redacción, y se someta a la Unión Europea a consideración la posibilidad de la ampliación de la pista con el ofrecimiento de compensaciones medioambientales que antes he mencionado. Si eso se produjera en el DORA 4, irá ya la parte relativa a la construcción de la ampliación de la pista.
2: Puente ha recalcat que treballen colze a colze amb el govern de la Generalitat per millorar l'aeroport del Prat.
1: Qui també ha reaccionat a aquesta inversió que haurà de possibilitar l'ampliació de l'aeroport és l'alcaldessa del Prat de Llobregat, Alba Bou, que qualifica d'irresponsable que el govern continuï apostant per expandir la infraestructura.
4: Considerem que és irresponsable, sobretot després de l'estiu que hem hagut de patir, un estiu amb nits tòrrides, amb temperatures elevadíssimes i absolutament insostenibles, sobretot tenint en compte que hem hagut de patir incendis que han costat la vida d'algunes persones, i considerem absolutament irresponsable que es dediquin diners a un projecte que continuarà ampliant les emissions de gasos d'efecte hivernacle, que són les que causen l'emergència climàtica que ja avui estem patint.
1: El govern celebra l'aprovació del DORA 3 i diu que demostra el compromís ferm amb l'ampliació de l'aeroport. En la compareixença posterior a la reunió de l'executiu, però, el govern ha fet un altre anunci. Vol construir 4 terminals ferroviàries per impulsar el trànsit de mercaderies. Invertirà 127 milions d'euros fins al 2031. Pretén treure els camions d'autopistes i carreteres i dinamitzar l'economia catalana. Més informació en la següent crònica de Mont Carvajal.
5: Actualment, només el 4% de mercaderies de Catalunya es transporten amb tren. El govern vol arribar al 10% l'any 2031. Per això construirà 4 estacions. Estaran a Lleida, l'Ebre, el Penedès i l'Empordà, a l'entorn de Vilamalla. I es connectaran amb les 3 que ja existeixen, la dels ports de Barcelona i Tarragona i la de la Llagosta. La consellera i portaveu del govern, Sílvia Paneque, ha explicat que transportar mercaderies en tren millorarà el medi ambient i l'economia.
6: Quan parlem d'autopistes ferroviàries, estem parlant que els camions en la seva totalitat o pràcticament pugen en el tren i per tant estem també parlant de millorar aquest dèficit de conductors que hi ha a tota Europa i a Catalunya també.
5: Per anar bé, aquesta xarxa interna hauria de connectar-se amb el corredor mediterrani que les duria cap a Europa. El projecte, però, acumula més de 25 anys de retard.
1: I no deixem els números perquè els preus s'han enfilat 5 dècimes a l'agost a Catalunya i arriben al 4%. Es tracta de l'encariment interanual de preus més alt dels últims 3 anys. La xifra contrasta amb la dada de la inflació de l'agost de l'any passat, que era del 2,4%, i s'encadenen ja 4 mesos a l'alça. Aquest increment s'explica sobretot per l'augment del preu dels carburants atiats per la crisi a l'Orient Mitjà. Per demarcacions, Girona és la que registra una inflació més acusada a l'agost, d'un 4,8%, seguida per Tarragona amb un 4,4% i Lleida amb un 4,2%. En canvi, Barcelona es manté com la demarcació amb una inflació més moderada, d'un 3,8% interanual. Us ho hem destacat també en els titulars. Avui arrenca el judici contra 4 agents de la Policia Nacional acusats de causar lesions a Roger Espanyol mentre es manifestava durant el referèndum de l'1 d'octubre de 2017 a Barcelona. Roger Espanyol va perdre la visió d'un ull després de rebre l'impacte d'una pilota de goma. Aquest és l'únic procediment penal obert per les càrregues de l'1 d'octubre i està previst que es celebri en 4 sessions, l'última de les quals serà justament l'1 d'octubre. Els 4 acusats s'enfronten a peticions de fins a 13 anys de presó i inhabilitació, mentre que la Fiscalia sol·licita l'absolució perquè considera que la policia tenia autoritzat l'ús de material antidisturbis i emmarca la intervenció en el compliment d'un deure. I el magistrat del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, ha rebutjat la petició de l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, i de l'exconseller Toni Comín, d'aplicar-los la llei d'amnistia pel delicte de malversació després de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Llarena argumenta que el Tribunal Europeu descarta l'afectació als interessos financers de la Unió, però no modifica l'argument del benefici patrimonial. A més, afegeix que el Tribunal Constitucional no s'ha pronunciat tampoc sobre aquesta qüestió que Llarena manté com a motiu per excloure l'aplicació de la llei en el cas del delicte de malversació. És previst que el Constitucional obri les deliberacions el pròxim 22 de setembre a partir del recurs d'empara presentat per l'exconseller i ara secretari general de Junts, Jordi Turull. Mentrestant, desenes de persones s'han concentrat en les darreres hores davant la comissaria dels Mossos d'Esquadra de la Travessera de les Corts de Barcelona per reclamar la dimissió de la consellera d'Interior, Núria Parlon. Convocades per l'ANC, han volgut denunciar així l'actuació policial durant els aldarulls del final de la diada de l'11 de setembre per les detencions de 8 menors que consideren desproporcionades. Ignasi Rigau és el coordinador de mobilitzacions de l'Assemblea Nacional Catalana.
7: Volem denunciar el cos dels Mossos d'Esquadra per la seva impunitat, per el seu carrusel que van fer amb tots els joves. Van pagar a tothom que venia pel carrer sense mirar si havia fet un delicte o no havia fet un delicte. Va ser una barbaritat. Van detenir joves menors d'edat a partir de les 10 de la nit. A les 6 del matí, molts dels pares es van enterar per la Ciutat de la Justícia que estaven els seus fills allà.
1: Un treballador ha mort i un altre ha resultat ferit crític mentre intentaven arreglar un embús al sistema de desguàs de les aigües brutes del Mercat Central de Tarragona. Els fets han passat cap a les 8 del vespre a la planta menys 3 del soterrani, quan, segons els bombers, l'embús hauria produït una acumulació de monòxid de carboni que hauria deixat inconscients els operaris, causant la mort a un d'ells. A la zona s'hi han enviat fins a 7 dotacions de bombers que han desallotjat el recinte i han establert un perímetre de seguretat per precaució. Els Mossos d'Esquadra han detingut un mestre del Col·legi Badalonès i entrenador de les categories inferiors del Joventut de Badalona per un presumpte cas d'assetjament sexual a menors. Dues adolescents l'han denunciat pels seus comentaris a través de les xarxes socials i les dues entitats han apartat l'home mentre duri la investigació. Mentrestant, un monitor d'equitació d'Arenys de Munt, al Maresme, acusat d'un delicte continuat d'abusos sexuals a 9 menors entre el 2015 i el 2023, ha acceptat la pena de 29 anys i 5 mesos de presó. També s'ha acordat indemnitzar les víctimes per les seqüeles patides i els danys morals amb un total de 62.000 euros. Alhora, la resolució fixa una llibertat vigilada durant 9 anys, un cop hagi complert la condemna.
0: Notícies en xarxa. Actualitat local.
1: Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Especial d'Emergències per Inundacions de Catalunya per la previsió de pluges intenses aquest dimecres. El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès una previsió de precipitacions intenses a la meitat est de Catalunya a partir de la tarda vespre i fins a la matinada. En concret, a les comarques del Maresme, el Vallès Oriental, el Vallès Occidental, el Baix Llobregat, el Barcelonès i l'Anoia es podria superar, de fet, el llindar dels 60 litres per metre quadrat en només 3 hores. Aquest matí se celebrarà un comitè tècnic per avaluar-ne l'evolució. Protecció Civil demana molta precaució en els desplaçaments i en les activitats a l'exterior, especialment en aquelles zones inundables. I els bombers han aconseguit estabilitzar aquesta passada nit l'incendi del Farràs al Segrià, que ha afectat 90 hectàrees, més de la meitat de les quals de matolls. El foc ha obligat a confinar durant unes hores el nucli urbà d'Andaní i algunes granges pròximes a la carretera nacional 230. S'ha aconseguit fer arribar les flames a una zona de conreus per frenar-ne la progressió. Aquest estiu hi ha hagut 154 incendis a la demarcació de Barcelona, un 24% més que l'any passat i 7 vegades més superfície cremada. 7 de cada 10 focs han tingut un origen humà, de forma o no voluntària, combinat amb les altíssimes temperatures. És el balanç que avui ha fet la Diputació de Barcelona, que ha anunciat que afegirà 1,5 milió d'euros als 3 milions que ja destinava a gestió forestal per ampliar els treballs de prevenció. Ens ho amplia la Maite Polo.
8: S'han perdut 1.180 hectàrees, la majoria forestals, a les comarques de Barcelona, i les causes de 3 de cada 4 focs, des de mitjans de juny fins a acabar l'agost, han estat els abocaments incontrolats, les incidències a la xarxa elèctrica i a les infraestructures viàries i l'acció directa de les persones. De fet, els agents cívics han fet 60 dissuasions de comportaments incívics, 14 han acabat en denúncia. La Diputació augmentarà l'ajut que dona als ajuntaments perquè eliminin tots els abocaments incontrolats. El diputat delegat de Prevenció d'Incendis i Gestió Forestal és Jordi Fàbrega.
9: No podem conformar-nos, tot i que hem baixat en nombre respecte a l'any 25, a continuar tinguent a prop de 2.500 abocaments incontrolats a l'entorn bàsicament metropolità de Barcelona i a tota la província, però a l'entorn metropolità perquè hi ha molta població. Això hem baixat un 10% respecte al 25, l'any 25, però vol dir que continuem fent molts abocaments incontrolats i són una de les causes més directes de provocar un incendi.
8: Per protegir les urbanitzacions i els nuclis de població dins del bosc, ja s'han fet un 60% de franges perimetrals i l'objectiu de la Diputació és protegir-les totes.

0: I quan són 7:45, us expliquem que el Camp Nou tornarà a acollir una final de la Champions 30 anys després de fer-ho per última vegada. La màxima competició continental es decidirà a l'estadi el 2029, després que la instal·lació s'hagi imposat a l'altre candidat, l'estadi londinenc de Wembley. Serà el tercer cop que s'hi disputa una final europea, després de les de 1989 i el 1999. Un cop acabades les obres, el Camp Nou serà l'estadi amb més capacitat d'Europa, amb seients per a 105.000 aficionats. El president blaugrana, Joan Laporta, destaca que la designació el consolida com una instal·lació de referència mundial.
1: L'elecció de la UEFA dona una dimensió internacional a l'Spotify Camp Nou i el consolida com un estadi de referència mundial en l'avantguarda de l'experiència, l'accessibilitat, la connectivitat, tot el que fa referència als serveis que dona l'Spotify Camp Nou.
0: Què representa realment aquesta tria per Barcelona i per Catalunya? No només en clau esportiva, sinó també en clau de projecció internacional, d'impacte econòmic i de cara al Mundial del 2030, no oblidem. Li preguntem a Xavier Riera, és professor d'organització d'esdeveniments esportius a l'EUNCET Business School. Bon dia i gràcies per atendre'ns.
2: Bon dia, com esteu?
0: Ho sentíem ara de la veu de Joan Laporta. La UEFA ha confirmat que el Camp Nou acollirà la final de la Champions del 2029 imposant-se a Wembley. Què significa per Barcelona i per Catalunya que la final més important del futbol europeu torni aquí després de 30 anys?
2: Home, per començar significa posar Barcelona i Catalunya davant d'una audiència milionària. La Champions League, que és l'esdeveniment esportiu després de la final del Mundial, doncs probablement que més audiència té, uns 450 milions d'espectadors, per sota només del Mundial de Futbol. Penseu que es parla molt de la Super Bowl, però al final només la consumeixen als Estats Units, pràcticament, i no arriba als 150 milions d'espectadors, i els Jocs Olímpics, evidentment, tenen molta exposició durant molts dies, però concentrat en una franja de 2 hores, de 3 hores, són 450 milions d'espectadors, i després tot l'storytelling que es genera al voltant de la final durant mesos abans posa el nom de Barcelona recurrentment en el punt de mira d'un esdeveniment mundial a nivell esportiu del top 3 que hi ha al món.
0: Fins a quin punt aquesta remodelació del Camp Nou, aquesta nova infraestructura, ha estat clau per guanyar la final del 2029? Per què la UEFA s'hagi decantat, en definitiva, per la candidatura barcelonina?
2: La UEFA tenia moltes ganes que el Camp Nou estigués nou, però nou de debò, perquè el Camp Nou que coneixíem des de feia uns anys no era apte per acollir una final de la Champions. Ara ho estarà. Grans hospitalities, unes infraestructures espectaculars, tot a l'estadi cobert. La UEFA sap que amb un estadi de més de 100.000 espectadors, 105.000, són moltes més entrades que vendrà, és molt més hospitality, més entrades pels patrocinadors, el negoci és molt més gran, només Wembley se li pot acostar, però no hi ha un altre estadi igual a Europa. És el millor, l'Spotify Camp Nou serà el millor estadi pel millor espectacle que té la UEFA de sempre, perquè és el millor partit que tenen en tot l'any.
0: Una final de Champions pot generar més de 300 milions d'euros en impacte directe i indirecte. Què representa això per Barcelona i quins sectors creu vostè que en sortirien més beneficiats? O en sortiran, vaja, més beneficiats?
2: Bueno, parlar d'una xifra és complicat. És veritat que també el Camp Nou és molt gran i això farà que vingui molta gent de fora. També és veritat que la final és a les 6 de la tarda. Molta gent segurament doncs, no passarà dues nits, sinó que després del partit ja marxarà. Però l'impacte és enorme. L'impacte directe, és a dir, en restauració, hotels, comerç, transport, oci, serà molt gran. No sé si tan gran. Per exemple, a Londres va estimar uns 60 milions de lliures, Istanbul el 2023 buscava les abans parlava de 120. Hem de tenir en compte també que l'ens públic tindrà una despesa extra de seguretat, si s'ha d'allargar el metro, moltes coses que això també fan rebaixar la factura. Però realment l'impacte directe serà de desenes de milions d'euros, això segur, i després per la imatge de Barcelona el retorn a posteriori també serà gran, i no només a Barcelona, sinó tota l'àrea propera, Maresme, Baix Llobregat, Garraf, etc.
0: I molt ràpidament, el Camp Nou també aspira a acollir la final del Mundial 2030, competint amb el Bernabéu i Casablanca. Això pot ser també una porta d'obertura, ja?
2: Absolutament. És un esdeveniment importantíssim i el Camp Nou es posarà a prova totalment per competir amb Madrid. També, bueno, diuen que també pot ser que sigui el Marroc, però sobretot el Santiago Bernabéu és el principal rival. Serà la prova definitiva. Jo crec que si surt això bé, el Camp Nou pot tenir molts números d'acollir la final del Mundial, perquè precisament també és el camp més gran i és on cabria més gent i on la FIFA podria lluir més.
0: Doncs Xavier Riera, t'agraïm moltíssim que ens hagi atès aquest matí i que tingui un molt bon dia.
2: Gràcies a vosaltres, fins la propera.
0: Un Barça que té aquesta nit partit de Lliga al Camp Nou a 9:45 contra el Racing de Santander. Els blaugranes buscaran continuar comptant els partits per victòries i marcar un nou rècord, el de millor inici històric de temporada, amb 7 triomfs consecutius. Després de la victòria del Real Madrid contra l'Elx, l'equip necessita puntuar per mantenir el liderat en solitari de primera. Hansi Flick, que podria fer rotacions, diu que no pensen en batre rècords.
3: We want to win every game, so this is the focus, and we want to...
4: Volem guanyar cada partit, aquest és l'objectiu, volem guanyar el següent partit. No pensem en altres coses, només pensem en demà, perquè tenim un duel molt important a casa contra un rival que ho està fent molt bé.
3: They are doing really good. It's not an easy game.
4: No serà fàcil i necessitem a tothom concentrat per mostrar que som el millor equip.
3: Showing that we are the better team.
0: Mentrestant, l'Espanyol no ha pogut donar continuïtat al triomf de Pamplona i ha caigut contra el Rayo Vallecano per 2-1. Una mala primera part, en què va encaixar dos gols, va condemnar l'equip. La reacció va arribar a la represa amb un gol de Roberto Fernández, però va ser insuficient per tornar a debutar que amb algun punt a la butxaca. L'equip va acabar amb 10 per l'expulsió d'Omar, que no podrà jugar divendres contra l'Elx. El tècnic, Manolo González, fa autocrítica.
5: La segona part de l'equip ha sigut molt bona, lògicament, però clar, al final dona igual que juguis, si quan tu perds cada pilota que toques, regales el primer gol. I torno a dir, jo sóc conscient de que no ha sortit bé i ja està clar, però clar, no hem fet res bé a la primera part i això són 11 jugadors, no? La part de l'entrenador està clar.
0: Avui comença Granollers el Mundial d'handbol en cadira de rodes. La selecció espanyola, amb dos jugadors catalans, s'estrena davant el combinat de Líbia en el primer partit de la fase de grups. Ens amplia la informació des de BOTV, l'Òscar de la Riba.
6: Una selecció espanyola que compta amb dos jugadors catalans convocats que militen al Palau Tordera. El central Òscar Pérez, de Cànovas i Samalús, i el lateral dret Rafa Benítez. El Vallès a Òscar Pérez expressa la satisfacció de viure aquesta experiència i donar a conèixer aquest esport.
7: Catalunya és una de les potències de l'handbol convencional, doncs era bo que també algun jugador català pogués estar en aquesta selecció. I des que van començar el projecte d'aquí del Palau Tordera, doncs bueno, sempre m'han tingut en compte el tema de la selecció, portem ja 2 anys treballant a la selecció, i és un orgull representar també Catalunya dintre de la selecció espanyola. Tant jo com Rafa estem molt contents de poder estar en aquesta selecció, en aquest campionat. Ja hem fet un campionat d'Europa, ara el més top que queda és el Mundial.
6: La cita reuneix 12 seleccions de 5 continents i farà història al convertir-se en el primer Mundial de la modalitat d'handbol a 4 que celebra Europa.
0: Avui arrenca a Vic la 38a edició del Mercat de Música Viva. 5 dies de música amb 72 actuacions, 7 de les quals les podreu seguir a les televisions locals i a la xarxa Més. Artistes com Mama Duixa, Caral Laoz, Ginestà o Quimi Portet passaran per Vic des d'avui fins diumenge. Ens en dona més detalls l'Ona Fàbrega del Nou TV.
8: Vic enllesteix els últims preparatius per al que serà la 38a edició del Mercat de Música Viva, que aquest dimecres dona el tret de sortida a 5 dies de música, amb 72 actuacions, 35 de les quals són estrenes de disc, directe, gira o fins i tot projecte musical. Al vespre, la dramaturga italiana Lucia del Greco encetarà els concerts amb la direcció de l'espectacle inaugural Non Concerto, una longuíssima obra d'Andrea Laszlo de Simone.
9: És un artista que treballa amb un so, quasi diria analògic, que realment dona molt de pes a la a la matèria de les notes. A la música pensada quasi com algo eteri, però també concret, molt material.
8: Es tracta d'una producció pròpia creada especialment pel mercat que reflexiona sobre el concepte de la música en directe en un moment en què el sector de la indústria musical es troba en canvi constant, marcat per la intel·ligència artificial i la tecnologia. Canvis que també ha notat el mercat amb la consolidació de nous espais com l'escenari de la Catedral, la Carpa de l'Atlàntida o l'Església dels Dolors.
0: La plaça del Castell de Torredembarra, el Tarragonès, tornarà a ser l'escenari de la primera jornada del concurs de castells el pròxim 27 de setembre. La primera jornada tornarà a concentrar 12 colles per determinar qui serà el primer líder de la classificació general abans de les jornades tarragonines. Entre les principals colles classificades hi ha els castellers d'Esparreguera, els de Sarrià i els de Badalona. Com a principal canvi, enguany s'actuarà en solitari a partir del 5 de set, un castell per sobre que ara fa 2 anys. La colla guanyadora de les dues darreres edicions, els locals Nois de la Torre, no hi actuaran perquè s'han classificat per anar a la Tàrraco Arena Plaça. Això permetrà que la colla tingui les mans lliures per estar més per l'organització de l'esdeveniment.

0: Estimades i estimats, de dilluns a divendres i de 8 a 11 del matí ens trobarem a Ràdio Sant Boi. Us volem despertar, acompanyar i fer ràdio amb vosaltres i per vosaltres. Què? Pugeu a bord?
1: La República Santboiana. Ho deixaràs tot per escoltar-nos.
2: De dilluns a divendres, d'11 del matí a la 1 del migdia, us espero al Dies de Ràdio, on l'entreteniment i el servei públic seran els protagonistes.
3: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.
4: A Gent de Carrer t'expliquem tot el que passa a Sant Boi.
5: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport de casa nostra.
6: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
7: De la ciutat cooperativa.
8: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret, bon dia.
9: Hola, bon dia.
5: Amb ritme, proximitat i bon humor.
4: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Gent de Carrer. El món des d'una...

0: R2 Sud de Rodalies per un robatori de cable a l'estació de França. Només circulen dos trens per hora i sentit amb parada a totes les estacions.
1: L'Audiència de Barcelona jutja avui tres comandaments de la policia espanyola i l'agent de l'1 d'octubre del 2017 que va buidar un ull amb un tret de bala de goma a Roger Espanyol. S'enfronten a penes de 13 anys de presó cadascun. La fiscalia en demana l'absolució. Un treballador ha mort i un altre ha quedat ferit crític al mercat de Tarragona mentre feien tasques de manteniment en una fossa sèptica. Segons els bombers, els operaris treballaven al desguàs, on s'havia acumulat monòxid de carboni. El treballador ferit està ingressat a l'Hospital Joan 23 i els Mossos d'Esquadra estan investigant els fets. Brussel·les vol posar límits a les xarxes socials per als menors de 15 anys. També es vol obligar les plataformes a verificar l'edat i eliminar mecanismes dissenyats per generar addicció. La proposta la presentarà avui la mateixa presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, aprofitant el discurs sobre l'estat de la Unió Europea. El president Salvador Illa celebra avui la Diada Nacional de Catalunya a Extremadura i farà l'acte institucional que fins ara sempre s'havia celebrat a Madrid. Coincidint amb el viatge, Illa també es reunirà avui amb la presidenta extremenya Maria Guardiola del Partit Popular. El 23% dels punts de recàrrega d'accés públic de Catalunya no funcionen. Són dades de la patronal de fabricants de vehicles que ha avançat al matí de Catalunya Ràdio. Es tracta de punts que estan avariats o bé que encara no s'han pogut connectar a la xarxa. Activada l'alerta del Pla Inuncat davant la previsió de pluges intenses a partir d'aquesta tarda, d'entrada Protecció Civil no l'equiparà a la situació de la setmana passada, però aquest matí una nova reunió del comitè tècnic haurà de determinar si cal activar alguna mena de restricció. I avui comença el Mercat de Música Viva de Vic, que fins diumenge desplegarà més de 70 propostes artístiques. El concert inaugural serà el Non Concerto, dirigit per la dramaturga Lucia de Greco i basat en el disc Una longuíssima ombra de l'italià Andrea Lazzo de Simone. Aquests dies també actuaran Nacho Vegas, Quimi Portet, Mujeres o Escuno Bohemio.
2: Esports.
3: El Barça rep aquest vespre al Camp Nou el Racing de Santander amb l'objectiu de sumar 3 punts més i continuar invicta al capdavant de la classificació. Hansi Flick no ha aclarit si farà o no rotacions a l'11 inicial. Ahir, derrota de l'Espanyol davant el Rayo per 2-1 després d'una molt mala primera part dels de Manolo González, que al descans ja perdien per 2-0. A la segona part, Roberto, que ja suma 6 gols, va escurçar distàncies. I el Madrid guanya novament el temps afegit, aquest cop al camp de l'Elx, per 2-3. Els blancs dominaven per 0-2. L'Elx va aconseguir empatar el partit, però un gol de Carlos Espí, al 91, dona la victòria als de Mourinho.
1: I el temps, un matí tranquil en general, amb alguns primers ruixats al migdia a les comarques de Barcelona i Girona. Entre la tarda i la nit, atenció, pluges intenses, amb més de 40 litres en 30 minuts, de caràcter torrencial, a comarques de Girona, Catalunya, Central Barcelona i nord de Tarragona. Tot plegat amb un descens de la temperatura.
4: 3CAT Info.

Bon dia, Sant Boi, bon dia, Baix Llobregat. Són les 8 i 5 minuts del matí. Avui és dimecres 16 de setembre de 2026 i esteu escoltant la República Santboiana de Ràdio Sant Boi. Nou dimecres, doncs, a sobre de la taula per tal de ser servit, tal i com manen les bones maneres, i avui a propòsit amb una xifra força simpàtica, i és que la República Santboiana arriba als 2.240 programes en viu i en directe. Dades rodones que potser no tenen més importància que la que volem donar-li, tanmateix ens arremangarem un cop més i ens hi posarem, que d'entrada prou feina tenim amb l'anàlisi de l'actualitat amb el nostre Consell de Sàvies i Savis.

I parlant de feina, de bona feina, això sí, després farem ciència i aquesta nova temporada estrenarem aquest emblemàtic espai amb un projecte que té a veure amb tenir cura, perquè ens entengueu, fent tasques de seguiment i estudi, amb els rapinyaires del Garraf. Què en sabem d'aquests animals que visiten la nostra geografia cada any? De quines espècies parlem? Avui, doncs, la ciència va d'ocells, d'ocells rapinyaires molt especials. Ens ho explicaran, esclar, els responsables d'aquest projecte de la Diputació de Barcelona i del Parc del Garraf. I del Garraf i de les seves alçades, un clàssic de la casa, perquè torna la recepta de la setmana, avui amb el Pere de Calvitus. Com també ens retrobarem amb l'Enric Bastardes, que ens farà les seves ja llegendàries cròniques bastardes des del cor de Catalunya. A banda, us regalarem un nou conte de l'Albert Estengre, l'orador professional referent en aquest país, que també vol dir la seva en aquesta nova temporada. Fem dimecres, doncs, a l'estil de la República Santboiana, que ja coneixeu com va tot per aquí, però en constant procés de millora. Això és el que almenys procurem. Som-hi, companyes! Som-hi, companys!

0: Molt bon dia, estimades i estimats. Molt bon dia, parròquia. Molt bon dia a l'equip que ho fa possible. A la producció, l'Àngel Rodríguez. Molt bon dia, Àngel.
1: Molt bon dia, Amadeu.
0: Què tal estàs?
1: Molt bé, molt content, com sempre.
0: Fantàstic. No em preguntes per la temperatura, allò que ja és un clàssic?
1: Clar, sí? Això els oients no ho veuen, però jo t'he vist agafar el mòbil i ja m'ho dirà. Ja
0: sí,
1: dirà.
0: Sí, a veure, veus, a veure, veus. Bueno, sí, que per aquest preu ja el podries agafar tu, també. Sí, vull dir, és igual, si al final no. Sí, aquest aparell ens explica que en aquests moments són 20 graus aquí al barri centre. 20 graus són 20 graus, està bé. Bueno, podria ser menys o podria ser més, però està bé. Sí, sí, no, que al final jo no sóc el meteoròleg de la casa, eh? Jo això, agafo el mòbil com tot mortal i miro a veure què hi ha per aquí al damunt. Sigui com sigui, també ens ajuda en producció, s'està formant, li agrada la comunicació i està fent doncs, unes setmanetes amb nosaltres i ens agrada molt tot el que fa, perquè també n'aprenem d'ella. L'Alba Valor, molt bon dia, què tal?
2: Bon dia, molt bé.
0: Com vas?
2: Doncs sí? Aquí, mira.
0: Et sembla bé, no?, aquests 20 graus que dèiem?
2: Em sembla perfecte.
0: I a més, aquí dintre, l'aixopluc de tot plegat, no sé, estem còmodes, no?
2: Aquí s'està molt bé.
0: Clar que sí. Molt bé, doncs, fantàstic. A l'altre cantó del vidre, a l'altre cantó de la peixera, tocant botonets, fent de tècnic, l'Albert Vilar, bon dia. Doncs va, ens hi posem i mira, si va d'apretar botonets això, doncs apretem el botonet de la cançó del dia, Àngel.
1: Doncs sí, avui Rassicur, doncs el Guillem Gisbert ha tret la llum del nou senzill produït per Pep Saula i Arnau Grabulosa, que es diu Entretenme, una cançó carregada d'ironia.
0: Ben entretinguts estarem, segur.
1: I tant.
3: Vull dir-ho ara, que si no després les coses es compliquen. Desacomplexadament i gairebé exclusivament pel drama. Sóc un purista, un caçador d'emocions destilades. Tinc una idea bastant clara de com hem de fer les coses. No m'interessa la tècnica, menyspreu els processos.

0: Celsius.cat, consultoria meteorològica, us ofereix el temps amb Daniel Rosas.
1: És el Daniel, doncs, que ens explicarà què és el que passarà per aquí dalt meteorològicament parlant. Esclar, bon dia.
2: Hola, bon dia. Jornada de canvis a la vista. Tot i que no seran massa significatius, sembla que aquesta calor marxarà i ens deixarà un ambient més fresc de cara a tot el que resta de setmana. De moment, matí tranquil, amb sol i temperatures que tornaran a ser altes, voltant els 28 graus a les hores centrals del dia. A partir de migdia començaran a arribar bandes de núvols que de mica en mica abraçaran part del territori i aquí a la nostra zona de la costa barcelonina i del Baix Llobregat podrien tenir plogims de cara al vespre-nit, en conjunt de poca importància, tot i que no descartem algun xàfec de forta intensitat. Darrere d'aquesta cua de front fred, que ens passarà, com comentem, entre avui i la matinada de demà, farà baixar de forma, ara sí, significativa la temperatura i que es mantindria fins al cap de setmana. De moment és tot. Que passeu bon dia.

0: El trànsit, amb el Ferran Aràndiga, del Reial Automòbil Club de Catalunya.
1: Pràcticament arribem a un quart de nou. Ens hi posem, doncs, amb la informació viària. Endavant, t'escoltem. Bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dimecres destacant dos accidents. Un de fa una estona a l'AB10 a l'altura de Sant Adrià del Besòs, que deixa els vehicles al voral i provoca hores d'ara fins a 5,5 km de retencions en direcció a Llobregat. L'altre accident ha estat a primera hora del matí a l'altura d'Esplugues de Llobregat, a la B20, que a hores d'ara doncs, també deixa els vehicles al voral en sentit nord i provoca 2 km de retencions. Per altra banda, en tercera instància tenim un vehicle avariat a la AP7 a l'altura de Vilafranca del Penedès, doncs, que també en sentit sud deixa el vehicle al voral i provoca 1 km de circulació intensa. Més enllà d'aquestes incidències, doncs, continuem també amb retencions en direcció Barcelona, al vessant Llobregat. La A2 circula en fins a 6,5 km de cues entre Pallejà i Cornellà del Llobregat. També la D23 circula des de Molins de Rei amb retencions fins ben entrada a la Diagonal de Barcelona. Pel que fa a les vies costaneres, 1,5 km de cues a la C32 en sentit nord des de Gavà i també a la C31 amb 1,5 km de retencions des del Prat de Llobregat, en aquest cas, fins a l'enllaç amb la B10. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
1: Molt bon dia. Moltes gràcies, Ferran. Fins demà.
2: Fins demà.

0: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana.
1: El quiosc de la República Santboiana.
2: Doncs ens hi posem amb els diaris. Esclar que sí, comencem, per exemple, pel Periódico, que ja està començant a escalfar motors en direcció a la Mercè d'enguany, Àngel.
3: De fet, la portada sencera és monotemàtica sobre la festivitat de la Mercè de 2026, que es fa d'aquest 23 al 27 de setembre, i la fotografia de portada, que ocupa gairebé tota la portada, veiem a Esteve Camps i Sandra Bastraten, que són els barcelonins de l'any, diu a la tercera gala dels premis que entrega el Periódico, com a vestala de la Festa Major, torna avui al Palau Robert. També diuen que la celebració omple la ciutat de música i actes. Diuen que el pregó inicial al Piró Musical, el programa inclou 170 funcions de carrer i, per acabar, ens diuen 109 concerts gratuïts.
2: Déu-n'hi-do, també, les festes de la Mercè, de ben segur que amb una programació del tot espectacular. Ja en parlarem, és clar que sí. Va, anem cap al Punt Avui, en aquest cas el té l'Alba, i com sempre, aquest diari fugint una mica del que serien les portades tradicionals, oi?
4: Sí, sí, doncs hi veiem un termòmetre que està trencat en un fons carbassa amb el titular L'estiu més tòrrid. Catalunya i Europa Occidental pateix l'estiu més sufocant, amb 50 nits tòrrides a Barcelona i 21 dies amb 40 graus o més a Lleida. Després, en l'apartat del dia d'ahir, el soroll del Llarena i el silenci de l'Illa. El jutge del Suprem conclou que la sentència del Tribunal de Justícia Europea no té efectes sobre Puigdemont, mentre Salvador Illa calla.
2: Molt bé, La Vanguardia, sobre edició amb la crisi migratòria. Europa aposta per reforçar les fronteres arran de l'assalt de Ceuta. L'Eurocambra i el comissari de migracions aboquen per redoblar la seguretat i el Marroc prova d'exculpar-se davant diversos eurodiputats. Per altra banda, ens expliquen també en portada que el Prat inicia preparatius per l'ampliació a 1.700 milions, que el jutge Llarena rebutja l'amnistia a Puigdemont, tot i el Tribunal de Justícia de la Unió Europea, i que un oligarca, diu, afín a Putin, va finançar una festa del casament del fill de Trump. Per altra banda, també, en direcció als Estats Units, precisament el president nord-americà ataca el Suprem per dictar sentència contra ell. Molt a prop de la capçalera de La Vanguardia, Dalí, la casa en Maller, acull l'univers visionari de l'artista. És una fotografia del que és aquesta exposició espectacular, en horitzontal, estreta, però que ja veiem els trets característics, diguéssim, del pensament oníric d'en Dalí. I, finalment, una de les fotografies de portada en direcció als tirotejos, que diu que creixen un 45%. És que en aquesta imatge veiem la nova promoció de guàrdies urbans a Barcelona, ahir a la Rambla del Raval, i ens expliquen que el descens dels delictes patrimonials a Catalunya i en particular a la ciutat de Barcelona no amaga l'evolució a l'alça d'aquests delictes. El primer semestre d'aquest any es va comptabilitzar 68 tirotejos amb foc real, 21 més que durant el mateix període del 2025. Molt bé, alguna cosa més, però ja en parlarem també durant la tertúlia. Anem cap al diari ara, Àngel.
3: Doncs sí, avui el titular ens parla de la inquietud europea per l'amenaça russa a l'est. Diuen que cases de l'OTAN abaten un altre dron a l'espai aeri de Lituània llançant des de Bielorússia. Diuen que les incursions als països balcànics i els atacs de guerra híbrida posen en guàrdia a la Unió Europea. També ens parlen de cultura, de Sebastià a la Zmorra, que rep el Premi Nacional de Poesia. Diu, el jurat destaca el seu testimoni de la condició humana. I una altra fotografia del dia, també veiem el jugador del Barça, Karim Adeyemi, deixant un titular: som imparables, som molt perillosos, per a mi el Barça és el millor equip del món. I per acabar, ens parlen del govern espanyol, que aprova una inversió de 191 milions per l'ampliació del Prat, i per altra banda, la inflació, que es dispara fins al 4% a Catalunya i se situa al màxim des del gener del 2023.
2: Déu-n'hi-do, les declaracions d'aquest jugador són declaracions del tot, podríem dir, declaracions d'intencions, però també declaracions d'amor per uns colors. Doncs, què carai, ens hi posem amb els esportius. I comencem, per exemple, pel Mundo Deportivo, Alba.
4: Doncs com a fotografia de portada veiem el Flip amb unes seves declaracions que posa Lamin merece el Balón d'Oro. Flip tajante, ¿por qué no deberíamos hacer campaña por él? Claro que lo merece y yo le apoyaré. Després, com a capçalera, veiem la notícia del que la final de la Champions del 2029 es celebrarà a l'Spotify Camp Nou. La UEFA acoge a Barcelona por delante de Wembley y el Coliseo Blaugrana será por tercera vez la sede de la gran final europea. Després, veiem també una entrevista a l'ex Palou. Tengo las armas para ser el mejor piloto de la historia de Estados Unidos. Y a bàsquet, bombazo en la ABC. Mi Rocky al València Bàsquet.
2: Molt bé, i precisament això de que l'Spoticam nou s'imposa a Wembley i serà l'escenari de la final de la Champions masculina el 2029, ja amb 105.000 seients, és la fotografia i el titular principal avui a l'Esportiu, que ho diu d'aquesta manera, estimulant. A més, ens explica que el Barça torna aquesta nit a l'estadi amb l'al·licient de superar el seu rècord de victòries en una arrencada de competició. Recordeu, Barça-Racing avui a 9:15. Amb Flick, que també diu la seva emportada, Lamin vol la pilota d'or, és on és i té el meu suport, la mereix. Per altra banda, en Hanza, el jove jugador del Barça, volem dir, representar el Barça, és el somni de qualsevol jugador, ho diu ell també en portada. Més futbol, l'Espanyol, la reacció fa curt. Què vol dir 2-1 al Rayo contra l'Espanyol, que paga una primera part molt dolenta, doncs, diu el Voltarque. A futbol, primera divisió, encara més, el Madrid bada Elx, però Espí li dona la victòria en l'afegit. Més futbol, el Girona, la precocitat de Júnior, el més jove del Girona, a... marcat la Lliga de Futbol Professional. L'equip avellesada, el Sabadell, vol dir troba a faltar gol lluny de la nova Creu Alta. I finalment, un matís d'atletisme, el Mundial Ultimate, amb la incògnita del seu de on serà precisament el lloc que celebri la seu del 2028. Rep més elogis que crítiques. I finalment ens queda el diari Esport, on el protagonista és el jove egipci, jugador del Barça, Àngel.
3: Correcte, i el diuen de blindat. Diuen de Karim, fins al 2030 el Barça renueva i eleva la clàusula de Hansa de 15 a 150 milions d'euros per a proteger, diuen ells, el 9 del futur. També ens parlen de el Barça i el partit que tenen avui a les 9:15, diuen Barça-Racing, al culminar el arranque perfecto con rotaciones, també del Elx 2 Real Madrid 3, Espí salva otro descalabro del Madrid de Mou, i per acabar, algú que també ja hem escoltat, reunió entre Deco i Rafinha per avançar en su renovació.
2: Fantàstic, doncs, futbol. Avui continua la Lliga. Sembla tot molt així, com molt ràpid, però compte que ara vindran uns dies d'aturada per seleccions, que també això s'ha de tindre en compte, no?
3: Sí, estarem unes setmanes parlant de seleccions o parlant de possibles renovacions. Ja veiem a Hamza del Karim, que va arribar l'any passat i estava al filial, l'egipci que ha jugat al Mundial, i ja el tenim d'ondat.
2: I que probablement acabarà sent un valor,
3: segur,
2: la davantera del Barça. A propòsit, el Real Madrid, que guanya, torna a guanyar, justet, aquella manera que li deu agradar amb el Mourinho, no ho sé, però que al final les castanyes, allò que dius, m'estric les castanyes del foc, les acaben traient els suplents, els jugadors joves i no precisament els titulars amb nòmines milionàries.
3: Sí, jo m'agradaria també destacar el preu que es fitxa pel jugador i el rendiment del jugador. No sempre destaquem aquest fitxatge costa 100 milions, pensem que 100 milions ens donaran gols i potser aquest fitxatge que és Carles Espí ja amb 25 milions t'ha donat uns 4 o 5 punts.
2: És així mateix, sigui com sigui. Avui el Barça rebrà al Camp Nou el Racing.
3: Correcte.
2: Feia també temps que el Racing no se les veia amb el Barça, en aquest cas, perquè no...
3: Correcte, l'últim enfrontament va ser a Copa, però com a Copa clar, només es juga ara un partit, va ser el camp del Racing, el Sardinero, i el tornem a rebre a primera.
2: Doncs a veure com anirà la cosa. En parlarem. faltaria més. Però ara ens aturem, fem una aturada tècnica i res, en cosa de 3 minuts tornem aquí, que engegarà el Consell de Sàvies i Savi dels dimecres. Fins ara mateix.

Voleu aprendre català o millorar-ne el nivell? Apunteu-vos a un curs del Consorci per a la Normalització Lingüística. Inscripcions per alumnes preferents de tots els nivells, 14 i 15 de setembre. Inscripcions per a nous alumnes d'inicial i bàsic 1, 16 de setembre. Inscripcions per a nous alumnes de bàsic 2 a suficiència 3, 17, 18 i 21 de setembre. Inscripcions per a nous alumnes de C2, 21 de setembre. Molt important, sol·licitud de prova de nivell fins al 8 de setembre. Per a més informació, poseu-vos en contacte amb el Servei de Català de Sant Boi de Llobregat al telèfon 93 652 95 85 o samboi@cpnl.cat. També podeu consultar la pàgina web cpnl.cat/inscripcions. Atenció, veteranes i veterans de l'esport a Sant Boi, trobeu a faltar la pilota o potser el vostre metge us ha prescrit la recepta verda per fer salut? Arriba la segona temporada del Futbol Caminant Sant Boi. L'esport mix, ideal per homes i dones majors de 50 anys. Una activitat totalment adaptada, sense córrer i sense contacte, on el millor gol és cuidar-se i gaudir de la complicitat de l'equip. Us esperem a partir del 9 de setembre, els dimarts a les 10 del matí, al camp de futbol del Marianao Poblet. Truca ja i reserva la teva plaça al 636 48 42 01. Organitza Associació de Jubilats i Pensionistes de Sant Boi.

0: Escolta el batec del teu poble als serveis informatius de Ràdio Sant Boi. De dilluns a divendres a la 1 del migdia i a les 8 del vespre t'expliquem el que passa a la teva ciutat. Serveis informatius de Ràdio Sant Boi.
1: En Femení és el nou espai de Ràdio Sant Boi dedicat a temes socials i sanitaris que ens toquen de prop a les dones.
2: Cada dijous a 8:45 donem veu a les dones de Sant Boi per apropar-nos a la seva realitat. Un programa per reflexionar, connectar i fer comunitat.
1: Perquè el que passa ens importa.
3: Penses que en ràdio tot està dit? Creus que res et sorprendrà? Cada dijous donem resposta a aquestes preguntes. Cada dijous, de 10 a 12 de la nit i sempre en directe, lluna plena, música, paraules i aquest quelcom més que busques i necessites.

0: La Fundació Catalana Adela Miquel Valls és l'única entitat catalana que acompanya a les més de 450 persones afectades d'esclerosi lateral amiotròfica, així com també a les seves famílies. Treballem per millorar la qualitat de vida d'aquestes persones i, a més, donem suport a la recerca perquè en un futur la malaltia sigui curable. Fes un gest per l'ELA fent una donació a fundaciomiquelvalls.org o per Bizum al 02621.
1: Hola, soy Juan Carlos Unzué, es jugador del Barça y ahora afectado de ELA. Dona a la Fundación Catalana de ELA Miquel Valls y estarás ayudando a las personas afectadas por esta enfermedad que más lo necesitan. Gracias.
2: L'Associació contra el Càncer arriba a Sant Boi amb una nova delegació per estar més a prop de les persones i les famílies que conviuen amb aquesta malaltia. A partir de setembre ens trobareu el primer dimarts de cada mes de 17:30 a 19 hores a l'Ateneu Familiar de Sant Boi, al carrer de la Pau 8-10. Si vols informar-te, participar en les nostres activitats o fer voluntariat, truca al 900-100-036 o escriu a samboi@contraelcancer.es. Associació contra el Càncer. Treballem per millorar la vida de les persones amb càncer i les dels seus familiars. Promovem la prevenció, impulsem la recerca i apostem per una societat més compromesa amb la salut.
3: Hola, sóc la Sílvia Quero de Simatravel, la bona viatgera. Em passo per aquí per donar-vos una gran notícia. Per ser fidels a la República Santboiana i al programa La Bona Viatgera... Teniu un 5% de descompte als viatges a Sardenya, Balears i Senegal. I com diria l'Amadeu... A veure, anem a pams. Com aconsegueixo això? Doncs quan vingueu a fer la reserva, doneu el còdic La Bona Viatgera. Submergeix-te en les cristal·lines aigües del Mediterrani i viu aventures úniques al cor de l'Àfrica amb Simatravel. Ens trobaràs al carrer Príncep de Vergara 36 de l'Hospitalet de Llobregat i al nostre Instagram @viajeros.simatravel. Viajar és vivir.
4: Escoltar Ràdio Sant Boi en directe per internet és molt fàcil. Entra al nostre web radiosantboi.cat i clica l'opció en directe. També pots escoltar programes de dies anteriors amb l'opció podcast. Escoltar Ràdio Sant Boi allà on siguis és molt senzill des del web radiosantboi.cat. Ràdio Sant Boi.
5: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana.
6: La tertúlia del Consell de Sàvies i Savis.
2: Pràcticament 4:05 de nou del matí i comencem la tertúlia matinera del Consell de Sàvies i Savi dels dimecres ara mateix, que també s'estrenen en quant a la nova temporada, la que ja en fa 12. I saludem, evidentment, a les nostres i els nostres col·laboradors. Mari Carme Casanova, benvinguda altre cop aquí a casa teva, a la República Santboiana de Ràdio Sant Boi.
7: Molt bon dia i encantadíssima de tornar a estar aquí amb tots vosaltres.
2: Fantàstic, com ha anat tot l'estiu, bé, no?
7: Bé. Molt de fred, eh?
2: Passat. Molt de fred, sí. Ironia fina, la que comencem...
7: Aquest estiu hem patit.
2: Déu-n'hi-do, els termòmetres. És el... De fet, és l'estiu i en concret l'agost més càlid que s'ha registrat en els darrers anys, ho explicàvem aquest matí. És l'estiu més tòrrid, que es diu,
7: Calorós en tots els aspectes, polítics, de tota mena, sí, temporals,
2: sí.
7: De tot.
2: Sí, ja ho pots dir-ho, ja ho pots dir-ho, en tots els sentits. Molt bé, Nico Cabezas, molt bon dia, benvingut a la que fa 12 de la República.
8: Molt bon dia.
2: Què tal estàs?
8: Molt bé.
2: Ha anat bé l'estiu, sí, també, sí.
8: Sí. No, podem queixar.
2: Molt bé, molt bé, molt bé, molt bé. I la Glòria, l'acompanya la Glòria Jodar, que no ens pot acompanyar per temes personals, de moment no pot estar amb nosaltres, però vaja, sí que ens acompanya l'Alba Valor, ja ho sabeu, és la companya que ens ajuda en producció aquests dies i que, bé, que s'està formant amb tot això, aquest negoci de la comunicació, podríem dir-ho d'aquesta manera. Al final és un negoci, Alba?
9: Sí, sí, total.
2: Molt bé, estarà aquí amb nosaltres també per fer caliu a la tertúlia. Podríem començar per aquí, perquè, de fet, vaja, ja estem el dimecres, no ens donem compte, i les vostres companyes del dilluns i del dimarts, com començàvem aquests dies la tertúlia? Precisament fent un repàs molt, molt, molt ràpid del que ha representat enguany aquest 11 de setembre, com l'heu viscut, en especial doncs, aquesta efemèride dels 50 anys de la primera manifestació democràtica a Sant Boi de Llobregat, però a més amb aquest altaveu també, amb aquest punt especial, no? Un altaveu que també va dedicar el seu capítol doncs, a aquests 50 anys, no? de diades en democràcia, podríem dir. Però a més, això que dèiem d'aquest estiu tan tòrrid, de fet el més tòrrid que s'ha registrat, Catalunya i Europa Occidental pateixen l'estiu més sufocant amb 59 nits tòrrides, 59. Ja sabeu que quan es classifica de tòrrid vol dir, tirant a tropical, vol dir que és les màximes temperatures registrades, oi? Doncs 59 nits tòrrides a Barcelona en concret i 20 dies amb 40 graus o més a Lleida, per exemple. Més de 40 graus. Déu-n'hi-do, 20 dies de 40 graus, doncs això ja s'assembla més a altres geografies que no pas a la que estem acostumats. I Nico, deixa'm començar per aquí, perquè fa cara ell de reivindicar, que ja saps que ell és una mica... i encara n'hi ha que diuen que això del canvi climàtic no, que ens ho estem inventant.
8: Bueno, sí, sí, això està claríssim, que hi ha tot un sector de gent que pot posar en dubte. Jo crec que també hi ha tot un seguit de, com diria, de projectes, de maneres de fer que... No, o sigui, jo crec que no es tracta de negar perquè és una evidència, no? Una altra cosa és que després podem criticar com s'està administrant tot això des del punt de vista de, bueno, pues són justament les mateixes empreses que estan provocant tota aquesta situació, no? Pues són les que se beneficien després de totes les mesures contra el canvi climàtic. O sigui que
2: també,
8: no? I això pues també hem de parar l'atenció, no? Però que hi ha canvi climàtic, pues és una evidència, i a més jo crec que a partir d'ara, i ja faríem tard, hem de començar a repensar les ciutats, perquè això no té pinta d'anar cap enrere, vull dir, això té pinta de... No en terme catastrofista, però sí que serà una realitat a les ciutats i les ciutats que tenim no estan preparades per això.
7: Sí, però, Nico, jo estic d'acord amb tu, però amb el tema del canvi climàtic sembla que ens culpin a tots la gent de carrer, de peu, i aquí qui més, el que tu us diu, qui més està contaminant, perquè clar, aquí et fan reciclar, que estic molt d'acord que s'ha de reciclar, aquí hi ha el cotxe dels carrers de baixes emissions, que segons quins cotxes no poden passar, però aquí tenim polítics i no polítics que se'n van d'aquí al País Basc i agafen el seu avió privat. Quan contamina un avió d'aquests?
8: No, a part del que contamini, però... el que contamini tota aquesta gent, jo crec que si no ens replantegem el model de societat, que tot està basat en el consum i perquè pugui produir-se tot el que consumim, Això, vull dir, tota la ciutat o tot l'estat està muntat de cara a la producció. Llavors, vull dir, ja no és només, sí, això és el més destacable, que un dirigent polític o fan a lo millor una cimera a no sé on i els 150 porten cada un al seu avió, vull dir, i a lo millor era una cimera del canvi climàtic. Això és, bueno, això és...
2: Però hi ha cimeres que patrocinen empreses precisament que dius, que sembla que se n'enfotin, no?
8: Estan que contaminen.
2: Exacte.
8: No? Vull dir que aquesta és la paradoxa, vull dir, és la presa de pèl que general que hi ha, no? Però tot i així, jo l'única cosa que penso és, com que això, en principi, a no ser que la gent canviï de parer, perquè al final és gent que la gent acaba votant aquest personal, pues, si tot això continua, com a mínim haurem d'anar repensant què fer davant de...
7: Sí, però què podem fer nosaltres, el poble de peu, més de lo que fem? Perquè et diuen els plàstics que portis al teu cistell per anar a comprar, però tot està envasat en plàstic.
8: Sí, sí, sí.
7: Vull dir, és una contradicció total. Llavors crec que nosaltres com a poble més del que fem no podem fer. El poble en general, eh?
8: Sí,
7: sempre
8: sí,
7: hi ha l'incívic, però llavors jo crec que aquí qui s'ha de posar, ha de posar fil a l'agulla són els governs i les grans indústries.
8: Sí, però ja sabem, jo no tinc cap esperança de tots aquests que tu m'estàs...
7: No, però llavors què hem de fer? Bueno, què hem de fer? Perquè ens demanen a nosaltres sacrificis i més del que fem no, impossible.
8: Aquest és l'interrogant.
2: Uh-huh. No, jo li recordo aquestes manifestacions a la Mari Carme en més d'una ocasió i s'entén perfectament, no? Que dius, bueno, apunteu o exigiu a la població, però la població està limitada i la població al final segueix el full de ruta que acaba marcant qui influeix a la societat, que al final són els governs i les grans empreses, no?
8: Que tota aquesta gent facin el que fan, jo crec que nosaltres, com a ciutadà normal i corrent, no ens eximeix d'actuar...
2: No, no, esclar.
8: Llavors, que aquesta gent faci...
2: Una cosa no treu l'altra, clar.
8: Vol dir que ja no he de reciclar.
2: Molt bé.
8: Per exemple.
2: A propòsit, penseu també en els aiguats, les tempestes i jo diria fins i tot terratrèmols, que aquí no hi podem entrar perquè els terratrèmols és una cosa doncs, que geològicament parlant, els experts ja expliquen el per què són els terratrèmols i no són precisament pel canvi climàtic, que de moment però se sàpiga, però alguna cosa
7: hi té que veure,
2: alguna cosa passa quan fan aquells forats impressionants pel gas i tot allò del freaking, i saps què vull dir? Uh-huh. En fi, no sé, però que hem començat per aquí doncs perquè realment aquest estiu també hem tingut moltes notícies d'això de desgràcies naturals, i naturals ho poso entre cometes, no? Naturals que potser estan influïdes per altres coses.
7: Es maltracta la Terra i la Terra respon
2: molt bé. No sé si volíeu algun matís o alguna cosa sobre el vostre particular i propi 11 de setembre d'enguany, No ho sé, ho dic perquè hem començat per aquí totes les tertúlies, i si voleu recordar alguna cosa o no sé si recordeu fa 50 anys aquella primera manifestació.
8: Jo també. Era un adolescent que justament, tot i ser adolescent, estava a la clandestinitat en un partit concret en aquella època, i recordo perfectament tot el que fer la nit abans i el dia i aquell dia, i bueno, malauradament, bueno, sí, han passat 50 anys que on parlàvem de llibertats i a llibertat i amnistia
2: i estatut d'autonomia,
8: que era la prèvia per demanar l'autodeterminació, que també hi era en la redacció de tot això.
2: Sí, és així mateix.
8: Aquesta segona part ja l'han esborrat, no? I bueno, la meva diada personal ha estat a Barcelona, que és on reclamem una altra cosa, no? Que reclamem la independència.
2: Mari Carme, la teva visió de tot plegat.
7: Vaig estar a la del fa 50 anys amb molt d'orgull, perquè vaig estar molt orgullosa de poder
2: assistir. Aquí
7: a Sant Boi, a la plaça Catalunya.
2: Sí, senyora.
7: Però després, durant aquests altres anys, hi he anat cada 11 de setembre a totes les manifestacions, però aquest any no n'he tingut ganes. Estic una mica decebuda amb el tema polític i... veig tanta diversitat que no. Aquest any no he volgut implicar-me.
2: El Nico ens recordava l'eslògan d'aquells temps, D'acord? I precisament, parlant d'amnistia, precisament, el jutge Llarena, m'ho faig vindre bé, enteneu-me, el jutge Llarena, que rebutja l'amnistia a Puigdemont, tot i el Tribunal de Justícia de la Unió Europea, el Tribunal Superior de Justícia. Bueno, és un personatge que ja es repeteix i que la seva pugna continua, no? I ha anat en aquesta direcció des del... Tampoc és sorprenent, ja se sabia no. que probablement posaria pals a les rodes, no? Qui l'aturarà, si el volen aturar o no, o s'ha d'aturar a partir d'aquí?
7: Bueno, van dir el Suprem, no?
2: El
7: Suprem és...
8: Sí. Jo el que crec que volen vendre com si fos una persona, un tossut, no? Que no baixa del burro.
7: És un tet-a-tet.
8: I el que està fent és un... Bueno, està complint el guió que li toca i el mandat que té és aquest i ja està, ja està complint en el que...
7: Li manen.
8: Clar, vull dir, el que hi ha darrere de tot plegat i no sé si parlarem de l'Espanyol, no? No de l'equip de futbol, el noi que li van,
7: vale.
8: que li van donar.
2: Sí, sí.
8: No? Suposo que en parlarem.
2: L'activista, pues, doncs, que va enferir greument.
8: Suposo que en parlarem.
2: Sí, sí, no, i tant, ara mateix, si vols. No, només apuntar que, en aquest cas, el jutge accepta que el procés no es van utilitzar fons europeus, ell ho acaba acceptant pel que s'ha demostrat, però manté la tesi del lucre personal. Evidentment pensant en Puigdemont, ho dic perquè això és el que hi ha al damunt de la taula. Pots parlar, si tu vols, de tot el tema d'aquest judici pendent pel senyor Espanyol.
8: Sí, bueno, dic que avui seuen i el judici, sí, sí. Seuen quatre policies de mil 60 i pico ferits de l'1 d'octubre. Casualment només han anat a parar a judici quatre policies, només quatre. I o sigui, els que van causar mil i pico de ferits, només quatre policies, que són els que ha costat Déu i ajuda a portar-los a judici. Un judici que aquest home, per el que explicava l'altre dia, va com més de 100.000 euros ha gastat per poder portar aquesta gent, mentre la policia disposa dels advocats de l'Estat, que cobren dels diners que paguem tots, entre altres també els diners que paga aquest noi, l'Espanyol, no?
7: I o sigui, total per res.
8: No, i a part d'això, la fiscalia, en principi, que seria l'àrbitre, no? O sigui, la paradoxa d'avui és que l'Estat és part acusada i àrbitre.
2: T'imagino.
8: O sigui, podem imaginar el resultat, no?
2: De fet, se'ls demana amb aquests policies 13 anys de presó i inhabilitació, també.
7: 13 anys o 4?
2: 13. Més inhabilitació.
8: I 13, però de 13 anys, però la fiscalia està dient que aquesta gent s'han d'anar cap a casa seva perquè estaven complint,
2: demanen absolució perquè
8: el seu deure.
2: Estaven a l'aixupluc de la seva feina.
8: També recordo els que criticàvem l'amnistia, que semblàvem que érem aquí gent que estàvem en contra de no sé què. Bueno, pues gràcies a l'amnistia, que aquí sí que van anar corrent, tots aquests policies estan amnistiats. Tots.
7: Els ha beneficiat amb ells.
8: També no, perquè els altres... Vull dir, de l'altre bàndol encara estan arrossegant gent dels CDR, gent que estan a l'exili, gent que amb el Tribunal de Comptes, o sigui que recordo ara com ens miraven la gent que estàvem en contra de l'amnistia quan... Uh-huh.
2: Carme, si vols dir la teva sentit.
7: Tornant a lo de l'11 de setembre, clar, nosaltres ja tenim certa, jo per lo menys tinc certa edat, però he vist que l'Alba no comentava res, però també m'hagués agradat sentir la seva opinió, sobre com vius tu la diada de l'11 de setembre, perquè clar, nosaltres...
2: Clar, des del punt de vista d'una persona molt i molt jove...
7: Exacte, perquè molt... nosaltres la podem viure que la repressió...
2: Clar.
7: Tu, Amadeu, potser no tant, però jo he viscut repressió.
2: Jo era petitó en aquest... Bueno, petitó, vull dir, tenia 8 anys en aquesta primera manifestació després de la dictadura, però jo ho recordo perfectament d'anar amb els pares cap a la plaça Catalunya, ho he explicat en més d'una ocasió, i ho recordo, se't queda el sentiment aquell i a la memòria se't queda allò d'aquelles onades i onades de gent que anaven arribant, que venien del tren d'arreu del Principat, del Principat podríem dir, i el que va representar el sentiment que... jo, per la meva edat, no ho entenia, no acabava d'entendre què passava, però evidentment després de cap dels anys ho entens perfectament.
7: Però
2: no?
7: Em refereixo que en aquell moment tu no ho podies entendre tant com ho entenia jo, que llavors ja tenia 20 i pico d'anys, 27
2: no,
7: anys...
2: I entenc la teva curiositat envers l'Alba, no?
7: Clar, dius, bueno, ella no ho ha viscut, a lo millor dels avis ho has pogut sentir, però no és el mateix escoltar-ho
2: però...
7: que viure-ho.
2: Clar.
7: Com ho has viscut tu?
9: Doncs, bueno, no sé, jo ho he escoltat moltes vegades, el meu pare m'ha explicat que va anar-hi quan era petit, i no sé, crec que... no sé què dir realment, perquè...
2: No, realment... jo crec que com a episodi històric, clar, tu t'imagines que hi havia un dictador,
9: sí.
2: Tu saps que els dictadors són dolents, això, clar, això ho sap tothom, per la democràcia, doncs perquè no existeix la democràcia com a tal... I clar, i suposo que deus dir, bueno, doncs aquell episodi devia ser la primera manifestació, si es mor el dictador fan una manifestació, per què a Sant Boi? Perquè es pensaven que si ho feien, si ho permetien fer a Sant Boi no hi aniria ningú, era la perifèria, però va ser un gran èxit, saps? Clar, una mica l'11 de setembre de cada any, per tu, senzillament és la Diada Nacional de Catalunya, però...
7: Ah.
2: Però clar, jo no sé, jo no sóc jo ningú per reformular-te la pregunta de la Mari Carme, però entenc que la Mari Carme t'ho pregunta en el sentit de què creus que la gent jove d'avui en dia reclamen i demanen en un 11 de setembre, la Diada Nacional de Catalunya. Avui en dia, al segle XXI, que no han canviat massa, suposo jo, les reivindicacions, però que des d'un punt de vista d'una persona tan jove, entenem?
7: Clar, nosaltres
2: que, com ho veieu, això de l'11 de setembre?
7: Clar,
2: no?
7: Quan vam anar a la diada aquesta teníem algo que reivindicar, algo que per què protestar, per què lluitar. Però clar, vosaltres ara no sé com ho viviu. Clar.
9: Jo crec que depèn de la persona i depèn molt de l'any. Crec que hi ha anys que hi ha com més esperança, però no ho sé, o sigui... crec que és molt diferent, perquè és això, que vosaltres veieu alguna cosa i teníeu algú pel que lluitar, i nosaltres, bueno, jo m'he criat, jo de petita sempre anava a l'11 de setembre a Barcelona, i per mi era, bueno, era com una data assenyalada, cada any a mi m'encantava, m'ho passava molt bé, però
2: una
9: no...
2: Una festa, quasi,
9: clar,
2: bé, però
9: una
2: festa de...
9: No, no tenia molt bé el que era, però... I cada cop, doncs, no sé, de més gran ho he anat entenent, però ha anat canviant, ja no és com aquell sentiment de, doncs, jo què sé, el 2016, el 2018...
7: Aquest és el perill.
2: Clar, jo crec que l'Alba recorda aquelles manifestacions espectaculars com van ser en el seu moment dins del marc de l'anomenat, no sé si mal anomenat o ben anomenat, Nico, anomenat procés. Clar, la gent jove d'aquest moment recorda més això i la seva mentalitat va en una altra direcció.
8: No, però jo no diria, jo no? Respecto i entenc el que diu perfectament, però justament des de l'any passat i l'altre, tot i aquest desencant que hi ha per molta part de la població bueno, que abans hi anava, participava de les diades de Barcelona, gent que ara no, vull dir, no se sent interpel·lada, però el que s'ha destacat per, no, i no és una opinió, crec que és bastant generalitzat a les, diguem, a les cròniques que han fet el dia següent, la quantitat de gent jove que eren de l'edat eren petits en aquella època, en el fa 10 anys, i la quantitat de gent jove que hi havia a la diada d'enguany i de l'any passat,
2: sí,
8: va
2: sí,
8: ser
2: correcte, correcte.
8: Super destacable.
9: Sí, això sí que és veritat.
8: Molta.
9: Va haver-hi molta gent jove.
7: Sí, però el percentatge és molt baix. La joventut...
2: Clar, una mica és això que diem. quines són les motivacions de la gent? Ah. Han canviat molt? No han canviat? Al final, la gent jove, jo crec, i permeteu-me que utilitzi aquest argot, estan cremats, però segurament d'altres coses. Però, perquè és el seu dia a dia, és el que els importa.
8: Justament aquesta gent estan cremats, sobretot per la falta d'expectativa,
2: clar.
8: Però és gent que, ja no, que no venen amb els complexes que tenim nosaltres.
2: Segur.
8: I que, per tant, vull dir, això de... Uh-huh. En un moment donat ja tenen una perspectiva i una mirada diferent de lo que ha de ser el reinici d'un nou procés cap a la independència, perquè si algú pensava que això ja s'havia acabat, doncs sembla que el càlcul l'ha errat, no?
7: Uh-huh. És que és el futur, o sigui, ells són el futur i són els que tenen ara de començar
2: clar,
7: la lluita,
2: però
7: que nosaltres hem començat.
2: No, però fem un experiment, si tu vols, molt ràpid, que estem a 4 minuts i escaig de les 9 del matí. Un experiment molt ràpid, en el bon sentit de la paraula. Jo crec que, evidentment, que coincidiríem totes i tots, però fixeu-vos, li preguntem directament a l'Alba. Ara mateix la reivindicació, el neguit, el que preocupa més el jovent, segons el teu criteri, deu haver-hi de tot, quin seria? Quin és el problema més gran que té la societat per vosaltres, els joves? Alba.
9: Jo crec que moltes coses. O sigui, jo crec que constantment estem com molt abracellats en el... tot el que futur entre el canvi climàtic, el problema de la vivenda, que no hi ha feines, que, bueno, treus, estudies, estàs anys estudiant i després no tens feina de la teu, del que has fet.
2: Clar, és que al final es repeteix... Sí. Jo estava a punt de... Jo pensava, dic, aquí sortirà el tema de l'habitatge.
9: Sí, totalment.
2: Però també de la feina, també de... Hi ha moltes coses, no? Però fixeu-vos que, tot i que coincidim totes i tots amb els mateixos problemes del dia a dia... Però és una mica això que dèiem, no? Que suposo jo, Alba, que el jovent el que li preocupa és el que li fa mal en aquests moments i el que li afecta amb ells.
9: Sí, sí. És com que es veu un futur molt negre i, bueno, almenys jo no sé com agafar-ho.
7: La lluita és diferent, la que teníem nosaltres a la que tenen ells ara.
2: Clar, ens apuntava ara l'Albert, que ell, clar, també no participa, però escolta la tertúlia, ens apuntava, escolta, el percentatge d'emancipació, no? Dèiem de la mitjana està en els 30 anys, oi? Ell ho estava consultant ara a les dades.
8: Jo crec que fa cur, eh?
2: No, però...
8: Jo crec que fa...
7: Però és que es viu molt bé a casa dels pares,
2: És que fora bromes! És que algú fins als 30 anys no es pugui proclamar, digue-li d'aquesta manera, autosuficient com per marxar, independitzar-se, digue-li com vulguis, emancipar-se, etc. És molt greu. De vegades, de broma, nosaltres diem no, jo no marxaria. Si ara tornés enrere, jo em quedaria a casa els pares, no?
8: Hi ha molts pares que també tenen com a projecte vital només els fills.
2: Clar.
8: I per això estan com estan.
7: Clar. I després
2: però és molt greu.
7: Nosaltres marxàvem molt joves i marxàvem de casa perquè volíem llibertat.
2: Clar, jo no sé.
7: Una llibertat que no teníem.
2: Clar,
7: clar. L'aspecte que estaves molt lligat...
2: Però estàs parlant de temes econòmics i que tu algun cop aquí has explicat... Escolta, que van haver-hi èpoques en què precisament si no marxàvem era perquè havíem de tindre cura dels pares nosaltres també. O perquè els pares tenien cura dels nostres fills. I perquè nosaltres treballàvem... O sigui, els valors... Ja no els valors. La manera de viure, la vida, va canviant.
7: A veure, el tema de la vivenda és un tema molt greu pel jovent, però tampoc el que dèiem abans no hi posen fil a l'agulla, perquè hi ha moltes maneres de...
2: A tu, Alba, et sembla que 30 anys són molts són pocs?
9: Jo crec que no aguantaré tant.
2: molt bé. Són 30 anys, clar. I, no, compte, és una edat força avançada, Sí o no?
8: Jo crec que sí, però crec que deu ser la... Bueno, si han fet l'estudi deu tenir alguna raó, no? Però
2: segur.
8: Jo diria que això se'n va a més de 30, eh?
2: Sí, jo no, conec, en alguns
8: conec
2: casos...
8: Conec gent
2: clar.
8: Que, que passen dels 30 i encara...
7: Però jo també dic que a casa dels pares es viu molt bé.
2: Això t'ho compro i n'estic seguríssim.
8: També dic que estic hi ha seguríssim. Molts pares i que estan encantats de que no es moguin d'allà i així ells ja no han
2: sí,
8: de patir.
2: Sí, però això és una altra cosa.
8: Sí? No, sí, però ho hi és.
2: Escolteu-me, que hem d'anar cap als informatius. Res, si queden segons, anem cap als informatius. I quan tornem, tocarem també el tema de la crisi migratòria, que també és dels titulars importants que s'han de tractar. Fins ara mateix.
10: En punt les 9 del matí. L'Audiència de Barcelona jutja avui tres comandaments de la policia espanyola i la gent que l'1 d'octubre del 2017 va buidar un ull amb un tret de bala de goma a Roger Espanyol. S'enfronten a penes de 13 anys de presó cadascun. La Fiscalia en demana l'absolució. Els Mossos investiguen l'accident mortal que ahir al vespre hi va haver al pàrquing del Mercat Central de Tarragona. Un altre treballador està en estat crític. Segons els bombers, els operaris treballaven a la fossa sèptica, on s'havia acumulat

0: 11 minuts passen de les 9 del matí i continuem amb la Mari Carme, el Nico i l'Alba. Avui el nostre consell de sàvies i savi dels dimecres. Estrenem temporada. És el primer dimecres i, com sempre, molt interessant per tot el que s'expliquen i per tots els criteris i reflexions que sorgeixen de tot plegat, que al final es tracta d'això. Mari Carme, un tertulià el que ha de fer és ajudar a reflexionar.
1: Oh, i tant.
0: Ho dèiem, tant. No? És veritat, la figura del tertulià, per cert, un dia l'hauríem de tocar i analitzar, Nico.
1: Home.
0: Els tertulians sabeu de tot, oi?
1: Home, si pot ser que ens donin...
2: No. Jo no...
0: Sempre fem aquesta broma, que els tertulians...
2: Sí, no.
1: Nico, si pot ser que ens donin un premi, millor, oi? S'agrairia més.
0: Sí. Premi al millor tertulià. Això no, jo no ho recordo. I podria estar molt bé.
1: Jo crec que seria discriminar els demés.
0: Sí, sí. Sí,
1: i aquí tots crec que tots els que venen durant la setmana tenen el seu mèrit.
0: Tots, no, és que jo, si fos per mi, totes i tots sortiríeu premiades i premiats. Molt bé, escolteu-me, que dèiem que hem de canviar de carpeta, no per res, sinó perquè tenim el temps que tenim, i evidentment al damunt de la taula una crisi, s'anomena d'aquesta manera, de crisis n'hi ha moltes, i aquests dies, doncs, moltes carpetes porten a això, a la denominació de crisi de l'habitatge, crisi de la sanitat, crisi de l'educació, crisi migratòria. Europa aposta per reforçar, doncs, les fronteres arran de l'assalt de Ceuta, ja ho sabeu, i vaja, aquest dematí precisament repassàvem alguns titulars i ja sabem tot el que està passant. Hi ha molta gent que fins i tot no acaben d'entendre ben bé quin és el full de ruta i què s'està fent i què està passant, però darrere de tot això, política, i Alba, ara mateix no sé jo si ho podríem resumir d'alguna manera, de què és el moment actual de tot plegat, d'aquesta crisi.
3: Doncs sí, mira, el govern central instal·larà centres permanents per a migrants a Ceuta i a Melilla. La crisi divideix el Parlament Europeu, el PP qualifica de guerra híbrida per part de Marroc i el PSOE reclama solidaritat.
0: Molt bé. Fins aquí, això és el que sabem, el que ens expliquen. L'Eurocambra, per cert, i el comissari de Migracions advoquen per redoblar la seguretat, i el Marroc prova d'exculpar-se davant de diversos eurodiputats. Estem veient el president del govern espanyol, doncs, que d'alguna manera encara protegeix, en el bon sentit de la paraula, protegeix, defensa, doncs, el Marroc, el govern del Marroc, amb les seves actuacions. Però també sabem que darrere de tot plegat, probablement, i fixeu-vos com ho dic perquè properament aquest tema serà tractat aquí, probablement estem parlant de que, per desgràcia, n'hi ha que han entès que la migració és una bona arma, barata i molt contundent, contra qui volen fer mal. És a dir, la migració, al final, mal portada i utilitzant els migrants, utilitzant-los, evidentment malmet l'economia i l'ambient de la societat d'allà on es castiga amb tot això. Utilitzant a la gent, perquè al final utilitzes a la pobra gent. Darrere de tot això hi ha aquesta estratègia per part d'altres?
1: Segur.
0: No, ho dic d'aquesta manera, s'ha quedat així el Nico, com dir?
2: No, vull dir que tant uns i altres utilitzen la migració com això és evident. I aquí es barregen, vull dir, hi ha més factors que també es creuen, vull dir que es barregen amb aquesta situació, i clar, el posicionament, per exemple, bueno, pues, de cop i volta surt un orgull patriòtic a defensar unes places, li diuen places perquè eren, vull dir, són dues ciutats, però que són, vull dir, que són dues colònies que té Espanya allà, i que algun dia s'haurà de parlar des d'aquest terme, no? Són dues colònies que aquest procés encara no s'ha iniciat, i els altres van recordant que això és seu i que això és seu. De fet, si hi hagués un conflicte bèl·lic, l'OTAN no podria intervenir-hi perquè no consideren Ceuta i Melilla el territori
1: perquè
2: europeu.
1: Perquè està tocant l'Àfrica.
2: O sigui que i ara fa poc que ja van signar entre van signar el penyal de Gibraltar, vull dir que van signar també, que van treure...
0: Sí, sí, amb Anglaterra, bé, recordem, just abans de les vacances, en parlàvem d'això.
2: Tanca, no? I que, bueno, pues, això sí, sí, significa, vull dir, és un parón, Espanya no té res de, ja no té res a fer amb aquest tema, ja per molt que s'ompli la boca ja no, no han de fer res. I algun dia suposo que es plantejarà el tema de que Ceuta i Melilla, de fet, és gent que, clar, sembla que són tot patriotes perquè són tots gent que té, són, o sigui, tota aquesta ciutat funcionen, l'economia d'aquesta ciutat funciona a base de l'economia de l'Estat, o sigui, són administratius, militars, és, o sigui, i tota i la seva família, i clar, tenen un estatus de gent, de colons, són gent que viuen allà i estan defensant un territori, per sí, això però... aquestes hordes patriòtiques que estan sortint, o sigui que...
1: El que és evident és que Ceuta i Melilla és territori espanyol, i el que va passar va ser una invasió. Una invasió, i contestant a la pregunta de l'Amadeu, segur que ha sigut provocat. Això ha sigut...
0: Bé més lluny que el Marroc, això.
1: Bastant, bastant, ja perquè no eren tan sols marroquís.
0: I no, no, no, no, però...
2: No, bueno, aquí ja està parlant d'Estats Units
0: i d'Israel.
1: I clar, tu parlaves, Amadeu, de que el Pedro Sánchez defensava Marroc. És que momentàniament té de fer-ho. Pensem que al Marroc hi ha moltes empreses espanyoles.
0: Sí, al final això és una partida d'escacs amb el bon sentit de la paraula. Vull dir,
2: que surti tot els interessos que té Espanya allà al Marroc.
1: Precisament per això no pot ara posar-se de cul amb el Marroc.
0: Van desmentir també que el Marroc estigués fent xantatge al govern espanyol.
2: Això ho sap tothom.
0: Bé, però dins del marc del que podríem anomenar el desafiament migratori, perquè al final és un desafiament sobretot per Europa, però també per la resta del planeta. Ahir els membres del Parlament Europeu a Estrasburg van participar en un debat sobre la crisi de Ceuta. Hi ha quatre intervencions, n'hi ha moltes, però hi ha quatre intervencions que potser podríem destacar una mica, o almenys explicar-ho en forma de titular. Per exemple, el del comissari d'Immigració i Interior, en Brunner, que va valorar la crisi com una prova de solvència per la Unió, el sistema i la seva resiliència, no? Com dient, mira, això ens servirà per, no sé si enfortir-nos o saber per on tenim que anar en un futur. Per una altra banda, l'eurocomissari que avui va a Madrid, diuen, i que demana que tornin al seu país els que hagin entrat il·legalment, no és l'únic que ho demana, el Marroc, que també diu que té un compromís i que amb això, precisament amb acceptar que tornin alguns dels immigrants, i per exemple, parlant del PP, no? La Montserrat, ja ho sabeu, la popular Montserrat, que assenyalava que el regne a l'audita era el responsable per acció i per omissió, no en va també, doncs, evidentment que l'oposició, doncs, des del primer dia s'hi ha agafat, no? per continuar desgastant el govern actual, no? I el socialista García Pérez, que demanava que més solidaritat a les institucions i als altres estats membres, no? Per cert, que Feijó demanava a la Unió Europea una defensa com a Ucraïna, no? Com dient, esteu ajudant
1: a
0: Ucraïna,
1: doncs...
0: Això és un resum d'algunes de les intervencions que potser podríem destacar, però insisteixo que n'hi havien moltes, moltes més. No ho sé, el vostre parer...
1: Clar, és que tenim de tindre en compte també que el Marroc demana que retornin els seus, però és que n'hi han molts dels 2.000 o 3.000 que n'hi han, de marroquins no són els que n'hi han més.
0: No, no, i que paral·lelament a tot el tema de Ceuta estan passant coses a altres llocs, que ningú se n'oblidi, sortirà o no les portades, però estan passant coses.
1: Home, a Menorca o a Eivissa, crec que va ser la setmana passada, no sé quantes pateres van arribar, també. Vull dir...
2: El problema de la migració no ve per les pateres. El percentatge de pateres que poden arribar, si només cal agafar les estadístiques de les persones migrades aquí, i el percentatge, diria que un 90%, és gent que no pot venir en patera perquè han vingut en avió i han entrat per Madrid, o han entrat per aquí, vull dir que el tema no són les pateres, o sigui, justament el que volen és que ens focalitzem amb els pobres, els pobres que tenen aquest problema. Però el problema no va de pateres, ni de refugiats polítics. Espanya no vol refugiats polítics. Pràcticament hi ha un percentatge, no sé si un 2 o un 3%, perquè això li implica tota una sèrie de seguiment i d'ajudes i d'acollida que no vol donar. O sigui que el problema, si agafem ara les estadístiques i anem a veure d'on són. I no venen amb patera.
0: Per cert, jo us deia abans que hi havia una sèrie de veus i us he fet un petit reguitzell d'exemple, bueno, de manifestacions o de coses doncs, que s'havien dit. I per cert que en Felip VI fins al dia d'avui encara no s'havia pronunciat públicament sobre la crisi migratòria a Ceuta des de que va esclatar, però que ahir alertava de l'extraordinària complexitat de la situació a Ceuta, esclar, i reconeixia la feina ingent, així ho deia d'aquesta manera, la feina ingent del personal de Protecció Civil. Ho dic perquè també és una de les manifestacions que es van produir.
2: Després Juan parla del seu germà, Hassan.
1: No he tingut de pensar massa,
2: No, o sigui, després el tracte que li dona el rei del Marroc és de germà. O sigui que...
0: El fet és que no acabaríem, tot s'ha de dir, no acabaríem, però també un titular que, home, seria injust que no deixéssim anar, és que el Prat inicia preparatius per l'ampliació amb 1.700 milions, ja ho sabeu. Ahir, precisament, i ho dèiem perquè som una ràdio pública i transversal, i quan rebem una nota de premsa d'algú i ens ho demanen, doncs nosaltres ho fem públic, i parlàvem de la manifestació que està preparant la plataforma que no està d'acord precisament doncs, amb l'ampliació. Els seus perquès i els seus coms els hem demanat que vinguin aquí a la ràdio i ens expliquin els seus criteris, no? Al final, doncs, que també expliquin el perquè de tot plegat. I però vaja, que encara que sigui sobre el paper, però es comença a avançar en aquesta direcció de l'ampliació.
1: Però no s'entén el perquè, perquè si diuen tots aquests milions en què se'ls gastaran...
0: Brussel·les haurà de dir la seva, compte. Una cosa és el paper, i una cosa és els projectes, i ara encara falta doncs, el vistiplau.
1: Però si tants milions...
2: No, però això ja ho va aprovar el Parlament, no? O sigui, aquí ja...
0: Falta el vistiplau final,
2: Això, d'alguna manera... amb el Hard Rock va ser el que va fer caure el govern d'Esquerra, no? Justament, sí. I després me'n recordo el posicionament molt evident dels comuns, vull dir, en contra, i després quan l'han tornat a aprovar no han dit ni mu. Vull dir que aquí, vull dir, i el govern actual pues, és un dels mandats, vull dir, és un dels mandats d'empresaris que ja estan apretant des de fa, i ells el que faran és el compliment de tot això d'aquest mandat.
1: Vull dir. Nico, aquests milions que estan pressupostats, no? En què s'invertiran? Perquè si no és per ampliar la pista, per què es farà?
0: A veure, hi ha una primera fase, hi ha una primera fase que pretén renovar doncs, la T1 i la T2, i que, a més, amb tot plegat, en aquesta primera fase es redactaran projectes per l'ampliació. Però l'ampliació no està feta. Això és el que, a més, explica el pla d'inversions d'Aena, que ha avisat l'oposició política i territorial a l'ampliació del Prat, dient ei, compte que aquí encara hi ha molta cosa per fer. No ho sé, es parla de moltes xifres, dels 9.991 milions en inversions regulades, la partida més gran és de 4.477 milions que anirà a Barajas. Aena ara dissenyarà un nou pla estratègic amb inversions per 13.000 milions, i al final el Prat que vol emprendre doncs, aquesta gran reforma amb una inversió de moment de 1.760 milions fins al 2031. Sí, sí, Nico, sí. Al final hi ha una partida, doncs, la més gran que se'n va cap a Barajas, de 4.476.
2: Sí, sí, sí, sí, sempre...
0: Jo ho sé perquè llegeixo la ment, llegeixo la ment. I perquè tu sempre dius que darrere de no sé què sempre hi ha els mateixos, no?
2: No,
0: a vegades ho dius.
2: No, però el que es tracta de veure
0: si ho penses.
2: Si és cert o no, no? I també a darrere d'aquest moviment hi ha un model de país, hi ha un model de país i un model que ells van, vull dir, cap als 10 milions i que, i, bueno, el model de sol i, bueno, i construcció i bueno...
1: I també ajudarà a pagar allò del circuit de Fórmula 1.
0: Vosaltres us penseu que a mi se m'obliden les coses? I sí, se m'obliden, un ja té una edat, però que jo recordo moltes vegades... I és veritat, i per això ho dic amb bona intenció, que el Nico moltes vegades ha dit darrere de cada moviment, de cada cosa, sigui de bon sigui, sempre hi ha els mateixos. Això ho has dit algun cop. Ja.
2: Bueno, pel fum...
1: Pel fum no mira el foc.
0: Hem de seguir la pista del fum, no? I aprofitant això, que per això li deia amb ell, compte, hi ha aquesta partida que al final, mira, estem parlant des de fa quants mesos, estem parlant del Prat, i al final hi ha una partida que se'n va...
2: Però això, mentre siguem una colònia, funciona així, o sigui, la part extractiva funciona així i ho sabem de fa segles, jo no ens ha de sorprendre.
0: Molt bé, escolteu-me una cosa, que pel temps que tenim ho hem de fer-ho, sí o sí, molt ràpidament, que li he demanat a la Mari Carme que almenys ens expliqui una cosa que ara està a punt de passar, el 2 d'octubre, és la presentació del modernisme a la colònia.
1: Sí.
0: Escolta, que això és notícia.
1: Home,
0: bueno, cada any és notícia.
1: Sí, però aquest any és que motiu del centenari de la mort
0: Gaudí.
1: Gaudí, és l'any Gaudí,
0: sí,
1: aleshores sempre cada any es feia a mitjans d'octubre.
0: Sí.
1: I aquest any s'ha adelantat. Començarem el dia 2 amb el concert de la cripta, que és molt maco, després farem el sopar de germanor de presentació, i després el dia 3 ja es comença la festa del modernisme en si, amb els diferents racons que com cada any, és de 10 a 2 i mitja del dissabte, i el diumenge serà tot el diumenge, fem hasta una paella, vull dir que el diumenge s'acabarà a la nit, a les 8 i mitja, a la cripta, amb un festival de drons.
0: Ah, molt bé.
1: Tot el dia, el diumenge hi haurà...
2: Dos i tres.
1: Sí, el 2 comença a fer la presentació a la cripta, amb un concert. Però, fet, el que són els...
2: L'acte central, el 3.
1: El 3 és quan fem les representacions. I el 4 és tot el dia, fem el passacalle, vull dir...
0: Sí,
1: És molt maco.
0: Escolta, que ja en tenim ganes, i que quan tinguem més informació, si us plau, no deixis d'explicar.
1: Sí, la setmana que ve suposo que ja us podré donar
0: el explicar total. Més coses.
1: Sí.
0: I alguna cosa també molt xula històrica de Santa Coloma, que avui ja no dona temps, però...
1: Us l'explicaré el dilluns que ve, que portaré tota la informació amb tot del mil·lenari de Santa Coloma.
0: Sí, perquè ja us ho avancem. La Carme ens portarà una nova molt xula. Si jo us dic que s'han trobat documents mil·lenaris arqueològicament parlant, històricament parlant, des del punt de vista de l'arxiu històric i memòria, en aquest cas de Santa Coloma, és extraordinari, és importantíssim. Documents molt i molt jo crec que interessants i importants.
1: Molt, clar que sí. Històricament doncs és...
0: En parlarem la setmana vinent, Carme? Perfecte. Has de fer deures, doncs. Sí?
1: No, els tinc fets, vull dir, els faig de seguit, els deures.
0: No, això ja ho sabem, ets aplicada.
1: No, perquè ho tinc ja copiat, vull dir que no és perquè...
0: I perquè ho saps tot de Santa Coloma.
1: Ho tinc copiat.
0: Molt bé, doncs Carme i Nico, moltes gràcies. Deixeu-me aprofitar per agrair-vos un cop més la vostra renovació doncs amb el compromís amb aquesta ràdio, amb la República Santboiana, això, el que us diem sempre, que feu dels dimecres un dia no tan antipàtic com alguns pensen, però alguns diuen, és que els dimecres és com un dia, com els dilluns, No, els dimecres, amb aquesta bona gent, doncs els dimecres són molt especials. Moltes gràcies, fins la setmana vinent. A propòsit, de seguida ens hi posarem avui a l'Espai de la Ciència, parlem d'aus rapinyaires, molt a prop nostre. Ens estimem el territori, ens estimem la natura, i que carai, avui gaudirem del que ens explicaran els experts amb tot plegat. Fins ara mateix.

0: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana.
1: L'espai de la ciència.

0: Les 9 i 33 minuts, a 2:15 i 3 minuts de 10 del matí, i us ho dèiem fa un moment, avui estrenem la ciència de la temporada que ja en fa 12 de la República Santboiana. És un espai per nosaltres emblemàtic, històric, des del minut zero, que li hem donat un valor molt especial, i nosaltres, què carai, hem presumit de tindre un espai de ciència fixa, i sempre hem gaudit molt. I no en va, doncs comencem la temporada precisament de l'Espai de la Ciència, perquè és el primer dimecres d'aquesta nova temporada, amb un projecte, us ho deia aquest dematí mentre us saludàvem, un projecte que té molt a veure, bueno, molt a veure, és 100% de territori, molt a prop nostre, i té molt a veure amb les tasques de seguiment i estudi dels rapinyaires del Garraf. És clar, què en sabem d'aquests animals que visiten la nostra geografia cada any? De quines espècies parlem? Qui hi ha darrere de tot això? Què en traiem de tot plegat? Doncs avui pujarem a les alçades del Garraf i sabrem alguna cosa més d'aquests animalons. I ho farem, evidentment, doncs, amb la gent que en sap més i amb els responsables de tot plegat. En aquest cas, avui ens acompanya el Rafa González, guarda forestal del Parc de Garraf de la Diputació de Barcelona, ornitòleg i responsable del seguiment en migració de rapinyaires del Garraf, en aquest cas, i des del Canapolis, que ara ens ho explicarà millor ell. Molt bon dia, Rafa, què tal estàs?
1: Hola, bon dia, molt bé. Gràcies per convidar-me.
0: Home, faltaria més per nosaltres, un luxe. Molt contents i molt agraïts de que pugueu invertir el vostre temps amb nosaltres, no? En un espai com és el de la ciència. I per parlar d'un territori que ens és tan proper i que ens estimem tant. Jo abans et comentava fora de micro de que per aquí passa molta gent molt relacionada també amb el parc del Garraf. Si et sembla, anem a pams, perquè avui parlarem d'aquest projecte, que de fet és una feina i un seguiment que ja porta anys i que heu treballat molt amb tot plegat. Explica'ns una mica el perquè d'aquest seguiment, què en traiem i què és el més important de tot plegat. Ho dic en forma de resum perquè la nostra audiència ho pugui entendre millor, Rafa.
1: Molt bé, doncs el seguiment que fem de la migració de rapinyaires pel Garraf és un dels molts seguiments de biodiversitat que es fan des del Parc del Garraf, un parc dependent de la Diputació. La migració de Canòpolis, des del mirador de Canòpolis, és un event que es porta fent més de 37 anys.
0: 37 anys?
1: 37 anys.
0: Déu-n'hi-do.
1: Sí. Abans es feia per ornitòlegs aficionats, naturalistes en acció, es deia l'entitat que portava a terme. Abans es deia Col·lectiu La Morella.
0: Exacte.
1: I ja voltaven per allà molts ornitòlegs pel Garraf gaudint d'una experiència bastant, bastant interessant, que era veure la migració de rapinyaires. I a partir dels anys 80, doncs es va establir un punt d'observació en un punt que és estratègic, és un mirador natural. Uh-huh. Bastant, bastant interessant, es veu una panoràmica molt
0: tant,
1: bona.
0: Oi tant.
1: I allà es veuen les rapinyaires, bueno, tota mena d'ocells, però rapinyaires es veuen molt bé, és un punt de pas dels més interessants.
0: Quasi bé podríem dir, i ho dic perquè val la pena que la gent ho sàpiga, que és un lloc privilegiat, i dels més privilegiats del nostre territori.
1: De fet, per la migració de rapinyaires, probablement sigui a nivell territorial, a nivell es diu regional,
0: sí.
1: És un dels llocs de primer ordre de la migració de rapinyaires, per veure migració de rapinyaires, ja sigui als colls del Pirineu, a la zona de l'Albera, o a la serralada, les serralades prelitorals,
0: sí.
1: O la conca del Llobregat, doncs el Garraf és un dels punts més emblemàtics per veure aquest espectacle.
0: Perquè la gent més o menys es pugui ubicar al lloc on treballeu, hem de dir que això és molt a prop de la Pleta, l'oficina del Parc de Garraf, de l'oficina de turisme i d'interpretació, de tot plegat, que és un lloc, a més a més, molt, molt maco, i que de seguida veus que bueno, ja fa molts anys que empodera aquelles alçades, diguéssim, i que a partir d'allà surten diverses propostes de fins i tot d'excursions, etc. I a més a la Pleta, home, les instal·lacions són brutals, perquè no tan sols, aquí n'hem parlat amb alguns dels vostres companys de vegades, no tan sols hi ha un audiovisual impressionant d'aquells que et posa la pell de gallina, sinó que a més doncs els vostres companys estan allà per informar, etc, etc, i teniu sales polivalents on moltes vegades s'han fet moltes activitats, reunions i, bueno, i fins i tot, doncs, no em facis dir, però s'han fet, doncs, moltes xerrades, no?, al voltant de la natura i de tot plegat, no?
1: Sí, sí, la Pleta és un punt d'informació estratègicament situat, és un lloc ideal per endinsar-se al parc, perquè agafes ja alçada molt ràpid des de que entres al parc, i un cop allà estàs a la zona de ecològica més interessant, la part més alta del massís del Garraf.
0: A partir del 2015 l'oficina tècnica va prendre la logística i va donar impuls perquè es portés a terme tot plegat com una activitat autogestionada, que es diu, pel voluntariat del món de la ornitologia. Ho dic això, Rafa, perquè a banda de vosaltres, que al final sou les autoritats ecològiques del territori i del parc, hi ha gent voluntària que s'estima molt els animals, i en aquest cas l'ornitologia, que són tot una autoritat també amb un coneixement.
1: Sí, és clar, aviam, l'ornitologia ha tingut un boom espectacular darrerament, i hi ha moltíssima gent que està molt preparada i amb moltes ganes, i de fet és molt típic veure gent amb binocles o amb un telescopi, sí, o amb la càmera, sí, sí, de fotos fent fotos, i el Garraf és un dels llocs idonis i sí, o sigui...
0: Telescopis diurns, que diem que...
1: Sí.
0: Que són...
1: Els cates, que diem, sí, que diem, sí, en el mundillo de l'ornitologia, sí, telescopis terrestres. Diuen, no? Que no són els mateixos que els astronòmics. Tot i que els preus sí que són astronòmics, però
0: sí que és veritat,
1: n'hi ha de més baratos. Això,
0: no, la òptica sempre és cara. Escolta'm, aquest seguiment va perquè la gent ho puguin entendre. Per què és important, a banda de preservar la natura i tindre cura d'aquests animals, per què és important fer aquest seguiment? I quasi, si és que els coneixeu com si fossin família vostra, vull dir, cada espècie, deixa'm dir-ho així.
1: Bé, aviam, hi ha alguns animals locals que sí que els veiem cada dia, i sí, sabem qui és, el mascle de la cua barrada, la família de la cua barrada, la parella de corbs, el falcó, la cria del falcó que volta per allà, sí. Aquells sí que els coneixem quasi bé, cada dia els veiem, però el que podem veure sobretot són rapinyaires que estan en migració i bueno, venen de Centre Europa, i el que fan és passar de l'època de cria, passar per la península Ibèrica per el seu viatge en direcció cap a l'Àfrica o a les zones, les seves zones d'invernada.
0: Clar, i es repeteix que cada any ells volen viure aquí, i d'alguna manera això també és una mena d'indicador que potser no tan sols aquest territori és l'idoni, sinó que potser no el tenim tan castigat com de vegades també ens fa por de pensar-ho.
1: Bé, el Garraf és un lloc bastant bo i està bastant ben conservat. Aquests seguiments ens permeten precisament veure un dels factors, que és la tendència de les poblacions de rapinyaires, ja siguin dels locals o ja siguin d'aquests que emigren. Amb tants anys que portem fent aquest seguiment, hem pogut veure alts i baixos de la migració d'algunes espècies, espècies que algun any han passat molts, i anys després, doncs, s'han vist que han baixat les poblacions, així com al revés, alguns fenòmens de migració o contramigració, que van en contra direcció del que hauria de ser el normal, com passa amb, per exemple, l'Àguila Calçada, qüestions peculiars d'aquesta migració, i les tendències de les poblacions ens va molt bé per saber-ho.
0: Escolta, si et sembla, perquè jo crec que és molt maco que sigui així, parlem de coses curioses al voltant de tot aquest projecte. Coses que us heu trobat que calgui destacar. No sé, per exemple, i tu corregeix-me si m'equivoco, però de rapinyaires n'hi ha de molts tipus, des de molt petits a força grans. Però, per exemple, l'àguila marcenca, i ho sé perquè ho estic veient en un fantàstic tríptic que ens has portat, molt, molt, molt maco i molt il·lustratiu. Aquest animal, per exemple, les dimensions amb les ales obertes pot arribar a 178 centímetres, per exemple. Això és força important, ja.
1: Sí, sí, sí, és un ocell gros. De fet, és dels rapinyaires més habituals que passen pel Garraf. És probablement el més gros, colze en colze amb la cua barrada.
0: La cua barrada també és un clàssic, no?, del territori.
1: Sí, okay. Sí, sí. Al Garraf, de fet, tenim una molt bona població, bastant sana, de moltes parelles, i important, diguem-ne, a nivell de Catalunya, perquè tenim moltes parelles en una espècie que a tot Catalunya no arriben a les 74 parelles.
0: Escolta, va, més coses curioses, ja que estem aquí, aprofitem per... aquests animals que sempre s'ha dit que són uns aviadors experts, que en saben molt d'això de volar i que és brutal i que és un espectacle. Velocitats, per exemple, sabem les velocitats que poden arribar a assolir?
1: Això és una cosa complicada. Sí que sabem en algunes espècies, això ho dic pel que he pogut llegir o el que ha pogut mirar tothom en alguns documentals que s'hagin fet, de velocitats punta, però no en avenç de migració. En avenç de migració, les velocitats de creuer no arriben a ser de 50-60 per hora.
0: Però a l'hora de convertir-se en caçadores o caçadors...
1: Sí, sí, el falcó en una punta en un picat per caçar pot arribar a 300 km per hora.
0: O sigui, 300 km per hora?
1: Una barbaritat.
0: Impressionant. Que això no ho pot fer tothom. Precisament estava pensant, home, aquests animals fan un bé també a l'aeroport, deixa'm dir-ho d'aquesta manera, quan es converteixen una mica en depredadors de coloms o d'ocells que podrien causar problemes als aparells, no?
1: Bé, les persones sempre ens hem aprofitat de la natura, sí? i hem sabut fer servei de qüestions particulars com l'efecte que pot tenir un rapinyaire en un estol de martinets o d'estornells.
0: Sí, sí, clar, clar. Escolta, els falcós, per exemple, aquests animals, de fet, tu ja ho saps que a l'edat mitja, per exemple, aquests animals eren molt habituals, hi havia gent, tant caçadors com, és igual, gent que els volia, perquè era un animal noble, un animal que representava, doncs, escolta, un què, no? Vull dir, aquests animals ja es coneixien aleshores, vull dir, que no és que siguin nous, o hi ha espècies que han arribat per primera vegada pel que sigui, per un tema de canvi climàtic o un tema de, no ho sé.
1: Bueno, el coneixement que es té de les espècies és una qüestió prehistòrica. O sigui, tothom hem conegut les espècies i hem sabut les que ens podien fer servei. En el sentit de la cetreria, no és un invent ni d'ara ni tan sols de l'època medieval. Ja la gent cuidava animals i els intentava domesticar com fos en els moments en què ja l'ésser humà es va establir com a dominant del planeta, no? Després, coneixement de noves espècies que puguin fer-nos servei en el grup dels rapinyaires, doncs al final s'han importat moltes espècies de fora. O sigui, no són invasores per si, però la cetreria ha fet que portem animals de fora, els falcons de l'Àrtic o astors nord-americans o el duc de Virgínia o espècies, per exemple, l'aligot de Harris, que també és importat. I es fan servei, ens fan servei, bueno, a la cetreria i a l'evitació d'impactes i conflictes als aeroports, per exemple.
0: Parlàvem del tema de que són aus, bueno, almenys la majoria migratòries i tal, però n'hi ha algun com el xoriguer que podríem dir que són molt autòctons d'aquí? O quina espècie destacaries?
1: Tenim moltes espècies autòctones molt importants i molt interessants. O sigui, l'estrella és l'àguila cuabarrada. Això està
0: clar. La cuabarrada, eh?
1: Però, bueno, el xoriguer en tenim i és una espècie... Probablement és la més freqüent, tot i que hi ha una forta davallada en les seves poblacions.
0: Sí?
1: Val? El Garraf era un molt bon lloc i sí que les poblacions s'han vist afectades. No sabem el motiu, probablement canvis d'usos del territori, el tema de la intensificació agrícola, que fa que es posin molts pesticides i herbicides, no hi ha aliment, s'enverinen, i al final la reproducció moltes vegades queda anul·lada perquè queden intoxicades els ous i queden infèrtils, i moltes afectacions que poden tenir el xoriguer. tingut una forta davallada. Altres espècies autòctones que tenim, l'astor i l'esparver, dues espècies que van molt de la mà a l'augment de les zones forestals. Els abandonaments agrícoles i tot això fa que regeneri molt l'espai forestal, i l'esparver i l'astor, que són especialistes del bosc, doncs han vist afavorida les seves poblacions. Doncs espècies autòctones en tenim moltes per tots els gustos, perquè les rapinyeres ocupen hàbitats, tots els hàbitats diferents que puguen tenir a Catalunya estan ocupats per algun tipus de rapinyaire, i moltes espècies més.
0: Sí, sí. Escolta, jo tinc la sort de veure alguna de les càmeres que teniu, diguéssim, per fer un seguiment dels nius, per obtindre dades, per tindre un control dels ous, oi? I de tot plegat. Explica'ns així molt ràpidament quina és la feina més habitual que es fa el dia a dia des d'aquest projecte, i aprofitem també l'avinentesa per veure, doncs, que si hi ha voluntariat i gent que vulguin estar en aquest projecte, jo crec que és molt interessant, no?
1: Sí, n'hi ha dues coses. Una cosa és el voluntariat per participar en la migració, en el seguiment de la migració que es fa des del mirador de Canòpolis, que després podem donar més informació i més dades, i una altra cosa són els altres projectes que es porten
0: molt
1: a terme
0: bé.
1: des de la Diputació de Barcelona, en aquest cas amb el tema del seguiment per càmeres dels nius. S'estan portant a terme aquesta observació dels nius amb càmeres per tal d'interferir el menys possible. Ens interessa molt saber de què s'alimenten quan estan criant, què porten d'aliment els pares als pollets quan estan al niu, el temps que triguen de covar, la selecció que fan de quina orientació, quin punt del niu, bueno, moltes coses. Fins i tot poder veure si l'ocell té una anella posada, no? Li podem llegir les anelles. Ah, mira, doncs aquest mascle el van anellar, com passa amb els falcons de Barcelona, que tenen anelles i saben on van néixer i on van anar a parar.
0: Sí, totalment.
1: No? Doncs aquestes càmeres ens permeten saber qui és qui, no? Què passa? Que això és molt dinàmic. Els rapinyaires poden criar un any en aquest arbre, però l'any següent a l'altre arbre. I has de canviar tota la instal·lació sense que et vegin, sense molestar, perquè l'important de tot és no molestar i evitar que l'animal es senti acorralat i abandoni el territori. Per tant, és molt dinàmic. I un any no està davant la càmera i hem d'esperar-nos a veure si l'any següent sí que l'escull el niu de la càmera.
0: Correcte. S'entén, no? Que tu deies, si vols després parlem del tema del projecte de voluntari, fes-ho ara, perquè tampoc ens queden 10 minuts i jo crec que val molt la pena d'explicar-ho,
1: això. Mira, doncs, des del parc del Garraf vam assolir la coordinació del seguiment de la migració des del mirador de Canòpolis, i ho vam oferir perquè fos tot el col·lectiu d'ornitòlegs voluntaris, no?, que amb més o menys experiència, l'ornitologia està oberta a tothom i tothom pot venir a aprendre o a ensenyar-nos. No?
0: Bueno, a sumar, no? Al final.
1: Exacte. I la idea és que tothom pugui venir. Ens hauríem d'apuntar en un llistat de voluntaris per repartir-nos en un calendari i tenir sempre algú que estigui mirant ocells des d'allà.
0: Que això es pot fer o bé per la via d'internet, anant a espetegar a la Diputació de Barcelona, en els parcs de la Diputació, i també...
1: Sí, mira,
0: tenim... Algun lloc en concret, pregunto.
1: Sí, hi ha el telèfon del parc del Garraf.
0: Sí.
1: Allà ens podem trucar o podem enviar un missatge per tal que ens afegeixin al grup de voluntaris.
0: Ah, molt bé.
1: Pertany a aquest grup de voluntaris, estem en un grup de WhatsApp en el qual ens coordinem,
0: fem
1: la logística allà i ens repartim. Doncs, a veure, aquesta setmana, dilluns, dimarts, dimecres, tal, doncs dilluns, tal persona, doncs divendres, dissabte i diumenge, habitualment hi ha moltes més persones, és quan pot venir molta gent. Gent molt preparada amb equipament, òptica, molt bé, tal, bueno, i entre tots allà, doncs, anar observant. Ara estem a la setmana que comença ja la setmana forta, en aquests propers 10-12 dies, serà una setmana de fort pas de rapinyaires, i de fet és un lloc que no cal venir de voluntari, o sigui, per fer ornitologia, observació amb la càmera de fotos, perquè és un lloc on passen molt a prop,
0: i es
1: poden fer molt bones fotos d'un rapinyaire en vol i d'altres espècies, perquè passen de tot.
0: És que jo estava mirant uns gràfics, Rafa, que evidentment tu coneixes sobradament, del que seria les observacions, i i et fan una comparació entre les globals a Catalunya i les del Garraf. I pràcticament, amb la majoria d'espècies que hi ha aquí, el Garraf augmenta, està per sobre aquest gràfic de la general de Catalunya. Volguem dir, el que es veu al Garraf no, pràcticament no es veu enlloc.
1: Sí, sí, sí. El Garraf és una peculiaritat orogràfica al costat de la plana del delta del Llobregat, que fa que rapinyaires hagin de passar sí o sí, com si fos un embut per davant del mirador de Canòpolis.
0: És com si fos, permetem, el peatge de l'autopista d'ells.
1: Tal qual.
0: No, és així. És un carril que dius, és que sí o sí hauràs de passar per aquí.
1: Hem de pensar que rapinyaires són aquests ocells que volen sense batre les ales, no? I planejant, i necessiten corrents d'aire calent. Que és el que passa quan arriben a les faldes del massís del Garraf, aquests corrents d'aire calent formen tèrmiques que les rapinyaires les aprofiten molt bé. I per superar els 590 metres que té, els 597 metres que té el massís del Garraf d'alçada, doncs el que fan és aprofitar aquestes tèrmiques i un cop arriben a dalt i ja es deslicen ja en direcció sud-oest, en direcció pel litoral, fins que arriben a l'estret de Gibraltar, que és on han d'arribar, perquè no poden atravessar el mar. Val. No poden atravessar el mar perquè allà no es formen corrents tèrmiques.
0: Clar, clar. I com d'interessant és això? Hem de dir que, a banda, també la gent dèiem que pot obtindre informació, però també de manera presencial, perquè si se'n van al pleta, li explicaran què han de fer, si estan interessades, interessats.
1: Exacte. Acudir a l'oficina de la pleta, allà es pot informar un perfectament. Et poden incloure també directament en persona, no?, dintre d'aquest grup. I ja dic, dintre d'aquest grup ens coordinem i ens organitzem per participar durant tota la setmana que arriba, doncs ens organitzem els dies que estarem distribuïts.
0: Molt bé. Dono fe, perquè és així, i s'ha de dir que precisament en la pleta hi ha una d'informació brutal des de planos, mapes, tríptics, hi ha moltes coses interessants per veure, fins i tot això que us dèiem, i ho hem explicat moltes vegades, aquests audiovisuals i aquesta informació que us donaran, i que val molt la pena. També, Rafa, dir-te que, bueno, dir-te, recordar una mica que fins i tot ja de tant en tant surten publicacions de la pròpia edició de la Diputació de Barcelona, moltes publicacions que fan referència a tot plegat, no només a la feina que feu, sinó també en concret amb aquestes espècies, aquests animals.
1: Sí, bueno, allà a la pleta tenim un munt d'informació, fulletons, llibrets amb diferents excursions i rutes que es poden fer pel parc, algunes que estan directament relacionades amb la biodiversitat, o sigui, excursions que estan fetes perquè la gent pugui gaudir de la fauna i flora i del paisatge natural del massís del Garraf.
0: Fixa't que té una mena de disseny, una mena de paisatge, una manera de veure una fotografia al Garraf, que pots dir, bueno, escolti, un cop ho he vist ja ho he vist tot, no? Perquè fins i tot té aquesta semblança, doncs, quasi bé semidesèrtica i no sé què, però és que el Garraf el que sí que té, que jo crec, no sé què penses tu, però que cada època de l'any sembla que el canvi i que es canvi de vestit, no? Cada època de l'any és diferent. És diferent pel dematí també que al migdia, que per la tarda. Quines postes de sol que hi ha al Garraf. I suposo que estaríem d'acord que no tan sols per la flora i per la fauna, sinó perquè no sé què té d'especial i màgic, que cada època de l'any és diferent.
1: Has dit la posta de sol, però la sortida de sol...
0: I la sortida de sol, no? Sortida... I la posta per com es recorda d'aquelles fotografies
1: la
0: brutals.
1: La sortida de sol és espectacular, perquè sí, la veus sortir des de... O sigui, pel mar.
0: Pel mar, brutal. I que això passa molt d'hora, ho dic perquè si algú està interessat, que sàpiga que si us lleveu molt d'hora, veureu com neix, deixa'm dir-ho així, com neix el Garraf cada dia, oi?
1: Sí, sí,
0: una mica
1: sí.
0: Seria això.
1: No, ja dius que cada temporada té les seves particularitats, sí. I el Garraf és molt especial dintre de, jo diria que Catalunya sencera, perquè és un massís càrstic amb la seva peculiaritat paisatgística, amb la màquia mediterrània aquesta, que potser no és atractiva de primer cop, però quan t'endinses per gaudir dels animals, plantes, la natura que
0: totalment màgic.
1: És màgic.
0: Sí, sí, sí, sí, sí. Escolta'm, haurem de marxar, Rafa, però jo mira, fixa't, et demanaria una mica que tu amb la teva feina, no només com a responsable, amb la teva feina al parc del Garraf, sinó com a ornitòleg, però també com que formes part d'aquest projecte, no ho sé, deixa anar una mena de titular. Què és el que tu t'omple? Com t'agrada? Jo sé que t'agrada molt la teva feina. Digues alguna cosa del que veus cada dia amb aquestes aus i amb aquests animals, no? Què és el que t'endús cada dia a casa?
1: Uau, és difícil perquè sí. Jo sóc molt, molt enamorat de les aus i de, de la natura en general. Aviam, jo cada dia, tot i portar més de 20 anys voltant pel Garraf, cada dia m'emporto una experiència nova, impactant, envers dels ocells, i observacions màgiques, escoltes de cants d'ocells màgics, papallones precioses.
0: Sí, senyor.
1: Que m'emporto la imatge, no m'emporto la papallona.
0: Correcte, correcte, important això, eh?
1: I l'experiència, potser no, ni tan sols la imatge, perquè de vegades estem molt...
0: T'endús una mica el sentiment de tot plegat.
1: Exacte, engrescats en la càmera de fotos i estem mirant pel visor i no estem mirant en directe l'animal cara a cara amb tu.
0: Sí, senyor, sí, senyor. I nosaltres sempre diem el mateix, escolta, si voleu fer fotografies o voleu tindre congelat aquella imatge, serà que no les trobareu per la via de Google, per exemple. Val més que quan estigueu a la natura en viu i en directe, ho visqueu en viu i en directe i ho gaudiu. I si us ha fet una mica de ràbia això que us ha explicat el Rafa, ràbia amb el sentit de dir quina enveja, no com gaudeix, doncs el que heu de fer és anar al Parc del Garraf, informar-vos i si voleu ser voluntaris d'aquest projecte, doncs tot això que us endureu. És així, oi, Rafa?
1: I tant.
0: Doncs escolta, moltes gràcies, Rafa González, guarda forestal del Parc del Garraf de la Diputació de Barcelona, ornitòleg i també responsable d'aquest seguiment migratori de rapinyaires, tan a prop nostre i de vegades tan desconegut. Ha estat un luxe i un plaer per nosaltres. Rafa, moltes gràcies i, si us plau, deixa't enganyar per la República Santboiana més endavant perquè tornis a explicar-nos coses tan interessants.
1: Molt bé, moltes gràcies, estic a la vostra disposició.
0: Que vagi molt bé, moltes gràcies també pel treball que feu.
1: Bon dia, gràcies.

L'Audiència de Barcelona jutja avui tres comandaments de la policia espanyola i la gent de la que l'1 d'octubre del 2017 va buidar un ull amb un tret de bala de goma a Roger Espanyol. S'enfronten a penes de 13 anys de presó cadascun. La fiscalia en demana l'absolució. Els Mossos d'Esquadra investiguen l'accident mortal que ahir al vespre hi va haver al pàrquing del Mercat Central de Tarragona. Un altre treballador en estat crític. Segons els bombers, els operaris treballaven a la fossa sèptica on s'havien acumulat monòxid de carboni. Aquest matí el mercat ha obert amb normalitat. El president Salvador Illa celebra avui la Diada Nacional de Catalunya-Extremadura i farà l'acte institucional que fins ara sempre s'havia celebrat a Madrid. Coincidint amb el viatge, Illa

0: Les de Jordi Campó i Boada.
1: Esports.
2: El Barça rep aquest vespre al Camp Nou el Racing de Santander amb l'objectiu de sumar 3 punts més i continuar invicta al capdavant de la classificació. Hansi Flick no ha aclarit si farà o no rotacions a l'11 inicial. Ahir, derrota de l'Espanyol davant el Rayo per 2-1, després d'una molt mala primera part dels de Manolo González, que al descans ja perdien per 2-0 a la segona. Roberto, que ja suma 6 gols, va escurçar distàncies. I el Madrid guanya novament el temps afegit, aquest cop al camp de l'Elx, per 2-3. Els blancs dominaven per 0-2. L'Elx va aconseguir empatar el partit, però un gol de Espí al 91 dona la victòria als de Mourinho.
0: Canvi de temps entre la tarda i la nit en algunes comarques. Atenció, pluges intenses a més de 40 litres en 30 minuts de caràcter torrencial a comarques de Girona, Catalunya Central, Barcelona i nord de Tarragona. Tot plegat amb un descens de la temperatura. 3CAT Info.

0: aquest 2026 celebrem 15 anys de música i ràdio.
1: Forever Joves, el programa de música i entrevistes de Ràdio Sant Boi.
0: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
1: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
0: Qui estima la música, estima la vida. Que la música t'acompanyi.
1: Forever Joves.
2: Born to be bad. Viernes de 9 a 10 de la noche tienes una cita con el blues y el rock and roll de la mano del Nervous. El mejor blues y rock and roll en Radio Sant Boi.
3: Hi, this is George Thorogood and you're listening to Born to be Bad with Nervous.
4: El jazz té la seva cita setmanal a la sintonia de Radio Sant Boi. Cada divendres de 10 a 11 del vespre i els dissabtes a les 11 de la nit, el jazz esdevé el protagonista absolut. Jazz setmanal, un recorregut apassionant i apassionat pel millor jazz de tots els temps. Presenta i dirigeix en Valentí.

0: Tu rutlles?
1: Associa't a la rutlla i comença a rutllar.
0: Ser soci o sòcia no és només apuntar-se a una entitat.
1: Significa convertir-te en guardià i motor del nostre llegat.
0: A la nostra web larutllasanboy.com trobaràs l'apartat de com fer-se soci o sòcia de la rutlla.
1: Tu rutlles?
2: La Fundació Catalana d'ELA, Miquel Valls, és l'única entitat catalana que acompanya a les més de 450 persones afectades d'esclerosi lateral amiotròfica, així com també a les seves famílies. Treballem per millorar la qualitat de vida d'aquestes persones i, a més, donem suport a la recerca perquè en un futur la malaltia sigui curable. Fes un gest per l'ELA fent una donació a fundaciomiquelvalls.org o per Bizum al 02621.
3: Hola, soy Juan Carlos Unzué, eres jugador del Barça y ahora afectado de ELA. Dona a la Fundación Catalana de ELA Miquel Valls y estarás ayudando a las personas afectadas por esta enfermedad que más lo necesitan. Gracias.
4: L'Associació contra el Càncer arriba a Sant Boi amb una nova delegació per estar més a prop de les persones i les famílies que conviuen amb aquesta malaltia. A partir de setembre ens trobareu el primer dimarts de cada mes de 17:30 a 19 hores a l'Ateneu Familiar de Sant Boi, al carrer de la Pau 8-10. Si vols informar-te, participar en les nostres activitats o fer voluntariat, truca al 900-100-036 o escriu a samboy@contralcancer.es. Associació contra el Càncer. Treballem per millorar la vida de les persones amb càncer i les dels seus familiars. Promovem la prevenció, impulsem la recerca i apostem per una societat més compromesa amb la salut.
5: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana.
6: La recepta de la setmana, amb el Pere de Cal Vitus i l'Anna Bosch.

0: 10 minuts passen de les 10 del matí. És dimecres i el que toca ara ja ho sabeu, la recepta. De fet, la recepta que obre la temporada de les receptes aquí a la República Santboiana. I tenim el Pere de Calvitus un cop més davant dels nostres micròfons. Ja ho sabeu que s'ho va combinant amb l'Anna Bosch. Són els millors fogons d'aquesta ciutat i ens van regalant receptes i receptes i receptes. Molt bon dia, Pere, benvingut a la que fa 12 de la República Santboiana, què et sembla?
1: Molt bon dia, pues,
0: 12 anys, davant del micròfon, sí, explicant receptes,
1: Això és tot un mèrit i una bona feina, com sempre.
0: Per part teva, una bona feina per part teva, perquè, escolta...
1: Tu que ets el fil conductor, pues, a l'engranatge de tota... la gent que forma aquesta família de la República Santboiana, doncs, fa que això vagi donant voltes.
0: Doncs ets molt amable, però hi ha gent que a vegades deu pensar, no se li acabaran mai les receptes al Pere? Doncs no.
1: Ara.
0: Se li acabaran mai. I si se li acaben, se n'inventarà. És igual, no patiu. O la repetirem, no passa res.
1: Quin optimisme.
0: Clar que sí,
1: bueno,
0: clar
1: que sí. La veritat és que ser-hi aquí ja és important. Poder compartir les meves receptes, els meus consells, pues, per mi és un plaer. I res, continuarem una temporada més.
0: Molt bé.
1: I l'any que ve anem d'any en any, ara ja...
0: Sí. Ara això ja... Saps com els jugadors ja de futbol que són una mica grandets i diuen...
1: Correcte.
0: Anem renovant any per any, a veure què passa,
1: A veure què passa.
0: Però bueno, de moment nosaltres gaudim dels vostres consells gastronòmics. Deixa'm dir que, evidentment, el Pere doncs ve de Calvitus, el Pere de Calvitus, d'aquí el sobrenom, no? I Calvitus ja ho coneixeu totes i tots, és un dels restaurants, importants d'aquesta ciutat, al vell mig de la Rambla Santboiana Rafael Casanova. Ens agrada molt tot el que explica, tot el que ell recepta, evidentment ho trobareu a Calvitus, però ell ho explica d'una manera molt fàcil, que si en preneu nota i pareu una mica l'oïda, veureu com de fàcil és que de la vostra cuina surtin grandeses com les que explica el Pere.
1: Ara.
0: I mira, parlant de coses fantàstiques,
1: avui tenim
0: bomba de patata.
1: Bomba.
0: Amb Pop. El senyor Pop, que allà on ell és protagonista, la cosa funciona.
1: Home,
0: normalment.
1: Home. Aquest és un senyor aliment,
0: Sí, senyor, sí, senyor.
1: Pop.
0: Mira que sempre diem, nosaltres ens agraden les coses properes i si pot ser tot els elements que fem servir en les receptes de la nostra horta. Evidentment el pop no és de la horta.
1: No, però
0: sí que és de les aigües mediterrànies, que
1: sí,
0: també ens són properes.
1: I tant, que tenim aquí.
0: Sí? Pops. Explica'ns com anirà això de la bomba de patata i,
1: vale.
0: I
1: pues
0: pop.
1: Mira, és una recepta...
0: I popet, diria jo.
1: Molt senzilleta.
0: Sí?
1: Sí, és fàcil de fer. Una mica, dic laboriosa, perquè ja, com estem tan acostumats, molta gent... dic de la meva quinta cap enrere de cuinar poc o poc llavors, pues, clar, posar-te ja dius, ostres
0: ja, de vegades, home, no se't fa pujada, però sí que dius de compte, una mica laboriosa, dius, no. Què no és laboriós? No. Quan es fa amb estima es fa més fàcil,
1: però no ho dic perquè clar, abans volíem dedicar-li temps a la cuina, a les nostres mares, a les nostres àvies.
0: Correcte.
1: I parlo en femení, no?
0: Sí,
1: perquè hi
0: havia
1: pocs homes que fessin cuina casolana a casa amb tranquil·litat.
0: T'entenc, t'entenc perfectament.
1: Llavors, no dic que no hi hagin cuiners, però la cuina... elaborada a casa amb temps és de les dones
0: la això, cuina és un mot femení
1: sí,
0: digue-li d'aquesta manera
1: evidentment, ara
0: amb el sentit de que són mestres
1: ara ha canviat, això perquè ara
0: sí, home, hi ha de tot
1: ja, bueno, al final tots tenim que col·laborar i fer coses a casa.
0: Això
1: i...
0: per suposat, però de saber-ne a saber-ne, sí, però... allò que dius autèntiques mestres, tu ho has dit, les nostres àvies, les nostres mares...
1: Sí, deia això simplement per pensar que fer una bomba de patata, pues, simplement, mira,
0: sí, sí.
1: Donarem quatre idees, no? Però a vegades, pues, mira, vas a fer una dutxa, no?
0: Sí, carai.
1: I sí. Poses les patates a bullir.
0: Vale, o sigui, tu, vale? Tu dius aprofitar qualsevol cosa per fer... Sí.
1: Després, ràpid, si volem anar ràpid, no? Pues, posem patates a bullir, pues, farem... També podem fer el petit truco, no?, de dir, ostres, pues, farem una mica més i congelem.
0: Ah, molt bé, sí, sí, sí.
1: No, que això admet una bona congelació, doncs... Pues.
0: Total, sí, vale, molt bé.
1: I així aprofitem, no?, que, vale, no volem dedicar-li tant temps a la cuina, però també aprofitem el temps de fer una mica més de producció i tindre per un altre dia, per quan vinguin alguns amics, uh-huh. per aprofitar-hi, no?
0: No, t'entenc, sí.
1: Vale, pues, ràpid, no? Anirem ràpid.
0: A veure.
1: El pop, si no volem complicar-nos, podríem fer o trossos de pop, vale, que estaria bé.
0: Trossets, pom,
1: trossets
0: pom,
1: de pop. Ja els venen precuits. Llavors hauríem de fer, jo el que faria, aprofitar aquests trossos de pop
0: precuits. Aquests bocinets, digue-li així.
1: Bocinets, vale.
0: Bocinets de pop.
1: Faria i els posaria amb la patata perquè això, la gelatina que sortirà
0: del pop
1: després li donarà gust a la patata.
0: A la pròpia patata.
1: A la pròpia patata.
0: La patata és un element molt absorbent de gustos, vull dir...
1: Llavors, quan ja tenim cuita la patata, és fàcil de fer. L'únic que hem d'anar una mica ràpid, perquè volem fer primer un puré de patata, ¿vale? El puré de patata, entenc. Primer el que tenim que fer és que amb la patata que estigui bastant calenta, compte, no ens cremem, hem de pelar la patata, aixafar-la, que quedi, fer-li, ja he dit, un puré...
0: Sí,
1: vale?
0: Sí.
1: I després trinxar el pop aquest que hem
0: fet. Bueno, altrament dit, pastís de patata, sovint. Sí. També, digue-li d'aquesta manera.
1: I després ja podem, quan ja tinguem això ja el puré fet amb la patata calenta, és que si no queda els trossos, diguem-ne que si no està molt calent la patata, després surten trossets i no queda tan guai, no?
0: Se t'entén.
1: Llavors, el que faríem amb aquest puré, pues, posaríem sal, pebre, el deixaríem aquí una mica de rock and roll, no? Vale?
0: Molt bé, molt bé.
1: I deixaríem refredar per després fer les boles de la patata.
0: Entenc.
1: Vale?
0: Que això ja va per gustos, voleu fer circunferències, voleu fer com si voleu fer quadrats.
1: Quadrades,
0: Allò que jo sempre t'he dit, home, hauríem de fer aquí un tema... ja en parlarem.
1: Em faltava a mi això.
0: Molt bé.
1: Bueno, i després simplement pues, farcir-les, no? Fàcil, pues, la quantitat que tu vingui de gust, posar-li pel mig... Mentre més li posis, pues, després també pues, no menjaràs solament patata, no?
0: Menjaràs
1: patata i pop.
0: S'ha de mantindre un equilibri aquí, eh?
1: Correcte. Bueno. Després, un cop estiguin ja feta la forma, diguem que són quadrades, pues, una bomba quadrada, no? Al final explotarà igual.
0: sí,
1: la menjarem.
0: En el paladar t'explotarà. Correcte.
1: Bueno, pues, lo primer que han de fer és... com sassejar-la amb una mica de farina, farinar-la.
0: Ah, enfarinar-la, molt bé.
1: Enfarinar-la i després farem ou i pa ratllat.
0: Ou i pa ratllat.
1: Sí, vale. Ara venen una mica aquests tipus de pa cruixents que són una mica més... El panko, no?, que és un pa japonès,
0: sí,
1: no?
0: Sí,
1: que,
0: sí,
1: que és, bueno, és una mica més ample, dona més rotllo, bueno.
0: T'entenc, més consistència, guai. Més volum,
1: sí.
0: Més...
1: Sí. Va. Bueno, bueno. Queda més maco, més cruixent, més...
0: Sí, sí.
1: Vale, doncs ara tindríem fet això, després solament faltaria el toc mestre.
0: A veure, seria... quin és el toc mestre?
1: Fregir-les ben fregides.
0: Ben fregides, clar. Molt bé. Sí, home, important.
1: Sí. Jo faria una cassoleta petita, perquè clar, per cobrir...
0: D'aquelles de fang o metàl·lica o és igual?
1: Bueno, podien ser de fang, però per no gastar tant d'oli...
0: Sí.
1: No... millor que no sigui molt ample, perquè si no, clar, hem de bullir, hem de fregir-les.
0: Ja t'entenc.
1: I que estiguin cobertes. Clar, si fots una olla o una sartén molt gran i has fet les boles una mica generoses, pues, doncs, clar, imagina, hauríem de fotre ja un litro d'oli.
0: Què més?
1: Llavors, això, pues, una cassoleta, fem de dos o tres en tres, amb una mica de paciència, pim-pam, donem la volta, pum-pum.
0: Allò que tu deies, paciència.
1: Estalviem una miqueta d'oli i...
0: Ben vist.
1: I, bueno, pues ja està. Després, a mi m'agrada molt el picant.
0: El picat, sí, tu ets de...
1: A mi m'agrada molt el picant.
0: De tirades, llavors, sí, pebres, històries.
1: Una bona sriracha, un bon chipotle, una bona guindilla.
0: Bueno, d'aquí allò de bomba.
1: Bomba.
0: D'aquí ve la bomba.
1: Bueno, pues
0: què li posaries tu, doncs? No sé.
1: A mi el punt... M'agraden tots els picants, però... Un que ves, es fa amb pebrots, però sí. Picants, que el chipotle, no?
0: Sí, el chipotle, clar.
1: I fan com una mica de... com la carn d'anyora, però està picant.
0: Vale, molt bé.
1: Vale, és gustós.
0: I això ben repartit o només superficialment, o com ho fas?
1: Bueno, podríem fer una mica... un guentós, una mica amb maionesa, no? Podríem barrejar-lo.
0: Ah, carai. Sí?
1: No? I fent com una mica de salsa...
0: Sí, una salsa així vitus, ja m'entens.
1: Vitus, picant,
0: mig
1: no?
0: Mig inventada.
1: Sí,
0: home.
1: Bueno, doncs posar-li un toc així...
0: Doncs està molt bé, perquè a més aquí també li dones el seu color i el seu matís, no?
1: Barrejar-la una miqueta i guai. També podíem fer-la...
0: Brutal.
1: Una mica de... Per que sigui una mica més sano, una mica... Una salsa de tomàquet picant, no?
0: Val. Sí,
1: vale? Una salsa agridolça.
0: I tomàquet natural, què carai?
1: També, podíem fer-li ahir.
0: Molt bé.
1: Seria xulo.
0: I suposo que un cop fet això, a l'hora de servir-ho...
1: A l'hora de servir-ho...
0: Allò que diem, la presentació...
1: Home,
0: també,
1: i tant. Jo posaria...
0: Perquè són boles no massa grans, tot s'ha de dir, home, no sé jo...
1: Clar. Això no que... No sé, jo tinc al cap la bomba típica, que més o menys serà uns entre 80 i 100 grams.
0: Val.
1: Clar, les podem fer més petites.
0: Sí,
1: però,
0: sí.
1: Però clar, després s'han de farcir...
0: Però que no són mandonguilles, que se sàpiga.
1: No són mandonguilles.
0: No, això són bombes.
1: Són bombes.
0: Molt bé.
1: Sí. A veure, les podem fer una mica més petites, cap problema, no? Com rotllo de 40-50 grams, però bueno, hi ha més feina de...
0: Sí. No. I que a més, queda xulo que sigui una miqueta grandet, sense exagerar.
1: Sí, després.
0: Molt bé, això. Servides amb un platet, com ho faries tu o com ho fas?
1: Jo posaria un plat d'aquests, una font llarga, una mica llarga.
0: Ah, molt bé.
1: Vale, i per sota, de fons, posaria aquesta salsa de tomàquet picant, aquesta maionesa i el chipotle.
0: Com a base, no? Com a base de tot plegat.
1: Una sriracha, un oli de guindilla barrejat amb algo.
0: Bueno. I que cadascú serveixi la seva pròpia bomba.
1: Claro.
0: Molt bé.
1: Claro.
0: Fantàstic.
1: Bomba.
0: Bueno, escolta'm, la pregunta aquella que fem sempre, la pregunta del milió, que tampoc és que sigui la del milió, però és una pregunta que ens agrada fer. En què ho regarem, això?
1: Doncs mira, t'anava a dir que avui li farem honor a una bona cervesa.
0: Carai.
1: Sí.
0: Molt bé. Quina cervesa? Aquí es poden dir marques i noms, perquè al final tots són complements i tot forma part d'aquest plat, no? D'aquesta recepta.
1: Hi ha unes cerveses ara que són una mica gastronòmiques, tipus Alhambra, Bohèmia, de l'Adam, i tenen un gust així com una mica més tostat, no són tan com les rúbies normals que tenim al cap tots,
0: sí.
1: I tenen una mica més de cos. Sincer, aquest gust de l'artesana més una mica més com, diria jo, com...
0: Amb personalitat.
1: Sí.
0: Jo t'he de presentar, ja ho farem en un altre moment, Jo
1: sí.
0: T'he de presentar una cervesa asturiana que vaig tindre la sort de poder visitar, doncs, vale, el lloc que les creaven, que et canviarà la vida.
1: Vale.
0: Allò, cervesa artesana, però de veritat. No suc de cibada, No. Cervesa de veritat. No donaré més pistes.
1: Bueno, està bé.
0: Ja t'ho faré saber.
1: Tot el que sigui per veure si, si la vols provar. Si dir, ostres...
0: Però vaja, avui ens quedem amb una cervesa així, amb personalitat, que acompanyi aquesta bomba, sí, doncs, no? De patata i
1: fem
0: popet.
1: Fem una bona bomba, sí, sí, amb una bona cervesa, no?
0: Doncs ho trobo fantàstic. Escolta'm, deixa'm dir-te... bueno, a propòsit, aquestes bombes poden ser... primer plat, poden ser entrants i, com tota la vida, pot ser fins i tot un segon plat si abans hi ha una amanida o hi ha alguna cosa, no?
1: Correcte, sí, sí. A veure,
0: aquí tenim opcions de tot tipus.
1: Lo normal, dic, lo normal de començar això, pues, un entrant, un primer plat, seria estupendo.
0: Doncs estupendo. Dir-te que un altre cop que us estem molt agraïts, tant a tu com l'Anna, doncs, per renovar el vostre compromís amb la gastronomia, de la República Santboiana, que estem encantats de la vida, que per nosaltres és un plaer que formeu part d'aquesta família radiofònica i que, sí, sisplau, que no deixeu de fer-ho, que us estimem i que ens agrada molt el que ens aporteu.
1: Aprofitaré per fer una petita cunya que ha sigut...
0: Fes la teva falca, que tu, sí, no, fas sovint i ens agrada, que també ho faci.
1: Al final fem poble. L'altre dia vam fer l'altaveu, no?
0: Sí, senyor. Aquí, sí, senyor.
1: El poble de Sant Boi, molt bé, la veritat és que la proposta que havia de grups, a part del 50è aniversari de la Diada Santboiana, que
0: la primera manifestació democràtica, sí,
1: al nostre país de Catalunya, pues va estar gratament sorprès amb,
0: sí,
1: un grup que es diu La Perra Blanco.
0: La
1: Perra Blanco.
0: La Perla Blanco.
1: No, perra
0: ah,
1: Blanco.
0: Ah, la Perra. Va, sí, és veritat, i tant. Bueno, la Perra Blanco, sí, sí.
1: No, jo no la coneixia.
0: Molt bé.
1: Però, uau.
0: Et va agradar molt.
1: Moltíssim, moltíssim.
0: I a tu t'agradaria... Mira, no ens enganyem, que sempre acabem amb rock and roll?
1: Rock and roll.
0: Allò que diem, una, dos, home, i tres, rock and roll. A tu t'agradaria avui acabar amb aquesta bona gent?
1: Home.
0: Sí?
1: I tant.
0: Et sembla? Home. Sí? Vinga, és una canya. Fins la propera, que crec que la setmana vinent repeteixes.
1: Sí.
0: Sí? Pere, a la de una, a la de dos i a la de tres. Això és rock and roll.

0: Cròniques Bastardes, amb l'Enric Bastardes, esclar.
1: Pràcticament 2:15 d'11 del matí. Ja ho sabeu, els dimecres també és el dia de les cròniques. De les cròniques bastardes, doncs aquí, amb l'Enric Bastardes, nosaltres sempre diem i presumim de que és el nostre enviat especial al cor de Catalunya, a la ciutat, a la magnífica ciutat de Manresa. Sigui com sigui, comencem amb les cròniques d'aquesta nova temporada, avui enllaunades, aquí no enganyem a ningú, però sempre interessants. Pugem a l'Enric Bastardes.
2: Bon dia, Mareu, i gent que ens escolteu. Com aneu? Com aneu? Bueno, he intentat fer un soneto, un terceto, no sé com es diu, a veure si podia fer una rima cada vegada més llarga, a veure si algun dia puc fer tota l'aportació rimada amb un poema.
1: No, a veure.
2: Res, que em sap molt greu que la primera intervenció de la temporada hagi de ser enllaunada, com els riures aquells de les sèries dels anys 90. Recordes? Coses de casa...
1: Sí,
2: bueno, totes aquelles coses. Ja, la gent de la nostra àrea ja sabem de què estem parlant. Em sap greu, tu, però avui no puc entrar en directe i t'he d'enviar la crònica. Però bueno, ja ho saps, és menys interactiva, però no menys certa, perquè ja saps que jo soc un tio, com diuen els castellans, concienzudo.
1: Sí, no això sí, això res. Sí. Això no.
2: Però per explicar una mica a la gent el que faig, doncs això, la crònica de la setmana, de les coses que passen. Jo no ho sé aquest any, lo de les trompades, perquè avui n'hi ha una, però no és seva, és del fill. Però bueno, la família és tan extensa que al final, si no és un all, és una ceba. A veure, el primer de tot, que em sorprèn una mica, la guerra de Rússia i Ucraïna, que ho mires i penses, hòstia, encara hi ha guerra allà, el que vas que com que la d'Israel i Palestina li va passar per sobre, hi ha molta gent que ens pensem que aquella guerra s'ha acabat. No s'ha acabat, i a més els russos sembla que s'hi posen en sèrio i que van fent cosetes fora de Rússia. I el titular del diari avui posava que la Unió Europea en alerta pels constants atacs de guerra híbrida. Hòstia, allò de la guerra híbrida també m'ha sorprès, perquè jo sabia de les formacions híbrides, que són aquelles formacions que es fan amb gent que està a l'aula i gent que està a casa.
1: Sí,
2: reunions híbrides, gent que està
1: també,
2: a la feina
1: híbrides,
2: i gent que està teletreballant, no? Amb Zoom o amb Teams.
1: Sí, cada cop són
2: no
1: més híbrids.
2: No m'imagino jo la guerra, amb Zoom o amb Teams.
1: Dient,
2: escolteu, voleu obrir la càmera, sisplau, que no sabem a qui hem de bombardejar, que jo ara no sé si ets de l'enemic o ets l'amic. I allà el xat posant, no, que jo sóc dels teus. El que passa és que estic esmorzant, ja obriré la càmera quan pugui. Jo sóc de la guerra híbrida.
1: Déu-n'hi-do.
2: No ho acabo d'entendre. Sí que m'ho he mirat una mica i sembla ser que és el tema aquest de guerra amb presencial, amb gent, i després drons i d'altres coses, guerres tecnològiques, guerres amb intel·ligència artificial...
1: Apocalíptic, no, digue-li així.
2: De la intel·ligència artificial també ja en parlarem un altre dia, Madeu, crec que no és avui
1: aquí,
2: el dia,
1: no, perquè aquí
2: però
1: ha...
2: un dia potser haurem de deixar també que aquí faci la guerra ella per si sola.
1: Aquí hi ha marro.
2: Que es matin les IAs. Hòstia, mira, una guerra entre ChatGPT i Clot i ChatGPT ha caigut. Bueno, doncs,
1: imagina't,
2: mira, escolta,
1: les
2: ja
1: bufes electròniques com aniran.
2: No ho sé, la veritat. Això per un cantó. I per l'altre, el que deia del Trump. El fill del Trump, el Trump Junior.
1: Sí.
2: Que diu que hi ha un empresari rus que li ha pagat la tornaboda del fill de Trump. Jo, el primer de tot, la tornaboda no sabia el que era.
1: Sí, que és veritat, que diuen.
2: La tornaboda és una festa que es fa després de la boda. Jo em pensava que la festa de després de la boda era la boda.
1: Ja, doncs
2: però no, és una festa posterior. Deu ser coses de rics.
1: Sí, segur.
2: Fa una festa, fa una postfesta, després fa la lluna de mel... Bueno, la cosa és que ni Donald Trump ni Trump Junior, que tenen bastants diners, no han de patir per arribar a final de mes, poden pagar els autònoms, no s'han pagat la festa. I la festa li ha pagat, doncs, un empresari rus.
1: Sí,
2: que diu que
1: oligarca d'aquests del Putin.
2: Que segresta nens. S'ha de separar l'obra de l'autor, eh?
1: Sí, jo de debò.
2: Però deixar-te pagar la festa per un senyor que segresta nens, rus, ets americà, però que no veia les pel·lícules de Rocky IV, aquest senyor, Trump Junior.
1: Diu
2: que no queda bé, que no és ètic.
1: Home, a part dels diners
2: que tens tu, fer-t'ho pagar per un altre, que algun dia et pot demanar alguna cosa a canvi, és raro. Diu el Trump, el Donald, que ell no sabia res d'això. Que no el coneix, amb aquest pavo.
1: No el coneix de res.
2: Jo no ho sé, de debò, la informació que maneja aquesta gent i la que no, però deixar-te pagar la festa, que diu que li va llogar, em sembla, una illa, i li va posar uns focs artificials.
1: Ja ho trobarem a l'hora de pagar, ja ho trobarem.
2: De debò, eh? Però també et dic una altra cosa. Tu llegeixes aquesta història, a tu et munten una història a una plataforma de streaming, l'EAC, Netflix, HBO Max, Schedule Time, Filmin, Disney, Apple TV, alguna d'aquestes.
1: Sí.
2: És que és per no fer propaganda d'una. Bueno, si no n'hagués dit cap, no hagués calgut que les digués totes.
1: També és
2: bueno,
1: veritat, també és veritat.
2: Tu llegeixes aquesta història, et posen una sèrie i dius, jo no me'l miro, això, ciència-ficció. Jo tinc ganes de realisme, tinc ganes de realisme.
1: Sí, sí.
2: Jo m'imagino ara mateix els showrunners de les sèries pensant, jo ara com puc fotre un argument, una història que sigui versemblant i sorprenent a parts iguals i que la gent s'enganxi i es cregui. Perquè després d'aquestes notícies, qualsevol cosa que pot ser una sèrie...
1: Tot el que vingui a continuació, difícil. Sí.
2: Penso jo, eh?
1: Ja tens raó, ja.
2: Per altra banda, un altre tema, el de l'educació, que encara no l'havíem tocat perquè hem començat la temporada avui.
1: No, no.
2: Diu que Espanya és el tercer país de l'OCDE on més es repeteix curs. Que diu que un 22% de canalla de 15 anys repeteixen curs.
1: Repeteixen.
2: Em sembla molt.
1: Carai.
2: Sobretot perquè diuen que l'ESO normalment no es repeteix curs. Imagina't com ha de ser perquè repeteixi algú curs.
1: Sí.
2: I després, sobretot, em quedo jo amb la notícia. He llegit tota la notícia, perquè ja saps que jo, quan dono una informació, vull assegurar-me
1: que
2: les fonts, que tot està bé, i dic, vale, perfecte, fins aquí bé.
1: Molt bé.
2: No hi ha cap lloc a la notícia, cap lloc a la notícia,
1: cap,
2: que em digui quins són el número 2 i el número 1. A mi que Espanya sigui el tercer de l'OCDE, mira, més o menys m'interessa, però jo el que vull saber és qui està pitjor que nosaltres, perquè això és muy espanyol i mucho espanyol.
1: Yeah.
2: Estem malament, també és molt català, eh? Estem malament, qui està pitjor que nosaltres? Doncs la notícia no ho diu. Tu t'imagines que la notícia de la bota d'or... d'aquí un mes i pico, diguin, bueno, doncs el tercer classificat de la bota d'or és, m'invento, Kylian Mbappé.
1: Per exemple.
2: I s'acaba la notícia aquí. I, la gent, ja i el segon i el primer.
1: Ah, no, això no importa. Això és igual.
2: Ah, el tercer classificat de la Lliga doncs el serà Betis, per exemple.
1: Sí.
2: I el segon i el primer.
1: Seria raro.
2: Ja
1: busco
2: una altra notícia. No ho sé, que m'ha semblat que faltaven el segon i el primer.
1: Segur,
2: tu no pots dir a la notícia que ets el tercer a algú i no posar qui està pitjor que tu.
1: T'entenc perfectament.
2: Una altra notícia també, que no sé si t'interessa, perquè no sé si tens família a Terol, és que allò que deien de Teruel, Teruel existe.
1: Sí,
2: per la gent que no posi Terol al mapa, s'hi ha trobat un diplodocus.
1: Sí?
2: I és la primera vegada
1: que
2: el diplodocus també va viure a Europa.
1: Veus?
2: Això vol dir que Terol ja existia a l'època dels diplodocus.
1: Per suposat.
2: Tots els continents.
1: Sí.
2: I Terol, que és on hi havia el diplodocus. Jo entenc també els diplodocus, eh? Per anar a viure un lloc o anar a viure un altre, hòstia, devien pensar... I si tenim
1: que...
2: aquí Terol, que estarem tranquils.
1: Sí,
2: Saragossa, poder a massa fullon, aquí al costat de Catalunya...
1: No
2: els entenem, els altres que nosaltres. Parlen un idioma que jo no entenc, que jo no entenc, que fan per tocar els collons, que jo ja ho sé, perquè si ens entenem tots amb el diplodoquès... No sé per què parlen aquesta gent amb triceratops. I van dir, agafem Terol.
1: Mira...
2: I l'última notícia.
1: Sí.
2: Futbol, ja ho saps, la Lliga ha començat bé pel Barça. El Barça està
1: molt bé,
2: amb una mitjana de més de 4 gols per partit.
1: Sí.
2: I el Madrid, doncs, ahir va patir contra l'Elx. Que jo em pensava que acabarien empatant, però tenen aquest Lespi, que és un tio que el fan sortir 5 minuts.
1: Sí,
2: del món. El Madrid tindrà el tio més rendible del món, que és Espi, i almenys, probablement, que és Diomandé, que, clar, ja ha fet una assistència, ahir la va celebrar com si hagués marcat un gol a la final de la Champions i haguessin donat la bota d'or. També et dic, pinta més bé que el senyor Mastantuono, que també t'he de dir que l'altre dia va fotre un hat-trick, perquè jo segueixo el jugador, ja saps que m'anava molt al futbol. Però, escolta'm, avui el Barça a casa i contra el Racing, i ara mateix tot el que no sigui fotre 4 gols, em sembla un mal partit. Ja saps que sóc tio.
1: Sí, quart però no s'ha de posar el llistó tan alt. Sí.
2: Penja això, talla-ho, retalla-ho...
1: No, aquí no tallem ni censurem. I... No, ja tot així.
2: Ens veiem, escoltem el dimec que ve, a veure si puc entrar en directe. Vale?
1: Vinga, així ens saludarem. Adiós. Que vagi molt bé, una forta abraçada, Enric. Minuts per arribar a les 11 i també estrenem la nova temporada dels contes, els contes de l'Albert Estengre. Ja ho sabeu, membre de la Faula, l'Associació Catalana de Professionals de la Narració Oral, estem parlant d'un senyor que això d'explicar contes i faules ho fa de meravella, i a nosaltres ens encanta regalar-vos aquests contes un cop a la setmana. Estrenem temporada dels contes de l'Estengre.
3: Això és el Cercle dels Mentiders, el cercle que feu tots vosaltres per escoltar les històries, llegendes i contes que us porto. Jo sóc Albert Estengre.

0: Jo no sé ben bé de qui és la terra. No ho he sabut mai. No sabria pas dir-ho. Sort que no m'ho pregunten. Però hi va haver temps en què els cristians i els sarraïns se la disputaven. Els uns avançaven, els altres tiraven enrere, i quan els altres tiraven endavant, els uns tiraven enrere. I en un temps en què els cristians van ser els que tiraven endavant, els sarraïns van haver de tirar enrere, i expliquen que en la retirada van deixar a Sant Llorenç del Munt, allà a la Serra de l'Obac, i van deixar una Bíblia. Ui, una víbria, un drac, en deien, una víbria, petitona, petitona, petitona, lligada amb unes cadenes a dintre, al fons de tot d'una cova. Aquella bèstia cridava, bramulava per tot arreu, i els cristians, tranquils i creguts, que allà no hi havia res, no varen pas pujar a revisar-ho, vull dir. No, de cap de les maneres. Els cristians varen deixar anar a tots els seus pastors, quan dic els cristians, vull dir els soldats, és clar, varen deixar anar a tots els pastors que tranquil·lament per aquelles muntanyes. I quan aquella víbria va créixer, vet aquí que estava enfurismadíssima, lligada allà, que només podia fer quatre passes, cridava, cridava, i tanta força tenia que tot d'una va trencar aquella cadena que la tenia en allà, empresonada, i volava per tot arreu, i es menjava tot aquell bestiar, els xais, els pastors també se'ls menjava, i algun bou d'alguna casa de pagès, ple de pallers, havia cremat amb aquell foc que li sortia de la gola. Aquella víbria era terrible, i la notícia d'aquell la mala bèstia va arribar fins a Barcelona, i a Barcelona, al cap i casal de Catalunya, vet aquí que a Barcelona hi havia en aquell temps el nostre comte, en Guifré el Pilós, el primer comte de Barcelona, expliquen, i vet aquí que aquell comte va dir que ell seria el que aniria en aquella serra a fer fora aquella víbria. I va arribar, i amb l'espasa així enlairada va tirar amunt, amunt, amunt, amunt, amunt, i amb l'espasa enlairada va entrar en aquella cova, i en aquella cova hi va entrar, sortosament per ell, quan el vent bufava al seu favor. Vaja, que la víbria no l'ensumava. De cop i volta es va plantar al davant de la porta, va mirar així enlaire, va fer un crit, i la bèstia aleshores el va veure i ensumar. Aquella bèstia, expliquen, que va sortir enfurismada volant, va tirar cap a fora, i va llançar en el comte, en en Guifré el Pilós, muntanya avall. El comte no es va deixar batre, es va enxampar amb el que va poder, va perdre l'espasa allà, i amb el que va poder, que s'havia enxampat, us dic que era un arbrot que li va servir per tallar el primer cop del foc que li llançava la víbria des de la seva boca. No el va cremar, perquè primer va cremar l'arbre, i amb l'arbre tot cremat, aquell comte estava ben agafat en allà. La víbria se li va anar acostant, i amb la boca oberta se'l va voler menjar, i de tal manera ho va fer que el comte va poder dirigir aquell arbre, que tampoc no és que fos massa gros, però era recte i ferm, el va poder dirigir cap a la boca, i amb la mateixa força que la bèstia, jo, el volia cruspir, se li va clavar en la gola aquell arbre, i la bèstia en allà va quedar morta, morta amb una ferida interna, no pas a la pell. El comte va decidir anar a buscar a tots els seus soldats, que l'esperaven més avall, i aquells soldats, a tall d'ordre, varen anar buidant aquella víbria. Se'n varen quedar només se'n varen quedar, diuen i expliquen, que la pell. I en aquella pell hi varen anar omplint, li varen anar ficant a dintre tot ple de palla. De manera que varen fer d'aquella pell, de la víbria, d'aquell drac, en varen fer un altre drac, ple, farcit de palla, que se'l varen endur a Barcelona. I diu la llegenda que aquesta bèstia, aquest drac, va ser el primer, i em sembla que l'únic, que va entrar a la ciutat de Barcelona, perquè tothom veiés com era el perill, la víbria, els dracs que havien deixat els sarraïns. Hi havia una vegada un pare i una mare que tenien un fillet petit, petitó, petitó, com un cigró. Era tan petitet que li deien Patufet. Un dia, a casa seva, en Patufet va sentir la mare que s'esglaiava. Ai, pobre de mi, deia la seva mare. Ai, m'he descuidat de comprar el safrà, i ara com ho faré per fer el dinar del pare? Ai, ai, ai, ai, que hi hauré de tornar. I en Patufet, frisós, per anar a comprar ell tot sol, perquè ell ja era gran. Era petit, no era gros, però era gran. En Patufet li va dir: «Mama, mama, ja hi aniré jo a comprar el safrà». «Què has d'anar, tu? Calma, ca, no veus que ets petit i petitó i et trepitjarien com si fossis un cigró?» I en Patufet va dir: «No, mare, no, que jo ja sóc gran, que has de ser gran si ets petit?» petit sí, però sóc gran, mare, jo no sóc gros, però sóc gran. Mare, jo vull anar a comprar el safrà, que sí, que mare, mare, mare. Ai, i en Patufet es va posar a plorar allà mateix. I la mare: «Ai, mira, per no sentir-te plorar, agafa el dineret i ja hi pots anar a comprar». I en Patufet se'n va anar tot xinutxant-ho amb aquell dineret que era petit, però com que ell encara n'era més de petit, resulta que el dineret era gros per ell. I se'n va anar xinutxant-ho, com us dic, cap avall, cap a comprar. I vet aquí que, com que va veure tants peus i tanta gent pel carrer, en Patufet va començar a cantar una cançó perquè la gent, ja que no el veia, com a mínim que el sentís, per no trepitjar-lo. En Patufet va començar dient: «Patim, patam, patum, homes i dones al cap dret. Patim, patam, patum, no trepitgeu en Patufet». I així anava cantant, i la gent s'espantava. «D'on ve aquest soroll? D'on ve? D'on ve? Què passa aquí? Que hi ha fantasmes? Ai, que hi ha encantats! Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai!» La gent s'anava apartant i deixant via lliure en el mig del carrer perquè en Patufet, tot sol, anés anant cap a la botiga. Va arribar a la botiga i en allà va fer un crit perquè se'l veiés. Bo i això, no se'l va pas veure. «Que ja sóc aquí! Voldria una migueta de safrà, que la mare se l'ha descuidat!» El botiguer estava espantat també. Sentia aquella veu i prou que mirava i no veia ningú. «Que sóc aquí, al costat del sac de patates!» I el botiguer va mirar: «Cuit, no veig res, no veig res!» En Patufet va llançar la moneda en l'aire, la moneda va caure, va dringar, i amb aquell dringar de la moneda en Patufet es va fer veure. «Ah, sí, ja et veig!» va dir el botiguer. «Sí que n'ets de petit, sí, però sóc gran». «Bé, bé, gran i petit». Bé, la qüestió és que en Patufet va demanar una miqueta de safrà. Aquell senyor li va donar el safrà, va agafar la moneda i en Patufet, cantant el patim, patam, patum, se'n van tornar cap a casa seva. I a casa seva, quan hi va arribar tot cofoi, tot content, li va dir: «Mare, perquè vegis que sóc gran, aquí tens el safrà». I li va donar. I la mare va acabar de fer el dinar. I quan va acabar de fer el dinar, la mare va dir: «Bé, Patufet, me'n vaig». «Ah, on vas, mare?» «Vaig a portar-li el dinar al pare. No veus que hi ha omplert el cistell amb totes les menges? Li vaig a portar el dinar al pare, que està treballant a l'hort, allà dalt, a la muntanya, en el mig del camp. Sí, home, sí, ja te'n recordes, no?» «Sí, mare, sí». I en Patufet anà rumiant: «Mare, mare, per què? Per què no m'hi deixes anar a mi a portar el dinar al pare? Ara ja sóc gran, ja he anat a comprar». «Sí, però Patufet...» La mare no li volia deixar anar. «Patufet, sí que ets gran, però és que ets petit, no ets gros. I vet aquí que aleshores, si te'n vas a portar el dinar al pare, no hi arribaràs pas». «Per què, mare, que jo ja sóc gran, que no em perdré pas?» «No, no et perdràs, però és que el cistell és gros, és més gros que tu, pesa tant que no podràs...» «Que sí, mare, mira!» I en Patufet, ui, xiroi com era, va agafar aquell cistell i se'l va carregar a l'espatlla. La mare va veure com el cistell tot sol pujava i va dir: «Sí, noi, sí. Doncs vés, vés. Vés i tranquil, perquè per allà no trobaràs gaire gent i ningú et trepitjarà». I en Patufet va començar a caminar, tot content, content, content. I bo, i que no hi havia ningú que el pogués treballar. Ai, treballar, què dic treballar? Anava a portar el dinar al pare, que era el que treballava. Bo, i que no hi havia ningú que el pogués trepitjar. En Patufet va començar a cantar la mateixa cançó. Ja li agradava. «Patim, patam, patum, homes i dones al cap dret. Patim, patam, patum, no trepitgeu en Patufet». I de cop i volta un gran barrabum es va sentir per tot arreu. Brum, brum, brum. Ai, era un tro gros, amb un nuvolot gros negre que hi havia allà al fons. I vet aquí que en Patufet va pensar: «Ara pla, que plourà». I sí, la primera gota li va caure al nas. «Me caso amb l'olla, el dinar del pare es mullarà?» I en Patufet mirant aquí i allà per tot arreu, en Patufet va veure que hi havia una col grossa, grossa, que no és que fos grossa la col, el que passa és que en Patufet era petit. En Patufet la qüestió és que es va amagar sota de la col, i a sota de la col també hi van tatxonant, bé, que hi va posar el de llonces al cistell amb el menjar del pare perquè no es mullés, i en allà en Patufet anava veient les gotes d'aigua com queien. En Patufet estava redós, vull dir que no es mullava ni gota. En Patufet estava en allà i tantes estona s'hi va passar, perquè va ploure una bona estona, que en Patufet, sense adonar-se'n, allà sota de la col, en Patufet es va dormir. Ai, ai, i és clar, com que estava adormit, no se'n va adonar que va deixar de ploure, va parar de ploure. En Patufet en allà dormia encara, i com que en Patufet encara dormia, tampoc se'n va adonar que un bou gros i afamat s'acostava. Aquell bou, ensumant totes les olors de les arbotes i de les cols que hi havia en aquella feixa, vet aquí que s'hi va anar acostant. I mira, ves per on, va voler aquella col on hi havia en Patufet a sota. El bou no ho sabia. El bou només va obrir aquell rellam de boca que tenia i... es van passar la col sencera. I amb la col es van passar també en Patufet. I segurament també es van passar, i a dintre de la panxa, i van a petar tot el cistell amb el dinar del pare. En Patufet no sabia on era. Tot era estrany. Mai havia anat a petar la panxa del bou, però d'allà no en podia sortir. S'hi va estar estones, moltes estones, tantes que el pare i la mare estaven amoïnats. I en Patufet, on és en Patufet? Li va dir el pare com va tornar. I la mare va dir, ai, no ho sé pas, no ho sé, on és en Patufet? I com que era tard, ja era de nit, amb dos fanals, vet aquí que se'n varen anar pel camí que anava cap a l'hort a veure si trobaven en Patufet. I el pare i la mare cridaven, Patufet, on ets? Patufet, on pares? Patufet! I varen començar a cridar tant i tan fort i caminant com anaven que varen fer un d'aquests crits a la vora d'allà on dormia aquest bou. I el bou no es va despertar, no, però en Patufet, des de dintre de la panxa d'aquella bestiassa, va sentir el pare i la mare. El pare i la mare que el cridaven, i en Patufet va cridar des de dins de la panxa, eh? Sóc a la panxa del bou, que no hi neva ni plou! Coi, el pare i la mare... Patufet, on ets? A la panxa del bou, que no hi neva ni plou. I així moltes vegades, fins que el pare i la mare varen veure que sí, que la veu venia de dintre de la panxa del bou. Noia, va dir el pare, vés a buscar la palla, que jo també em vaig a buscar altra per aquí, i farratge, i menjar, i coses, perquè el bou s'atipi. I sí, sí, li varen començar a donar menjar al bou, i el bou anava menjant, s'anava tipant, perquè veia un, el bou, per deixar de menjar alguna cosa. Vet aquí que el bou es va anar menjant tot el que li donaven, i després de menjar-s'ho tot, el bou es va anar inflant, inflant, inflant, inflant, i encara en demanava més i més n'hi donaven. I quan el bou va ser prou gros i inflat, el bou va fer un pet tan gros que en Patufet, de dintre del bou, va sortir com si dugués un coet al cul, ràpid, ràpid, ràpid, ràpid, i va anar petant a la feixa del costat. I justament en allà hi havia el pare i la mare que s'ho miraven. I el pare i la mare, quan el varen veure allà a terra, en Patufet, contents el varen agafar, el varen abraçar, i se'n varen anar tots cap a casa seva. I d'ençà de llavors, a mi m'han dit que en Patufet, d'ençà de llavors, va fer feina, vull dir, va esmerçar-se a menjar molt i molt i molt per créixer. I en Patufet, vet aquí que diuen i expliquen que ha crescut, i ara en Patufet és alt, no és petit, és gran i gros, és alt, és gras i té una cara... Vosaltres sabeu com em deien a mi quan jo era petit, petit, petitó? No ho sabeu? Doncs jo no us ho diré pas.
1: Mentider.
2: Mentidera tu.
3: Mentidera.
2: Mentidera.
1: Sí, què? Que no t'agrada?
4: El cercle dels mentiders és la rotllana que tots els que escoltem les històries fem al voltant dels mentiders.
0: Els que expliquem històries...
1: En tenim un.
0: De què?
1: D'aquests cercles.
0: Mentides, mentides i més mentides.
5: Bé, i fins aquí les mentides per avui. Si més no, les nostres. La pròxima setmana tornarem puntualment amb el cercle dels mentiders farcit d'aquelles mentides que fan de tan bon escoltar. Fins llavors, adeu-siau.
2: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana.

0: been around. Your life takes its time. About to check outside the game. You know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls.
1: Dos minuts i escaig, arribarem a les 11. Hem estrenat doncs, també la temporada dels contes de l'Albert Estrenga. Com sempre, ens han provat i ens agrada que ens expliqui microhistòries. Però vaja, haurem d'enfilar ja el camí de això, d'anar baixant les persianes. I abans d'acomiadar-nos, a veure si tenim temps, perquè hi ha una cosa que volíem explicar, Àngel, que crec que és molt i molt interessant i que al final està organitzat pel Pere Coni, que bon amic d'aquest programa, el director de cinema, guionista i docent cultural, especialitzat sobretot en cinema experimental i cultura pop, i no en va, ens porta a les pantalles una cosa que estarà molt bé aquest dissabte i que volem recordar.
2: Correcte, rebre el nom de Més enllà de Quadrofènia, les tribus urbanes al cinema, i és un recorregut audiovisual, segons diu, que explora com el cinema ha representat les tribus urbanes que han marcat la cultura popular. Ens diu des dels rockers, els mods, passant pels punkis, i a través de fragments de pel·lícules emblemàtiques. Descobrirem com la gran pantalla n'ha retratat l'estètica, les actituds i els conflictes, convertint la música, la moda, la identitat juvenil en autèntics protagonistes.
1: No us ho podeu perdre, perquè és una activitat gratuïta a la sala 6 del cinema Can Castellet. Quan? Doncs aquest dissabte. Aquest dissabte 19 de setembre a les 18:30, dos quarts de set.
2: La durada és d'hora i mitja, molt bé, fins les 8 tenim coses.
1: Doncs escolta, val molt i molt la pena perquè ens porta la música a les pantalles de manera espectacular.
2: Exacte.
1: Ara sí, ho hem de deixar-ho aquí. Esperem que gaudiu molt precisament d'aquesta proposta i res, recordeu que demà, després dels informatius, passades les 8, no gaire, però passades les 8, aquí estarem i farem República Santboiana en forma de dijous.
2: Correcte.
1: Sí?
2: Seguim.
1: Ho deixem aquí, Alba? Sí?
3: Sí.
1: Demà ens escoltem. Sí?
3: Sí, sí.
1: Àngel, baixem les persianes. Ara ja sí.
2: Ens veiem.
1: I a vosaltres, estimades i estimats, moltes gràcies per la vostra companyia, per deixar-vos acompanyar també, i fins demà, que vagi molt bé.

En punt les 11 del matí. Brussel·les diu que cap menor de 13 anys podrà tenir xarxes socials a la Unió Europea. A més, en el discurs sobre l'estat de la Unió, la presidenta de la comissió proposa que dels 13 als 15 anys els comptes només puguin ser creats i supervisats pels pares. Sobre immigració, von der Leyen estén la mà a Ceuta, que considera la frontera d'Europa. Veus importants del sector de la intel·ligència artificial admeten que la por de la gent envers aquesta tecnologia està justificada i proposen una supervisió per generar confiança i seguretat. En un fòrum a Washington, figures polítiques contraposades coincideixen a demanar un control d'aquesta indústria. En marxa l'audiència de Barcelona, el judici a tres comandaments de la policia espanyola i la gent que l'1 d'octubre del 2017 va buidar un ull amb un tret de bala de goma a Roger Espanyol. S'emprenden a penes de 13 anys de presó cadascun. La fiscalia, mentrestant, en demana l'absolució. Salvador Illa celebra avui la Diada Nacional de Catalunya a Extremadura i farà l'acte institucional que fins ara sempre s'havia fet a Madrid. Coincidint amb el viatge, Illa també es reunirà amb la presidenta extremenya Maria Guardiola del Partit Popular. La pel·lícula La bola negra del duet de realitzadors Javier Calvo i Javier Ambrosi representarà a Espanya la pròxima gala dels Premis Òscar. Després de triomfar a Cannes, el nou film dels Javis intentarà optar la nominació a millor pel·lícula internacional. El conseller de Drets Socials, Raúl Moreno, anuncia al Parlament que el govern crearà 2.300 noves places de residència a Catalunya, la meitat de les quals per persones grans. La mesura suposarà una inversió de més de 21 milions i mig d'euros aquest any i de 133 milions l'any que ve. Les execucions hipotecàries, els processos oberts contra persones amb problemes per pagar la hipoteca, s'han disparat un 30% en l'últim any. En total, s'han obert un miler d'expedients que en alguns casos acabaran

0: classificació, Hansi Flick no ha aclarit si farà o no rotacions a l'11 inicial. Ahir, derrota de l'Espanyol davant el Rayo per 2-1 després d'una molt mala primera part dels de Manolo González, que al descans ja perdien per 2-0. A la segona, Roberto, que ja suma 6 gols, va escurçar distàncies. El Madrid guanya novament el temps afegit, aquest cop al camp de l'Elx per 2-3. Els blancs dominaven per 0-2. L'Elx va aconseguir empatar el partit, però un gol de Carlos Espí al minut 91 dona la victòria als de Mourinho.
1: Canvi de temps entre la tarda i la nit en algunes comarques. Atenció, pluges intenses amb més de 40 mil·límetres en 30 minuts de caràcter torrencial a comarques de Girona, Catalunya Central, Barcelona i nord de Tarragona, tot plegat amb un descens de la temperatura.
2: Trescat Info.

Voleu aprendre català o millorar-ne el nivell? Apunteu-vos a un curs del Consorci per a la Normalització Lingüística. Inscripcions per a alumnes preferents de tots els nivells, 14 i 15 de setembre. Inscripcions per a nous alumnes d'inicial i bàsic 1, 16 de setembre. Inscripcions per a nous alumnes de bàsic 2 a suficiència 3, 17, 18 i 21 de setembre. Inscripcions per a nous alumnes de C2, 21 de setembre. Molt important, sol·licitud de prova de nivell fins al 8 de setembre. Per a més informació, poseu-vos en contacte amb el Servei de Català de Sant Boi de Llobregat al telèfon 93 652 95 85 o samboi@cpnl.cat. També podeu consultar la pàgina web cpnl.cat/inscripcions. Atenció, veteranes i veterans de l'esport a Sant Boi. Trobeu a faltar la pilota o potser el vostre metge us ha prescrit la recepta verda per fer salut? Arriba la segona temporada del Futbol Caminant Sant Boi. L'esport mix, ideal per homes i dones majors de 50 anys. Una activitat totalment adaptada, sense córrer i sense contacte, on el millor gol és cuidar-se i gaudir de la complicitat de l'equip. Us esperem a partir del 9 de setembre, els dimarts a les 10 del matí, al camp de futbol del Marianao Poblet. Truca ja i reserva la teva plaça al 636 48 42 01. Organitza Associació de Jubilats i Pensionistes de Sant Boi.

0: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.
1: Molt bon dia, benvinguts a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Són les 11 i 7 minuts al matí. Iniciem aquest Dies de Ràdio de dimecres. Us saludem des de l'estudi de Mia Grima de la nostra emissora. Què és el que farem en el transcurs d'aquestes properes dues hores? Doncs avui dimecres, com és habitual, tindrem l'espai amb l'associació Sant Boi Empresarial. D'aquesta manera coneixem com funciona el teixit empresarial de la nostra ciutat, quin és el seu dia a dia, quines empreses tenim a Sant Boi o quin és el seu funcionament. Avui ens visita una representació de la Junta Directiva de Sant Boi Empresarial per parlar dels projectes d'aquest curs. També avui tindrem a l'Associació de Dones Eves de Camps Blancs per avançar una proposta teatral solidària de cara al 3 d'octubre i al casal de Camps Blancs. El títol és Les Còmodes.

personas con dos cojines o varios poemas. I és a la recta final del dia de ràdio de dimecres, com és habitual, l'Espai Joventut. Com totes les setmanes, coneixerem les propostes que des de la Unitat de Joventut de l'Ajuntament de Sant Boi tenen pels més joves de la nostra ciutat. Avui parlarem de les convocatòries que estan actualment obertes, com la formació Tobre Portes, les beques, el Mercat del Jove i les activitats del Fem Carrer. Doncs som-hi, comencem aquest dia de ràdio de dimecres i avui marxem a l'any 2014, quan la cantant dels Estats Units, Ariana Grande, va ocupar la primera posició a la llista d'àlbums dels Estats Units amb un segon àlbum d'estudi que es va titular My Everything The Singers. Doncs som-hi, avui comencem amb Ariana Grande, amb The Weeknd també, Love Me Harder.

0: De dilluns a divendres, d'11 del matí a la 1 del migdia, us espero al Dies de Ràdio, on l'entreteniment i el servei públic seran els protagonistes.
1: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.

0: Escolta el batec del teu poble als serveis informatius de Ràdio Sant Boi. De dilluns a divendres a la 1 del migdia i a les 8 del vespre t'expliquem el que passa a la teva ciutat. Serveis informatius de Ràdio Sant Boi.
1: A Gent de Carrer t'expliquem tot el que passa a Sant Boi.
2: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport de casa nostra.
3: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
4: De la ciutat cooperativa.
5: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret, bon dia.
6: Hola, bon dia.
2: Amb ritme, proximitat i bon humor.
1: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Gent de Carrer. El món des d'una mirada santboiana.
7: Ràdio Sant Boi.
8: Més de 45 anys amb tu.
9: Dies de ràdio. Amb Mònica Santacreu.

0: quart de 12 del matí. Continueu a la sintonia de Ràdio Sant Boi. El Dies de Ràdio obrim l'espai setmanal amb l'associació Sant Boi Empresarial. D'aquesta manera coneixem com funciona el teixit empresarial de la nostra ciutat, quin és el seu dia a dia, quines empreses tenim a Sant Boi o quin és el seu funcionament. I avui ens visita una representació de la Junta Directiva de Sant Boi Empresarial. Presentarem aquest nou curs, parlarem de novetats i de diferents projectes que comencen ara també, amb el mes de setembre. Per tant, comencem amb les presentacions. El president de Sant Boi Empresarial, el gerent de Grupo Paz, Miquel Àngel Grima. Què tal, Miquel Àngel? Bon dia.
1: Hola, bon dia, Mònica. Què tal?
0: La vocal de Sant Boi Empresarial, advocada Ana Segundo Lázaro. Què tal, Ana?
2: Bon dia. Què tal?
0: El vocal de Sant Boi Empresarial, gerent d'Instal·lacions Tècniques CREA, Jaume Oliveres, bon dia.
3: Bon dia, bona tornada.
0: I la responsable de comunicació amb l'associat de Sant Boi Empresarial, Laura Barragán, què tal? Benvinguda, bon dia.
4: Bon dia, Mònica.
0: Doncs som-hi, ens hi posem bé, una valoració, no? Ja ens hem retrobat, ja hem parlat del que hem fet, que sembla que hagi passat una eternitat, no?, de les vacances i fa quatre dies, perquè de seguida passen i de seguida ens posem a la feina, aquí a la ràdio, i suposo que vosaltres també, no? Vinga, comencem, Anna. Amb tu sempre diem que el mes d'agost és inhàbil, no?
2: Sí, sí.
0: A nivell judicial.
2: Exacte, per tant, sí. Però encara i així fins la segona setmana no vaig poder agafar vacances. Al despatx hi havia feineta que feia de fons i... Però sí, semblava que no arribava l'agost i ja estem a meitat de setembre.
0: Sí. I el setembre per vosaltres a nivell judicial comença així també de cop?
2: Jo aquests 15 dies que porto estic molt contenta, molt bona feina, però moltíssima feina. Mm. Estic contenta, però és que no sé què ha passat amb la tornada. O sigui, vam acabar juliol a tope i setembre també a tope. Contenta perquè és una feina que a més és una feina xula, que és maca, però no ens han donat treua, no.
0: No?
2: No.
0: Instal·lacions Tècniques CREA, Jaume, com ha anat aquesta aturada, aquest parèntesi, si és que heu tingut, i aquesta tornada ara a la feina?
3: Aviam, l'agost nosaltres només tanquem una setmaneta com a tancar, no hi hagi ningú operatiu, i que el de no operatiu és molt relatiu, però bueno, en principi no, presencialment no hi ha ningú. Es va treballant. Sí que és cert que entre les nostres vacances i les pròpies vacances dels clients la cosa baixa, i clar, lògicament això després es nota la primera quinzena o el primer mes, que en aquests primers 15 dies pues hem hagut de recuperar una miqueta tota la feina que no hem pogut fer a l'agost, i ens ha anat bé una miqueta, bueno, també per reemprendre bé.
0: Clar, l'Anna, perquè parla a nivell judicial, no?, que realment l'agost és inhàbil, però cada vegada menys empreses, i tu sabràs, tu mateix has dit, només tanquem realment una setmana, cada vegada es tanca el temps, no sé si és just i necessari, segurament necessiteu més dies de descans, però el temps prudencial, no?, per no deixar tot un mes doncs, sense treballar, no?
3: Aviam, nosaltres des del principi vam agafar la política de tancar la setmana que més o menys toca pel 15 d'agost, perquè és una setmana molt morta, on pràcticament no hi ha ningú, i és una miqueta tonteria tenir un remanent. La resta de dies, clar, nosaltres prestem servei, i per un costat hi ha molta gent que està de vacances, però hi ha molta gent que precisament pel motiu d'estar de vacances
0: necessita dels vostres serveis, clar,
3: dels nostres serveis, perquè ara puc estar a casa per fer el que sigui, no? Llavors, estem una miqueta amb aquesta dinàmica que històricament sempre ho hem fet i de moment ens va bé. I així també ens ho podem combinar bé entre la resta de companys per poder gaudir més o menys tots de les vacances, encara que de vegades innecessàries, però bueno, es pot anar mantenint.
0: President de Sant Boi Empresarial, gerent de Grupo Paz, vosaltres, doncs, més o menys igual, no? Heu tancat poc temps.
1: Claro, nosotros no hemos cerrado ni un solo día diferente del resto del año. Claro, nosotros tenemos por una parte la venta online, que el servicio que damos es 24 horas en cualquier parte de la península, por lo que tenemos que estar de lunes a viernes, salen pedidos a diario. Y por otro lado, el servicio de mantenimiento de desfibriladores que tenemos nos obliga a que si un cliente pues utiliza un desfibrilador a las 7 de la mañana, a hacer el cambio y el mantenimiento de todo y el poner los parches nuevos, etcétera, el mismo día, a ser posible. Por lo que no, yo tengo la suerte de tener un equipo de personas que nos hemos ido cubriendo entre nosotros. Me fui de vacaciones a 15 días a Mallorca con la familia, que era necesario. Pude desconectar mucho, a pesar de que ya es algo que me gusta. Claro, el problema que tiene el autónomo, que encima el negocio es tuyo, es que además tiene la mala suerte de que seguramente te gusta lo que haces. Con lo que tienes que estar a diario estás viendo a ver cómo va tu hijo, ¿no? De algún modo. Pero sí, he podido desconectar bastante y ahora pues ya estamos al 200%, porque las empresas sí que han hecho vacaciones muchas, y ahora normalmente septiembre para nosotros es, oye, que Fundae, etcétera, cursos que terminan el 31 de diciembre y vamos a planificar ya el final de año, así que nosotros ara mismo estamos este mes a tope.
0: I com a president de Sama Empresarial, no sé si cada vegada, això que dèiem, tanquen menys empreses, el temps més curt, aquesta setmana que deia el Jaume del 15, no sé com ho heu vist aquest any.
1: Depende del tipo de empresa, pero sí que es verdad que antes era sagrado el cerrar en agosto o en julio, y ahora pues ya se distribuyen de alguna manera para que ha dicho Jaume antes, es que hay personas que, por ejemplo, me lo invento, en Quadis, es que hay personas que utilizan el verano, que tienen los 15 días o que tienen el mes de vacaciones la familia para, oye, para ver, vamos coches. A dedicarnos a comprar un coche y a ver coches. Y así con todos los sectores. Cada vez es más difícil y cada vez una empresa no se puede mantener trabajando 10 meses y medio al año. Entonces ya se organizan para intentar dar el mejor servicio todo el año.
0: I la responsable de comunicació amb l'associat, Laura Barragán, et vas incorporar doncs abans d'aquest mes de setembre, per tant també has tingut les vacances doncs que has tingut, Laura, no sé com ho has viscut tu.
4: Jo, bueno, és com el que comenten ells, no? Que ara cada vegada hi ha més empreses que es tornen des del mes de juliol, mes d'agost o setembre inclús, i no tanquen tot el mes d'agost, però sí que veig que nosaltres des de l'associació hem estat disponibles, no hem tancat, no?, aquest estiu, ja sigui des de jo amb el telèfon, el Miguel Ángel també per xarxes socials i també des del correu, sempre hem estat a disposició de qualsevol associat que hagi pogut tenir alguna incidència o algun dubte. Sempre hem estat allà.
0: I això, pel que fa a incidències, Miquel Àngel, tot tranquil, tot correcte durant aquestes vacances?
1: Jo sí.
0: El sector empresarial?
1: Sí, en principi sí, hi ha hagut un incendi en el polígon i coses així, però la veritat és que a destacar no han hagut masses incidències. Temes de seguretat, sí que és veritat que policia local i Mossos d'Esquadra fa poc van comentar que hi havia una actuació al polígon, però de moment incidències que jo sàpiga no han hagut gaires.
0: Reptes empresarials, parlem primer com a empreses, Jaume, reptes per aquest curs que acabem d'iniciar.
3: Com a reptes és, potser som molt repetitiu, no? Però trobar gent.
0: Torna-hi, perquè t'ho anava a preguntar també durant la conversa d'avui. Necessiteu instal·ladors?
3: Trobar personal, per cobrir la demanda que cada cop en tenim més, que portem una miqueta d'etat, malauradament per això, o afortunadament, però bueno, sobretot el major repte és aquest. Quedant-se com estem, quant a la situació de treball i clients i a més, que és una bona dinàmica que portem, però simplement per anar més tranquils, ja no per, no per intentar arribar a més, no, sinó com a mínim per treballar més tranquils, el poder trobar algú més de personal.
0: Quin és el perfil que necessitaríeu com a instal·lacions tècniques CREA?
3: En principi, nosaltres perfils, dintre del que és mà d'obra, per entendre'ns, oficials de primera, oficials de segona, qualsevol perfil ens pot anar bé perquè necessitem pues, això, el poder créixer com a mínim amb una parella més de treballadors. O sigui que tant un oficial com un ajudant perfectament ens pot valer. Que sàpiga del món de les instal·lacions, preferiblement, lògicament, instal·lacions elèctriques, però la resta, la formació la donaríem nosaltres.
0: Exacte, això és molt important, que inclús us oferiu a formar aquests futurs treballadors.
3: Sí, clar, lògicament és una feina molt específica, que no tothom té la formació adient, hi ha certes coses concretes, doncs, lògicament, nosaltres aquesta formació, si la tenen, perfectíssim, si no la tenen, doncs, no hi ha cap mena de problema en oferir-los aquesta part de formació, que lògicament a la que t'incorpores amb una feina sempre hi ha coses que no coneixes, doncs ningú hem nascut ensenyats i el que ens interessa és que la gent estigui ben formada, lògicament.
0: Clar, ara que tot just ha començat el curs escolar i aquesta setmana també els cursos de la formació professional, que abans es deia formació professional, ara els diferents graus formatius deien, doncs, evidentment, de l'èxit, no?, de la convocatòria, que s'amplia la convocatòria, que cada vegada hi ha més joves que estan interessats pels oficis, que això vosaltres us salvaria, no?, d'alguna manera.
3: Sí, sí, sí. Des de l'Associació de Gremis de Catalunya s'ha fet justament aquesta setmana una publicació fomentant això, ja no només perquè, a més, tenim la imatge, no?, de l'instal·lador. Jo he tingut alumnes noies i companyes noies dintre d'una obra i ara, doncs, està també potenciant una miqueta aquesta imatge, que perfectament les noies també hi poden entrar, i la inclusió en aquest sector, lògicament, és present des de fa molts anys, no és algo nou, però bueno, és molt desconegut. Doncs s'està també una miqueta obrint aquest canal de nou personal, de nou talent, que també perfectament poden ser noies.
0: Doncs oberta queda la convocatòria a instal·ladors, instal·ladores, oficials de primera, segona, gent de pràctiques també agafeu?
3: Sí, el que passa que bueno, és una miqueta més complexa pel tipus de treball nostre, perquè cada dia estem en un lloc diferent. Tenim justament una de les persones que tenim al magatzem, va venir d'un contracte de pràctiques, i clar, perquè el tenim al magatzem són només 5 hores, però sortir a carrer sortia poc, perquè lògicament depèn del lloc de treball on anem, com tornava a l'acabar la seva jornada. És difícil, és difícil. Estem pendents, en certa manera, del centre on ja vam agafar amb aquesta persona de renovar-lo, però per renovar-lo necessito un personal d'un oficial, clar, perquè el que tinc al magatzem surti al carrer,
0: clar.
3: Ara que el tinc a 8 hores.
0: Bé, doncs fem aquesta crida, a veure si enguany fa sort, perquè fa temps que ens ho dius, que necessites personal, tu i altres empresaris que ens visiten.
3: Sí.
0: Pel que fa al sector judicial, has dit que han assegundolat, però que heu començat al 100%.
2: Sí.
0: I projectes, què espereu?
2: De fet, com a despatx, realment estic començant algun nou projecte que està arrencant al setembre, que aviam si d'aquí al desembre el podem ja tancar i consolidar, que està molt bé, que va vinculat a la formació.
0: Molt bé.
2: I em fa gràcia i il·lusió, més m'agrada. I després, com a despatx, jo l'objectiu d'aquest últim trimestre, per així dir-ho, de tancament, és aconseguir una bona digitalització del despatx, el qual està facilitant molt la comunicació amb els clients, molt més ràpid, molt més àgil, amb respostes més ràpides, evidentment, i per tant és més eficaç, i el que et permet també és poder donar una millor no una millor qualitat, perquè al final el servei el fas igual, però sí que amb més agilitat donar un servei més especialitzat, i també tot això facilitaria molt. O sigui, de fet és l'objectiu que jo ara mateix del despatx estic mantenint, agilitzar processos, mantenint la qualitat i un bon servei a les persones que venen, que m'anima a atendre-les, ja sigui judicial o no, o d'assessorament pur i dur, i obrir aquesta via. I estic una mica assentant, és l'objectiu. Bueno, són passos que s'han de donar per millorar la forma de treballar.
0: Des de Grupo Pas, Miquel Àngel, projectes, com ho tenim?
1: Nosaltres projectes aquest any, el que queda d'any, ara mateix estem intentant començar una formació online. El perfil que tenim ara mateix a l'empresa és molt de prevenció de riscos laborals. Tenim empreses que ja ens demanaven la formació de suport vital bàsic IDEA i de contrafoc, i ara mateix ens demana molt de prevenció de riscos laborals. El tècnic que tenim és tècnic superior de riscos laborals, i estem intentant començar la formació online d'aquesta manera. Això és un projecte que ha d'estar, l'he promès al meu company, que ha d'estar a curt termini, i després continua igual. Necessitem més clients per cardioprotegir, per fer formacions, que és el que més fem, i ja està. El tema dels treballadors, no?, també és una cosa que jo tinc un problema que fa anys no tenia. Vull dir, hem crescut el volum de cursos, i a l'equip que tenim d'instructors, que vam passar de 2 o 3, ja som uns 10, em sembla, i em trobo que necessito instructors de suport vital bàsic IDEA, perquè som molt complets, ho parlem molt. Vull, clar, no treballen solament per mi, jo sempre he potenciat que treballin en altres empreses, perquè crec que d'aquesta forma s'aprèn. I clar, ara em trobo que, clar, tots som, o treballen a l'hospital, o treballen a l'ambulància, o treballen... I clar, ara, quan tinc cursos, m'està costant... escolta, que necessito 3 per fer un curs. Ostres, però no... Llavors jo sí que...
0: Per tant, necessites també personal.
1: Sí, ens tenim que... El problema és que n'hi ha instructors a Catalunya. El problema és que fins ara, i vull seguir així, érem una petita família. I som una petita família. Llavors, clar, a mi em costa molt, em costa moltíssim que una persona que no conec es fiqui la meva samarreta de l'empresa i vagi a una altra empresa a fer una formació. Té la titulació, però és que és la nostra cara. Llavors ens costa molt. Ara hem començat a fer pràctiques als instructors quan es treuen el curs.
0: Sí.
1: Després necessiten fer 2 pràctiques tutelades. Per obtenir el títol i poder sortir a fer cursos. I ara han començat a obrir aquestes pràctiques a coneguts per incorporar-los al nostre grup.
0: Bé, doncs, i pel que fa a Samoa Empresarial, recordem de quina manera, si algú ens escolta, pot formar part d'aquesta cada vegada més gran família.
4: Doncs ho poden fer a través del correu info@samoaempresarial.com, al telèfon 692-87-796, per xarxes socials o bé per la web www.samoaempresarial.com.
0: Molt bé, Laura, pel que fa a l'agenda que teniu com a Samoa Empresarial, també comença forta, no?
4: Sí, tenim, com a primer punt, tenim un nou taller sobre intel·ligència artificial i bueno, des de Samoa Empresarial continuem apostant per la formació pràctica dels nostres associats i per això hem organitzat un nou taller que és només per associats, que tindrà lloc el pròxim 6 d'octubre a les 10 al Centre Serveis, i el taller porta el títol d'Augmentar la capacitat real sense incrementar l'estructura i com utilitzar la intel·ligència artificial per ampliar el que la teva empresa pot fer sense perdre el control. Aquesta sessió la durà a terme Raúl Regalado, fundador de Rumbo y Resultados, i pues, una sessió molt pràctica i explicarà com la intel·ligència artificial pot ajudar a petites i mitjanes empreses a millorar la presa de decisions, automatitzant tasques i optimitzar processos interns. Des d'aquí doncs, animem a qualsevol empresa que ens escolti i que no s'hagi apuntat encara, queden poquetes places, això sí, s'ha omplit molt ràpid, però des d'aquí qualsevol empresa que ens escolti associada i vulgui participar ho pot fer a través del nostre correu o ens contesta des de les xarxes socials i nosaltres doncs, encantats de que puguin sumar-se també a aquest nou taller que la veritat és que és molt interessant. Després també com a altre punt tenim també pendent la donació, com ja sabeu el 2% de les quotes anuals van destinades a una entitat sense ànim de lucre de Sant Boi i volem recordar que aquest mes d'agost es va ampliar fins al 18 d'octubre perquè les entitats i les associacions puguin poder presentar els projectes dins d'aquesta iniciativa solidària que fem i a la reunió de junta que tenim prevista per fer 19 d'octubre es podrà parlar, mirarem els projectes i es veurà doncs, a qui es destina aquesta donació.
0: Molt bé, encara estan a temps.
4: Exacte.
0: Doncs, perfecte. I com a Sant Boi Empresarial estem a punt d'arribar als 100 socis i sòcies, 100 empreses, sí, a punt, eh?
4: A punt, a punt.
0: És un dels reptes, Miquel Àngel?
1: És un dels reptes que vam dir a la Junta, és aconseguir el sopar de Nadal, està fer un sopar de 100 associats. Sembla una tonteria, però és que aquesta associació és molt jove i fa res estàvem en 50. Això vol dir que les hores que invertim són bones i que el projecte s'està entenent.
0: Sí, Jaume, aconseguir aquest repte...
3: Bueno, aviam, sense reptes no hi ha, no hi ha possibilitat d'avançar, no? I, clar, arribar a les tres xifres és molt simbòlic. És molt simbòlic. I quan jo vaig entrar fa uns anys, ja no a la Junta, sinó com a associació, com a empresa, el que deia el Miguel Ángel, jo crec que en aquella època estàvem rondant uns 50 i en aquests últims anys el creixement és bastant important.
0: Anna, per què creieu que hi ha hagut aquest creixement, que és el que té formar part d'una associació com Sant Boi Empresarial, parlant això del sector del negoci a Sant Boi?
2: Bueno, jo crec que una de les coses que s'aporta és que som una associació que som proactiva i que facilitem l'accés dels socis. És a dir, no és un soci només de paper, sinó que es fomenten i es fan activitats per ell. De fet, en les nostres projectes de junta d'aquí a final d'any també és implementar noves activitats de networking, per dir-ho d'alguna manera, perquè sigui una associació amb un objectiu, o sigui, no és només pagar una quota, sinó que hi hagi un bon networking, que puguis posar en comú. Jo crec que això ens ho facilita molt i fa que vagi creixent i com van sortint, tenim com sempre parlat, no? El brindis i el sopar, que són molt importants, van fer una americana de pàdel que crec que va ser molt exitosa. Tot això fa que també es parli bé de l'associació, de poder conèixer, i això crec que anima la gent, perquè associar-te perquè sí, bueno, ho sostindràs una temporada, però mantenir i augmentar aquest volum d'associat és perquè estem oferint alguna cosa més, a més de la facilitació de posar en contacte diferents empreses, ja no només amb aquestes accions o activitats o events, sinó que hi ha una... es fan accions de més empresàries pures i dures, formacions constants. Tot això jo crec que dona aquesta... Ja no bona impressió, perquè no és bona impressió, és el que es facilita a canvi de ser un associat d'una forma activa, i això torna a participar.
0: Jaume.
3: El que sí que m'agradaria destacar és que potser, en contra d'altres associacions, moltes vegades hi ha una publicitat darrere per intentar fomentar o intentar captar associats. Jo la majoria d'associats, sobretot els nous que he viscut, són perquè han preguntat a propis associats, han preguntat a través de les xarxes socials, han vist el que s'ha fet i s'han interessat, però no hi ha una xarxa comercial.
0: I han parlat bé, que els comentaris han sigut positius.
3: El boca a orella, al veure que hi ha una associació que fa coses i que es veu que fan coses, però no és allò que hi hagi darrere doncs, això, una xarxa comercial on, per exemple, Laura truqui a una empresa, escolta, que som una empresa d'aquí, una associació d'empreses d'aquí de Sant Boi, et voldries... Això no es fa. O sigui, la gent ve voluntàriament, demana, entre cometes, el venir i associar-se.
0: Això és positiu, clar, i diu molt de la feina que s'està fent, no? Una feina, que sempre ho diem aquí, Laura, doncs, de formiga, però una, clar, de formiga, d'anar acumulant, d'anar fent bé les coses, perquè el futur, doncs, també sigui positiu, no?
4: Sí, a més, també gràcies als, per exemple, com ha dit l'Anna, el torneig de pàdel, gràcies també al sopar i al brindis, són moments en què venen també no associats. És una forma de que ens coneguin, de que veuen el que fem, i després moltes de les empreses que no són associades s'acaben associant, no? Llavors també és una manera de que també es conviden i que vegin una mica, doncs, què consisteix aquests esdeveniments, i cada cop més empreses ens comenten la necessitat de fer aquest networking, de posar-nos a cara i de tenir una conversa per després crear aquestes sinergies.
0: Miquel Àngel, és així?
1: Així és, estem molt contents i, com ha dit el Jaume, el nostre propi associat és el que està content d'estar a l'Associació de Sant Boi Empresarial i és el que les seves relacions també intenta, escolta, vine aquí a l'associació que tenen un projecte molt maco. I sí, estem encantats, la feina s'està fent bé, el projecte crec que ens agrada a tots, que són les relacions, i crec que és important, perquè no és solament una associació d'empresaris que vol fer negoci. Nosaltres creiem que el negoci es fa a través de les relacions personals, sí. I això és una de les coses que hem potenciat, no? Com ha dit l'Anna, no? El pàdel, les tenes, el brindis, los talleres, no? Ens coneixem i, escolta, jo... Tinc el meu company de feina, el Giovanni, es compra un cotxe ara i se compra a Quadis. Per què? Pues perquè jo li vaig dir, escolta, que vols comprar-te un cotxe, té el telèfon de l'Ariadna. Ariadna li va ficar en contacte i al final s'ha anat a Girona, a Quadis, a Girona, a comprar-se un cotxe. Vull dir, els negocis per conèixer les persones, perquè si no pots mirar per internet, però per internet anirem a comprar un cotxe a València. I aquí tenim Quadis. I així, necessites un advocat, ho pots buscar per internet o el podem presentar a l'Anna. I així com tot. I tenim un teixit empresarial molt bo, tenim molt bones persones, i per què sortir fora? No és necessari.
0: Com a president, projectes per aquest curs que comença ara, tenint en compte que el 2027 hi haurà eleccions a la Junta Directiva de Sant Boi Empresarial? Sí, estan pautades
1: sí.
0: Així, oi?
1: Febrer, març, jo crec que ja n'hi ha eleccions... I bueno, els projectes, la veritat és que continuarem fins aquí, fins a final d'any, continuarem com estem treballant. Tenim, com ha dit la Laura, tenim molts projectes a sobre de la taula per continuar i en febrer, març, doncs ja parlarem tots els membres de Junta a veure què fem. Si podem continuar amb la mateixa línia, l'associat està content, doncs no sé, també... això és un voluntariat, sempre la tonteria, però això és un voluntariat que fa la nostra empresa, però que fem nosaltres com a persones, i les situacions canvien, a vegades pots destinar més hores, menys hores, has d'entrar o has de sortir, però jo crec que el bo que té també aquesta junta és que cadascú està involucrat a la manera que pot, i si algú no pot venir a la reunió avui perquè té una reunió a la seva empresa, el primer és la teva empresa, perquè si no tens empresa no pots estar a l'associació, i jo crec que d'aquesta forma ens anem tots, fem un bon equip, i d'aquí a febrer-març doncs ja veurem.
0: Bé, doncs ho anirem explicant.
1: Ho anirem explicant, però jo crec que la línia, no? Ha de continuar, perquè el resultat és bo.
0: La pregunta que fem a totes les empreses o empresaris, empresàries que ens acompanyen i que ja us hem fet a vosaltres, és per què un dia us vau inscriure a Sant Boi Empresarial, perquè us vau donar d'alta de socis com a empresa. En el cas del Jaume, per què va ser en aquell moment?
3: Bueno, crec que ho he comentat alguna vegada. Sent de Sant Boi, jo poca vinculació tenia laboral, professional a Sant Boi, I era una miqueta potenciar el quilòmetre zero i estar una mica en la meva ciutat, que havent nascut aquí, entre cometes em feia vergonya de dir que jo treballava a d'altres llocs, però aquí a Sant Boi.
0: És a dir, treballaves més a fora que aquí a Sant Boi.
3: Sí, sí, moltíssim més.
0: I aquest paradigma ha canviat? Ara?
3: Sí, ha canviat, sí, ha canviat, afortunadament ha canviat i així, en certa manera, doncs, bueno, és un quilòmetre zero, més proximitat a més clients, lògicament hi ha menys despeses nostres, que no era el que es buscava, no? però bueno, era una miqueta, doncs, això, no? Per què treballar fora si puc treballar aquí? O per què venen de fora a treballar aquí quan estic jo aquí? Era una miqueta això. I, bueno, aquesta visualització i conèixer més el meu entorn, perquè això també em feia desconèixer tot el sector, tot el teixit empresarial de Sant Boi, perquè no el vivia.
0: I la...
2: Bueno, jo històricament sempre he treballat a Barcelona, però he tingut sempre un peu aquí, arrel d'una companya que tenia un despatx d'un servei immobiliari, jo sempre he tingut un peu aquí. Llavors arriba el moment que deixo Barcelona i me li ha levantat la cabeza i vinc a treballar aquí a Sant Boi. I al final, quan vens aquí, encara que jo ja tenia cert volum de clients perquè em coneixien i de més, sí que no coneixia les empreses que m'estaven envoltant. I Sant Boi Empresarial em va donar aquesta finestra per poder veure de qui estava envoltada, perquè al final és molt important. I va ser el que em va una mica a impulsar a inscriure-me i donar-me d'alta com a sòcia, i després on acaba perquè el projecte m'agrada i m'agrada donar-li suport. Però va ser una mica això, conèixer a qui tenia al voltant, perquè no tenia ni idea amb qui estava treballant, vull dir, i crec que és a nivell d'empresa és molt important conèixer els teus veïns.
0: I no tant com a volum, sinó com a...
2: Això... Com a conèixer els teus veïns.
0: Exacte.
2: Saber amb qui estàs treballant.
0: Això ha canviat ara, no? Ara ha canviat.
2: Sí, totalment. Ah. Jo sempre que puc treballar amb gent de Sant Boi, a nivell de col·laboracions, de fer, de serveis que necessito jo, ja no com a advocada, sinó com a persona, ha canviat radicalment per això, perquè ja no busques online, busques el que està a prop, el quilòmetre zero, la propania teva. I això crec que és molt important, i això m'ho ha donat Sant Boi Empresarial, va ser el motiu.
0: Laura, algú ens escolta i diu, bé, doncs jo vull conèixer Sant Boi Empresarial, vull tenir idea de què significarà formar part d'aquesta associació d'empresaris de la nostra ciutat, què ha de fer?
4: Doncs mira, es pot enviar un mail a info@santboiempresarial.com i des d'aquí ens posarem en contacte amb ells per explicar-li què és el que fem exactament. També poden trucar al 692-187-796. Ho poden veure també per xarxes socials, perquè estem molt actius i cada cosa que fem es publica. Des d'allà també es poden escriure i també es posarem en contacte, o bé entrar a la web, que és www.santboiempresarial.com.
0: I a partir d'aquí què passarà? Vosaltres visiteu... aquest empresari, aquesta empresària, aquesta empresa... Sí,
4: sí, nosaltres els expliquem què és el que fem, en què consta l'associació, també doncs, els fem una visita per poder també explicar-los i conèixer també algun membre de la Junta, que també sempre doncs, ve per poder fer estar aquesta primera visita, i des d'aquí doncs, els expliquem què fem, els enviem la documentació i es poden associar quan vulguin.
0: I el president de Sant Boi Empresarial, el Miquel Àngel Grima, tu com vas conèixer l'associació i per què vas formar part en el seu moment? Perquè no vas néixer així del no-res com a president, no? Va haver un procés.
1: No. Jo és que sempre he estat molt involucrat aquí a Sant Boi. Porto 44 anys de vida i 44 anys aquí a Sant Boi. I sempre he estat, doncs, no sé, sempre he estat amb el voluntariat, amb les associacions, no? Pues, ja sigui Creu Roja, com era quan era jove, no? I bueno, va venir un dia la Marta Saavedra, que abans estava a la Junta, ja ens coneixia de fer coses socials a través de l'associació i tal, va dir, escolta, necessitem un membre, bueno, primer de tot t'has d'associar, ens va presentar l'associació i ens va, clar, des del primer dia doncs, vam dir que sí, i després ens va dir, escolta, necessitem un membre a la Junta que s'encarregui del tema de les donacions, la part més social de l'associació, i clar, vosaltres això ja ho feu, ja treballeu en Fundació Marenau, ja treballeu en unes altres associacions. Així que estaria bé que vosaltres que coneixeu això us dediquéssiu principalment a la part de la donació. Ho vaig parlar amb el meu germà, el meu soci, el Xavi, i bueno, vam entrar directament. La veritat és que vam conèixer la Xus, que no la coneixíem fins a aquell moment.
0: Que en aquell moment era la presidenta.
1: L'anterior presidenta. I vam entrar directament als associats, i el que tampoc estona a la Junta, ja elles ja creien en aquest projecte.
0: Bé, doncs, per anar acabant, no sé què és el que us agradaria dir en aquest tret de sortida del curs, que sembla que comença tot el setembre, en aquesta ocasió també, en la nostra programació i també el vostre dia a dia com a associació. Comencem per tu mateix, Miquel Àngel?
1: Sí, Yo, para despedirme, ¿no? No sé, la verdad es que, bueno, que el asociado siga así de involucrado como está, que nos diga qué necesita y sobre eso...
0: Que això ho fan molt, oi que sí? Que donen idees, que us reclamen coses, que...
1: Pues aún así queremos más.
0: Mira,
1: ayer, sí, ayer, por ejemplo, me llamó Llopart, ¿no? Porque también necesitaba una cosa. Mm. Y aún así, digo, sigue tirando de mí, sigue tirando
0: demana,
1: de nosotros.
0: Demana, ¿no? Demana.
1: Claro, porque es que al final es lo que ha dicho Ana. No somos una asociación como el que se pone un accionista de la caixa. ¿Sí? Nosotros lo que queremos es que sea una asociación que siga estando viva. Entendemos que la asociación se debe a los asociados, por lo tanto los asociados nos tienen que decir lo que necesitan y se trabajará en ello. Ahora tenemos varios proyectos nuevos de aquí a diciembre que seguramente verán la luz en breve y nada, pues seguir trabajando como estamos ahora.
0: Jaume.
3: Doncs quan més siguem, més riurem, no? Mm. I així d'aquesta manera arribarem a aquest 100 i escaig. Però bueno, hi ha cabuda per tothom, hi ha cabuda per qualsevol tipus d'empresa i tothom és benvingut.
0: Anna.
2: Bueno, una mica el que diuen tant el Jaume com el Àngel, no? O sigui, que continuï creixent aquesta activitat i proactivitat dels socis respecte a la Junta, que ens reclamin, perquè això ens dona idees i sabem per on moure'ns, perquè al final si la societat no diu què necessita, no tenim la bola de cristal. O sigui, per tant, és molt important aquest feedback. Jo crec que ha de créixer, com diu el Miguel Àngel, que encara reclamin més i demanin més, perquè és el que ens permet moure'ns i créixer, perquè si sabem el que hi ha, podem demanar i podem millorar les condicions amb les limitacions que podem tenir. Però sempre crec que aquest projecte, que la idea és que d'aquí al desembre es continuïn reclamant i continuant creixent, i aviam si, sense ser cap bogeria, arribar a aquest 100 associats seria també molt, molt significatiu per poder tancar aquest últim temporada de curs.
0: Que Laura Barragán, responsable de comunicació amb l'associat, se't gira feina, no? Perquè la idea és arribar a aquest 100, bé, o més de 100, no? Però queda poquet, i és veritat que, no sé, cada vegada que ens visiteu em dius, doncs mira, s'han inscrit una empresa més, o s'han inscrit dues més, o la que ve avui doncs és també nova, que hi ha moviment.
4: Sí, cada vegada, sobretot és el que diem, no? Que gràcies a aquests esdeveniments que fem, doncs ens coneixen, venen, s'associen i després doncs estan i són molt actius, sobretot al principi, no? Volen saber què és el que fem, volen signar aquests convenis de col·laboració i des d'aquí doncs encantats, i el nostre repte també és continuar fent créixer Samboy Empresarial, no? Generant aquestes oportunitats, generant aquestes sinergies que gràcies a aquests esdeveniments es poden fer.
0: Doncs repassem l'agenda que teniu de cara a aquests dies, Laura.
4: Doncs, bueno, comencem amb el nou taller sobre intel·ligència artificial, que es farà el pròxim 6 d'octubre a les 10 al Centre Servei. Recordem que és un taller que és exclusiu per a associats, i des d'aquí doncs animem a qualsevol empresa que encara no ho hagi fet, que queden molt poquetes places, però que es puguin inscriure a través del correu info@samboyempresarial.com, o si veuen qualsevol història o post també ens ho poden comentar per aquí. També estem pendents de poder, en aquesta reunió que tenim el dia 19 d'octubre, parlar sobre el tema de la donació. Tenim pendent de fer aquesta donació entre les associacions sense ànim de lucre que ens han enviat aquests projectes, i també doncs continuem signant aquests convenis interns. Aquesta setmana hem signat un conveni intern amb una empresa nova que vindrà dins de poquet aquí i ho podrem explicar bé, i doncs això, seguint continuar aquests esdeveniments, preparant aquest també sopar de Nadal, que ho parlàvem, no? Que sembla que fas dir molt,
0: però... No, no, queda. D'aquí res estem ja cantant el fum-fum-fum, no? Sí o no?
4: I s'ha de preparar amb temps, perquè cada vegada doncs ens hem de superar i bueno, s'ha de fer amb temps.
0: Molt bé. Doncs nosaltres aquí també continuarem a partir d'avui, que s'ha estat el primer d'aquests capítols amb Samboy Empresarial al Dies de Ràdio d'aquesta nova temporada. Continuarem els dimecres explicant doncs el dia a dia del sector empresarial de Samboy. I d'això es tracta, que tots els dimecres a aquesta hora, quan iniciem el Dies de Ràdio, tenim uns minuts per parlar amb el sector empresarial de la nostra ciutat, amb aquesta associació que es diu Samboy Empresarial. Coneixem d'aquesta manera quin és el seu dia a dia, el funcionament d'aquestes empreses i si finalment, bé, quan s'arribi al 100, no sé, s'haurà de bufar alguna espelma, alguna cosa, no?
1: La podem bufar aquí.
0: Vinga.
1: Te cogemos la palabra.
0: Jo encantada, eh?
1: Sí? Te cogemos la palabra.
0: Vinga, quan s'arribin al 100 associats a Sant Boi Empresarial, bufarem les espelmes aquí del 100, eh?
1: Em sembla perfecte. I ho donarem la notícia aquí.
0: Vinga, som-hi. Doncs moltíssimes gràcies a la responsable de comunicació amb l'associat, Laura Barragán. Gràcies per tornar a estar amb nosaltres. T'esperarem tots els dimecres i aprofitem també per recordar de quina manera podem contactar amb Sant Boi Empresarial.
4: Doncs ho podem fer a través del mail info@santboiempresarial.com, al telèfon 692-87-796, per xarxes socials o bé per la web www.santboiempresarial.com.
0: Gràcies també al vocal de Sant Boi Empresarial, gerent d'Instal·lacions Tècniques Crea, Jaume Oliveres. Fins la propera, bon dia.
3: Gràcies a vosaltres, fins la propera.
0: Gràcies a, també a la vocal de Sant Boi Empresarial, l'advocada Ana Segundo Lázaro, que vagi molt bé.
2: Ens veiem aviat, gràcies.
0: I al president de Sant Boi Empresarial, gerent de Grupo Pas, Miquel Àngel Grima, moltíssimes gràcies i fins la propera.
1: Gràcies a vosaltres.

Escoltar Ràdio Sant Boi en directe per internet és molt fàcil. Entra al nostre web radiosantboi.cat i clica l'opció en directe. També pots escoltar programes de dies anteriors amb l'opció podcast. Escoltar Ràdio Sant Boi allà on siguis és molt senzill des del web radiosantboi.cat. Ràdio Sant Boi. Sempre és massa, el programa de salut mental de Ràdio Sant Boi. Escolta'ns els divendres de 4 a 5 de la tarda.

0: aquest 2026 celebrem 15 anys de música i ràdio.
1: Forever Joves, el programa de música i entrevistes de Ràdio Sant Boi.
0: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
1: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
0: Qui estima la música, estima la vida. Que la música t'acompanyi.
1: Forever Joves.
2: Born to be bad. Viernes de 9 a 10 de la noche tienes una cita con el blues y el rock and roll de la mano del Nervous. El mejor blues y rock and roll en Radio Sant Boi.
3: Hi, this is George Thorogood and you're listening to Born to be Bad with Nervous.
4: Radio Sant Boi.
2: Dies de ràdio amb Mònica Santacreu.
5: 4 minuts i arribem a l'hora en punt a les 12 del migdia i hem dit que avui parlaríem d'una activitat solidària que té a veure amb el teatre i que té molt a veure amb l'Associació de Dones Eves de Camps Blancs. Ens avançaran una proposta teatral, com dèiem, solidària, que faran el 3 d'octubre al Casal de Camps Blancs, que es diuen Les Comodones con dos cojines o varios poemas. I les saludem, les que tenim avui presencialment aquí, la presidenta de l'associació Eves, la Patricia Rodrigo. Patricia, què tal? Molt bon dia.
6: Hola, molt bon dia.
5: Una escriptora de la que vam parlar precisament era el mes de març, quan presentàvem el seu llibre On irónico, ironías cotidianas, que és l'Elvira Bello, l'Elvira Albelda. En aquell moment doncs presentàvem el llibre, ara formes part d'Eves, per tant benvinguda novament.
6: Moltes gràcies, Mònica.
5: I també saludem a la Eva Agudo. Eva, què tal? Bon dia.
7: Hola, bon dia, Mònica.
5: I a la Conchi Vázquez, què tal? Bon dia.
8: Bon dia.
5: Doncs som-hi, Patricia. Com sorgeix aquesta iniciativa de barrejar Eves, teatre, solidaritat i la campanya Camp Nens Sense Joguina o Joguines per Tothom?
7: Bueno, ya sabes, Mónica, que nosotras somos una asociación que innova muchísimo, donde escuchamos mucho las realidades que tenemos hoy en día las mujeres. Y cuando hicimos el cofre de la mujer empoderada, salió en el cofre que muchas chicas querían, bueno, pues hacer obra de teatro solidaria. Aprovechando la campaña de Camp Nens Sense Joguines, ¿no? Y Joguines per Tothom. Pues bueno, hablando con Elvira, la nueva integrante desde ya hace un tiempo de Evas, nos dijo, ostras, pues yo he estado con Comuniar haciendo teatro y tal, ¿por qué no hacemos algo? Y hombre, pues estupendo, claro que sí. Y fue, bueno, pues una brillante idea para poder hacer esta obra de teatro tan chula.
5: Doncs serà el dia 3 d'octubre. Ens hem avançat una miqueta a la data perquè evidentment tornareu abans del 3 d'octubre per tornar a convidar la nostra audiència, però volíem saber com havien anat aquests preparatius, aquesta idea d'omplir, perquè és el que voleu, omplir el Casal de Camps Blancs aquest dia 3 d'octubre a la tarda a partir de 6:45 per gaudir del teatre amb la presentació de Les Comodones con dos cojines o varios poemas. Estem a punt d'arribar a les 12 del migdia. Mira, amb l'Elvira, per què la gent que ens escolta haurà de venir aquest dia al teatre? Per què?
8: Doncs els convidem perquè és solidari i a més hem posat molt de nosaltres, de les comodones, que no ens hem acomodat, sinó que són com veiem nosaltres a la realitat, com dones, comodones.
5: Doncs fantàstic, jo no dic res més perquè ho has dit molt bé. Per tant, que ningú marxi, ara continuem parlant d'aquesta proposta teatral per el dia 3 d'octubre a 6:45 de la tarda al Casal de Barri de Camps Blancs. A les 12 en punt, pràcticament, connectem amb 3cat Info per estar al dia de l'actualitat. Fins ara.
9: 3cat Info.

0: Roger Espanyol, el jove que va perdre un ull per l'impacte d'una bala de goma l'1 d'octubre del 2017, atribueix el tret d'una policia nacional a la represàlia per una disputa que va tenir poc abans amb uns agents. Espanyol ha admès que va participar en el llançament de tanques contra els policies. Ho ha dit en el començament del judici que es fa aquest matí contra 4 agents. Brussel·les proposa prohibir l'accés dels menors de 13 anys a les xarxes socials. Per als menors de 15 planteja un ús amb limitacions de temps i sota control parental. I davant de l'Eurocambra, Strasbourg, von der Leyen han denunciat l'addicció que generen les grans plataformes. Sobre immigració, ha estès la mà a Ceuta, que considera la frontera d'Europa. Activada l'alerta del Pla Inuncat davant la previsió de pluges intenses a partir d'aquesta tarda, d'entrada Protecció Civil no l'equipara a la situació de la setmana passada, però aquest matí una nova reunió del comitè tècnic haurà de determinar si cal activar alguna mena de restricció. S'esfondra un edifici de 6 plantes en mal estat a Gaza i almenys 20 morts i una seixantena de desapareguts. L'ONU calcula que els atacs d'Israel dels últims anys han destruït o malmès un 90% dels habitatges a la franja. El conseller de Drets Socials, Raúl Moreno, anuncia al Parlament que el govern crearà 2.300 noves places de residència a Catalunya, la meitat de les quals per a persones grans. La mesura suposarà una inversió de més de 21 milions i mig d'euros d'aquest any i 133 milions l'any que ve. Les execucions hipotecàries, els processos oberts contra persones amb problemes per pagar la hipoteca, s'han disparat a un 30% en l'últim any. En total s'han obert un miler d'expedients que, en alguns casos, acabaran amb la pèrdua del pis. És la xifra més alta dels últims 10 anys. I la pel·lícula La bola negra, del duet de realització Javier Calvo i Javier Ambrosi, és la candidata espanyola per optar als Oscars. Després de triomfar a Cannes, el nou film dels Javis intentarà optar la nominació a millor pel·lícula internacional.
1: Esports.
2: El Barça rep el Racing de Santander aquest vespre al Camp Nou amb l'objectiu de sumar el 6è triomf consecutiu a la Lliga. La transmissió d'aquest partit començarà a les 8 en una edició especial de la TDT de Catalunya Ràdio, que en farà la prèvia conjunta amb el Que t'hi jugues Barça de Ràdio Barcelona, per commemorar els 50 anys de les transmissions de futbol en català. L'Espanyol ocupa provisionalment la 8a plaça de primera, tot i perdre ahir per 2-1 contra el Rayo. També ahir, Elx 2, Madrid 3, amb un gol dels blancs al temps afegit. I en vol el CAC 7 Granollers rep aquest vespre a partir de 2:15 al Morvedre, en partit de la tercera jornada de la Lliga Femenina.
0: I atenció a les pluges intenses, com dèiem, amb més de 40 litres en 30 minuts de caràcter torrencial a comarques de Girona, Catalunya Central, Barcelona i Costa Daurada. Començant pel nord-est a primera hora de la tarda. Arribarà a la conurbació de Barcelona i Costa Daurada entre la tarda i la nit, tot plegat amb un descens de la temperatura força evident.

0: bon humor.
1: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Gent de Carrer, el món des d'una mirada santboiana.
2: Escolta el batec del teu poble als serveis informatius de Ràdio Sant Boi. De dilluns a divendres a la 1 del migdia i a les 8 del vespre t'expliquem el que passa a la teva ciutat. Serveis informatius de Ràdio Sant Boi.

0: Muy buenas, oyentes de Radio San Boi. Bienvenidos al Rincón de Hideo, vuestro refugio semanal donde vivimos la pasión por el mundo friki. Cine, cultura nipona, true crime y videojuegos. Todo eso con los mejores invitados. Porque este es vuestro espacio, vuestra comunidad, vuestro rincón. Súbete a la Gideoneta, todos los martes de 9 a 10 en Radio San Boi.
1: Dies de ràdio amb Mònica Santacreu.
2: Les 12 i 5 minuts al migdia, moment de continuar la sintonia de Ràdio Sant Boi, el Dies de Ràdio, i avui estem parlant de teatre, i és que l'Associació de Dones Eves de Camps Blancs ens avança una proposta teatral solidària pel 3 d'octubre que es farà al casal de barri de Camps Blancs, que són les Comodones con dos cojines o varios poemas. I ens acompanyen, estan aquí amb nosaltres, la Patricia Rodrigo, l'Elvira Bello, l'Eva Agudo i la Conchi Vázquez. Esteu a dir que sí?
3: Sí,
2: esteu?
3: Sí, sí. Aquí estem.
2: Aquí estem. Molt bé. Estem parlant dels inicis, de com va sorgir la idea de fer aquesta proposta, una proposta solidària, perquè tot el que recapti anirà a la campanya santboiana Joguines per tothom, de cara doncs, al Nadal i als Reis, per la canalla de Sant Boi. Hem conegut una miqueta com va anar, però crec que va ser doncs, gràcies a l'Elvira, no?, que et vas integrar al grup Eves quan va sorgir la possibilitat doncs, d'integrar el teatre, no?, com una altra de les activitats d'aquesta associació.
4: Exacte. Elles em van acollir molt bé. Jo animo a totes les dones que estiguin tant en el seu bon moment com en un mal moment de posar-se en contacte amb Eves, perquè les acolliran com em van acollir a mi, amb molt de carinyo, i a més empoderant-me, com el seu propi nom indica, a fer quelcom que m'encantava, que és el teatre. I com tenia el meu llibre, On Irónico, sí, doncs els hi vaig proposar, vale? Doncs podem fer teatre per adults amb contes del llibre d'On Irónico. I després d'estar a Comuniart i conèixer gent meravellosa d'aquí de Sant Boi que està enamorada del teatre, vam fer el primer contacte i som les Comodones. Les quatre integrants, tot i que la Cati i l'Hugo també són integrants de Comodones. I bé, aquí tenim també la Conchi, que m'encantaria que poguéssim parlar amb ella perquè té molt per donar.
2: Conchi.
5: Hola,
2: les
5: bon dia.
2: Comodones.
5: Les Comodones.
2: Que sou qui?
5: Som la Conchi Vázquez, jo no sóc la primera, però bueno, la Montse Méndez,
4: la Dolors Paniagua, Elvira de Beal i sense oblidar
5: a la Cati i a l'Hugo.
2: I com neixen les Comodones?
5: Bueno, neixen de... Bueno, ens coneixíem amb l'Elvira d'aquest any que vam fer la proposta que ens van fer a Comuniart, que jo ja vaig participar l'altre any, i bueno, vam conèixer l'Elvira, bueno, vam fer una pinya molt maca, i a partir d'aquí pues, bueno, ens va fer una mica la proposta, vam dir, pues, ¿por qué no? I ens hi vam llançar, i aquí estem. Preparades per sortir a escena.
2: Molt bé, que serà el 3 d'octubre a partir de 6:45 de la tarda al casal de Camps Blancs. I quan surt a escena l'altra convidada que tenim aquí, que és la Eva Agudo?
6: Doncs jo surt a escena en el moment que els ajudo a posar el sonido a l'obra una miqueta, i bueno, i apoyar-les molt en tot el treball que han estat fent durant tots aquests mesos, i a veure què tal surt. Jo estic molt emocionada de que arribi el dia i de que tothom pugui veure totes les

0: l'esforç que han fet, perquè ha sigut molt, i per part de nosaltres des de darrere, les altres noies han estat fent manualitats per poder també vendre aquest dia i poder pues, recaudar una miqueta més de fons per a aquesta causa tan solidària, que nosaltres sempre estem en totes les causes solidàries, i aquesta en particular de les joguines, pues, tothom ja sap que els nens són molt importants i nosaltres estem molt... molt adherides a totes aquestes causes.
1: Molt bé, després explicarem totes aquestes manualitats, algunes sí, de molt especials, que heu fet especialment també per aquesta data. I des d'Evas vau dir, teatre, evidentment, teatre s'ha de fer, i Evas ha d'estar doncs, també present als escenaris amoients, oi, Patricia?
2: Sí, sí, por supuesto. Y además es que no es una propuesta piloto simplemente, sino es una propuesta donde queremos ir y avanzar más allá, ¿no? Que esto continúe y que se dé visibilidad a estas grandes mujeres que hacen, bueno, una parte no solo solidaria, que es la base de todo, sino cómo el esfuerzo que implican el hacer esta obra y la solidaridad, ¿no?, que han tenido para bueno, pues para hacerla este día, que ha sido, como dicho y hecho, o sea, brutal.
1: Bé, i quant de temps porteu preparant les comodones con dos cojines o varios poemes? Quant de temps porteu i com està ara mateix doncs aquests preparatius? Perquè queda menys un mes.
3: Doncs ara estem amb molts nervis, però portem tot l'estiu assajant, i com que el casal estava tancat, hem assajat a casa de la Conchi, a casa de la Montse. No és el millor lloc per poder assajar, però era el que teníem, i gràcies a aquestes persones que és que jo les adoro, però a part les admiro moltíssim, doncs hem pogut continuar assajant, que si no ho haguéssim hagut de suspendre fins al setembre. I gràcies a que elles han obert casa seva hem pogut estar allà. Ha sigut molt enriquidor tot el que elles han aportat. L'escenografia és Conchi ha fet una escenografia meravellosa. Montse també ha posat de la seva creativitat. No puc avançar res, perquè llavors no hi hauria cap sorpresa el dia de l'obra.
1: Anava a preguntar com serà aquest escenari. No, no podem saber.
4: Conchi. Impossible. Impossible. S'ha de venir, perquè té moltes barreges. Té moments de plorar, té moments de riure, d'estallar l'estómac de no poder parar a riure, de ser trist, de... té molts moments. Llavors...
1: com la vida.
4: Exacte. I ja no puc dir res més.
1: Doncs les comodones con dos cojines o varios poemas, ho dic en poc a poc perquè m'equivocaré i diré una altra paraula que no és. És con dos cojines o varios poemas. Quin serà, ho podem dir, que és el que esteu preparant, aquests treballs manuals que esteu fent per vendre aquest dia? Es pot dir ja, sí?
0: Sí.
1: Doncs som-hi, Eva.
0: Són uns ninos, que són uns monitos, que nosaltres diem monitos, que anirem amb uns cojines per fer uno a l'hora, i que es vendran de forma solidària també per recaudar els calés que fan falta per aquesta campanya que torno a dir és molt important, perquè és pels nens de que no tenen joguines, i que és una campanya que jo sempre dic que és de les més importants que fem, perquè Sant Boi és molt gran, n'hi ha molts nens, per desgràcia, que no tenen aquesta capacitat per poder obtenir aquestes joguines a la temporada dels Reis, i nosaltres estem molt implicades. I hem observat que la gent s'implica molt. S'implica molt, i bueno, en aquests detalls de que nosaltres fem manual, que costa molt fer-ho, són treballs que són de molta feina per aconseguir fer un monito, però quan ho fem pensem, bueno, un altre més i una joguina més. I amb la il·lusió que ho fem, pues, val la pena, tant com el que el rebrà la joguina com la il·lusió que nosaltres posem per fer-les.
1: Patricia, posareu a la venda tots aquests obsequis fets per vosaltres mateixes el dia 3 d'octubre, abans i després, si participeu a altres actes, que sí que participareu a altres actes de ciutat. Exacte. No sé si tindreu exactament aquests, però sí altres productes, no?, com és habitual.
2: Sí, participamos ahora, en breve estaremos con la red, estaremos
1: el dia 27.
2: Exacto. Estaremos también con Conjunts contra el Cáncer, sí. La Purísima y otros eventos. Me gustaría añadir también que muchas de nuestras chicas y niñas que tienen discapacidad están haciendo los monitos también, ¿no? Los cojines que han ido haciendo también Conchi y todas las, Elvira y todas las compañeras, y aparte también todas las compañeras de Evas, que al final pones el máximo empeño, ¿no? Que ninguna somos costureras profesionales, ni, pero ponemos todo nuestro empeño, nuestra labor y nuestro cariño, ¿no? Para poder tener estos muñequitos que forman parte de mascotas, ¿no? Ahora con las comodonas también, ¿no? Hacer estos cojines. Y eso, ¿no? Que es una parte fundamental también que estas niñas y niños, ¿no? Estas chicas con discapacidad también hayan querido participar y coser estos cojines y estos monitos.
1: Si algú vol estar amb vosaltres, amb l'associació Evas del barri de Camps Blancs, no només per fer teatre, que també, si algú ens escolta ara i diu, doncs jo també vull fer teatre amb les Evas, també es pot posar en contacte amb vosaltres, o altres activitats, o té propostes, o vol col·laborar d'alguna manera. Patricia, com ho fa?
2: Pues mira, se puede poner en contacto con nosotros por correo a asociacioneva.es@gmail.com, por Instagram asociacioneva, todo junto, en castellano, y al número de teléfono 659-17-60-53. Cualquiera de esas vías son viables para poder ponerse en contacto con nosotros y le damos toda la información que tenemos.
1: Se diga, Eva.
0: O subiendo al casal de Camplans, que estamos normalmente todas las mañanas allí, presencialmente, pues se pueden pasar directamente por allí, que las atenderemos con mucho cariño.
2: Muy
0: solamente
2: bien.
0: Era añadir esto.
1: I a part del teatre, clar, feu moltíssimes altres coses, Patricia.
2: Sí, este año, bueno, aparte de que hemos retomado meditación, que hacíamos con una especialista, Paula Soler, también sevillanas vamos a hacer en noviembre, desde el principio, aprender sevillanas. También estamos haciendo danza, donde mover tu propio esqueleto de una manera, pues que a veces tenemos ciertas limitaciones, ¿no? Pues poder menear nuestro propio cuerpo y hacer gimnasia, caminatas, hacemos las manualidades para diferentes eventos, hacemos
0: el habla y escucha.
2: El habla y escucha, que este año lo hemos integrado y lo haremos los lunes por la mañana también, donde será un espacio donde podremos hablar y escucharnos a nosotras mismas en pues diferentes circunstancias que pasamos las mujeres en diferentes situaciones de nuestras vidas. Y bueno, tertulias literarias, salidas, excursiones, caminatas, hacemos un sinfín de cosas.
0: ¿Y lo de Alba?
2: Cocina intercultural, también hacemos.
0: ¿Lo de Alba?
2: Lo de Alba también, que haremos ahora, queremos integrar en breve, seguramente quedaremos la primicia, vendremos aquí para decirlo, si tenemos sala, porque tenemos tantas actividades que al final llenamos, y con Alba, con otra nueva chica integrante que tiene un potencial muy grande, también nos quiere hacer cómo vivir el feminismo, cómo también vivir pues circunstancias tóxicas que tenemos a lo largo de nuestras vidas, y bueno, pues ahí haremos radio, que ya lo hablaremos más adelante.
1: Sí, ya lo sabeu, micrófonos oberts aquí, bueno, a Radio Sant Boi, claro que sí.
2: Con gente joven, diversidad de edades, culturas, bueno, estamos abiertas a todo.
1: I el que voleu també, Elvira, Conchi, Eva, Patricia, és que el teatre formi part ja del dia a dia de l'associació Evas. Elvira, això ho teniu molt clar, no?
3: Sí, per mi el teatre és la finestra de la realitat a una altra realitat que és més lliure, més imaginativa, i sempre podem extrapolar tot el que ens passa en la vida diària d'una altra manera, en un altre món. I, per exemple, el que per mi ha sigut el millor ha sigut conèixer a la Dolors, a la Montse, a la Conchi, a la Cati, a l'Hugo, perquè són persones que al final no hem fet un grup de teatre, hem fet un equip de teatre, és un equip. En moments en què jo no he pogut donar el 100% de mi mateixa, he pogut tenir el suport i la confiança en que, per exemple, Conchi, és que et volia donar les gràcies públicament per tot el que has fet. Som persones que som amateurs del teatre, però és que tenim una altra vida, tenim una altra feina, tenim moltes coses, i tot i així És que veig a la Conxa emocionada, però
1: la
3: no...
1: La Conxa s'emociona, però...
3: No ho dic...
1: Però clar que sí, escolta, és que la vida sí. És emoció.
4: Bueno, ha sigut també dies de teràpia, realment.
2: Així és.
4: Perquè, clar, fer una obra de teatre comporta fer moltíssimes coses, o sigui, no és només dir, bueno, ens agafem aquest llibre, ho escrivim i va, sortim. No, són moltes coses, perquè has de fer des del minut 1 fins al minut 0. Llavors, bueno, pues, hi ha dies que aquest minut 1 s'ha convertit en xarra de les nostres coses i dius, nenes, que no hem fet res de l'obra. Mm. Bueno, doncs pues no ho hem fet. Però era més important parlar i explicar el que ens estava passant en aquell mateix moment o donar opinions, consells. Llavors, pues, bueno, ha sigut una mica teràpia. Una bona teràpia, molt bona teràpia.
1: Sí, Eva?
0: Sí, jo suposo que per elles ha sigut el mateix que sempre és per nosaltres en Eva. És que nosaltres en Eva, precisament, totes les activitats que fem van orientades a lo mateix. Nosaltres fem teràpia cada dia entre nosaltres. Totes les persones que venim a Eva, quan comencem una activitat, no n'hi ha el dia que no n'hi hagi algú que digui, oh, m'ha passat això o m'ha passat allò, i estem parlant un munt de rato, i a lo millor és el que diu la Conxa, l'activitat aquell dia no funciona com a tal, sinó com a teràpia, i fem totalment algo diferent, però sempre molt enriquidor, no? Suposo que a elles li s'haurà passat el mateix. Nosaltres estem acostumades. Mm. Nosaltres tots els dies de la setmana fem això.
1: I fa 3 anys que ho feu, perquè ara a l'estiu, justament abans de finalitzar, abans d'arribar a les vacances, ho explicàvem amb vosaltres. 3er aniversari de l'associació EVAS. Patricia, com va anar?
2: Sí, la verdad es que muy contentas y, como decían las compañeras, muy emocionadas, porque al final se crea una gran familia. Yo lo resumiría en eso, ¿no? Que al final todas compartimos nuestras propias experiencias del día a día, y a veces no importa, ¿no?, el fin de la actividad que se, como decía Conchi, ¿no?, de que hemos quedado para hacer este día tal cosa. Al final surgen cosas en la vida y estamos ahí para poder apoyarnos unas a otras y empoderarnos, ¿no?, como decía también Elvira. Así que yo creo que eso, ¿no?, lo resumiría en una palabra, y es familia. Se crea una gran familia, y eso es lo que hace que nos sentamos orgullosas de formar parte de EVAS y de ahora la obra de teatro que van a hacer las comodonas, que de verdad va a ser espectacular. No cobraremos entrada, será taquilla inversa, donde ahí la gente podrá aportar para la campaña solidaria que es, y valorar, ¿no?, todo el trabajo y el esfuerzo que han hecho todas las compañeras. Y la verdad que yo, en primera persona, como Patricia Rodrigo, quiero dar las gracias aquí a ti, Mónica, a todas las compañeras, tanto de las comodonas que forman parte de EVAS, como mis compañeras de EVAS, y el apoyo también, ¿no?, del equipo técnico del ayuntamiento, también regidor, y que también nos han apoyado de poder hacerlo esto, y que no se quede ahí, ¿no?, de que sea que no sea algo olvidado, ¿no?, que pueda ampliarse en el tiempo, y que las comodonas y EVAS lleguemos a cumplir los sueños en este aspecto de todos los niños y niñas de Sant Boi para esta campaña solidaria.
1: Doncs serà el 3 d'octubre a partir de 6:45 de la tarda al casal de barri de Camps Blancs, les comodonas con dos cojines o varios poemas, una representació totalment solidària, a taquilla inversa. Per tant, el que vulguem pagar per veure aquesta representació serà benvingut.
2: Exacte.
1: Oi que sí, Patricia? L'import.
2: Exacte,
1: serà el que la persona vulgui, perquè tot això, doncs, serà per una finalitat solidària per aquesta campanya santboiana Joguines per tothom. Ja veig, Elvira, que no em direu de què va l'obra.
3: No.
1: L'argument no, oi?
3: L'argument no el podem dir.
1: És sorpresa.
3: Sí, podem dir, totalment sorpresa, igual que l'escenografia. El que sí que podem dir és que és una obra que està ideada per adults. És a dir, és una obra que hem fet pensant en persones que ja han viscut, que es poden sentir reflectides, o que els pot donar a pensar, els pot crear, sortir de Camps Blancs, del casal, amb una idea al cap. sigui quina sigui. Amb això nosaltres estem ja agraïdes, no? I sobretot que vinguin quantes més persones millor. I volia també dir que quan dic teatre amateur, jo sempre sóc una banderada del teatre amateur, perquè no som professionals.
1: Però sou molt professionals, no sou mateix. Prou sou. I el teatre que es fa, i a Sant Boi, amb molt teatrero, gent que fa molt bé el teatre, que fa molt bé teatre, i que sou professionals, que poseu a l'escenari i que us ho preneu igual que qualsevol obra que podem veure al Teatre Nacional. Vosaltres us ho preneu de la mateixa manera.
3: Ah, sí. Amb la diferència que nosaltres, per exemple, tindrem la Eva, que tot i que no sé, tampoc una professional del so, ens ho farà fantàsticament, tenim confiança plena en ella. I també dic que és això, una persona professional és la seva tasca, és la seva feina. Nosaltres ens ho prenem com una segona feina. Tenim les nostres feines i, a més, una segona feina que estem tota l'estona pensant com ho podem fer millor aquesta escena, què podem millorar de nosaltres mateixes. Ha sigut, doncs, això, veure com cada una interpretava el seu paper i sempre donant una crítica no només constructiva, sinó nutritiva. O sigui, sí. em sento, a part d'estimada, em sento millor actriu gràcies a les comodones.
1: Mm. Insistim, Conchi, qui sou les comodones, els noms de les comodones?
4: La Montse Méndez, Conchi Vázquez,
3: la Dolors Paniagua, l'Alvira, que sóc jo,
4: la Cati
3: i l'Hugo.
1: Molt bé, doncs no ens deixem a ningú, perquè tothom és important en aquesta representació solidària del proper 3 d'octubre a 6:45 de la tarda al Casal de Barri de Camps Blancs. Taquilla inversa, podeu pagar el que vulgueu perquè tot serà ben rebut. Conchi.
4: Mira, amb el permís de l'Alvira, et faré un petit avançament.
1: Vinga.
4: Vale, vinga. Pio, pio.
3: Crec que després
1: diu
3: de l'hora...
1: Pio, pio, sí, sí. diu molt.
3: Sí, això ho resumeix tot.
4: A més,
3: sí.
4: Amb aquest to. Pio, pio.
1: Molt bé, doncs mira, moltes gràcies. Ja sabem una miqueta més del que veurem a l'escenari. Pio, pio. Patrícia, som-hi. Si alguna persona ens escolta, alguna dona o algun home, si vol formar part de l'associació EVAS, com ho fa?
5: Pues, como bien decía la compañera, acercándose al casal de Camp Blancs, que estamos todos los días haciendo actividades por la mañana, luego por Instagram, asociacioeva.es@gmail.com, por Instagram, Asociación Eva, y luego por número de teléfono 659-17-60-53.
1: Fantàstic. Doncs ja sabeu, el dia 3 d'octubre tothom al Teatre del Casal de Camps Blancs a partir de 6:45 de la tarda. És una jornada de teatre solidari amb les comodones con dos cojines o varios poemes. Tot el que es recapti serà per aquesta campanya Joguines per tothom. Doncs moltíssimes gràcies a la Conchi Vázquez, fins la propera, que vagi molt bé. Gràcies també a la Eva Agudo, que vagi molt bé. Gràcies a l'Elvira Bello, gràcies per tornar al Dies de Ràdio. I gràcies també a la presidenta de l'associació EVAS, la Patrícia Rodrigo, que anirem veient en aquests actes, oi? Que sempre esteu col·laborant amb qualsevol activitat que es faci a Sant Boi, també perquè recapteu fons per moltes causes solidàries de Sant Boi com a ciutat.
5: Així és, Mònica.
1: Doncs moltíssimes gràcies. Pio, pio, has dit?
5: Pio, pio.
1: Pio, pio.
5: Pio, pio.
1: Pio, pio. Pio, pio, hauríem de dir molta merda, no? Molta merda, que vagi molt bé en aquesta jornada del dia 3 d'octubre. Fins la propera, bon dia.
5: Bon dia, gràcies.
1: Bon dia.
6: Dies de Ràdio amb Mònica Santacreu.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: En Femení és el nou espai de Ràdio Sant Boi dedicat a temes socials i sanitaris que ens toquen de prop a les dones.
2: Cada dijous a 8:45 donem veu a les dones de Sant Boi per apropar-nos a la seva realitat. Un programa per reflexionar, connectar i fer comunitat.
1: Perquè el que passa ens importa.
3: Penses que en ràdio tot està dit? Creus que res et sorprendrà? Cada dijous donem resposta a aquestes preguntes. Cada dijous, de 10 a 12 de la nit i sempre en directe, lluna plena, música, paraules i aquest quelcom més que busques i necessites.

0: Dos quarts d'una i tres minuts al migdia. Continua la sintonia de Ràdio Samoa i el Dies de Ràdio. Obrim l'espai Joventut. I ja sabeu, com totes les setmanes, coneixem les propostes que des de la Unitat de Joventut de l'Ajuntament de Sant Boi tenen pels més joves de la nostra ciutat. Avui parlarem de les convocatòries que actualment estan obertes, com la formació d'obre portes, les beques, el mercat d'art jove i les activitats al Fem Carrer. I per això saludem a la tècnica de joventut, la Tània Hernández. Tània, què tal? Molt bon dia.
1: Bon dia, Mònica, gràcies.
0: Doncs som-hi, perquè tornem sobre aquest nou curs, aquesta nova temporada, i clar, no podem relaxar-nos, perquè hi ha moltes convocatòries que, de fet, a finals del mes de juliol ja les vam anar repassant, però clar, ara és el moment de la veritat, perquè hi ha algunes que ja estan mig obertes o obertes des d'abans del mes d'agost i ara ja es tancaran, o algunes que s'obren directament ara, oi?
1: Exacte, Mònica. De tot el que parlarem avui, la difusió la tenim feta a les xarxes i a tots els equipaments municipals i arreu de Sant Boi des del juliol, per a que la gent precisament estigui preparada per ara mateix, que és el moment doncs, de fer sol·licituds, tramitar segons quines coses.
0: Molt bé. Les que ja estaven obertes, de moment, com ha anat la recepció d'aquestes sol·licituds?
1: Bé, molt bé. Són projectes que ara quan parlem ja veuràs que tenen trajectòria ja des de fa anys, estan consolidats i llavors ja la població jove o els pares dels joves coneixen aquests projectes i estem tenint doncs, moltíssima bona encabuda.
0: Doncs ara de seguida ho expliquem, dir que tota la informació que avui donarem, evidentment que està a les xarxes socials de Joventut Sant Boi, @joventutsantboi, o a la pàgina web municipal www.santboi.cat, també doncs, podeu ampliar tota aquesta informació que donarem doncs, moltes dades. Formació d'obre portes, també ho explicàvem a finals del mes de juliol, ha del tot consolidat amb moltes convocatòries, en diferents cursos, que sempre s'esgoten les places perquè doncs, tenen molta acceptació per part dels joves i les joves de Sant Boi.
1: Sí, sí, sí. Els cursos per a joves són una programació que deixem sortir al carrer cada 6 mesos, és diferent cada 6 mesos, i bueno, és un recull de cursets d'un tastet, com aquell que diu, no? Per trimestres o per semestres, i que anem recollint de les propostes que ens fan sobretot les persones joves amb les que tenim contacte quan fem algunes activitats, no? Llavors, vam fer la difusió al juliol i les inscripcions es van obrir dilluns, fa 2 dies, Mònica. Doncs ja tenim alguns cursos plens.
0: Déu-n'hi-do.
1: Encara n'hi ha places, són gratuïts, són uns cursos gratuïts que van lligats al nostre carnet de Sebe Jove. I, bueno, si vols, repassem molt ràpid les inscripcions.
0: Vinga, repassem
1: és important.
0: Els que estiguin en alguna plaça lliure, encara,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, sí, bueno, encara estem en brut, eh? Hem de cribar, no?, i veure si les persones compleixen els requisits, que són els del carnet de Sebe Jove, no? Tenen prioritat per accedir a aquests cursos les persones empadronades en Sant Boi que tinguin entre 16 i 30 anys, en aquest cas, perquè és el carnet Sebe Jove i caduca als 31. D'acord? Llavors, els cursos que estem oferint ara mateix són un d'escriptura creativa que es diu Reels pel canvi, canviem el relat, són només 3 sessions, tots els cursos són només una tardeta a la setmana, o sigui, 2 o 3 hores a la setmana, i es duran a terme des de l'octubre fins al desembre. Llavors, les inscripcions des d'aquest dilluns obertes fins una setmaneta o 10 dies abans de començar el curs, que llavors direm si estan acceptades les persones inscrites. El segon curs que et presento és un de cosmètica natural i botànica, que també ja tenim inscripcions a tots, des de dilluns ja, però cosmètica natural és un dels que va potent. Un altre de ceràmica, que ja està gairebé plen, aquest ha estat tot un èxit ja, només sortir. I un altre d'iniciació al coreà, que també estan prou inscripcions d'un parell de dies cap aquí, o sigui que molt bé, estem molt contentes.
0: D'acord, doncs això pel que fa a aquesta proposta de la formació d'obre portes. Anem cap a... Sí, digues.
1: A part d'aquests cursos que van dins d'aquest projecte de la formació d'obre portes, tenim un que sí que dura tot el curs, que és d'upcycling i customització de roba, de reaprofitament de roba vella o que no facis servir a casa, que es fa a l'Olivera i que també gestionem nosaltres les inscripcions i que també està obert des de fa uns dies.
0: Molt bé, doncs tota aquesta proposta formativa doncs, l'hem explicat i aneu doncs, a mirar directament a les xarxes socials de Joventut Sant Boi, hi haurà tota la informació, inclús es poden inscriure des d'aquí mateix, oi?
1: Exacte, tota la informació detallada, quins dies es fa el coreà, quins dies es fa la ceràmica, els horaris i l'enllaç directe per inscriure's o per tramitar el carnet que et dona pas a aquests cursos, està tot anclat al nostre Instagram, @joventutsantboi, o que vinguin presencialment, que som a Can Masallera. Després direm els horaris, si vols.
0: Fantàstic. Doncs això pel que fa a la formació d'obre portes. Les beques, convocatòria, nova convocatòria de beques.
1: Exacte, beques per a joves 2026. Llavors, aquí és important puntualitzar que no són les beques MEC tan famoses, no? Les beques MEC són les de la Generalitat i són per a tots els estudiants i estudiants, alumnes i alumnes de Catalunya. Però en aquest cas, aquestes beques són pròpies del nostre ajuntament i concretament de la nostra, parteix de la nostra unitat de joventut.
0: Per tant, beques municipals des de la unitat de joventut de l'Ajuntament de Sant Boi.
1: Exacte. Tenim obert el pla de sol·licitud des del dia 3, si no estic dient malament, perquè avui porto...
0: Sí, del 3. Exacte. Del 3 al 30 de setembre,
1: oi? El 30 finalitza... Estem tramitant diàriament un munt de beques. Ara diem, si vols, les peculiaritats
0: sí,
1: que té.
0: Sí, qui pot accedir Exacte. A aquestes beques?
1: Persones que tinguin entre 15 anys, però que el que queda d'aquest 2026 facin els 16, persones nascudes llavors al 2010, fins que en aquest cas compleixin els 36 anys. D'acord? Mm. Entre 15 i 35 complerts. Són beques per a persones empadronades a Sant Boi que estudiïn o treballin algunes modalitats. Uh-huh. Llavors, és una beca que té 5 modalitats diferents i la persona ha d'escollir només una. I d'aquestes 5, algunes tenen incompatibilitats amb la beca MEC, si l'han sol·licitat, de la Generalitat, i d'altres no. És a dir, es poden sol·licitar totes dues i arribar a rebre i a cobrar totes dues, d'acord? Llavors, repassem molt ràpid, si vols, quines són les 5 opcions que tenim.
0: Beques per a joves des de l'Ajuntament de Sant Boi i la Unitat de Joventut.
1: Obert el plaç fins al dia 30 de setembre, d'acord? La modalitat A seria per la que és incompatible amb la MEC perquè és per el mateix concepte. Seria per financiar part de la matrícula, del que s'hagi pagat de matrícula, i una part del material didàctic, en aquest cas, llibres o material que requereixi, si és un cicle formatiu, per exemple, el maletí de pintures per a estètica o alguna cosa així. D'acord? S'ha de dir que aquesta modalitat és per a persones que estudiïn en centres públics, amb algunes excepcions, com que t'hagis quedat sense plaça en un públic o no hi hagi gaire oferta. Però prioritàriament seran les persones que estudien en algun centre públic de Catalunya. I formació reglada, sobretot, d'acord? Universitat, màsters, o sigui, qualsevol cosa que es pugui estudiar a Catalunya. La segona beca, la tipus B, seria per a mares joves. Compte, no mares que estiguin separades, sinó mares joves, poden estar casades o convivint amb la parella. Però, bueno, és una beca molt ampla perquè pot financiar si la mare està estudiant els seus estudis o part dels seus estudis, no? O, per altra banda, si la mare treballa o estudia, es poden financiar quotes fins a 4 mesos d'extraescolars o altres activitats que facin els seus fills o filles en el seu horari d'estudi o de feina. O sigui,
0: d'acord.
1: Una beca per a mares joves que estudiïn o treballin, de conciliació, com aquell que es diu.
0: Què més?
1: Una de les més sol·licitades seria la tipus C, que és compatible també amb la MEC, i és per cobrir 6 mesos de transport públic o, en segons quins casos, privat, per anar a estudiar o a la feina. Aquesta és la que pot arribar a molts més joves des que arribem, perquè és una beca que pot demanar una persona jove que no estudiï, que treballi i que vagi a la feina o es desplaci en transport públic o en cotxe. Imagina't un tècnic de fibra òptica, m'ho invento, que hagi d'anar a la Vall d'Aran a fer una reparació. Doncs en aquest cas, la benzina o el transport privat seria financiat també. Vale. Després passem a la tipus D, que seria una beca també molt ampla perquè és per a persones amb un mínim del 33% de discapacitat i seria per a qualsevol estudi o activitat que afavoreixi o promocioni d'alguna manera la seva participació o la seva autonomia. Llavors, poden ser activitats, teràpies, un cop van vagar, crec que eren els cuidados que havíem de tenir en un gos guia d'una persona invident, no? Qualsevol cosa que potenciï l'autonomia per anar a la feina, per anar a estudiar, per a fer vida d'una persona amb algun tipus de discapacitat o de diversitat funcional, en aquest cas. I, per últim... una de les més demandades també per excel·lència, sol·licitades, és la de l'adquisició o bé d'una tablet o bé d'un ordinador per a l'estudi. Llavors aquesta també és compatible amb la MEC i cada any ho petem. Llavors ha de dir, Mònica, que cada any tenim moltes més sol·licituds, estem molt contentes perquè és un projecte que cada cop ens coneix més gent, no? Gràcies a aquestes beques treballem en xarxa amb instituts i amb altres departaments de l'Ajuntament i entitats, i cada cop arribem a més gent i ajudem a més gent, que està molt bé.
0: Doncs és la nova convocatòria per aquest 2026-2027 de les beques per a joves. Ja hem dit que tota la informació la teniu a les xarxes socials de Joventut Sant Boi o bé a la pàgina web municipal santboi.cat, i que l'obertura de la convocatòria va ser el dia 3 i que estarà oberta fins al 30 de setembre.
1: Sí, i en aquest cas es poden sol·licitar telemàticament també al link amb tota la informació, les bases, la documentació que cal portar, i el tràmit directe està anclat al nostre Instagram. Però jo recomano excepcionalment per aquest projecte que mínimament, encara que ho tramiti la gent des de casa, vingui a informar-se, perquè no és que demanen un munt de documentació, però sí que hi ha uns papers que s'han d'omplir, que puntuen una mica perquè ens contextualitzen, no?, la seva situació i que volen estudiar i perquè els ajudem, no? I està bé que vinguin, encara que sigui a Can Masallera presencialment, a recollir bé de bona mà, no?, de bona informació, tot el que s'ha de presentar. Perquè no és un tràmit, no és que sigui molt enfarragós, però no és clic i ja està, no? S'ha de pujar una sèrie de documentació i està bé que vinguin i s'informin.
0: Fantàstic, doncs ja sabeu, encara fins al 30 de setembre l'obertura d'aquesta nova convocatòria de les beques per a joves. Parlem del mercat d'art jove, aquest mercat tan especial i amb tanta bona acceptació pel públic de Sant Boi i de fora de Sant Boi, perquè a més coincideix amb la nostra Fira de la Puríssima, que arribarà doncs ara a principis del mes de desembre. Hi han dues modalitats, el concurs de cartells i també la sol·licitud de parades per a aquest mercat d'art jove.
1: Sí, doncs sembla mentira que estiguem parlant ja del desembre, no,
0: Mònica? No, estem a 4 dies.
1: Exacte. Doncs el mercat jove, per si algú no sap què és un espai de creació i promoció per als i les joves artistes i una mostra de l'aportació cultural d'aquests joves al municipi, no? I es realitza ja des de l'any 2007. Hem estat en diferents puestos, llocs, però ja està consolidat des de fa uns anys dins de la biblioteca Jordi Rubió i Balaguer i en el marc de la nostra Fira de la Puríssima dels dies 6, 7 i 8 de desembre. Llavors es fan diferents activitats paral·leles, no?, artístiques i culturals, però hi ha dues coses que són fixes. Un dels seus objectius principals, hem dit que és apropar l'art o l'artesania jove al municipi, i el que fem és posar, igual que hi ha paradetes a fora, a tot arreu, a la Puríssima, no?, a Sant Boi, doncs dins de la biblioteca són joves, artistes, i prioritàriament l'any passat va ser totalment ja santboians i santboianes. Posen la seva paradeta durant gairebé 12 hores, els 3 dies de la fira, i poden vendre o mostrar el seu art i la seva qualitat que hi ha, i talent, que hi ha moltíssim.
0: I tant, i que ho venen pràcticament tot en aquests 3 dies, que a vegades han de fer feina per les nits per després vendre-la el dia següent.
1: S'ha de dir que els darrers anys hi havien gairebé tots els artistes participants molt contents i molt contentes, i això es reflecteix en que cada any hi són, no? Es repeteixen normalment, o almenys fan la sol·licitud. Què passa? Que, clar, l'espai és el que és, Mònica, i cada cop ens fem més grans, per sort, no? L'any passat ja vam rebre més de 60 sol·licituds i tenim, crec que són 28 taules, no? Llavors, es presenten o bé artistes individuals o bé col·lectius d'artistes, no? Varis artistes amb un nom col·lectiu, o ja directament es presenten de, som dos artistes diferents amb dos noms, però volem compartir i fins i tot tripliquem ja per donar cabuda a tothom.
0: Més oportunitats de poder estar presents al mercat.
1: Exacte, l'any passat ja vam tenir més de, no sé si finalment van ser 45 o 46 o 47 artistes sambollans i sambollanes, no? Que per a tenir doncs, 25 taules està prou bé. I ens agradaria tenir més espai, però no tenim. Llavors, la sol·licitud de les parades... espera, que ho tinc per aquí,
0: sí,
1: perquè clar, portem tantes coses.
0: Sí, el 7, no? El 7 de setembre.
1: El 7 de setembre finalitza, si no m'equivoco, crec que és el 5 d'octubre, i després, pues, clar, hem de cribar, hem de trucar a tothom, no? Que s'ha de presentar el DNI i el currículum, ja els hi demanem doncs, un link d'una xarxa social o quelcom, no? Per poder veure què és el que fabriquen, el que creen, no? I el que volen vendre. I bueno, hi ha uns criteris també de selecció, perquè clar, cada cop tenim més sol·licituds i d'alguna manera, no? Doncs que siguin creacions pròpies, originals, que no estiguin creades amb intel·ligència artificial i bueno, doncs diferents criteris que un tribunal valora. I d'altra banda...
0: Això pel que fa a la sol·licitud de parades del Mercat d'Art Jove.
1: Exacte.
0: Del 7 de setembre al 5 d'octubre. Però tenim el concurs de cartells.
1: I que la sol·licitud de parades, joves sobretot, i que tothom que vulgui participar, que sigui conscient, doncs, que són 3 dies de feina, d'estar 12 hores allà, i que si volen sortir a fer quelcom, en tot moment ha d'haver-hi algú a la parada. Bueno, però ens encanta tenir paradistes i quedarà molt bonica aquest any també.
0: Vinga, som-hi. Concurs de cartells d'aquest Mercat d'Art Jove.
1: Doncs també, paral·lelament a la sol·licitud de parades, tenim obert el concurs de cartells, que en aquest cas s'ha obert aquest dilluns, el dia 14, i finalitza l'1 d'octubre. Tot això s'ha difós al juliol, llavors la gent que vol participar, que ja estava pendent d'això, ja té la seva creació molt avançada i ara és el moment de presentar-la. Busquem la imatge del Mercat d'Art Jove cada any. En aquest cas, aquest concurs és des del 2013, té un premi d'un import que guanyen per usar en material, per dissenyar o per crear, el que sigui, i té una participació extraordinària també. A part de ser tota la imatge, tota la cartelleria, a xarxes, al web de l'Ajuntament, al web de Joventut, doncs hi haurà una exposició permanent durant tot el Mercat d'Art Jove amb totes les propostes i, evidentment, amb el cartell guanyador, perdó.
0: Doncs aquest concurs de cartells del Mercat d'Art Jove ha començat aquesta setmana, 14 de setembre, i fins l'1 d'octubre, no? Tindreu la recepció de les persones que vulguin presentar-se.
1: Exacte. També creacions originals, poden ser en digital, en qualsevol tècnica doncs, d'art plàstica, no? I sobretot sense participació de la intel·ligència artificial.
0: Molt bé, molt bé. Clar que sí.
1: Hi ha unes bases penjades, tota la informació, els criteris de valoració, perquè hi ha un tribunal que es consolida també cada any, i estem ready per tot això.
0: Doncs, i del Mercat d'Art Jove doncs, passem a algunes activitats que ja que venies doncs, estava bé comentar perquè doncs, arriben de seguida, que són algunes el dia 19 i unes altres el 26 de setembre, per tant el dia 19 aquesta setmana.
1: Sí, aquesta setmana, bueno, això és el nostre equip de Fem Carrer, que com que no podien venir totes a la vegada, doncs volia fer menció, no?, de que també, a part de formació, de beques, de concursos, doncs tenim activitats. L'equip de Fem Carrer proposa aquest dissabte, crec que és, un taller de cuina d'arepes, que està pleníssim ja i amb llistat d'espera, però la setmana que ve una altra activitat de futbol, una patxanga futbolera, que està també tota la informació, on serà, a quina hora i tal, penjada a la nostra web, i tornen també les nits DJs a Cal Niño, en aquest cas també el dia 26 de setembre, dissabte, de 23 a 2 de la madrugada, per a joves de 16 a 20 anys, a Cal Niño.
0: Recordem que el dia 19, doncs, hi haurà aquest taller de cuina, que estan ja totes les sol·licituds doncs al 100%, però hi ha llista d'espera, eh?
1: Sí, igualment jo convido a que tothom s'inscrigui perquè potser l'últim dia doncs, hi ha molta gent malalta o falta gent i truquen al moment. Ei, començarem en 20 minuts, vol venir? I o sigui que no perdin la l'esperança i que si volen anar s'inscriguin.
0: I el dia 26 futbol i també DJs, DJs a Cal Niño, i el futbol serà al Camp del Vent del barri de Camps Blancs.
1: Exacte. Que ara...
0: Què s'ha de fer per participar al, al futbol, aquesta patxanga de futbol al rei de la pista?
1: És gratuït tot, només anar a la nostra xarxa a Instagram, a @joventutsantboi, i allà tenen el link per inscriure's. En aquest cas, a, aquesta activitat, la del futbol, és a partir dels 14 anys, o sigui que també arribem a adolescents. I també ho peta, o sigui que convido a tothom a que participi, que van estar molt guais.
0: Molt bé, doncs fins aquí, eh? Tota la informació que hem posat moltíssima sobre la taula avui, des de la unitat de joventut. Si algú que s'ha perdut, que seria doncs, normal i lògic, perquè hem donat moltes dades, què hauria de fer per conèixer totes aquestes propostes?
1: Molt bé, doncs som la unitat de joventut de l'Ajuntament i ens trobem presencialment amb l'atenció al públic a Can Masallera, a dins de Can Masallera, i estem oberts en horari de dilluns i divendres de 10 a 2 del migdia i de dimarts a dijous de 4 a 2 quarts de 8 del vespre. I per altra banda tenim una xarxa social molt potent, tenim TikTok, Facebook i de tot, però el que millor funciona és l'Instagram, @joventutsantboi, amb els links directes a tot el que hem parlat avui. Beques, formació, activitats, mercat d'art jove de la Puríssima i tot gratuït.
0: O sigui, això pel que fa a les inscripcions. I si algú té algun dubte, tant del que avui hem explicat com de qualsevol altre projecte des de la Unitat de Joventut de l'Ajuntament de Sant Boi, pot fer el mateix, oi?
1: Exacte, i tenim WhatsApp, i tenim mail, està tot a l'Insta, o sigui, des del mòbil et fiques a l'Insta i tens el WhatsApp, el mail, els nostres horaris, el telèfon fixe de quan estem oberts, i el, ens pots escriure també per Instagram directament.
0: Tot això, @joventutsantboi. Doncs arribem al final de l'espai Joventut d'avui dimecres. Com cada 7 dies coneixem les propostes que des de la Unitat de Joventut de l'Ajuntament de Sant Boi tenen pels més joves de la nostra ciutat. Avui hem parlat de les convocatòries que actualment estan actives, com la formació t'obre portes, les beques, mercat d'art jove i les activitats del Fem Carrer. Hi ha estat amb nosaltres la tècnica de joventut de l'Ajuntament de Sant Boi, Tania Hernández. Moltíssimes gràcies.
1: A tu, Mònica.
0: Bona tornada.
1: Sí, és veritat, no t'havia dit.
0: Ja t'ho dic jo. Bona tornada. Gràcies igualment per tornar a estar amb nosaltres aquí al Dies de Ràdio i tots els dimecres, doncs això, l'argument, tot el que té a veure amb la joventut de la nostra ciutat de Sant Boi, doncs estarà aquí en aquests minuts al Dies de Ràdio. Gràcies, Tània.
1: Gràcies a tu, gràcies.

0: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.
1: Doncs arribem al final del Dies de Ràdio, una edició de dimecres. Hem estat amb vosaltres des del control tècnic de so, Albert Vilar, i que us ha parlat la Mònica Santacreu. Tornem demà dijous, serà com sempre a partir de les 11 del matí. Ara a la 1 us deixem els serveis informatius de Ràdio Sant Boi i el nostre company Albert Vilar. Nosaltres us diem fins demà, però no de qualsevol manera. El denominador comú d'aquests dies és escoltar cançons de músics nascuts un mes que ja ha passat, un mes d'agost. Doncs som-hi, qui va néixer a Ontario un 8 d'agost de 1998, cantant, compositor i model del Canadà, és Shawn Peter Raúl Méndez, Shawn Méndez. Doncs som-hi, us deixem amb aquesta cançó, There's Nothing Holding Me Back. Fins demà, que vagi bé, bon dia.

Voleu aprendre català o millorar-ne el nivell? Apunteu-vos a un curs del Consorci per a la Normalització Lingüística. Inscripcions per a alumnes preferents de tots els nivells, 14 i 15 de setembre. Inscripcions per a nous alumnes d'inicial i bàsic 1, 16 de setembre. Inscripcions per a nous alumnes de bàsic 2 a suficiència 3, 17, 18 i 21 de setembre. Inscripcions per a nous alumnes de C2, 21 de setembre. Molt important, sol·licitud de prova de nivell fins al 8 de setembre. Per a més informació, poseu-vos en contacte amb el Servei de Català de Sant Boi de Llobregat al telèfon 93 652 95 85 o samboi@cpnl.cat. També podeu consultar la pàgina web cpnl.cat/inscripcions. Partitura de tarda. Un programa de música clàssica a l'abast de tothom. Dirigit i presentat per Jeroni Tarrés. Cada dimarts de 4 a 6 de la tarda i els dissabtes de 2 a 4. A Ràdio Sant Boi, la música clàssica a partitura de tarda.

0: On us destaquem a l'alerta de protecció civil per les pluges d'aquesta tarda i l'agenda de les diferents activitats que celebraran a la nostra ciutat. Avui és dimecres 16 de setembre del 2026. Repassem l'actualitat punt per punt. Protecció Civil ha activat el Pla Especial d'Emergències per inundacions davant l'episodi de pluges previst per aquest dimecres. Al Baix Llobregat, el Meteocat ha vist una vista taronja de 4 sobre 6, amb una possibilitat, tot i que baixa, que se superin els 40 litres de pluja en només 30 minuts. Les previsions apunten a dues tongades de precipitacions, la primera des d'aquest migdia i fins a mitja tarda, amb ruixats irregulars, i la segona, i la més important, a partir de les 9 del vespre, que serà la més intensa i s'allargarà durant les primeres hores de la nit. La pluja pot anar acompanyada de tempesta, calamars i ratxes fortes o molt fortes de vent. L'Ajuntament demana precaució en els desplaçaments i evitar les zones inundables, encara que no es compara a l'episodi d'alerta que es va viure la setmana passada. A més, la passera sobre el riu es tancarà si les pluges provoquen un augment del cabal. L'Ajuntament recomana seguir l'evolució de l'episodi a través dels canals oficials. I en aquests últims dies d'estiu volem posar la mirada enrere als registres d'aquests dos últims mesos, ja que Sant Boi no ha estat aliena a un dels estius més calorosos de la història, on s'han registrat 61 dies en situació d'onada de calor a la península i Balears. Al municipi, dotacions de bombers han hagut de controlar focs a zones industrials, com una empresa paperera o una bugaderia, a més d'haver-nos situat al tercer nivell del Pla Alfa per perill d'incendi. A peu de carrer, les santboianes confirmen que la calor d'aquest any ha estat especialment forta.
1: Jo crec que sí, que ha sigut un dels estius més calorosos i insuportables. Ha fet moltíssima calor, insuportable. Sí que és veritat que uns altres anys també ha fet calor, però no ha sigut aquesta calor tan xafugosa.
2: Jo crec que sí, que és la que més calor ha fet. No havíem arribat mai a 40 graus i aquest any estàvem a 39, a 39 i alguna cosa. Una cosa bona que ha fet l'Ajuntament és obrir els espais aquests climàtics, tant sigui la piscina com la biblioteca, que això està molt bé.
3: Per nosaltres sí que ha estat dels més calorosos, sobretot aquest que hem estat més temps a casa, sí que hem tingut que tenir l'aire condicionat dia, nit i ventiladors de sostre, instal·lar-ne a casa i de tot.
0: Els diversos episodis de calor extrema, la majoria de casos, han encarit la factura dels veïns i veïnes de Sant Boi, que apunten a uns preus desorbitats amb un consum que encara al setembre no s'ha aturat.
3: A nivell factura de la llum ho hem notat bastant. Respecte a l'any anterior, la factura ha sigut molt més alta perquè hem de tenir tot el dia l'aire. I encara el tenim, perquè encara fa calor.
2: Sí, sí, es nota. Que tenim que anar canviant d'actitud i d'hàbits perquè ara l'estiu és aixecar-te al matí. Nosaltres tenim terrassa. Fins a les 10 i mitja pot sortir fora. Però ja a les 10 i mitja cap a dintre, persianes avall i aires acondicionats.
1: Sí, sorprenentment hem pagat menys que altres anys, això sí que és veritat, i mira que tenim els aires acondicionats, estan 24 hores quasi tot el dia, és a dir, posats. Sí, sorprenentment ha sigut més econòmica aquestes factures d'aquest any.
0: Una de les grans decisions d'aquest estiu és que alguns focs ja superen la capacitat de resposta tradicional. Per exemple, fins al 18 d'agost, els mitjans aeris del Miteco havien acumulat 8.753 hores de vol, un 78% més que en el mateix període del 2025. I en informació de servei, continua tancat l'aparcament del sector Califòrnia de Sant Boi, situat a la BV-2002. Ho està des del 2 de setembre per unes obres d'arranjament destinades a adequar el ferm i millorar-ne l'estat general. L'Ajuntament no ha concretat ni quan finalitzaran les obres ni quan es podrà tornar a utilitzar l'aparcament. Per tant, els conductors que utilitzen habitualment aquest espai hauran de buscar alternatives per estacionar mentre es mantingui tancat. L'actuació forma part d'un pla municipal per millorar 5 aparcaments de terra a Sant Boi, un d'ells el del carrer Torres i Bages, que ja va ser arranjat aquest estiu. I la Comissió Europea posa Sant Boi com a exemple de transformació verda urbana. Ha destacat el projecte Sant Boi Respira Més Verd com una experiència de referència per adaptar la ciutat al canvi climàtic. El projecte permet recuperar 87.600 metres quadrats d'espais verds, plantar 907 arbres i crear gairebé 2 quilòmetres de corredors verds. També s'han neutralitzat els patis dels 14 centres educatius públics. A Europa destaca l'aposta per connectar parcs, escoles, carrers i el riu Llobregat i també l'ús de tecnologia per detectar les zones amb més calor i decidir on actuar. I l'associació EBAS presenta aquest pròxim dissabte 3 d'octubre l'obra Las Comodonas con dos cojines o varios poemas, una proposta que combina humor i poesia. L'acte començarà a 6:45 de la tarda al Casal Cans Blancs de Sant Boi. L'organització ha volgut mantenir en secret la trama de l'obra, però l'autora del llibre onírico i membre d'EBAS, Elvira B. Albeda, n'avança alguns detalls.
4: Els convidem perquè és solidari i a més hem posat molt de nosaltres, de les comodones, que no ens hem acomodat, sinó que són com veiem nosaltres a la realitat, com dones, com a dones.
0: A més, en altres activitats, aquest mes de setembre a Sant Boi comemora el Dia Internacional de la Pau, una programació centrada en els discursos d'odi, els conflictes internacionals i la defensa dels drets humans. Les activitats començaran el 22 de setembre a Cal Niño amb l'exposició fotogràfica Els murs de l'odi i continuaran el dia 23 a la Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer amb la taula rodona L'Orient Mitjà en flames, centrada en la situació a Palestina i al Líban. La programació es tancarà el 27 de setembre a Cal Niño amb la lectura dramatitzada #versusodi, que aborda els efectes dels discursos d'odi des de diferents realitats i contextos. Clara Sopenya és la cap de l'unitat de cooperació de l'Ajuntament de Sant Boi i ho ha explicat al Dies de Ràdio.
5: Ens trobem en un moment de fragilitat de la democràcia, que s'estan reduint els espais cívics a nivell global i, per tant, parlar d'aquests temes que al final tenen efectes en la vida de tothom i en el benestar de moltes persones arreu del món, doncs ens semblava molt pertinent en el Dia de la Pau.
6: Els informatius a Ràdio Sant Boi.
0: El temps.

0: aquesta hora a Sant Boi el cel es va carregant de núvols i durant aquesta tarda es poden produir ruixats irregulars, alguns acompanyats de tempesta. Recordem el que he dit en principi de l'informatiu, és que Protecció Civil manté activat l'Inuncat per aquest episodi de pluges. La situació més complicada es preveu a partir de les 9 del vespre, quan les precipitacions poden ser més intenses i anar acompanyades de calamarsa i ratxes fortes o molt fortes de vent. Per tant, molta precaució durant els desplaçaments, especialment a les zones inundables, i atenció a l'evolució del cabal del riu, ja que la passera es podria tancar si augmenta. Però avui acabem presentant un nou programa que s'estrena avui a Ràdio Sant Boi, i és que cada dimecres de 5 a 6 de la tarda en aquesta emissora estarà Estructures d'Estat, un nou espai de divulgació i entreteniment sobre les icones de la cultura catalana i local, com la carxofa o el gegant. Si per saber-ne com serà, parlem amb un dels seus responsables, que és el Ricard Fondes. Ricard, bona tarda, gràcies per estar amb nosaltres.
1: Hola, bon dia.
0: No sé com neix aquest programa d'Estructures d'Estat i en què consisteix.
1: Mira, doncs ho has explicat molt bé. Es tracta d'un programa que intentarà jutjar les icones de la catalana, no? I veure doncs, si allò que presentem és o no és una estructura d'estat. I a més, doncs, un cop al mes deixarem estar el que és Catalunya i ens centrarem en Sant Boi, i també ens preguntarem per aquelles icones santboianes si es la venen o no una estructura d'estat local, en aquest cas.
0: No sé com us ha donat la vostra arribada a Ràdio Sant Boi en aquest nou programa.
1: Doncs ens ho prenem amb molta responsabilitat i amb molta alegria de poder participar a la ràdio del nostre poble i amb moltíssimes ganes, la veritat.
0: Doncs et pregunto, Ricard, que anirà aquest primer programa que tindrem avui de 5 a 6 de la tarda.
1: Doncs mira, avui de 5 a 6 parlarem, i t'ho dic a tu en exclusiva, del cava, parlem del cava, per celebrar que comencem, i a més perquè estem ara en època de barema. Doncs avui parlarem de si el cava és o no és una estructura d'estat.
0: Què es pot esperar la gent per intentar treure una mica més d'informació d'aquest primer programa?
1: Mira, jo crec que... No ho sé. Espero que la gent s'ho passi bé. El programa el que pretén és que sigui doncs, un bon entreteniment d'una hora, que ens ho passem bé, que riguin, tant de bo, i a més doncs, que n'aprenguin una mica, fer una mica doncs, el que deies tu, divulgació d'aquestes doncs, icones de la catalana.
0: Doncs Ricard Fondes, moltes gràcies per parlar avui amb nosaltres als informatius i molta sort per aquest primer programa d'aquesta tarda.
1: Moltes gràcies. Veiem a les 5.
0: Que vagi bé. Doncs amb això acabem l'edició migdia dels informatius d'avui, dimecres 16 de setembre. Recordeu que la programació continua a Ràdio Sant Boi. Gràcies per ser-hi un dia més. Ens escoltem avui mateix als informatius, al punt de les 8 del vespre. Molt bona tarda.

Partitura de tarda. Un programa de música clàssica a l'abast de tothom. Dirigit i presentat per Jeroni Tarrés. Cada dimarts de 4 a 6 de la tarda i els dissabtes de 2 a 4. A Ràdio Sant Boi, la música clàssica a partitura de tarda.

Això és En Femení, l'espai on la veu de les dones és protagonista. Salut, experiències i reflexions amb una mirada crítica i amb perspectiva de gènere. Avui parlarem d'un col·lectiu que massa sovint queda fora del focus mediàtic, però que és clau per entendre la nostra societat, les dones grans. Dones amb trajectòries llargues, amb sabers acumulats, amb històries de vida marcades pel treball, les cures i moltes vegades pel silenci. Per endinsar-nos millor en aquest tema tan important, avui tenim l'oportunitat de parlar amb la Carmen González i la Carme García, dues dones que avui ens acompanyen des de rols diferents dins del projecte Suma, coordinadora i participant. Amb tot presentat, que comenci el programa.

Quan parlem d'empoderament femení, sovint el situem en dones joves o en edat laboral, com si fos un procés que tingués una data de caducitat. Però l'empoderament, doncs, no té edat, és un camí que pot continuar al llarg de tota la vida i que, de fet, esdevé especialment necessari quan parlem de dones adultes i grans. Aquest col·lectiu queda massa sovint fora de les polítiques públiques, dels espais de participació i del relat social. Moltes dones han dedicat gran part de la seva vida a les cures, a la família o a feines invisibilitzades, sostenint persones i comunitats sense disposar llavors sempre d'espais propis de reconeixement o de desenvolupament personal. En arribat a pas més avançades de la vida, aquesta manca de visibilitat i d'oportunitats pot derivar en situacions d'aïllament i de soledat no desitjada. No es tracta només d'una qüestió de viure sola, sinó de sentir-se desconnectades de l'entorn, poc escoltades o sense un paper actiu dins de la comunitat. Aquesta realitat té conseqüències clares en el benestar emocional, l'autoestima i la salut mental. Per això, parlar d'empoderament en aquesta etapa és vital quan s'han de parlar de drets, de dignitat i de la possibilitat real de continuar prenent decisions pròpies, construint vincles i formant perspectiva de la vida social. Entendre l'empoderament de les dones grans és, en definitiva, repensar com volem envellir com a societat i quins espais oferim perquè totes les dones, independentment de l'edat, puguin viure amb autonomia, reconeixement i plenitud.

0: Per aprofundir en tot això que estem parlant avui, tenim la sort de comptar amb dues dones que coneixen molt bé aquesta realitat i que formen part activa del projecte Suma, des de mirades diferents però complementàries. Ens acompanya la Carmen González, coordinadora del projecte, i que n'acompanya el dia a dia, i la Carme García, participant del projecte, que ens pot explicar doncs, l'experiència des de dins, des de la vivència personal. El projecte Suma, no?, és una iniciativa comunitària que treballa amb dones adultes i grans, posant al centre doncs, en l'empoderament, la participació i la creació de vincles. És un espai on compartir experiències, generar xarxa i continuar creixent personalment i col·lectivament, doncs, combatint així situacions d'aïllament, no?, i soledat no desitjada. Avui volem parlar de què significa... M'he cortat. Repito la última. Sí, sóc, perdó. Tranquil·la. Que m'estic recuperant encara un refredat important.
1: Tampoc una mica.
0: No, és que ara... Vale, tranquil·la. Vale. Avui volem parlar de què significa formar part d'un projecte com aquest, de com es construeixen aquests espais i de quin impacte real tenen en la vida de les dones que hi participen. Doncs, per començar, us volem preguntar què és exactament el projecte Suma i amb quina necessitat neix?
2: Molt bé, doncs molt bona tarda.
0: Molt bona tarda,
2: què tal? Irene, per la introducció. Jo sóc la Carmen, per presentar-me. Doncs el Suma va començar sent un espai més d'aprenentatge, un espai d'aprenentatge per dones adultes, però ara mateix... Després de 20 anys, van començar el 2003, s'ha convertit en un projecte que és un espai de referència, de vincle, de relació entre dones adultes. És un espai que al final és per elles. Uh-huh. Ho fan elles tot, o sigui, al final el Suma, ho anàvem parlant la Carme i jo venint cap aquí, uh-huh. El Suma és un espai que és màgic precisament per les dones que hi participen, perquè fan... un procés en el qual s'empoderen i decideixen absolutament tot el que passa al projecte.
0: Que guai.
2: Llavors passen moltes coses al Suma, fem de tot, ens ho passem molt bé també. És un espai on tenim des de classes més estructurades que tenen a veure amb cultura general, espai d'aprenentatge en lectoescriptura, fem també temes de sortides culturals, llavors fem una mica de tot. Estimulació cognitiva ara està molt de moda per tot el tema de que la gent s'ha fet una mica gran i són coses que estan bé per reforçar temes de memòria i per mantenir-se actives. Però al final l'important i el que posem al centre sempre són les dones i l'espai de vincle i de referència que generen. Llavors és un espai on ens sentim molt còmodes per compartir, per posar al centre també les nostres emocions, com ens sentim, com estem, i un espai també que en un moment en la seva vida en el que tenen també l'oportunitat és per elles, no per altres, perquè han sigut dones que han viscut sempre com de cara als altres, cuidant els fills, cuidant els marits.
0: Un espai només per elles.
2: Exacte. Sí, llavors per nosaltres això és molt important.
0: Si haguéssiu de definir el projecte Suma en una paraula, quina paraula seria?
3: Llibertat.
0: Llibertat. I tu?
4: Vincle.
0: Per què creieu llavors, bueno, una mica ho heu explicat ja, que és tan important parlar d'empoderament, sobretot de dones grans, perquè és una cosa que sovint passa, com que no ho veiem com fins i tot necessari, no? Com que es dona per suport.
3: Bueno, és que realment les dones fins fa molt poc i encara vivien per altres persones.
0: Exacte.
3: Mai per elles. Sempre eren les últimes de casa, fins i tot a l'hora del menjar. Ja no diem al nivell cultural, no? I el trobar-se a l'espai Suma, doncs es dona aquesta llibertat de parlar del que volen, de fer el que volen. I si tenim un projecte i ho tirem endavant, són elles les que tiren del carro, no nosaltres com persones que ajudem. Simplement ajudem a fer possible això.
0: Vol dir que el mèrit és com tot d'elles, no? És tot la iniciativa i vosaltres allà ho veieu i és com...
3: No, totalment. Elles decideixen el que volen fer i ho fan. I ho fan de molt bon sentiment. O sigui, sempre surten guanyant perquè ho fan molt bé. Molt bé.
0: Que guai. Sobre el dia a dia, aquest empoderament, com podríeu dir que ho treballeu?
2: Al final és un eix molt transversal. És cert que com és un tema central, perquè al final treballem amb el col·lectiu que treballem, sí que donem com molta importància, fem que de forma transversal sigui un eix que es vagi treballant, que també surti d'elles com les temàtiques en les que volen aprofundir, de la seva experiència, la seva trajectòria vital, i després també marquem molts diades com el 25N, el dia de les violències masclistes, i el 8M. De fet, ara la Carme pot explicar una miqueta que estem preparant pel 8M aquest any.
0: Ai, sí.
2: Perquè creiem que és això, que és un dia per reivindicar i per reivindicar des de la seva vivència, que al final és superrica.
0: Sí.
3: Cada any treballem amb algú al client de donar pues, un homenatge, no? I aquest any li hem fet a l'actriu Lola Herrera, o li farem a l'actriu Lola Herrera. Elles busquen informació, elles faran, llegiran uns textos sobre l'obra de 5 hores con Mario, de Miguel Delibes, i bueno, s'ho estan preparant molt, molt bé. O sigui, serà una actuació, realment. Saps? I clar, parlem de dones entre 70 i 85, 90 anys.
0: Que fan un esforç superguai,
1: totes
0: juntes, que guai. Quins canvis heu observat en les dones que formen part d'aquest projecte al llarg del temps?
1: Jo he observat molts, però sobretot destacaria la confiança, perquè són dones que per la situació que havien viscut parteixen d'un patriarcal superestructural, d'una època en la qual no podien ni tan se vol demanar un compte bancari si no era amb el permís del seu pare o del seu marit. Això és molt fort, ara ni ens ho imaginem.
0: Sí, ara sí, és exacte, que no ens imaginem que distòpic, no? Però ha sigut una realitat per molt de temps, no?
1: Totalment. Sí. Llavors, per mi és com una introspecció que havíem fet d'aquesta figura i d'aquesta sensació de no serveixo per res. Al principi jo recordo moltes vegades que repetien aquest és que jo no sé, és que jo no valgo. Llavors jo crec que ha sigut aquest, per mi el més important, aquest procés de prendre confiança, autoconfiança en una mateixa, de jo valgo, i no només això, sinó que puc aportar moltíssim a la societat, al projecte, llavors com aquesta pujada d'autoestima i d'empoderament real. També a mi això em connecta molt que al principi, per exemple, no es queixaven de res, no deien res, o sigui, era tot com sí, sí, sí, i ara...
3: Ah, no,
1: quan
3: això
1: canvia. Ara no, cosa, això canvia molt.
3: Això ha canviat, perquè ara ja sí que tenen paraula. Allà troben un lloc on la seva paraula és la que realment nosaltres ens estimem molt, perquè elles prenen una decisió i la porten a termini. A casa seva ni tan sols era això, ¿vale? Partim de persones que no hi han anat a l'escola. Són persones que gairebé no sabien llegir. Ara llegeixen en veu alta i en públic. O sigui, que imaginen, no?, quin empoderament i com, que bé que se senten elles i nosaltres també de formar part d'elles.
0: Sí, el que has dit molt interessant d'ell és que no sé, bueno, és que potser algú li ha dit que no ha de saber o que no sap, no és que no sàpiga, i ella doncs durant molt de temps, no?, s'ho ha cregut. El que heu dit de casa seva, que ningú, com que ella no regeix o no té com un paper de poder, heu vist algun cas d'empoderament de que hagi canviat fins i tot l'estructura familiar dins de casa?
3: Sí. Tant com a dir al marit, escolta'm, jo a tal hora tinc suma, o sigui, a mi no comptis. I si tens que fer-te el dinar, doncs t'ho fas. Sí que ho fan, sí.
1: De fet, en un inici me'n recordo que hi havia també sortides que fèiem, que eren de tot el dia, que havia dones que no venien perquè havien de fer el dinar a casa pel marit o pels nets. I ha arribat un moment que no passa això, que no. M'he de prioritzar a mi mateixa i això és un espai per mi, també és important.
3: Han après a dir no, també.
0: I això és important.
3: Sí.
0: Llavors, a nivell emocional, vosaltres com diríeu que afecta el sentir-se part com d'un grup, no? I viure aquesta etapa de la vida que a vegades es pensa que s'ha de viure o que és molt comú viure-la en solitud.
1: Pues jo crec que és un moment que és cap del parelles perquè moltes, de fet, han patit situacions de soledat no desitjada, han arribat a un moment en què han perdut també gent pel camí, llavors que es podria pensar, estan més soles, viuen soles, moltes d'elles també, ara mateix, perquè per esperança de vida al final les dones viuen més anys, moltes d'elles són viudes, però no es troben soles, que és lo important, no? Al final la xarxa fa que es sentin part, com tu ben deies, i que això li doni un significat i una rutina al dia a dia, no? Llavors el connectar-se, el poder expressar-se, el que tinguis algú també que et digui bon dia, que això és molt important. Tenen grups de WhatsApp també, totes les classes, els grups que tenen un grup de WhatsApp i cada dia es diuen bon dia. Això en la Covid, per exemple, va ser brutal, perquè eren gent que potser no tenien contacte al dia a dia, no podien parlar, però tenien el contacte d'algú que li estava dient cada dia bon dia o que la trucava i li preguntava com estàs. Aquesta xarxa al final fa que sigui un factor protector de totes aquestes situacions més de vulnerabilitat.
0: I veieu que hi ha com un suport mutu entre les dones participants, i com que s'ha creat una família, no és algo que diguis dimarts ens veiem i quan surto ja no et conec.
3: No, i anem a prendre un cafè. Què us sembla? Anem a prendre un cafè, entre elles queden i bueno, i fins i tot poden anar al cinema o... de se sàpiga. Però sí, sí. És una ara, ja és una amistat, ja és com una família, com elles diuen, no? El dia del vent, que es va tallar les classes, sí, i tot això, elles parlaven de que, quin dia, no? Quin dia més, sí, dolent, no hem, sí, pogut anar ni enlloc. I clar, parlar el que diu la Carmen, és veritat que el grup de WhatsApp és increïble. I arriba un moment que no saps a qui dir-li bon dia o bona nit, perquè estan constantment. Però això els dona, doncs, això, sentir-se acompanyades, completament acompanyades.
0: Més o menys, quantes dones hi han? Formen
1: doncs part. Al voltant de 100 dones, sí, vinculades.
0: Ui, quin grup de WhatsApp més complet.
1: Una bogeria.
0: Ostres, sí, per dir-li bon dia a tothom amb el nom i tot.
1: Sí, sí.
3: Sí, tu ja t'esperes a l'última hora perquè ja es descansen abans i ja dius bona nit. Ja està, tanquem.
0: Sí, bona nit a tothom. Sí. Carme, què diries que has guanyat personalment tu com has sigut participant des de que formes part del projecte?
3: Jo he guanyat moltíssim, perquè jo vaig començar sent una persona que havia anat a la Fundació per rebre ajuda. Uh-huh. Després d'una intervenció quirúrgica important del cervell, m'havia quedat una mica enrere en tot. Havia perdut la memòria, moltes coses. I amb el Suma em van donar la mà, encara no me l'han soltat, estic enganxada d'aquesta mà i ara estic tornant el que a mi m'han donat. Molt de carinyo, molt de bon rotllo i molta estima. Allà on t'estimen, allà és.
0: Et veus reflexada en les dones en les que, en les dones participants?
3: Totalment.
0: Sí, hi ha una xarxa d'empatia important,
3: sí,
0: no?
3: Sí, clar. Després de la meva intervenció jo em vaig sentir rodejada de molta gent, de la meva família, però em vaig sentir sola socialment. I clar, el Suma em va donar, doncs, això, anar cada dia a un lloc, recobrar una mica el que havia perdut amb el tema de memòries i conèixer gent. No importava que fos gent gran, jo he treballat per ells tota la vida, no? I la gent gran són fantàstics i te donen molt recolzament. M'he sentit molt, molt bé amb elles i ara, des del punt de persona que els dona classes de lectura en veu alta, també. Molt bé, de veritat.
0: Perquè d'activitats, més o menys, quin és el vostre repertori?
1: Pues normalment tenim fixa, cultura general, ostres, diversos grups de cultura general que fan des de matemàtiques a llengua castellana i català, i fan també temes d'història, geografia,
0: oh, sí, sí,
1: sí, molt curiós. També tracten temes de política, fan un grup de debat de temes de política.
0: Ostres.
1: Tenim un altre grup que és d'estimulació cognitiva. En tots els grups es treballa una mica des d'aquesta perspectiva, perquè és una necessitat que tenim detectada, però hi ha un grup específic d'això. Després, tres grups de lectura en veu alta, que aquí és on la Carme està de voluntària també. I després fem activitats més puntuals vinculades a digitalització, temes culturals, també coses que proposen les mateixes dones. M'agradaria parlar d'això, m'agradaria fer una visita a un museu per veure...
0: I ho dediqueu per fer-ho.
1: Sí, ai, llavors fem una mica també a la resta de grups, ho socialitzem i compartim també perquè sigui també un espai per pensar, per debat, per fer crítica.
0: Sí, que és un espai totalment obert a, si alguna dona té una inquietud d'algun tema, tractar-ho, no?
1: I tant.
3: És que no solament fem lectura en veu alta. Aquell dia igual parlem d'una notícia que ha sortit i que a elles les ha espantat o li interessa parlar d'ella, no? Del dia a dia. També parlem.
0: Quins reptes creieu que ara mateix queden per treballar quan parlem d'envelliment i dones?
1: Molts. Clar, també ara mateix estem vivint un canvi a nivell societari que la gent gran que arriba ara, els envelliments han canviat també, no? La nostra gent gran que teníem fins ara era gent gran que no havia tingut l'oportunitat d'anar a l'escola, moltes no sabien llegir ni escriure, no havien pogut cursar ni estudis primaris. Llavors, gent que el que li agradava era aquesta part de més també d'aprenentatge, de tenir l'oportunitat d'aprendre habilitats que potser no havien tingut l'oportunitat al llarg de la seva vida. Ara ens trobem que arriba gent amb molta formació, amb altres interessos, però també amb situacions de soledat. O sigui que jo crec que també hem de deixar de vincular soledat a situacions de no alfabetització, a situacions de no aprenentatge.
0: No, clar, hi ha escenaris, o sigui, de tot tipus,
1: exacte,
0: no?
1: Exacte.
0: Pots tenir molta formació, estar molt sola, pots estar sola...
3: Sí, a nivell emocional és el que més se treballa.
0: La soledat?
1: Sí. Sí.
3: A nivell emocional, perquè pots estar amb molta cultura general o pots tenir una carrera
0: clar,
3: i et trobes sola.
0: Sol.
3: Et trobes sola i no trobes el teu lloc. I el Suma és com que t'introdueix una altra vegada en el món natural després d'una depressió. Persones, dones que venen en una depressió profunda i veus que, mica en mica, això ho va remitint, i no solament és la medicació que és important, també és la socialització.
1: Totalment. També és una porta d'entrada a altres recursos. El que ens passa sovint és que hi ha gent que li feia vergonya o no s'atrevia a vincular-se a recursos pues, que poden tenir des de l'Ajuntament o altres entitats, sí. I el fet de que vingui acompanyada, sempre diem que les dones que tenim participants són ambaixadores del SUMA, van captant gent pel carrer que no coneixen, a les seves veïnes, amigues, conegudes. Llavors, tota aquesta xarxa que es va creant de manera molt natural ajuda a que aquestes persones que potser no tenien vincle puguin vincular amb altres recursos.
0: Bueno, però això és el millor, no? Que sortir de manera natural, perquè si t'ho diu jo, que si una amiga teva, que això va molt bé, no és el mateix que veure-ho en un pamflet, per exemple, i dius, mira, jo des que he anat al SUMA, doncs he treballat moltes coses, estic molt millor amb mi mateixa, tal, no és el mateix, no? Que t'ho diguin, que t'ho recomani algú que veure-ho així tal qual, no?
1: Totalment.
0: Vosaltres, que esteu en el pie de batalla cada dia, què creieu que hauríem de canviar com a comunitat per combatre la soledat no desitjada, més enllà de la creació de projectes, oi?
1: Jo crec que donar més espais d'oportunitat naturals a que passi això, no? A que la gent vinculi, a que la gent tingui espais de confiança, de referència. Al final tendim a una societat molt individualista en el que els vincles no estan, per desgràcia, al centre. Llavors, tenir projectes o iniciatives, inclús d'organització ciutadana, que puguin donar suport a això, a generar espais vinculats a qualsevol interès, temàtica, però que siguin variats perquè el major número de persones pugui vincular-se, és cabdal, perquè si no ens anem desconnectant i acabem sense aquesta xarxa que al final és el que nodreix els processos aquests d'empoderament i de sentir-nos amb una autoestima, amb una autoconfiança plena per poder continuar vivint bé.
3: És això, necessitem espais que et facin o li facin a la gent dir, jo valgo, jo puc fer, jo tinc un lloc on anar quan estigui sola, no em trobi bé, i tinc persones que m'escoltaran. Això és molt important.
0: Clar, perquè a nivell de Sant Boi, per exemple, abans que hi hagués el SUMA, coneixíeu alguna altra mena de xarxa de suport per dones grans? Potser és com...
3: Jo no. Clar. Jo no. De fet, a mi també em va captar, és el que diu ella,
0: sí.
3: Captant, no? Una senyora gran, em van trobar al gimnàs i es veu que em va veure una mica perduda. Jo en aquell moment ho estava. I em va parlar del SUMA.
0: Diu,
3: mira, tindries que venir, allà fem coses, fem manualitats, fem cultura general, fem... I, ai, no sé, jo tenia por, Tenia por de posar-me en el món una altra vegada. I sí, vaig anar i va sortir molt bé. Aquella senyora em va ajudar i ella tenia 80 anys.
0: Ostres.
3: Sí.
0: I com van ser, per curiositat, com van ser els primers dies? Com t'ho esperaves i com va, i com va ser?
3: Molt nerviosa.
0: Sí?
3: Molt nerviosa, sí, perquè a més...
0: Com el primer dia d'escola.
3: Sí, o més, perquè jo havia perdut molt de memòria, no? I llavors m'atascava molt a l'hora de parlar i de més. I clar, jo pensava que totes me miraven, I totes podien ser les meves mares, però jo pensava que em miraven com dient què li passa a aquesta. Sí, va ser una mica així, però de seguida molt bé, perquè tenia el suport de totes elles. I aquesta senyora que em va captar em mirava i em deia, tu tranquil·la, que aquí s'està força bé. Sí, va ser així.
0: Sí, el treuen amb els braços oberts, no? Ningú, sí. No crec que sigui un espai de jutjament,
3: al contrari,
0: ni molt menys,
3: al contrari,
0: de suport.
3: Fins i tot dona peu a que la persona que hi arriba amb depressió, com ens han arribat últimament algunes persones, ho parlin. O sigui, és tant el suport que aquella persona es sent alliberada i pot parlar del seu problema davant de totes.
0: Oh.
3: I sentir el recolzament de tantes dones al teu costat, això ajuda
0: sí,
3: molt.
0: Sí, perquè veus pels teus propis ulls que tens a l'igual, doncs, 100 dones que t'estan escoltant.
3: Totalment.
0: I que si poden fer alguna cosa per millorar la teva condició actual...
3: I el primer que et donen és el número de telèfon, per si necessites.
0: I et posen al grup i et diuen bona nit i bon dia.
3: Sí.
0: que estan allà.
3: Sí.
0: Sí, que estan allà, total. Com a missatge final, quin missatge donaríeu a altres dones que potser se senten soles, no?, i que dubten a participar en espais com aquest? Què li diries a la teva jo de fa uns anys que estava al gimnàs i no sabia si anava o no?
3: Ves, no ho deixis passar. Intenta-ho.
1: No puc dir res més.
0: Ves i intenta-ho. I
3: sí.
0: Poques surten espantades.
3: No, cap d'elles.
0: Cap d'elles.
3: No ha sortit cap persona que digui no estic a gust. A la setmana, 10 dies, ja et diuen, ostres tu, que bé. Jo no sabia que això funcionava així.
0: Tan ràpid.
3: Pues vine i prova-ho.
2: De fet, van haver d'ampliar... Al final funcionàvem molt en caràcter de curs, començàvem a finals de setembre sí. i acabàvem al juny, com les classes, no? Mm. I vam haver de fer una escola d'estiu actiu, que li diem estiu actiu, que és com un casal d'estiu per dones grans, perquè hi havia moltes que deien és que l'estiu se'ns fa molt llarg, perquè estic tot l'estiu que... Sí, igual parlo per WhatsApp o truco a alguna, però no és el mateix, no tinc la meva rutina del dia a dia.
0: Sí, la rutina també és com molt important.
2: Molt important. No?
0: Ostres, doncs moltíssimes gràcies, Adau, ha sigut una entrevista molt interessant i moltes gràcies per la vostra labor. Esperem que moltes més dones s'uneixin, escoltin d'aquesta iniciativa tan xula. Moltes gràcies, Carmen i Carme.
3: Moltes gràcies. A tu.

Avui, en femení, hem posat el focus en les dones adultes i grans, un col·lectiu sovint invisibilitzat. Hem parlat d'empoderament, de vincles i de la importància de crear espais on elles puguin continuar sent protagonistes de les seves vides. Projectes com Suma mostren que envellir no és perdre oportunitats, és continuar aprenent, compartint i creixent, combatent la soledat i reforçant la confiança i l'autoestima. L'empoderament no és només una paraula, és participar, decidir, relacionar-se i sentir-se escoltada. Quan les dones recuperen aquests espais, guanyen autonomia i reconeixement i ensenyen a tota la comunitat el valor de la seva experiència. Parlar d'envelliment en perspectiva de gènere és parlar de drets, dignitat i justícia. Visibilitzar aquestes dones és el primer pas per construir una societat més justa, inclusiva i plena de vida. Gràcies per escoltar En Femení. Recordem que totes les dones, a qualsevol edat, mereixen ser visibles, escoltades i protagonistes de les seves vides. Fins al proper programa, seguim ampliant mirades i construint una societat més justa i inclusiva.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Nova alerta de protecció civil per risc de pluges torrencials a partir d'aquesta tarda i que s'allargaran fins al vespre i la nit. S'alerta de xàfecs forts molt localitzats, especialment al litoral i prelitoral, entre el Camp de Tarragona i el Barcelonès, però també a l'interior de les comarques de Girona. Per això, Protecció Civil demana la màxima prudència en els desplaçaments, ja que la pluja pot sorprendre en qualsevol moment. Joan Ramon Cabello, subdirector de Prevenció de Protecció Civil, posa alguns exemples.
2: La sortida de la feina quan s'acaba l'horari laboral o situacions com ara, per exemple, el partit del Barça d'aquest vespre, doncs també estar atents a les prediccions, a extremar les precaucions.
0: Volem conèixer el detall de la previsió de cara a les properes hores. Lluís Mi Pérez, bon dia.
3: Bon dia, hem d'estar pendents dels ruixats i de les tamborinades que aniran caient al llarg de les properes hores. Ja en cauen alguns de xàfecs a les comarques de l'Ebre, també de Ponent, i es comencen ja a formar algunes tempestes a l'àrea metropolitana, especialment a les muntanyes del Vallès. D'aquí a poca estona ja tindrem algunes tempestes més intenses al voltant de l'àrea metropolitana, així com al Pla de Girona, i compta aquesta tarda i vespre, començant per la Catalunya central i ja acabant a la Costa Daurada. Aiguats!
0: És dimecres 16 de setembre de 2026 i tenim més titulars. Primera sessió del judici contra quatre policies nacionals acusats de provocar la pèrdua d'un ull a l'activista Roger Espanyol amb una pilota de goma. Sònia Kerr.
4: Els fets van passar durant el referèndum de l'1 d'octubre. Espanyol es mostra confiat en que el judici acabarà en condemna i reclama la fi de l'ús de pilotes de goma per part de la policia.
5: Nosaltres tenim tota la feina feta, tenim totes les proves que ens donen la raó. No entendríem una altra resolució que no fos la de culpabilitat i espero que aquesta resolució de culpabilitat serveixi perquè faci un pas endavant en la prohibició d'una vegada per totes d'aquestes maleïdes bales de goma.
0: Salvador Illa defensa el nou model de finançament autonòmic a Extremadura.
4: En el marc de la celebració de la Diada Nacional de Catalunya, Illa es reuneix aquest migdia amb la presidenta de la Junta d'Extremadura, Maria Guardiola, del PP, que s'hi oposa, l'anima a proposar un d'alternatiu.
0: Crida de la Fundació Pasqual Maragall a invertir en recerca sobre Alzheimer perquè s'està disparant la recerca.
4: Això obre la porta a medicaments més eficaços i cal preparar el sistema sanitari. Ho adverteix la presidenta de la Fundació, Cristina Maragall.
6: Necessitem recursos i necessitem un recolzament sòlid, coordinat de totes les administracions i de tota la societat. I per què necessitem aquests recursos? Perquè hem de fer front a un repte important. Estem parlant a Espanya de voltant d'un milió de persones afectades. Sabem que l'Alzheimer creixerà. Ho sabem avui dia i, per tant, hem de fer front a aquest repte.
0: En Cultura arrenca la 38a edició del Mercat de Música Viva de Vic, que porta 72 propostes artístiques a la capital d'Osona.
4: La xarxa és el mitjà oficial del mercat i aquest cap de setmana oferirà 7 concerts a les televisions locals i la plataforma La Xarxa Més. Entre ells, els de Mamaduixa, Queralt Lahoz, Ginestà o Quimi Portet.
0: En esports, el Barça vol recuperar el lideratge en solitari a la Lliga de Primera. Joan Barberà.
7: Els blaugranes reben el Racing a 2:15 de la nit al Camp Nou. Un partit més està pendent del temps perquè pot ploure amb intensitat.
0: El control de so Francesc Ávila, la redacció i coordinació Sònia Kerr. Passen gairebé 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Protecció Civil activa la fase d'alerta del Pla Inuncat per fortes pluges aquesta tarda, sobretot al vespre, nit i matinada. El focus de les tempestes, que poden ser torrencials, afectaran el litoral i prelitoral entre el Camp de Tarragona i el Barcelonès, també a la Catalunya central i les comarques interiors de Girona. Protecció Civil demana extremar les precaucions, limitar els desplaçaments i anar seguint l'evolució d'aquestes precipitacions que localment poden ser molt intenses. Esther Minguell, bon dia.
8: Bon dia. El Servei Meteorològic de Catalunya situa en un nivell 4 de 6 el grau de perill per intensitat i acumulació de pluja i preveu que se superin els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts. Protecció Civil no es planteja per ara l'enviament de missatges des d'alerta a la població, però no ho descarta si al llarg de la tarda se superen els llindars d'acumulació d'aigua o si hi ha inundacions. Això sí, demana

0: que és la situació que tenim ara per les pròximes hores, doncs tenen aquesta dificultat de la localització. Per això a vegades fem un avís d'una agrupació de comarques, que no vol dir que els xàfecs caiguin en tota i cada una de les comarques, sinó que en totes aquestes comarques hi ha la probabilitat local de que caiguin aquests aiguats forts.
1: Protecció Civil recomana reduir la mobilitat i diu que si cal desplaçar-se es faci per vies principals, s'evitin zones baixes, guals i cruïlles en rius i rieres.
2: Tornem a connectar amb el nostre home del temps, Lluís Mi Pérez, per conèixer el detall de la previsió i saber en quines zones hem de ser especialment curosos. Lluís Mi, bon dia de nou, què ens espera aquesta tarda?
3: Bon dia, Marta. Doncs pendents d'aquestes tempestes. De fet, a hores ara ja es comença a animar una mica l'atmosfera en forma d'aquests ruixats que, com molt bé apuntaven des del Servei Meteorològic de Catalunya, són extremadament locals, però alguns són molt intensos. Ja en tenim alguns que s'estan formant a l'àrea metropolitana, és sobretot cap al prelitoral dels dos Vallesos, per exemple, on tenim els primers ruixats. I, independentment, està entrant alguna tempesta pel Pirineu de Lleida i algun ruixadet entre l'Ebre i les comarques de Ponent. En aquest cas, a Lleida i Tarragona, al sud de Tarragona, ha de ploure poc les properes hores, però ja des d'ara mateix les tempestes aniran sovintejant localment amb moltes ganes al prelitoral barceloní, també a les comarques de la Catalunya central i les de Girona. Podem dir, Marta, que serà bàsicament l'àrea entre el Bages, Osona, Lluçanès, el sud del Berguedà, la comarca del Ripollès per una banda, i aquest vespre i nit entre el Penedès, inclòs el Baix Penedès, el Raf, l'Anoia, Baix Llobregat i els dos Vallesos, també el barcelonès, on esperem que plogui més. Molt probablement hi haurà inundacions i acumulacions d'aigua molt importants, especialment al riu Foix. Per tant, precaució, perquè la zona zero de l'aigua i de la tempesta serà aquest vespre aquella àrea del sud de Barcelona, sobretot.
2: Déu-n'hi-do, gràcies, Lluís Mi Pérez. En prenem nota, no?, de tot plegat, de totes les zones, on són poques, que poden tenir forts aiguats i inundacions de cara a aquesta tarda. I justament, reduir el risc d'inundacions i aprofitar al màxim l'aigua de la pluja és un dels reptes de les ciutats en plena crisi climàtica. A Barcelona es fa servir l'anomenat urbanisme climàtic, amb el qual l'any passat es va aconseguir retenir un volum equivalent a gairebé 150 piscines olímpiques. És aigua provinent de la pluja que no va acabar el clavegueram. Carina Bellbé, bon dia.
4: Bon dia. Per terres inundables, paviments permeables, pous d'infiltració, són alguns dels exemples dels anomenats sistemes urbans de drenatge sostenible, l'anomenat urbanisme climàtic. A Barcelona n'hi ha fins a un centenar d'exemples, amb una superfície equivalent a 15 illes de l'Eixample i amb els quals s'ha aconseguit salvar d'acabar el clavegueram fins a 370 milions de litres d'aigua de la pluja. Laia Bonet és la primera tinent d'alcalde de Barcelona.
5: Per lluitar contra les grans inundacions tenim efectivament les grans infraestructures, tenim els dipòsits pluvials, tenim els col·lectors, però també tenim a través d'aquest urbanisme climàtic, no?, amb aquestes transformacions en el verd de la ciutat, també tenim una altra solució per combatre el risc d'inundacions a les pluges intenses, però alhora també ens permet combatre les pujades de temperatura.
4: En els darrers 6 anys el consistori ha multiplicat per 3,5 la superfície d'aquest urbanisme climàtic i ha pressupostat 10 milions d'euros en manteniment pels propers 3 anys, el que suposa quadriplicar els recursos actuals.
6: Notícies en xarxa, edició migdia.
2: Primera sessió del judici a 4 policies nacionals acusats de provocar la pèrdua d'un ull a l'activista independentista Roger Español amb una pilota de goma. Els fets van passar durant el referèndum de l'1 d'octubre. El judici, que ha arrencat avui, és l'únic cas que envia la banqueta dels acusats a agents de la Policia Nacional vinculats amb episodis de violència policial aquell dia.
7: Roger Español es mostra convençut que disposa de totes les proves necessàries perquè el judici acabi amb una condemna dels agents i s'ha mostrat confiat que en el seu cas obrirà el camí a altres víctimes. També ha reclamat la fi de l'ús de pilotes de goma per part dels cossos de seguretat.
8: Nosaltres tenim tota la feina feta, tenim totes les proves que ens donen la raó. No entendríem una altra resolució que no fos la de culpabilitat i espero que aquesta resolució de culpabilitat serveixi per tota aquella gent que no va poder tenir ni reconeixement, ni justícia, ni reparació de l'1 d'octubre i també perquè faci un pas endavant en la prohibició d'una vegada per totes d'aquestes maleïdes bales de goma.
7: En la seva declaració davant l'Audiència de Barcelona, Español ha assegurat que no hi va haver cap risc per a la Policia Nacional quan el van disparar i que ho van fer com a represàlia perquè poc abans havia intentat impedir que un agent recuperés la porra. El judici continuarà demà. Español demana fins a 13 anys pels policies processats, mentre que la Fiscalia en demana l'absolució.
2: Obrim plana.

0: Política, passant 10 minuts de les dues. El president de la Generalitat, Salvador Illa, reuneix aquest migdia amb la presidenta de la Junta d'Extremadura, Maria Guardiola, del Partit Popular, i ho fa en el marc de la celebració de la Diada Nacional de Catalunya. Illa vol explicar a Guardiola que el nou model de finançament autonòmic beneficia tothom i anima els que s'hi oposen, com és el seu cas, que en proposin un d'alternatiu. Mon Carvajal, bon dia.
1: Bon dia. El president Salvador Illa està de viatge institucional de 2 dies a Extremadura. Diu que vol agrair i reforçar els vincles històrics i culturals que uneixen aquesta comunitat amb Catalunya. Ha visitat un monument a l'emigrant que hi ha al poble de La Zarza, a Badajoz, i ha comparegut amb l'alcalde. Illa ha defensat el nou model de finançament.
2: 21.000 milions d'euros de més que posa l'administració general de l'Estat al servei del conjunt de les comunitats autònomes de règim comú, no? I que són per millorar la sanitat, per millorar l'educació, per millorar les infraestructures, no? 21.000 milions d'euros addicionals que es posen al servei d'això, no? I a més, si m'ho permeten també, guanyarien credibilitat aquells que critiquen el model si fessin una proposta alternativa que fins a data d'avui no he vist.
1: Aquesta tarda Illa anirà a Mèrida per encapçalar l'acte institucional de la Diada que se celebrarà al Palau de Congressos. El fil conductor seran els extremenys que van emigrar a Catalunya als anys 60.
0: Anem ara fins a Madrid. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha acusat el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de voler cronificar el problema de Ceuta i de ser un patriota de pa sucat amb oli. D'altra banda, Junts ha acusat els socialistes d'empobrir la ciutadania i aplanar el camí a l'extrema dreta. Ha estat durant la sessió de control executiu que s'ha fet al Congrés dels Diputats, Mont.
1: Ha començat la sessió el cap dels populars, Alberto Núñez Feijóo, assegurant que Sánchez no vol expulsar els migrants.
3: Si Marruecos dice que está dispuesto a recibirlos, se lo dice de forma reiterada, y la ley europea habilita al retorno inmediato, ¿nos puede decir por qué sigue en Ceuta mes y medio después amargando la vida a 80.000 españoles y degradando la imagen de la nación?
1: El president Pedro Sánchez ha contestat que el Partit Popular vol cronificar el problema de Ceuta.
4: Ustedes ayer propusieron en el Parlamento Europeo suspender el acuerdo de asociación con Marruecos. Si ese es el país al que la mayor parte de los migrantes van a retornar porque no tienen derecho a la protección internacional, si esa es su propuesta, ustedes están intentando cronificar el problema o resolverlo, señor Feijóo.
1: De la seva banda, la diputada de Junts, Míriam Nogueras, ha dit que els salaris no permeten una vida digna i ha acusat els socialistes d'aplanar el pas a l'extrema dreta.
5: Són vostès una màquina de fabricar pobres i s'han convertit en l'autopista per on avança l'extrema dreta.
1: Pedro Sánchez ha dit que el govern ha executat 3.000 milions d'euros a Rodalies, que hi va aprovar atorgar-ne 2.000 per l'aeroport del Prat i que enguany s'han creat 116.000 llocs de treball nous a Catalunya.
0: La seguretat a Europa, la intel·ligència artificial i l'accés de menors a xarxes socials han centrat el discurs sobre l'estat de la Unió de la presidenta de la Comissió Europea. Ursula von der Leyen ha anunciat una aliança de seguretat amb el Regne Unit, Noruega i el Canadà per mirar de frenar Trump i Putin.
6: La líder de l'executiu comunitari ha advertit que la pau està en risc després dels atacs de Rússia amb drons contra la Unió Europea. També s'ha dirigit a la ciutadania espanyola en referència a l'entrada massiva d'emigrants a Ceuta del juliol i ha plantejat la creació d'un mecanisme de resposta europeu.
7: Ceuta és Espanya i Ceuta és Europa, i Europa us donarà suport. Però els esdeveniments d'aquest estiu demostren que cal fer evolucionar les eines que tenim, especialment per a situacions d'emergència. Europa necessita mitjans per protegir les seves fronteres en qualsevol moment, especialment en casos en què els moviments massius estan orquestrats i s'usen com a arma.
0: En relació a les xarxes socials, la presidenta comunitària ha plantejat la prohibició d'accés als menors de 13 anys i que fins als 15 només puguin tenir comptes limitats i supervisats pels pares.
6: Von der Leyen també ha demanat que no s'ignorin els avisos sobre els riscos de certs models d'intel·ligència artificial i aposta per una regulació global.
8: Notícies en xarxa.
0: La Fundació Pasqual Maragall fa una crida a les administracions a invertir en recerca sobre Alzheimer i a preparar el sistema sanitari per quan arribin medicaments més eficaços contra la malaltia. Els investigadors ressalten que s'ha disparat la velocitat del diagnòstic i també la troballa de fàrmacs per estadis primerencs d'aquesta malaltia neurodegenerativa i que, per tant, cal estar preparats. Dilluns vinent és el Dia Mundial de l'Alzheimer i es calcula que el 2% de la població pateix algun tipus de demència. Maite Polo, bon dia.
9: Bon dia. Al món hi ha 192 assajos científics en marxa per combatre l'Alzheimer. És un rècord que els responsables i especialistes de la Fundació Pasqual Maragall es miren amb esperança i demanen a totes les administracions públiques, catalanes i espanyoles, que es coordinin per al futur. La presidenta de la Fundació Pasqual Maragall és la filla de l'expresident de la Generalitat. És Cristina Maragall.
10: Necessitem recursos i necessitem un recolzament sòlid, coordinat de totes les administracions i de tota la societat. I per què necessitem aquests recursos? Perquè hem de fer front a un repte important. Estem parlant a Espanya del voltant d'un milió de persones afectades. Sabem que l'Alzheimer creixerà. Ho sabem avui en dia i, per tant, hem de fer front a aquest repte.
9: En els darrers 5 o 6 anys s'ha avançat molt en el diagnòstic de l'Alzheimer. A Catalunya, tots els hospitals de referència, segons Arcadi Navarro, el director de la Fundació, es fan analítiques que confirmen la malaltia en persones amb símptomes primerencs i, fins i tot, en alguns casos, abans de tenir símptomes.
0: Anem ara fins a Tarragona. Allà el Mercat Central ha recuperat la normalitat relativa aquest matí després de la tragèdia que va viure ahir al vespre quan un operari va morir i una altra vegada ferit crític per la inhalació de monòxid de carboni. Els paradistes han fet, això sí, un minut de silenci mentre que els Mossos investiguen l'accident. Tarragona Ràdio, Teresa Ortega.
11: El Mercat de Tarragona ha reobert aquest matí, tot i que hi havia consternació entre els periodistes que hi van haver de ser evacuats de manera urgent. Ho ha explicat la presidenta dels periodistes, Marta Lafuerza.
12: Estem consternats, estem tristos i, clar, i una tasca que és normal, diguéssim, i que hagi acabat d'aquesta manera, no?
11: Moltes parades no van tenir temps a recollir Mercè Miró de Cal Jan i Mònica Brull de Carnisseries Virgili.
13: I es van dir que marxéssim pel mercat, doncs que van anar baixant els toldos i sortim cap a fora al carrer.
14: Paradistes també, tots fora. Agafar el bolso i cap a fora.
11: El cap territorial de Guàrdia dels Bombers, Xavier Ferrer, explica que quan els efectius van arribar, van trobar les dues persones inconscients.
15: Estaven operant a la zona d'una arqueta on hi havia les aigües de desguàs, on ja es recullen les aigües de desguàs de tot l'edifici.
11: Els paradistes han guardat aquest migdia un minut de silenci. L'Ajuntament ha suspès el repartiment del pastís al braç de Santa Tecla, un acte de festa major organitzat per mercats.
0: A Lleida, els Mossos d'Esquadra investiga les circumstàncies de la baralla multitudinària que aquesta matinada ha acabat amb 8 persones ferides, 3 de les quals per arma blanca. Els fets han tingut lloc a la plaça dels Pagesos, on entre 12 i 15 persones s'han enfrontat amb armes blanques, katanes, matxets i pals. Ho avui Lleida Ràdio, Quim Gassó.
16: La baralla ha tingut lloc al voltant de les 6, quan la policia ha rebut un avís per un enfrontament entre un grup de persones a la plaça dels Pagesos que ha acabat desplaçant-se al turó de Gardeny. La regidora de Seguretat, Cristina Morón, ha assegurat que l'origen han estat unes desavinences personals i ha afegit que la investigació policial ja està en marxa per tal d'esclarir els fets.
17: Mossos d'Esquadra està fent la investigació, estan tots els ferits identificats i també tots els autors, però s'han escapolit i estan en recerca a veure si els troben. Intentaran doncs, també que els agredits posin aquestes denúncies. Però també vull deixar clar que aquesta baralla no té res a veure amb l'incident del Parc de les Vies.
16: Segons els Mossos, els participants duien armes blanques, matxets, katanes i pals. Dos dels implicats han estat traslladats a l'Hospital Arnau de Vilanova, on se'ls han hagut d'intervenir quirúrgicament a causa de les ferides que presentaven.
0: I repassem altres notícies destacades d'avui. Detingut un fisioterapeuta per fer tocaments a 3 clientes al Segrià.
6: Es tracta d'un jove de 30 anys i veí de Lleida, contra el qual pesen 3 denúncies de clientes que afirmen que durant uns massatges els hauria fet tocaments als pits i a la zona dels genitals. Els Mossos l'acusen de 3 presumptes delictes d'agressió sexual. La investigació policial segueix oberta per mirar d'aclarir si hi ha més casos similars.
0: 5 detinguts per 3 robatoris violents en 2 setmanes a una mateixa benzinera de Vilafranca del Penedès.
6: Es tracta de 4 homes i una dona d'entre 27 i 51 anys. Un dels homes, amb 24 antecedents policials, hauria participat en els 3 assalts. El modus operandi sempre era el mateix. Arribaven a la benzinera en cotxe, amenaçaven els treballadors amb un ganivet i fugien endur-se diners amb metàl·lics i altres productes. Les similituds dels 3 assalts i les imatges de les càmeres de seguretat van permetre als investigadors relacionar els 3 casos.
0: És moment per la cultura.
18: La Brisca, la Mona i el Mantide, la Gilda, nos basques de Can Vallès, la vida al final és un panellet que ha caulat calent.
0: Vic s'ha despertat aquest matí ja amb les piles ben carregades per donar el tret de sortida a 5 dies de música, indústria i noves oportunitats. I és que arrenca la 38a edició del Mercat de Música Viva de Vic, que enguany programa 72 propostes artístiques repartides arreu de la ciutat. La Xarxa, per cert, és el mitjà oficial del mercat i aquest cap de setmana oferirà 7 dels concerts a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més.
6: En concret, els de Dan Peralbó i el Comboi, Lia Cali, Mamaduixa, Queralt Lahoz, Ginestà, Bayuca i Quimi Portet.
0: El 9 FM, Ona Fàbrega.
19: Vic aquest matí donava el tret de sortida a la 38a edició del Mercat de Música Viva de Vic, que durant 5 dies convertirà la ciutat en un punt de trobada de la indústria musical. El mercat arriba enguany amb 72 propostes artístiques i per segon any consecutiu sota la direcció dels usonencs Jordi Casadesús, Rubén Pujol i Joan Rial. Des de primera hora del matí, l'Atlàntida ha reunit artistes i professionals del sector que han recollit les acreditacions i han començat a descobrir noves propostes i establir contactes. La primera jornada professional ha inclòs sessions de pitching, speed meetings i xerrades informatives. L'artista Carla González en fa èmfasi.
20: És una oportunitat guai perquè del novembre traiem disc, som artistes independents i estaríem buscant mànager, llavors sempre és una bona oportunitat aquí trobar-te amb molta gent i poder parlar i compartir el projecte.
19: I el tret de sortida musical l'ha donat Playground, el projecte personal del trompetista d'Estic Homes, Klaus Stroink, amb el primer concert exclusiu per als professionals acreditats. 5 dies per descobrir música, generar contactes i obrir noves oportunitats dins del sector musical.
0: Un apunt de cinema perquè La Bola Negra de Javier Calvo i Javier Ambrosi representarà Espanya als Oscars i optarà a la candidatura a millor pel·lícula internacional.
6: La Bola Negra s'ha imposat al Ser Querido de Rodrigo Sorogoyen i a Los Domingos de Lauda Ruiz de Azúa. Guanyadora del premi a la millor direcció a Cannes, La Bola Negra iniciarà el seu camí cap als premis de Hollywood amb les seves fases de selecció.
0: Un gran espectacle de drons a la platja celebrarà la participació de Xangai com a ciutat convidada a la Mercè. Serà un dels punts forts de la festa, juntament amb una proposta escènica de gran format de la Fura dels Baus i una commemoració de l'any Gaudí al Parc Güell amb dansa i música d'arrel. Té tots els detalls de la Festa Major de Barcelona amb David Navarro. Bon dia.
21: Bon dia. L'Espigó del Gas és el lloc escollit per l'espectacle El Fil Vermell de Barcelona a Xangai dijous 24. 750 drons de la companyia que va fer l'espectacle inaugural de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família convertiran el cel de la ciutat en el punt de trobada entre Orient i Occident. El mateix dia, però al moll de la fusta, la Fura dels Baus, juntament amb les creacions visuals d'Iceberg i la música electrònica de Satori, presentarà, com ha explicat la cap del Departament de Festes de l'ICUP, Anna Lleó, l'espectacle Emergency Exit.
22: És aquest missatge que té a veure amb aquest món en transformació, amb el col·lapse marcat per aquesta clara reflexió mediambiental, amb aquest eslògan, si voleu, amb aquest push que anomenen Peace on Earth o Peace with Earth.
21: També el dia de la Mercè, el Parc Güell acollirà l'espectacle de Costumari a la plaça de la Natura. Per commemorar l'any Gaudí i el centenari del parc, la companyia L'Esbord reunirà una cinquantena d'artistes en escena amb la participació de dansaires dels esbarts barcelonins i de l'Orquestra de Músiques d'Arrel.
0: I arriben els esports. Ens porta Joan Barberà. Bon dia, Joan. El Barça vol recuperar el lideratge en solitari a la Lliga de Primera.
23: Bon dia, Marta. Els blaugrana reben el Racing de Santander a 9:45 de la nit al Camp Nou. Un partit més, pendents del temps, perquè pot ploure amb intensitat. Els blaugranes tenen 15 punts, els mateixos que el Real Madrid, que hi va guanyar el Camp de l'Elx per 3-2, amb un gol en el temps afegit. Escoltem el tècnic del Barça, Hansi Flick, que té clar que avui juguen contra un equip a tenir en compte.
24: We want to win every game, so this is the focus, and we want to...
25: Volem guanyar cada partit, aquest és l'objectiu, volem guanyar el següent partit. No pensem en altres coses, només pensem en demà, perquè tenim un duel molt important a casa contra un rival que ho està fent molt bé.
24: So they are doing really good. It's not an easy game.
25: No serà fàcil i necessitem a tothom concentrat per mostrar que som el millor equip.
24: Showing that we are the better team.
23: I ahir l'Espanyol va perdre contra el Rayo Vallecano per 2-1. Els blanquiblaus van jugar una primera part per oblidar. L'entrenador espanyolista Manolo González estava enfadat amb la situació i amb el com va jugar el primer equip en el temps.
26: La segona part de l'equip ha sigut molt bona, lògicament, però clar, al final dona igual que juguis, quan tu perds cada pilota que toques, regales el primer gol. I torno a dir, jo soc conscient de que no ha sortit bé, i ja està clar, però clar, no hem fet res bé a la primera part i això són 11 jugadors, no? La part de l'entrenador està clar.
23: I avui a la Copa Federació, el Terrassa, l'únic equip català que continua en aquesta competició, juga contra el Binèfar. La prèvia amb el company de la Ràdio Municipal de Terrassa, Miqui Romagosa.
1: El Terrassa Futbol Club afronta aquesta tarda el partit de vuitens de final davant el Binèfar. I és que el Terrassa està a dues eliminatòries de poder disputar la Copa del Rei. I n'és conscient el tècnic Oriol Alsina, que ha convocat a tota la plantilla per afrontar aquest partit. Escoltem a Jaime Barrero, jugador del Terrassa Futbol Club.
2: Sí, la verdad que es un inicio de temporada muy ajetreado en cuatro partidos, pero bueno, para eso tenemos la plantilla que tenemos. Tenemos una plantilla muy larga, una plantilla en la que todos los jugadores son de muchísimo nivel y pues bueno, el míster puede hacer rotaciones perfectamente y el nivel no baja, ¿no? Creo que también eso viene bien para que todo el mundo esté enchufado, porque al final, a lo largo de la temporada vamos a necesitar de todos si queremos pelear por estar en lo alto.
1: Recordem que el Terrassa encara no ha encaixat cap gol en els tres partits oficials que ha disputat. El maig començarà a dos quarts de vuit de la tarda a l'Estadi Olímpic de Terrassa.
23: Gràcies, Miqui Romagosa. Des de la Ràdio Municipal de Terrassa, avui s'han presentat a Rubí les Lligues Nacionals de Waterpolo. La masculina comença aquest proper cap de setmana, la femenina ja el següent. I avui juga el CAC 7 Granollers, partit de la divisió d'honor femenina d'handbol, tercera jornada contra el Morvedre. Serà a dos quarts de nou del vespre. Un partit que podeu seguir en directe a Vallès Oriental Televisió i a la plataforma La Xarxa Més.
0: Gràcies, Joan Barberà. És l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran ja dos quarts de 3. Nosaltres hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més notícies. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: Nutrició amb Laura Crosas.
3: Alimentació pre i postentrenament. Per aconseguir els objectius que et proposis amb l'esport, no només dependrà del resultat dels entrenaments realitzats. Per aquest motiu, és molt important que també dediquis temps a seure amb bons descans, alimentació prèvia, durant i postentrenaments i proves, i tenir benestar emocional. Si vols aconseguir resultats més efectius, cal que adaptis l'alimentació a les freqüències d'entrenaments i intensitats d'aquests. No només has de fixar-te amb les ingestes just abans o després d'entrenar, sinó amb tots els àpats previs durant la setmana. Per tant, no faràs la mateixa ingesta abans de sortir a passejar o fer una sessió suau de gimnàs a casa que d'una sessió de crossfit o un partit de futbol. En general, un bon preentrenament ha de ser de fàcil digestió. És a dir, quan s'inicia l'activitat, el menjar no hauria de ser a l'estómac per evitar sensacions desagradables, regurgitacions o baix rendiment perquè els nutrients encara no han passat a la sang. La millor textura per a aquestes tomes és la líquida o semilíquida, o si són sòlides que es masteguin ràpid com el pa blanc. A més, serà baix en greixos, proteïna i fibra per assegurar un buidament gàstric ràpid. Per tant, un preentrenament estarà compost principalment per hidrats de carboni per omplir el glucogen muscular i beure aigua per sortir amb uns nivells òptims d'hidratació. Opcionalment, si és un entrenament previ a les 4 de la tarda, es pot aportar cafeïna per la seva evidència amb la millora del rendiment. Per un postentrenament, l'objectiu és evitar tallar el catabolisme muscular i ajudar a recuperar el dany del teixit muscular que produeix l'entrenament. Es recomana fer aquesta toma no més tard entre que s'acaba l'entrenament i les 3 hores posteriors. Estarà compost per hidrats de carboni, proteïnes i aigua. Per exemple, si faràs un entrenament de cardio suau o vols reduir el greix corporal, un bon preentrenament d'entre àpats principals pot ser un batut casolà amb llet, cacau pur i farina o flocs de civada, o bé un sàndwich de gall dindi i formatge d'untar baix en greix, i com a postentrenament, un iogurt amb fruita i cacau pur o una torrada integral amb truita. Si vols millorar el teu rendiment esportiu, perdre greix, recuperar-te per seguir entrenant o guanyar massa muscular, és essencial que dissenyis un pla específic alimentari enfocat a la teva rutina d'esport per assolir els teus objectius.
0: La xarxa de comunicació local.
4: Bon dia, són 2:45.
2: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
4: Nova alerta de protecció civil per risc de pluges torrencials a partir d'aquesta tarda, que s'allargaran al vespre i la nit. S'alerta de xàfecs forts molt localitzats, especialment al litoral i prelitoral, entre el Camp de Tarragona i el Barcelonès, però també a l'interior de les comarques de Girona i la Catalunya central. Per això Protecció Civil demana la màxima prudència en els desplaçaments, ja que la pluja pot sorprendre en qualsevol moment. Joan Ramon Cabello, subdirector de Protecció Civil, posa alguns exemples.
5: La sortida de la feina quan s'acaba l'horari laboral, o situacions com ara, per exemple, el partit del Barça d'aquest vespre, doncs també estar atents a les prediccions, a extremar les precaucions.
4: Volem conèixer el detall de la previsió de cara a les properes hores. Luismi Pérez, bon dia.
6: Bon dia. L'atmosfera s'enrevessa al llarg de les properes hores. En aquests moments hi ha alguns primers ruixats intensos, però són bastant locals, tot sigui dit. Estan caient cap al Pirineu de Lleida, al voltant de l'Ebre, especialment a la comarca del Baix Ebre, i algun primer ruixat comença a treure el nas també al voltant del Gironès. Compte perquè immediatament, i sobretot ja aquesta tarda i aquest vespre, tempestes fortes, les més destacables a la Catalunya central, al Prepirineu de Girona, i compta aquest vespre i nit entre el Camp de Tarragona i l'àrea de Barcelona. Molt possiblement alguns aiguats i inundacions.
4: En estarem pendents, gràcies Lluís. Mi és dimecres 16 de setembre de 2026 i tenim més titulars. Engega el judici a quatre policies nacionals pel tret en pilota de goma que va fer perdre un ull a l'activista Roger Espanyol. Sori Anquer.
7: Els fets van passar durant el referèndum de l'1 d'octubre. Espanyol es mostra confiat en que el judici acabarà en condemna i reclama la fi de l'ús de pilotes de goma per part de la policia.
8: Nosaltres tenim tota la feina feta, tenim totes les proves que ens donen la raó. No entendríem una altra resolució que no fos la de culpabilitat i espero que aquesta resolució de culpabilitat serveixi perquè faci un pas endavant en la prohibició d'una vegada per totes d'aquestes maleïdes bales de goma.
4: Salvador Illa defensa el nou model de finançament autonòmic a Extremadura.
7: En el marc de la celebració de la Diada Nacional de Catalunya, Illa es reuneix aquest migdia amb la presidenta de la Junta d'Extremadura, Maria Guardiola, del PP, que s'oposa al nou model. L'anima a proposar-ne un d'alternatiu.
4: Crida de la Fundació Pasqual Maragall a invertir en recerca sobre Alzheimer perquè s'estan accelerant els resultats.
7: I això obre la porta a medicaments més eficaços i cal preparar el sistema sanitari. Ho adverteix la presidenta de la Fundació, Cristina Maragall.
9: Necessitem recursos i necessitem un recolzament sòlid, coordinat de totes les administracions i de tota la societat. I per què necessitem aquests recursos? Perquè hem de fer front a un repte important. Estem parlant a Espanya de voltant d'un milió de persones afectades. Sabem que l'Alzheimer creixerà. Ho sabem avui en dia i, per tant, hem de fer front a aquest repte.
4: En Cultura arrenca la 38a edició del Mercat de Música Viva de Vic, que porta 72 propostes artístiques a la capital d'Osona.
7: La xarxa és el mitjà oficial del mercat i aquest cap de setmana oferirà 7 dels concerts a les televisions locals i la plataforma La Xarxa Més. Entre ells els de Mamaduixa, Queralt Lahoz, Ginestà o Quimi Portet.
4: Als esports, el Barça vol recuperar el lideratge en solitari de la Lliga de Primera. Joan Barberà.
10: Els blaugranes reben el Racing a 9:45 de la nit al Nou Camp Nou. Un partit més està pendent del temps perquè pot ploure amb intensitat.
4: Al control de so, Francesc Ávila i Rubén Arcos. A la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen gairebé 4 minuts a 2:45.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
4: Protecció Civil activa la fase d'alerta de l'Inuncat per fortes pluges aquesta tarda, especialment intenses al vespre, la nit i la matinada. El focus de les tempestes, que poden ser torrencials, afectaran el litoral i prelitoral entre el Camp de Tarragona i el Barcelonès, també la Catalunya Central i les comarques interiors de Girona. Protecció Civil, per tot plegat, demana extremar les precaucions, limitar els desplaçaments i anar seguint l'evolució d'aquestes precipitacions, que localment poden ser molt intenses. Esther Minguell, bon dia.
11: Bon dia. El Servei Meteorològic de Catalunya situa en un nivell 4 de 6 el grau de perill per intensitat i acumulació de pluja i preveu que se superin els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts. Protecció Civil no es planteja per ara l'enviament de missatges des d'alerta a la població, però no ho descarta si al llarg de la tarda se superen els llindars d'acumulació d'aigua o si hi ha inundacions. Això sí, demana precaució, sobretot al vespre. Joan Ramon Cabello és el subdirector de Prevenció de Protecció Civil.
5: Qüestions, doncs, típiques de més mobilitat, com per exemple la sortida de la feina quan s'acaba l'horari laboral, o situacions com ara, per exemple, el partit del Barça d'aquest vespre, doncs estar atents a les prediccions, a extremar les precaucions. Ja la gent normalment ja va amb força temps, doncs a afegir una miqueta més de temps extra i anar preparats perquè podria ser que ens sorprengués un xàfec important.
11: El Servei Meteorològic de Catalunya recomana estar pendents minut a minut de l'evolució de les tempestes perquè localment poden ser molt fortes i és difícil preveure el lloc exacte on cauran. Ho explica Santi Segalà, cap de l'àrea de predicció del Meteocat.
12: Xàfecs i tempestes locals, que és la situació que tenim ara per les pròximes hores, doncs tenen aquesta dificultat de la localització. Per això a vegades fem un avís d'una agrupació de comarques, que no vol dir que els xàfecs caiguin en tota i cada una de les comarques, sinó que en totes aquestes comarques hi ha la probabilitat local de que caiguin aquests aiguats forts.
11: Protecció Civil recomana reduir la mobilitat i diu que si cal desplaçar-se es faci per vies principals, s'evitin zones baixes, guals i cruïlles en rius i rieres.
4: En aquest punt, doncs, tornem a connectar amb el nostre home del temps, amb Lluís Mi Pérez, per conèixer el detall de la previsió i també saber en quines zones hem de ser especialment curosos. Bon dia de nou, Lluís Mi, què ens espera aquesta tarda?
6: Bon dia. Tempestes que van a més i que en algun cas acabaran sent bastant aparatoses. Podem dir que gran part de les comarques de l'Ebre i també de Lleida, aquí la pluja ha de ser molt escassa. De fet, hi haurà molts indrets en els quals simplement s'acabarà banyant el terra, quatre gotes i poca cosa més. Però, en canvi, ja les tempestes aniran a més i d'una forma molt més extensa al llarg de la tarda a les comarques de la Catalunya Central, de Barcelona i també de Girona, on esperem que caigui més aigua. A més, amb calamar-se probablement i amb ventades locals, és entre el Bages, el sud del Berguedà, el Ripollès, Osona, el Lluçanès, el Moianès i també a l'àrea de Barcelona. I atenció amb alguna de les tempestes que també arribarà fins al Gironès, a l'interior de la Selva o al sud de la Garrotxa. Aquesta propera vesprada i nit, sens dubte que haurem d'estar molt a l'aguait al curs del riu Anoia i també del Foix. Aquí, molta aigua en poca estona i és probable fins i tot que es formi algun tornado sobre el mar.
4: Gràcies, Lluís. Estarem pendents de tot plegat, molts fronts a tenir en compte. I justament reduir el risc d'inundacions, aprofitant al màxim l'aigua de la pluja, és un dels reptes de les ciutats en plena crisi climàtica. I per això a Barcelona es fa servir l'anomenat urbanisme climàtic, amb el qual l'any passat es va aconseguir retenir un volum equivalent a gairebé 150 piscines olímpiques. És aigua provinent de la pluja que no va acabar el clavegueram. Carina Bellver, bon dia.
13: Bon dia. Per terres inundables, paviments permeables, pous d'infiltració, són alguns dels exemples dels anomenats sistemes urbans de drenatge sostenible, l'anomenat urbanisme climàtic. A Barcelona n'hi ha fins a un centenar d'exemples, amb una superfície equivalent a 15 illes de l'Eixample, i amb els quals s'ha aconseguit salvar d'acabar el clavegueram fins a 370 milions de litres d'aigua de la pluja. Laia Bonet és la primera tinent d'alcalde de Barcelona.
14: Per lluitar contra les grans inundacions tenim efectivament les grans infraestructures, tenim els dipòsits pluvials, tenim els col·lectors, però també tenim a través d'aquest urbanisme climàtic, no?, amb aquestes transformacions en el verd de la ciutat, també tenim una altra solució per combatre el risc d'inundacions a les pluges intenses, però alhora també ens permet combatre les pujades de temperatura.
13: En els darrers 6 anys el consistori ha multiplicat per 3,5 la superfície d'aquest urbanisme climàtic i ha pressupostat 10 milions d'euros en manteniment pels propers 3 anys, el que suposa quadruplicar els recursos actuals.
4: Primera sessió del judici a quatre policies nacionals acusats de provocar la pèrdua d'un ull a l'activista independentista Roger Espanyol amb una pilota de goma. Els fets van passar durant el referèndum de l'1 d'octubre. El judici ha arrencat avui i és l'únic cas que envia la banqueta dels acusats agents de la Policia Nacional vinculats amb episodis de violència policial aquell dia.
7: Roger Espanyol es mostra convençut que disposa de totes les proves necessàries perquè el judici acabi amb una condemna dels agents i també s'ha mostrat confiat que el seu cas obrirà el camí a altres víctimes. També ha reclamat la fi de l'ús de les pilotes de goma per part dels cossos de seguretat.
8: Nosaltres tenim tota la feina feta, tenim totes les proves que ens donen la raó. No entendríem una altra resolució que no fos la de culpabilitat i espero que aquesta resolució de culpabilitat serveixi per tota aquella gent que no va poder tenir ni reconeixement, ni justícia, ni reparació de l'1 d'octubre i també perquè faci un pas endavant en la prohibició d'una vegada per totes d'aquestes maleïdes bales de goma.
7: En la seva declaració davant l'Audiència de Barcelona, Espanyol ha assegurat que no hi havia cap risc per a la Policia Nacional quan el van disparar i que ho van fer com a represàlia perquè poc abans havia intentat impedir que un agent recuperés la porra. El judici continuarà demà. Espanyol demana fins a 13 anys pels policies processats, mentre que la Fiscalia en demana l'absolució.
4: 20 minuts i seran les 3, obrint plana política. El president de la Generalitat, Salvador Illa, reuneix aquest migdia amb la presidenta de la Junta d'Extremadura, Maria Guardiola, que és del Partit Popular, i ho fa en el marc de la celebració de la Diada Nacional de Catalunya. Illa vol explicar-li que el nou model de finançament autonòmic beneficia a tothom i anima els que s'hi oposen, com és el cas de Guardiola, que en proposin un d'alternatiu. Mont Carvajal, bon dia.
15: Bon dia. El president Salvador Illa està de viatge institucional de 2 dies a Extremadura. Diu que vol agrair i reforçar els vincles històrics i culturals que uneixen aquesta comunitat amb Catalunya. Ha visitat un monument a l'emigrant que hi ha al poble de La Zarza, a Badajoz, i ha comparegut amb l'alcalde. Illa ha defensat el nou model de finançament.
16: 21.000 milions d'euros de més que posa l'administració general de l'Estat al servei del conjunt de les comunitats autònomes de règim comú, no? I que són per millorar la sanitat, per millorar l'educació, per millorar les infraestructures, no? 21.000 milions d'euros addicionals que es posen al servei d'això, no? I a més, si m'ho permeten també, guanyarien credibilitat aquells que critiquen el model si fessin una proposta alternativa que fins a data d'avui no he vist.
15: Aquesta tarda Illa anirà a Mèrida per encapçalar l'acte institucional de la Diada que se celebrarà al Palau de Congressos. El fil conductor seran els extremenys que van emigrar a Catalunya als anys 60.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
4: La Fundació Pasqual Maragall fa una crida a les administracions perquè inverteixin en recerca sobre l'Alzheimer i també preparin el sistema sanitari per quan arribin medicaments més eficaços contra la malaltia. Els investigadors ressalten que s'ha disparat la velocitat del diagnòstic i la troballa de fàrmacs per estadis primerencs. Dilluns vinent és el Dia Mundial de l'Alzheimer i es calcula que el 2% de la població pateix algun tipus de demència. Maite Polo, bon dia.
17: Bon dia. Al món hi ha 192 assajos científics en marxa per combatre l'Alzheimer. És un rècord que els responsables i especialistes de la Fundació Pasqual Maragall es miren amb esperança i demanen a totes les administracions públiques, catalanes i espanyoles, que es coordinin per al futur. La presidenta de la Fundació Pasqual Maragall és la filla de l'expresident de la Generalitat. És Cristina Maragall.
9: Necessitem recursos i necessitem un recolzament sòlid, coordinat de totes les administracions i de tota la societat. I per què necessitem aquests recursos? Perquè hem de fer front a un repte important. Estem parlant a Espanya de voltant d'un milió de persones afectades. Sabem que l'Alzheimer creixerà. Ho sabem avui dia i, per tant, hem de fer front a aquest repte.
17: En els darrers 5 o 6 anys s'ha avançat molt en el diagnòstic de l'Alzheimer. A Catalunya, tots els hospitals de referència, segons Arcadi Navarro, el director de la Fundació, es fan analítiques que confirmen la malaltia en persones amb símptomes primerencs i fins i tot, en alguns casos, abans de tenir símptomes.
4: No deixem la salut i atenció a aquesta iniciativa pensada com a visites culturals que millorin el benestar emocional. És l'objectiu del projecte que estan tirant endavant els centres d'atenció primària i els museus de la comarca del Baix Empordà. A través d'audioguies sensorials, cada museu convida els pacients a fer els recorreguts posant-hi els 5 sentits. Ràdio Palafrugell, Ferran Castelló.
18: Les àrees bàsiques de salut podran recomanar visites als museus com una activitat més per cuidar la salut emocional. Carme Andreu, coordinadora de recerca i innovació de serveis de salut integrats del Baix Empordà.
19: No ens sonava que s'hagués subvencionat ningú projecte així que implicava una col·laboració entre la salut, no?, i entre un altre departament, un altre estament, en aquest cas la cultura.
18: Eva Martínez, referent de benestar emocional de l'ABS de Sant Feliu de Guíxols.
20: Que el que busquem és que tota aquella persona que se sent en un moment de malestar o que simplement necessita un moment d'introspecció, de connexió, pugui fer-ho en un espai d'un museu, que és un recurs de tots.
18: Hi participen el Museu d'Arqueologia d'Ullestret, el Museu de la Pesca de Palamós, el Museu del Suro de Catalunya a Palafrugell, el Museu de la Mediterrània de Torroella de Montgrí, el Terracota Museu de la Bisbal d'Empordà i el Museu d'Història de Sant Feliu de Guíxols.
4: I atenció a aquesta informació que ens acaba d'arribar. Els Mossos d'Esquadra han detingut un altre entrenador del Club Joventut de Badalona. Es tracta d'un home de 35 anys al qual la policia li atribueix un delicte contra la llibertat sexual amb víctimes menors d'edat.
7: L'arrest es va produir ahir i, segons sembla, l'home hauria assetjat un menor. La detenció coincideix en el temps amb l'arrest d'un altre entrenador del mateix club esportiu i alhora mestre del Col·legi Badalonès per assetjament sexual a menors. Fonts coneixedores dels dos casos precisen que no estan vinculats entre si més enllà de la coincidència que els arrestats treballen al mateix club.
4: Gairebé 3:45, l'antiga estació d'autobusos de Lleida es convertirà en un nou equipament esportiu que comptarà amb una inversió de 6 milions d'euros. La proposta preveu una piscina de 25 metres, un gimnàs, una pista esportiva, així com espais per a entitats i un bosc urbà. UAU Lleida Ràdio, Carla Serrano.
21: La proposta guanyadora, a càrrec dels arquitectes Aleix González i Manuel González, planteja combinar l'edifici actual amb una nova construcció i crear espais oberts i zones verdes que connectin l'equipament amb el seu entorn. En aquest sentit, Laura Fortuny, cap del Servei d'Urbanisme de l'Ajuntament de Lleida, ha explicat com seran aquests espais. Escoltem.
22: Una construcció d'una piscina i una construcció d'un element esportiu en una planta primera per tal de garantir aquesta connectivitat d'aquests usos principals en un espai central dintre del que és la illa de la Mansana. Aquest element central, que seria la nova construcció, a més, complementat amb la possibilitat de l'obertura d'uns elements, d'uns carrers, d'uns espais verds que connectarien aquest edifici existent amb l'edifici de nova construcció.
21: En paral·lel, el nou equipament esportiu comptarà amb 200 noves places d'aparcament a l'Avinguda Brundel. Amb tot, des de l'Ajuntament han advertit que el projecte executiu no compta amb un calendari establert, però preveuen que a finals de 2027 l'espai continuarà en obres.
4: I atenció a aquesta iniciativa pionera al Baix Penedès per evitar el malbaratament alimentari. Les escoles de Santa Oliva i Bellvei congelaran el menjar sobrant en carmanyoles per donar-lo a famílies vulnerables a través d'entitats com Càritas o Creu Roja. És una prova pilot que es vol ampliar a tots els municipis de la comarca. Ràdio El Vendrell, Marc Guitart.
0: Santa Oliva i Bellvei són els dos primers municipis que han impulsat aquest nou servei, amb el qual es vol donar una segona oportunitat als aliments cuinats que no s'han arribat a servir. La intenció és reduir les elevades xifres de malbaratament alimentari que hi ha als menjadors escolars, ja que es calcula que diàriament es llencen entre 10 i 15 quilos de menjar a cada centre escolar. El funcionament del programa l'explica Alba Capmany, responsable de l'empresa Setitria, que gestiona el servei de menjador escolar a Santa Oliva.
1: Diàriament, doncs, en acabar el servei, la cuinera congelarà, val? I setmanalment, des de l'Ajuntament, val? Es passarà a recollir. Hi ha un arcó específic només per aquest projecte. Val? Llavors, setmanalment, l'Ajuntament serà encarregat de recollir totes aquestes carmanyoles i ja fer la distribució segons ells tinguin organitzat.
0: Els aliments es distribuiran a famílies en situació de vulnerabilitat, en el cas de Santa Oliva, i a usuaris de Càritas, en el cas de Bellvei. El servei s'avaluarà en aquests primers mesos amb la intenció d'anar-lo desplegant progressivament a tota la comarca.
4: Aquest matí s'ha celebrat a l'Auditori de Girona el primer fòrum de municipis organitzat pel Diari de Girona i Premsa Ibèrica. Durant la jornada s'han pogut escoltar diverses taules rodones amb personalitats importants de la província.
7: I entre els temes destacats s'ha parlat d'habitatge, sensellarisme, pla de barris, infraestructures, mobilitat i seguretat.
4: Televisió de Girona, Marc Guibas.
3: L'Auditori ha obert les seves portes al primer fòrum de municipis de la ciutat de Girona, un espai creat per debatre sobre els temes importants de la província, precisament amb aquells que prenen les decisions al territori gironí. En aquest sentit, una de les dificultats principals que viuen els ciutadans avui dia és l'habitatge, i l'alcalde de Girona, Lluc Salellas, n'ha volgut expressar la seva opinió.
23: Sens dubte, avui el principal problema que afronten les ciutats, i com veiem la ciutat, una ciutat com Girona, una capital com Girona, que a més té una força d'atracció, diguéssim, innata, natural, i que a més hem anat treballant al llarg dels anys, és l'habitatge. I sobretot perquè implica, o acaba derivant, en allò que és central en la vida de qualsevol persona, que és el cost de la nostra vida. I la realitat és que en els últims 20 anys, independentment de qui hi hagi governat a l'Estat, el que ens hem trobat és que el preu de l'habitatge ha anat pujant moltíssim.
3: Així doncs, el Fòrum de Municipis tanca la seva primera edició després de tractar les possibles solucions a les problemàtiques que dificulten el dia a dia de les persones.
4: I és moment per la cultura.

0: que avui arriba molt musical perquè Vic ja s'ha despertat aquest matí amb les files ben carregades per donar el tret de sortida a 5 dies de música, indústria i noves oportunitats. Arrenca la 38a edició del Mercat de Música Viva de Vic, que enguany programa 72 propostes artístiques repartides arreu de la ciutat. La xarxa, per cert, és el mitjà oficial del mercat i aquest cap de setmana oferirà 7 dels concerts a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més.
1: En concret, els de Dan Peralbo i el Comboi, Lia Kali, Mamaduxa, Keral Laoz, Ginestà, Bayuca i Quimi Portet.
0: El nou FM, Ona Fàbrega.

0: Seguim en cultura i en concret en cinema. La bola negra de Javier Calvo i Javier Ambrosi representarà Espanya als Oscars i optarà la candidatura a millor pel·lícula internacional.
1: La bola negra s'ha imposat al Ser Querido de Rodrigo Sorogoyen i a Los Domingos de Lauda Ruiz de Azúa. Guanyadora del premi a la millor direcció a Cannes, la bola negra iniciarà el seu camí cap als premis de Hollywood amb les seves fases de selecció.
0: Ens situem ara a Barcelona. Un gran espectacle de drons a la platja celebrarà la participació de Xangai com a ciutat convidada a la Mercè. Serà un dels punts forts de la festa, juntament amb una proposta escènica de gran format de la Fura dels Baus i una commemoració de l'any Gaudí al Parc Güell, amb dansa i música d'arrel. David Navarro, bon dia.

I el Museu del Barroc de Catalunya estrena una exposició sobre els lligams de l'art recent amb aquest moviment cultural dels segles XVII i XVIII. Es diu Persistències efímeres i reflexiona sobre el llegat del barroc a través d'obres d'artistes catalans com Salvador Dalí, Joan Brossa o Jaume Plensa. Ràdio Sallent, Ona Pardo.

0: I és moment per la informació esportiva. Ens porta Joan Barberà. Bon dia, Joan. El Barça vol recuperar lideratge en solitari a la Lliga de Primera.
1: Bon dia, Marta. Els blaugrana reben el Racing de Santander a 2:15 de la nit al Camp Nou. Un partit més està pendent del temps perquè pot ploure amb intensitat. Els blaugranes tenen 15 punts, els mateixos que el Real Madrid, que ahir va guanyar al Camp de l'Elx per 3-2 amb un gol en el temps afegit. Escoltem el tècnic del Barça, Hansi Flick, que té clar que avui juguen contra un equip a tenir en compte.
2: We want to win every game, so this is the focus, and we want to...
3: Volem guanyar cada partit, aquest és l'objectiu, volem guanyar el següent partit. No pensem en altres coses, només pensem en demà, perquè tenim un duel molt important a casa contra un rival que ho està fent molt bé.
2: They are doing really good. It's not an easy game.
3: No serà fàcil i necessitem a tothom concentrat per mostrar que som el millor equip.
2: Showing that we are the better team.
1: I ahir l'Espanyol va perdre contra el Rayo Vallecano per 2-1. Els blanquiblaus van jugar una primera part per oblidar l'entrenador espanyolista. Manolo González estava enfadat amb la situació i el joc de l'equip al primer temps.
4: La segona part de l'equip ha sigut molt bona, lògicament, però clar, al final dona igual que juguis, i quan tu perds cada pilota que toques, regales el primer gol. I torno a dir, jo sóc conscient de que no ha sortit bé i ja està clar, però clar, no hem fet res bé a la primera part i això són 11 jugadors, no? A part de l'entrenador, està clar.
1: I avui a la Copa Federació, el Terrassa, l'únic equip català que continua en aquesta competició, juga contra el Binèfar, la prèvia amb el company de la Ràdio Municipal de Terrassa, Miqui Romagosa.
5: El Terrassa Futbol Club afronta aquesta tarda el partit de vuitens de final davant el Binèfar. I és que el Terrassa està a dues eliminatòries de poder disputar la Copa del Rei. I n'és conscient el tècnic Oriol Alsina, que ha convocat a tota la plantilla per afrontar aquest partit. Escoltem a Jaime Barrero, jugador del Terrassa Futbol Club.
6: Sí, la verdad que es un inicio de temporada muy ajetreado en cuatro partidos, pero bueno, para eso tenemos la plantilla que tenemos. Tenemos una plantilla muy larga, una plantilla en la que todos los jugadores son de muchísimo nivel y pues bueno, el míster puede hacer rotaciones perfectamente y el nivel no baja, ¿no? Creo que también eso viene bien para que todo el mundo esté enchufado, porque al final a lo largo de la temporada vamos a necesitar de todos si queremos pelear por estar en lo alto.
5: Doncs recordem que el Terrassa encara no ha encaixat cap gol en els tres partits oficials que ha disputat. El maig començarà a 8:15 de la tarda a l'Estadi Olímpic de Terrassa.
1: Gràcies, Miqui Romagosa, des de la Ràdio Municipal de Terrassa. Avui s'han presentat a Rubí les lligues nacionals de waterpolo. La masculina comença aquest proper cap de setmana, la femenina la següent. I avui juga el CAC 7 Granollers, partit de la tercera jornada de la divisió d'honor femenina d'handbol contra el Morvedre. Un partit a 8:45 del vespre que es podrà seguir en directe a BOTV i també a la plataforma La Xarxa Més.
0: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran les 3 de la tarda. Nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Que passeu bona tarda. Thank you.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Puja la música i queda't a Ràdio Sant Boi.

0: Agenda Carret, expliquem tot el que passa a Sant Boi.
1: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport de casa nostra.
2: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
3: De la ciutat cooperativa.
4: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret, bon dia.
5: Hola, bon dia.
1: Amb ritme, proximitat i bon humor.
0: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Gent de Carret. El món des d'una mica.

0: Born to be bad. Viernes de 9 a 10 de la noche tienes una cita con el blues y el rock and roll de la mano del Nervous. El mejor blues y rock and roll en Radio San Boy.
1: Hi, this is George Thorogood and you're listening to Born to be Bad with Nervous.
2: Més de 45 anys amb tu.
3: Ràdio Sant Boi, local i en català.

0: across your street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Els caps de setmana tens una cita amb l'esport.
2: De la Ciutat Cooperativa.
3: L'estadi Valdiri Aleu celebrant aquesta grandíssima victòria.
1: Dissabtes a les 6 i diumenges a les 12, vibra amb l'esport de la nostra ciutat. Sant Boi en joc, l'esport de casa, a casa teva.

Segueix-nos a les xarxes socials. Ens trobareu com a @radiosantboi.

0: Bona tarda, són les 5. Moment de repassar les informacions més destacades d'aquest dimecres 16 de setembre, però per començar fem un cop d'ull a les carreteres, equip viari.
1: A la C-17 apareix al Vallès en sentit sud, la B-20 la Pota Nord entre Santa Coloma de Gramenet i el Nus de la Trinitat, les dues rondes de Barcelona en sentit Besòs, i es manté tallada la C-14 a Ribera d'Urgellet a causa d'un accident.
0: Roger Espanyol, l'home que va perdre un ull per l'impacte d'una bala de goma el dia del referèndum de l'1 d'octubre del 2017, atribueix el tret d'un policia nacional a una represàlia per una disputa que va tenir poc abans amb uns agents. Ho ha explicat aquest matí al començament del judici que es fa contra quatre policies. Brussel·les planteja prohibir les xarxes socials als menors de 13 anys. La Comissió Europea presenta demà mateix una llei, o que ho diu Ursula von der Leyen, ha fet l'anunci a Estrasburg, on també ha proposat una nova aliança de seguretat amb el Regne Unit, Ucraïna i el Canadà, a qui vol convertir en el primer estat associat al bloc comunitari. Alguns líders de la intel·ligència artificial admeten que aquesta tecnologia genera recels i que cal establir una supervisió externa per generar confiança. Des de l'esfera política nord-americana, figures contraposades rebutgen que el sector quedi en mans només d'oligarques. Agents de seguretat privada han començat a patrullar des d'aquesta nit per les vies de l'estació de França per combatre els robatoris de coure. N'hi ha hagut 6 en 10 dies. També s'hi reforça la vigilància per part dels Mossos i el tancament de la infraestructura ferroviària. Aquest dijous s'estudiarà si convé canviar el coure per alumini. Condemnen a 25 anys de presó l'expresident de Kosovo, Hashim Thaqi, per crims de guerra durant el conflicte per la independència respecte a Sèrbia de finals dels anys 90. Un tribunal de la Haia l'ha trobat culpable d'assassinats i tortures de partidaris de Belgrad. La sentència ha provocat greus protestes al país.
2: Esports.
3: El Barça rep el Racing de Santander a 2:15 del vespre en partit de la 6a jornada de Lliga. Els blaugranes busquen el 6è triomf consecutiu. També avui, a les 7, Atlètic de Madrid Osasuna i Deportiu de la Coruña Sevilla, i a 2:15 Llevant Atlètic Club. Pel que fa a l'handbol, el CAC 7 Granollers rep a 8:15 el Morvedre en partit de la 3a jornada de la Lliga Femenina. El Barça, de la seva banda, viatja avui cap a Montpellier per jugar-hi demà el partit de la 2a jornada de la Lliga Campions. Carlos Ortega, el tècnic blaugrana, recupera Aleix Gómez. I l'equip KTM Tech 3 de MotoGP ha confirmat l'arribada de l'australià Senna Agius de cara a la temporada vinent i per ocupar la plaça de Maverick Viñales.
0: I pel que fa al temps, precaució aquesta tarda amb els ruixats i tempestes intenses amb més de 40 mil·límetres en 30 minuts, pluja que pot ser torrencial a comarques de Girona, Catalunya Central i al vespre i fins a la matinada al litoral i prelitoral central i també al Camp de Tarragona. Tot plegat amb un descens de la temperatura, avui les màximes més altes estaran a prop dels 31 graus.
2: 3CAT Info.
0: Passa.
4: Ràdio Sant Boi.
5: Quan un arriba a certa edat, algunes prioritats comencen a canviar. Cada dilluns de 4 a 6, fes amb nosaltres un envelliment actiu a la veu de la gent gran.
6: A Gent de Carrer t'expliquem tot el que passa a Sant Boi.
7: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport de casa nostra.
8: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
9: De la ciutat cooperativa.
10: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret, bon dia.
11: Hola, bon dia.
7: Amb ritme, proximitat i bon humor.
6: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Gent de Carrer. El món des d'una mirada santboiana.
12: Coses tan nostrades, li han anat tan maldades i ha sobreviscut a tantes hòsties, o altrament dit, garrotades.
13: Primer foren els francesos, amb pedanteria i afany, obligant-nos per llei a dir-li cava al xampany.
12: Nostre senyor apreta, però no ofega, i el nom ens va donar una treva. I a mig món, amb molta entrega, xarrupava de la nostra copa.
13: I van venir els espanyols a fotre estopa, com una pluja daurada cridant, ben fortament i clara, boicota el cava català!
12: Vinga, ara una sequera, ara una gran pluja, una bona anyada o una verema fluixa, que si el raïm a bon preu no es paga, el fotran a la foguera.
13: El cava, el nostre xarop de la disbauxa, ben fresquet ens espera, sempre, sempre a punt a la nevera, el lubricant nacional de la rauxa.
12: Per la comunió de la neta, un triomf inesperat del Barça, o comprar-te una jaqueta, i si ets un incel, per no perdre l'esperança d'algun dia tocar una teta.
13: Ves amb compte al servir-lo i deixa temps mentre brolla, que si tens massa ànsia en omplir-lo, l'escuma et pot deixar ben molla.
12: Unta't els dits amb bombolles, sense por, tot d'una, i frega-li pel front a la iaia, emborratxant-la amb bona fortuna.
13: Ep, vigila el brindar amb les copes, que la maledicció és fotuda i la pots liar ben parda. Qui no es mira els ulls en xocar-la, en 70 anys no carda.
12: Amb gran tècnica ancestral, tapeu amb la cullereta el cava com un dit per via rectal i veureu que així no s'esbrava.
13: Suqueu la neula, suqueu-hi la fava. Feu una mimosa o sangria de cava, de nit o de dia, a tota hora, amb moderació i alegria.
12: Cap d'ells no s'ho perdrà. L'avi, ton pare o ta tia, que l'endemà, amb certa ironia, tornaran a prometre, no ho veuran.
13: Va, destapem ja aquest programa
12: i deixem les xarrupades
13: i esbrinem si al cava aquest glob de bombolles tan pures
12: és una de les més nostrades
13: estructures

0: Dimecres 16 de setembre, passen 6 minuts de les 5 en directe. Us donem la benvinguda a Estructures d'Estat, el 89.4 de Ràdio Sant Boi per tot Catalunya. Un programa tan urgent com innecessari, oi que sí, Víctor Mortillo?
1: I tant que sí, Ricard Fontes. I escolta, et diré més, tan urgent i prescindible que algú l'havia de fer. Així que, gràcies a que nosaltres hi som, serem.
0: I tant que hi serem. Però, ojo, quan parlem d'estructures d'estat,

0: Que comenci el Mambo.
1: Ui.
0: Hosti, que truquen.
1: Només començar, tu.
0: No era de 13, aquest telèfon. Estructures d'estat, digui'm. Hosti, nen, que és el president.
1: Què dius?
0: És el president.
1: Què dius?
0: Sembla que està... Sí, està una mica emprenyat perquè no l'hem convidat a inaugurar el programa.
2: Ai, pobret.
0: Sí, tot controlat, president. Sí, tota la raó, tota la raó. Res de provincianisme, res de nacionalisme. No. La ràdio de tothom.
1: I tant.
0: Sí, i tant, i tant. Engegui la ràdio, engegui... O el que sé, posi internet, miri'ns, ja veurà, ja, eh?

0: que retranca literalmente, tiene sí, usted pilar sí, fundamental de la comunicación española.
1: Mira, yo soy una gracia y un color especial, sí, señor. Ole mi desgargajo.
0: Ole.
1: Ole las rebujitas.
0: Ole.
1: Y ole los finos y los manzanillos.
0: Ole, ole y reole.
1: Qué lástima que mi grandeza eclipse a un país tan grandoso y liebre como mi España.
2: Un moment, un moment. ¿Segueix aquí, president? Ja ha penjat, eh?
3: Hosti, menys mal, tu, ostres, tu.
2: El que s'ha de fer per tenir un programa de ràdio.
3: Cal que ho juris.
2: Avui parlem d'una estructura líquida, daurada i efervescent. Us demano que tanqueu els ulls un moment i us imagineu aquest so.
3: Oi, calla. Ostres, tu, que m'emociono, tu. Aquest so és Nadal, és casament, és quan t'aixeques el sofà de cop i no et fa clec el genoll.
2: Exacte, és el so de les festes, de les celebracions i per a molts és el so de Catalunya al món, perquè avui parlem del cava.
3: Ai, el cava, com passem d'elaborar un producte local a ser tota una potència mundial i, sobretot, s'assembla la indústria del cava a l'esperit català?
2: Som emprenedors, resilients i a vegades estem a punt d'explotar, però sí. Poseu-vos còmodes, agafeu la copa i prepareu-vos per brindar. Per què? Per entendre el cava, irremediablement hem de començar parlant del xampany francès.
3: Ui, xampany, ja estàs mentant la bitxa, eh? A veure si al final resultarà que això també ho van inventar ells.
2: La història popular, juntament amb la bona publicitat francesa, ens ha venut sempre un mite molt romàntic. Segons la llegenda, a mitjans del segle XVII, un monjo benedictí sec, anomenat Dom Prignon...
3: Home, el sec de Dom, no? Sempre havia pensat, per cert, que era Don, la mina.
2: Un fantasma, el sec aquest. Molta túnica i poc pencar.
3: Però perdoni, un moment, Genís, es pot saber què fas aquí dins de l'estudi menjant-te un entrepà de fuet?
2: Doncs berenar, que són més de les 5 i la ràdio desgasta molt. M'ha dit la meva tieta, que és la directora... No, la meva neboda, que és la directora d'aquesta santa casa, que Déu li conservi la cadira per molt de temps, que jo que sé, que entri a fer-vos companyia, posi un ull, que faci una ullada.
3: Molt bé, gràcies, Genís. Estimats oients, si sentiu un excés de salviació de fons, és el nebot, era nebot, cunyat, jo no sé què és vostè.
2: El tiet.
3: De la directora, en Genís, o sigui que paciència amb mi.
2: Genís Santa Cana, per servir-los.
3: Molt bé, Genís, gràcies.
2: Com deia, diuen que Dom Perignon, quan va tastar que hi vi ple de bombolles, va cridar: veniu de pressa, oh, veniu de pressa, estic bevent les estrelles.
3: C'est magnifique, no? Preciós, i segur que és més fals que un billet de 3 euros, oi?
2: I que un duro sevillano. Els historiadors confirmen que Dom Perignon no va inventar res del xampany.
3: Vaja.
2: De fet, en aquella època, la efervescència es considerava un defecte del vi.
3: Vaja.
2: És que... Qui va ser el maco que li va donar el mèrit d'inventar el xampany a un monjo sec? Si no veia ni la copa, es devia pensar que algú li havia tirat, jo què sé, uns petacetes. Ja ho diu la dita, a monjo sec no li miris la dentadura.
3: Bueno, no sé si és ben bé així la cita, però t'asseguro que l'ensurt que es fotrien devia ser bo.
2: Si perquè... no l'encert, te l'endevino, saps?
3: Molt bé, vale, gràcies, Genís. Ja, vés allà, mira, vés a aquell racó...
2: Passo allà darrere, sí.
3: I menges allà tranquil·lament, vale?

0: Bueno, perquè si que era, si el defecte era, o sigui, vol dir que era explotar ampolles, tu imagina't aquells pobres monjos al celler resant el Pare Nostre, esquivant taps que sortien disparats i vidres volant.
1: Literalment. Aleshores, qui va ser el primer? Doncs el primer document que explica com gasificar el vi de manera controlada el va escriure un metge anglès.
0: Vaja.
1: Un tal Christopher Merritt, l'any 1662. I el paio no era un aficionat de taverna, no. Era membre fundador de la Royal Society, la societat científica més antiga del Regne Unit.
0: Ah, clar. Els anglesos, no? Grans professionals d'empinar el colze i de compradors de tot el que porti alcohol. O sigui, tenien tot l'interès en domesticar les bombolles, clar.
1: I ho va fer amb mètode. Merritt va documentar que si afegies sucre i melassa al vi tranquil, provocaves una segona fermentació i això generava gas en forma de forma intencionada.
0: O sigui, que el xampany el va inventar un sensir anglès, no? Tirant-li sucre al vi com qui tira sucre al cafè.
1: Així és, així és. I ho van poder fer perquè, gràcies a la seva indústria al carbó, els britànics fabricaven unes ampolles de vidre molt més gruixudes i resistents que els francesos.
0: Que no els explotava les mans, vaja.
1: Clar, clar, que això sumat al tap de suro, l'ampolla aguantava la pressió sense que el celler semblés la guerra dels 100 anys.
0: O sigui, invent francès, vale, estupendo. Llavors, qui va ser... O sigui, quin va ser el gran mèrit dels francesos?
1: El màrqueting, carinyo. El gran talent de França va ser convertir aquest descobriment anglosaxó en la beguda de l'aristocràcia i el luxe.
0: Vaja, que van agafar una idea de fora, li van posar un llacet i ens ho cobren a preu de sang d'unicorn, no? I a Catalunya, què? Quan decidim fer-ho nostre?
1: Doncs bé, necessitem saltar a mitjans del segle XIX.
0: Vale, l'època de la febre d'or, no? Segur que els emprenedors catalans observen l'èxit francès i pensen, oh, si ho fan els gavatxos, nosaltres també, i sense necessitat de portar una baqueta sota el braç.
1: Tal qual, però trenquem un mite. El primer escumós de Catalunya no es fa al Penedès.
0: Hòstia, no fotis. Aleshores, a on? Aquí a Sant Boi, amb gust de carxofa o alguna cosa així.
1: T'imagines. Les primeres proves les trobem a Reus, amb Francesc Gil i Domènec Soberano cap al 1868. I també, ojo, als laboratoris d'alguns apotecaris de Barcelona que afegien gas carbònic als vins.
0: Apotecaris, eh?
1: O sigui... Per demanar apoteques.
0: Exacte. O sigui que tu anaves a la farmàcia per una aspirina i sorties amb una ampolla d'escumós que te'n donava un altre mal de cap pel rendemà, no? O sigui, negoci rodó.
1: Sí, més o menys. Però la veritable explosió de la indústria...
0: Oh, explosió, eh? Que ben lligat, Ricard. Hòstia,
1: estàs
0: sembrat, eh?
1: No he pogut estar. L'explosió va ser a Sant Sadurní d'Anoia. Allí, en Josep Reventós, de Can Codorniu.
0: Home, Codorniu de tota la vida, clar.
1: Els de Codorniu de tota la vida.
0: Sí, què li passava? Els de Codorniu de tota la vida.
2: Sí, sí, Sant Sadurní. La Silicon Valley del raïm, eh?
0: Home.
2: L'any passat em van fer anar a fer el pitxapins, això que fem. Trepitjant raïm, amb un gin tònic a la mà. I us dic una cosa, tanta poesia i el vi és només un gazpacho fet amb els peus bruts.
0: Molt bé, gràcies, Genís. Torna allà al fons, vale? Perquè, o sigui, ignorarem que acabes de resumir tres segles d'evolució com un gazpacho de peus bruts, val? Ricard, sisplau, salva'ns d'aquest senyor.
1: Sí, Josep Reventós elabora el 1872 les primeres ampolles seguint el mètode francès. N'és la indústria que canviaria la comarca.
0: Tot anava sobre rodes, doncs, no?
1: Fins que va deixar d'anar-hi. Perquè tota gran estructura d'estat es forja en temps de crisi. I la crisi del vi català va tenir nom d'insecte. La filoxera.
0: Ah, la maleïda filoxera, que té nom de malaltia intestinal tropical, també. Però, bueno, va ser una tragèdia per tot el territori.
1: Un desastre monumental, econòmic, social i demogràfic. A finals del segle XIX, la plaga va arrasar pràcticament totes les vinyes de Catalunya, perdudes l'esperança i les terres que calia fer rendir-se.
0: Bueno, doncs jo diria que venim d'on venim, potser fer una assemblea, discutir, posar-se una samarreta que posés tossudament alçats i després a plorar una mica.
1: Doncs no. Manuel Reventós, el fill de Codorniu i altres visionaris van arrencar les vinyes, mortes, perquè estaven mortes, van anar comprant pèls americans que eren resistents i ho van replantar absolutament tot.
0: Vaja, la visió, o sigui, la versió agrícola de apagar i tornar-se a l'ordinador, no?
1: Exacte, però aquí passa la màgia. Forçats per la replantació, aposten fort per les varietats autòctones en lloc del Pinot Noir o el Chardonnay francès.
0: La nostra santíssima trinitat, Macabeu, Xarel·lo i Parellada.
1: Aquestes tres varietats li van donar al cava la seva pròpia ànima i, sobretot, el van fer impossible de copiar.
0: O sigui que, per culpa d'un bitxo, el que era una imitació barata, el xampany català, guanya identitat pròpia, no? Resiliència catalana, pura i embotellada. Molt bé, ja tenim el nostre producte. Però, clar, ara a qui li venem?
1: Aquesta és la clau. Els francesos escollien l'exclusivitat i el luxe inaccessible.
0: Vendre-ho només a l'alta burguesia per veure-ho amb el ditet petit aixecat, oi?
1: Exacte, eh? Que cosa li he dit. Bueno, en canvi, l'escomós català va néixer amb vocació de majories. A principi del segle ja era 3 vegades més barat. Això el converteix en un símbol d'ascensió social. Les classes treballadores el comencen a posar a les taules de totes les festes. Era pura modernitat.
0: Bo, ja em veig la Barcelona dels no tan feliços anys 20, el paral·lel, els cabarets plens, triomfant el xampany rosat, no?, que devia sonar beguda superexòtica aleshores, però clar, en vendre's cap a la península m'imagino el panorama. Ui, xampany de polaco, aparta.
1: Evidentment. Des de sempre, l'elaborador català ha hagut de ser espavilat i, malauradament, amagar els seus orígens. I algunes marques del Penedès es van haver d'inventar filials amb noms afrancesats.
0: Ah, la típica enganyifa, no? En comptes de dir-se, no sé, Mas d'Armengol, li posaven Château de Pierre,
1: doncs per exemple. Mira, ens han encertat. Sí. De la Pierre o
0: ah,
1: Rondel,
0: ostres,
1: noms que donaven al pego. Tu t'ho havies a Madrid, creient-te, doncs, no sé, l'Èlec parisenca, sí. I el raïm, doncs, l'havia acollit el senyor Josep a Sant Sadurní.
0: Hòstia, és que encara que per força som uns genis de l'infiltració, eh? I el cava no és una beguda. El cava és el cavall de Troia amb bombolles.
1: Doncs sí, i així arribem als anys 60 i 70, amb l'impuls de gegants com Freixenet, Codorniu, sí. I molts altres petits i mitjans elaboradors. Es trenca l'autarquia franquista i s'aposta fortament pel mercat exterior, però aquí
2: sorgiria un petit problema.
0: Espera, no m'ho diguis, deixa'm endevinar. Potser els francesos queixant-se?
1: Premi al Messier. Com dèiem, tothom a Catalunya li deia xampany, però França va acabar exigint l'exclusivitat del nom xampany.
0: Vaja.
1: Així que l'any 1972 es constitueix el Consell Regulador i s'agafa la paraula cava. Per què, et preguntaràs?
0: Per què?
1: Doncs perquè era la paraula per referir-se al lloc subterrani on criaven el vi. I atenció, perquè als anys 80 enregistrar la DO farà una cosa inèdita al món.
0: Ui. Inèdit al món i a Espanya? Un nyap, segur.
1: Un llap. Jutja-ho tu mateix,
0: perquè
1: Víctor.
0: Perquè llepen, aquesta gent sempre llepa.
1: Sí que van llepar, sí. Totes les DOs del món, Bordeus, Rioja, són d'un territori concret, oi?
0: Sí.
1: Doncs la DO cava resulta que està dispersa per tot l'estat. Què et sembla?
0: Bueno,
1: pots fer cava a Requena, a Saragossa o al Mendralejo. És la regió vinícola més aberrant del món.
0: Escolta'm, que al Mendralejo fan un cava que et venen ganes de ballar una jota. Ostres, normalment, o sigui, normalment no hauria de ser així, però és novament èxit del Café para Todos, o en aquest cas, perdó, del Cava para Todos.
2: Un respecte al Mendralejo, que hi tinc jo el meu amic, el Paco Bellotes.
0: Ah, mira, el Paco Bellotes.
2: Sí, ells sí que saben com es comercialitza això, i no com aquí.
0: Ah, sí? Bueno, i què fa el seu amic el Paco el Bellotes?
2: Estratègia de carrer, com el programa que fan després, gent de carrer. Ni masies ni copetes fines. Tu vas a les 10 del matí i et foten. Escolta'm bé.
0: A veure.
2: Et foten el cava, en compte tu. En compte tu.
0: Estupendo.
2: Per sucar-hi els torreznos.
0: Vinga, va.
2: Que potser raspa una mica.
0: Home.
2: Un rajolí de cacera i un parell de glaçons i apa, tira cap avall.
0: Hòstia, però acaba amb la cacera i torreznos a les 2 del matí. O sigui, és el somni de qualsevol cardiòleg.
2: I et posen un gotet de CAC-7 també per ajudar a baixar-ho.
0: No m'estranya.
2: Sí. Allò sí que és vida, tu. Aquí al Penedès aneu al celler, us cobren 25 euros. O més.
0: Aquí et dono la raó.
2: Sí, per olor amb suro. I encara haver-te donat les gràcies.
0: Sí. Bueno, és una mica així, Genís.
1: Fantàstic, Genís. Era el que ens faltava per tancar el tema. Com deia, la marca Cava va començar a volar sola arreu del món fins al dia d'avui. I malgrat les crisis internes, els debats de prestigi o la marxa de bodegues a Corpinat o Clàssic Penedès, la veritat és innegable. Més de 30.000 hectàrees de vinya, centenars de famílies elaborant i milions d'ampolles exportades.
0: Un imperi aixecat a còpia de bombolla, eh? La veritable bombolla catalana. I aquesta, per sort, no va patar com la immobiliària.
1: De moment. El cava és l'exemple perfecte del que és Catalunya. Agafar una idea de fora, fer-la nostra amb el xarel·lo, el macabeu o la parellada, aixecar-se d'una plaga gràcies a l'esforç col·lectiu i apostar per la democratització. Una estructura d'estat sòlida, però que sempre acaba esclatant d'alegria. Així que la propera vegada que sentiu el pop d'una ampolla, recordeu, no només esteu obrint un escumós, esteu descorxant més d'un segle i mig de la nostra història.
0: Hòstia, Ricard, m'agrego la llagrimeta amb l'èpica, tu.
2: Amén, amén. Escolteu, parlem d'això.
0: Per favor.
2: Sí, sí.
0: El primer dia,
2: sí, eh? Sí, bueno, escolta'm, sabeu per què el pagès de Sant Sadurní és el millor fent forats a terra?
0: No, Genís, no cal. O sigui, de debò, o sigui, que havia quedat prou maco.
2: Però sabeu per què és el millor fent forats a terra?
0: No ho sé, no ho sé.
2: Doncs perquè cava. Ho pilleu? Cava, de cavar, amb la pala, saps?
0: Molt bé, Genís.
2: Escolta, sou uns sossos, de veritat. És que sou la ràdio trista. Aquesta broma l'explico al Club de Vitlles Catalanes. És que cauen de cul, eh?
0: Molt bé, apuntat queda, Genís. Va,
2: és que no teniu sentit d'espectacle, eh? Vinga, passeu a publicitat, que he d'anar aquí un moment a la màquina del vending, que el fuet m'ha deixat la boca seca.
3: El vidre és una barrera. El vidre és ego. Si prens cava d'una copa, només t'estàs bevent a tu mateix. A les rutes biodinàmiques de Sallimes del Tòtil hem erradicat els recipients materials per arribar a la comunió total. Quan vinguis a la nostra finca, et farem agenollar sobre el fang de la vinya. No hi haurà taules, no hi haurà estovalles i no faràs servir les teves mans. El nostre sommelier en cap, l'Oleguer, un home que fa 12 anys que no pronuncia cap paraula per no alterar el cicle de la pluja, ajuntarà els seus palmells callosos formant una cassoleta perfecta i abocarà el nostre gran reserva sobre la seva pròpia pell. Apropa el rostre, tanca els ulls, sent l'escalfor humana del nostre treballador mentre xerrupes el líquid directament del buit de les seves mans plenes de terra. Deixa que l'Oleguer et miri fixament des de dalt, jutjant en silenci, mentre et regalima l'escumós per la barbeta i et taques el jersei de Caixmir. Això és respectar la natura. Despulla't de la teva dignitat i troba el veritable raïm. Entra al nostre web i reserva ja el teu test de submissió biològica a seguintmesaltotil.com. Per només 280 euros, vine al Penedès. Agenolla't al fang i beu de l'Oleguer. Celler Mas del Tòtil. No beguis. Xarrupa.
0: Doncs ja tornem a ser aquí, a Estructures d'Estat, i segur que, com a mi, li deu passar molta gent que jo vaig al supermercat, veig un passadís sencer ple d'ampolles de vidre i no tinc ni idea de quin cava d'agafar.
1: Brut, reserva, un parellada... Com sabem quin triar segons els nostres gustos? Doncs per solucionar això, hem pensat que el millor era parlar amb un autèntic professional de la casa... d'aquí, sí. De Ràdio Sant Boi, connectem amb el nostre company i director de l'històric programa de vinicultura, l'Hectàrea Líquida, Maurici Castells. Maurici, bona tarda.
4: Bona tarda, companys. Una abraçada fruitada amb notes de fusta i fons de regalèsia. Brindo per vosaltres des del meu estudi.
1: Molt bé, Maurici, una música molt suggerent, eh?
4: Gràcies.
1: Escolta'm, et necessitem. Il·lumina'ns, explica'ns una mica com hem d'escollir un bon cava, per exemple.
4: Sí.
1: La varietat Macabeu, Macabeu,
4: què
1: ens aporta en boca? Quin gust té?
4: El Macabeu, a la boca, a veure... És agressiu, no? És com resposat. Fa com cremó, deixa la llengua com un fraguer d'espar i pica el nas. Et fas tossegar. És un líquid hostil, la veritat.
1: Hostil? Fraguer d'espar?
4: Sí.
1: Maurici,
4: sí.
1: Una nota d'estàs una mica patillera, eh? Vull recordar als nostres oients que estàs al capdavant d'un programa de vins. Va, anem per la parellada. Què hi trobem a la parellada?
4: Doncs furtó de fruita passada, no? Com aquella poma que porta 3 setmanes al calaix sota una nevera morta de fàstic, no? Sincerament, companys, si voleu celebrar alguna cosa, us demano que us prengueu un bon got de cacaolat ben fresquet. O un aquarius de taronja, que entra sol. Això sí que té cosa d'estructura.
1: Perdona. Aviam, un moment.
4: Què?
1: M'estàs recomanant batut de cacau per brindar per Cap d'Any?
4: Bueno.
1: Maurici, ets el director de l'Hectàrea Líquida, el gran sommelier de Ràdio Sant Boi. Aviam, un moment, no seràs passiu abstent.
4: Bueno, i què passa, eh?
1: No, Jordi... no passa, no, veia, passa.
4: El Jordi... No, perdona, però és que el Jordi Hurtado presenta Saber i Ganar i no és enciclopedista, oi que no? I en Carles Porta presenta Crims i que jo sàpiga no ha matat ningú a l'AP7.
1: Tampoc
4: no?
1: Ho sé, tampoc ho sé.
4: Hòstia, això és periodisme, Ricard, periodisme rigorós.
1: Però a veure, ànima càntabra, ànima càntabra. Si no tastes mai al vi, com fas les crítiques i recomanes maridatges cada setmana?
4: Doncs... amb imaginació i tirant de diccionari. Jo miro l'ampolla i si l'etiqueta té lletres daurades i relleu, dic a la ràdio: té notes de fusta, de roble, de torrats elegants. I si l'etiqueta té un dibuix d'una masia i lletres gòtiques, dic: ideal per acompanyar un fricandó, acidesa viva. I no falla mai, home. Ningú se n'adona de res, home. Els oients s'ho empassen tot.
1: Hòstia, Maurici, que ets el mili i vanili de l'enologia catalana, eh? Veu no li falta per això, eh? Ja li dic, veu no li falta.
4: Gràcies.
1: I els tastos en directe que fas al teu programa, que ens obres ampolles en directe, escolta'm, ahir mateix et sentíem fer xarrups i dir: aquest escumós té records de fruita vermella i un final llarg. Que t'estàs bevent?
4: Que m'imites?
1: Bueno,
4: doncs mira, era, sincerament, era un bifrutes de Maduixa Plata. I abans d'ahir era un mos del bon preu, rebaixat amb sifó per l'efecte de la bombolla. Escolteu, a mi l'alcohol em fa posar vermell, em dóna son a l'instant i acabo plorant pels racons. Prefereixo mantenir la meva dignitat professional intacta.
1: Dignitat, tio. Ens estem quedant sense temps i mira, sort en tenim.
4: Doncs, companys, us torno la connexió. Gràcies. Que tinc un tast a cegues d'un copinat de 80 euros la setmana que ve i he d'anar obrint una ampolla d'Sprite i deixar que el gas se'n vagi per estimular el dosage. Eh? Au, salut i bon cacaulat.
1: Un altre igual de cego que el Don Perignon, eh? Veieu com tinc raó? Que ens trenen el pèl amb tant de terroir i tanta ximpleria, coi. El papa i el vi, bitxí.
0: Tampoc és així, eh, Genís?
1: Bueno, Genís, va, molt bé, doncs, després d'aquesta lliçó magistrala de tupinada ecològica, ja us podeu fer una idea de com funciona la ràdio per dins.
0: Sí, hem parlat de la història del cap al principi i just fa moments hem intentat fer-ho amb el que consideràvem tot un expert de vins escumosos, amb Maurici Castells.
1: No ha sortit massa bé, la veritat. Sort en tenim que fa uns dies vam apropar-nos al Penedès i, sí, com al Penedès no hi ha res, com ser previsor, tampoc.
0: I allà vam parlar amb la Marta Casas, escollida enòloga de l'any 2024 pel reconegut escriptor i Master of Wine britànic Tim Atkin.
5: Som a Pacs del Penedès, al celler Parés Baltà, i ens acompanya l'enòloga Marta Casas, a qui agraïm que ens hagi rebut aquí en el seu temple.
6: Hola, encantada.
0: Marta, per qui no conegui el Penedès, què té aquesta terra que es converteix en l'epicentre absolut del cava al nostre país?
6: Doncs estem en un territori magnífic, a prop de Barcelona, amb les muntanyes de Montserrat. Després tenim la Serra d'Encosa, el mar Mediterrani. És una zona fàcil d'arribar, bonica, amb la Vall del Foix, amb aquestes muntanyes que us comentàvem, i amb Vilafranca i Sant Sadurní, com la ciutat del cava i la ciutat del vi.
5: Escolta'm, es podria dir que al Penedès hi ha la Santíssima Trinitat, que seria el macabeu, el xarel·lo i la parellada. Què aporten aquestes varietats?
6: Doncs saber, típicament són les que fem servir pel cava, exactament. Xarel·lo sempre dona cos, sensació de plenitud, sensació de textura. La macabeu dona la fruita, aquesta sensació doncs, de finor. I la parellada és més prima, és més un punt àcida, perquè sempre es cull algo més verda, i doncs, dona aquest punt floral, aquesta sensació com més àcida, més aquella punta, més crispy, que en diem.
5: Són les més conegudes, però suposo que hi ha altres varietats amb les que es fa cava.
6: Utilitzades pel cava en tenim doncs, també el Chardonnay, el Pinot Noir, que són més adoptades posteriorment. Les típiques són aquestes tres que hem dit primer, les altres són més noves, diguéssim, des dels anys 2000 aproximadament. I després també podem utilitzar com a rosat la garnatxa negra, que nosaltres en fem un 100%. El Pinot Noir també es podria fer servir com a rosat, trepat a la zona de la Conca Barberà es fa servir molt, i el Monestrell també es podria fer servir. I com a blanca també el Sobirat Parent, que li diuen la Malvasia Riojana, també es podria fer servir.
0: Aquest any al Penedès la barema l'heu hagut d'avançar alguns llocs al juliol, no? Se us ha complicat l'estiu, o sigui, què ha passat?
6: Doncs la pel·lícula d'aquest any, la barema 2026, que és inèdita, inèdita també perquè és la segona 100% ecològica, la Deo Penedès, i amb la Deo cava també amb els caves de guarda superior, que són els de gamma alta, diguéssim, i és inèdita perquè s'ha començat la més primerenca de totes, i a cellers que van obrir el 22 de juliol, l'altre és el 20 llargs i nosaltres el 3 d'agost, i l'hem acabat el 3 de setembre. Una cosa extraordinària, perquè ara estem al setembre i no collim raïms. Una cosa que no em podia haver imaginat doncs, fa 24 anys quan vaig començar, que començàvem al final d'agost, acabàvem pel Pilar, per l'octubre, 12 d'octubre, 15, i ara hem acabat a principi de setembre. Una cosa molt sorprenent i alhora doncs, un repte. La qualitat ha sigut excel·lent. El no ploure gens i no tenir cap problema de fongs ni cap problema inclús de cinegètica. I hem pogut fer una verema, sí que és concentrada, perquè tot ve de cop, tot madura de cop, el canvi climàtic és el que porta. Aquest any no ha sigut tan acelerat com l'any passat, però perquè ja també tenim pràctica, que això també es va aconseguint els anys. I clar, és tot com que va més ràpid. És una sensació que la pel·lícula va més ràpida.
5: Parlant de la verema, que és el moment de collir el raïm, quin és el procés que seguirà a partir d'ara per tal que acabi convertint-se en el cava i amb el que doncs segurament brindem d'aquí uns mesos?
6: Doncs bé, el raïm quan entra al celler es premsa i es fa un procediment de neteja, que se'n diu el desfangat, un procediment d'enfred per separar doncs, aquells pòsits de pols de terra que venen junt amb el raïm, que sembla que no hi siguin però hi són, perquè quan sedimenta tot hem separat les pells del most, sobretot en blanc, perquè parlem del cava, bàsicament són varietats blanques, inclús si fossin rosades doncs també premses i separes les pells del suc del raïm, que és el most. Aquest most ja net, el posem en dipòsits, fermenta, les seves pells portaven llevats, aquests llevats s'han quedat dissolts en el raïm i llavors aquests llevats es mengen els sucres que porta el propi most, el transformen en alcohol i CO2, el CO2 marxa perquè les tines estan obertes a la part de dalt i al cap de 2 setmanes tens aquests sucres que s'han transformat tots en alcohol i ja tens el vi acabat. S'haurà de filtrar, s'haurà de netejar, s'haurà de passar per un procés també de fred per estabilitzar-lo, que se'n diu, i fer els copatges o no, si són monovarietals, el cava que vulguis fer o el vi que vulguis fer és de 100% una varietat, perquè al principi ho tenim tot separat, doncs, deixes aquells litres que van per aquell cava, per aquell vi, amb aquella monovarietal, xarel·lo, el que sigui, garnatxa, el que sigui, i si no, copatge. Copatge és la barreja, que fem doncs, percentatge de 10% d'aquí, 20 per allà, 30 d'allà, vas fent el copatge del producte que tinguis que fer i venen a qualificar i quan ja està qualificat, ja pots fer el tiratge, que se'n diu, que això és a partir del gener-febrer. Normalment es fa a l'hivern perquè és a temperatura fresca i així doncs, el procés del tiratge, se'n diu, és omplir ampolles de cava, d'escumós, per posar-hi aquest vi a dintre, amb uns llevats que llavors sí que els has de comprar perquè, evidentment, doncs ja han desaparegut els inicials i has de provocar una segona fermentació dintre l'ampolla i afegint-hi uns sucres, evidentment, els has d'afegir també perquè es provoqui aquesta segona fermentació, aquesta escuma dintre l'ampolla i es deixen mesos a la cava perquè aquest CO2 quedi ben integrat dintre l'ampolla i perquè puguis distingir d'un cava jove, 9 mesos, 12 mesos, nosaltres el més jove és 18 mesos, i un cava més vell, que seria el guarda superior de 30-36 mesos o més, que nosaltres el més llarg el fem de 150 mesos. Doncs, esclar, és un producte molt diferent. La sensació de textura, la sensació d'aquest carbònic, és la gràcia d'aquest escumós.
0: Aquest procés és el mateix que els seus cosins germans, és a dir, el xampany francès que parlàvem ara o el prosecco italià?
6: Sí, sí. O sigui, per fer escumós tenim diversos mètodes. El mètode tradicional, que és aquest de dues fermentacions, fermentació de most a vi i després del vi escumós. Llavors tenim diferents zones, Xampanya, cava, dintre de la nostra regió també tenim el clàssic Penedès, dintre que està emparat per la Déu Penedès, el Corpinat, que és una marca a part, i inclús si volguessis anar sense marca, també, sense cap entitat que t'avali, pots fer escumós, mètode tradicional, perfectament. Si te'n vas a Itàlia, tindràs la zona de Fanciacorta, la zona del Tropeu Pavese, si vas a Sud-àfrica tens el cap clàssic, si vas a Califòrnia li diuen sparkling i al sud de Londres, que ara està molt de moda perquè el canvi climàtic allà ja els afavoreix. L'sparkling, l'English sparkling wine, sí, sí. Li diuen així, no tenen DOs definides encara. Després, si volguessis fer el mètode que se'n diu del Prosecco, que se'n diu mètode Charmat, ja és un altre mètode, que el Prosecco és el més famós perquè és la zona de Prosecco que està al nord de Venècia, aquella zona que és bastant ampla d'Itàlia, i que hi va haver un senyor que es deia Charmat, que va idear un mètode de, en vez de fer servir ampolles com a petits dipositets, perquè cada ampolla és un món, va dir, doncs vull fer mètode amb menys costos, amb menys temps de guarda i que no hagi de guardar jo ampolles al celler i el que va fer va ser idear un dipòsit inoxidable pressuritzat amb vàlvules de pressió per fer aquesta segona fermentació dintre de dipòsit i llavors amb màquines isòbares filtrar-lo, embotellar-lo i, com dic jo, treure xurros, no? Diguéssim, treure aquestes ampolles directament al mercat sense haver de fer criança. O sigui, això clar. És un mètode que, si vols fer baixos costos i marges més afavoridors per la bodega, doncs ara mateix, en el món de les begudes, dintre de que hi ha un declivi de consum de vi, justament el Prosecco no té declivi. I precisament dintre de la nostra regió hi ha certs cellers que, per històries de crisi, de històries de canvis de model, canvis de moltes coses, doncs ara un producte que feien aquí com a cava ha desaparegut i per estratègia d'empresa l'han anat a fer a una altra banda, que és Alemanya i Hongria, i és l'estil aquest mètode xarmat, però hi ha hagut el problema d'aquest any de que molts pagesos que portaven aquest raïm per fer aquest vi no l'han pogut portar enlloc perquè són molts milions d'ampolles que s'han deixat de fer de cava per fer un altre producte, que bueno, com a estratègia d'empresa, doncs, fantàstic, excel·lent, perquè ens ha pogut veure com arreglar, com mantenir una empresa sòlida, que ho estan aconseguint, però, clar, en contra, es veia venir, perquè no ha sigut d'un dia per l'altre, això ja fa anys que van fent-ne, però aquest any ja ha sigut el 100% d'aquell producte que l'han deixat de fer, i llavors, clar, hi ha moltes hectàrees de vinya que hi ha hagut un problema aquest any. No hi havia lloc on encabir tant raïm com aquest producte era. I llavors, clar, doncs el mètode xarmat té ara un èxit, aquests on s'ha pogut aprofitar. A nivell d'empresa, excel·lent. A nivell de zona, doncs bueno.
7: Sovint quan comprem cava ens trobem que sembla que comprem formatge, el sec, semisec, brut, nature... Exactament què volen dir? Quines diferències hi ha entre tots aquests tipus de nomenclatura, de classificació del cava?
6: Significa la quantitat de sucres que té aquella ampolla.
7: Ah.
6: Per tant, és un indicador de la dolçor d'aquell producte.
7: Val.
6: Quan tu tens una segona fermentació, tu has afegit uns sucres i llavors es considera nature, brut nature, el vi que va al mercat sense afegir-hi res, que quan tu analitzes si queda un gram o dos grams són els inicials que tu havies posat i que els llevats no s'han acabat, per tant no hi ha res afegit. A partir que dius brut vol dir que sí que n'has afegit, que si tu analitzes aquell escumós i hi ha 10 grams, 8 grams o 12 o 15, depenent del lloc, normalment és 12 grams litre al màxim, és que del 0, 2 o 3 que hi havia que han deixat els llevats, aquell diferencial fins a 12, tu l'has afegit. O sigui, una concentració específica que tu calculis, que posant-li aquests 15 mil·lilitres, 40 mil·lilitres com a màxim per ampolla, tot el vi pues, té aquesta concentració de sucres. La categoria brut, la categoria semi, la categoria semisec, la categoria de dolç. Van creixendo, per tant, si el brut era fins a 12 grams, el semi fins a 17, el semisec fins a 35 i el dolç fins a 50, i llavors tu amb aquests 15 mil·lilitres vas modificant, és un maquillatge, diguéssim, una manera de vestir aquella ampolla, i si no li poses res, és nature, brut nature.
0: Seguint amb les coses que sortien a l'etiqueta, vosaltres elaboreu vins i caves ecològics i biodinàmics, no? Què representa això per al consumidor? És a dir, és més bo, és diferent, simplement?
6: Tot això són valors afegits. Si un producte és ecològic, està tractat d'una forma molt respectuosa pel medi ambient i per la teva salut també, perquè no hi haurà cap pesticida, cap insecticida, cap traça, no només solament això d'ecològic, sinó que a més hem fet uns preparats, unes homeopaties i unes infusions a la planta i al terra perquè aquella vinya sigui més forta, perquè aquell terra tingui més biodiversitat, perquè sigui unes arrels més fortes també, i al final perquè aquest raïm que el transformem en aquest vi tingui una energia vital diferent.
7: Entrem en polèmica. Últimament hem sentit a parlar d'una cosa que sembla nova, que és el corpinat. Es coneix el cava i ja quasi mundialment conegut el cava, però han sortit ara aquestes escissions. No sé com tu veus com anirà això, si té recorregut, si això us farà mal a la Déu cava.
6: La reputació del cava ha anat des de que va néixer amb un sentit, amb una manera de donar-se a veure al món, amb grans volums i preixos baixos, i això no ho pot negar-ho ningú. Això és una evidència, un fet que es pot comprovar. Es va crear aquesta via, es va considerar que era la bona, però a vistes està que ha fracassat. I llavors el fracassar, i a més intervenir en aquesta evolució altres coses colindants com política, com economia, que sempre sembla que estem en constant crisi, ha fet que la crisi al cap és evident, és així. Llavors, amb tot això, hi ha una història molt llarga que es busquen entre política, entre economia, entre tots els preus baixos i això, clar, hi ha molts tamanys de cellers. Amb tot això, hi ha un gran gruix de gent mitjaneta, petita, del cava, que es queixa. Ja portem quasi 50 anys de Déu cava i no hem avançat. Anem avall, en reputació, anem avall totalment. I llavors es diuen solucions, però no hi ha entesa, perquè el que mana, Ministeri d'Agricultura, doncs diu que no amb tot. I llavors hi ha unes decisions, a partir de l'any 14, hi ha unes decisions d'uns labradors de cava que diuen, bueno, doncs me'n vaig amb un paraigua que és diferent, que és la paraigua Penedès, com que aquí el Penedès, la regió comarcal de Penedès, tenim dos DOs, que això també és raro, no passa enlloc del món, que hi hagi les mateixes vinyes puguin tenir dos versions, cada any pots triar. Pots triar que aquella vinya aquell any és Penedès, la vinya l'any que ve la mateixa és cava. Bueno, doncs van dir, mira, doncs ens sortim del club cava, diguéssim, i em vaig al club Penedès per fer escumosos, perquè sota la paraigua Penedès també puc fer escumosos. Va néixer el clàssic Penedès. Llavors, això l'any 14, van ser un grup de gent que van dir, doncs jo vull vendre el meu producte amb el valor que jo vull vendre'l, per tant me'n vaig a vestir-lo amb una altra etiqueta. Vale. Això té un cert recorregut i van fent, fantàstic. L'any 17-18 hi ha un altre grup que diuen, jo també vull sortir, però no me'n vull anar amb el paraigua Penedès, vull anar amb un altre paraigua que me'l faig jo sol, i em faig el Corpinat, una marca que s'han creat, que doncs han dit, nosaltres creiem de que ha d'haver-hi aquesta regulació i l'han determinada amb un certificador, amb Bureau Veritas, i han dit, volem que sigui així, així, així, així, i es diu, nascut al cor del Penedès. Cor és el cor, Pinnae és el Penedès en antic, i nat és nascut, nascut al cor del Penedès. Aquesta manera de dir doncs, que cava es podia fer tants llocs ha portat finalment, igual que els grans volums i preus baixos, ha portat a la ruïna. En sentit figurat, a la ruïna indiquen en què hi ha hagut aquests problemes, que clar, si hi havia un boicot amb el producte català, si hi havia una crisi econòmica i tal, doncs el que ha passat és que el cava ha anat a lo pitjor.
1: Gràcies a la Marta Casas per rebre'ns i convidar-nos al celler Parés Baltà. I haureu notat un tall, diguem-ne, brusc, eh?, de l'entrevista que estàvem fent amb la Marta.
0: Sí, i el motiu és perquè l'última pregunta que vam fer-li és si el cava és o no una estructura d'estat.
1: La resposta al seu temps. Això ho desvetllarem al final de temporada i el seu vot, en qualitat d'expert escumosa, com el vot de totes les expertes i experts que ens acompanyin,
0: farà decantar la balança final juntament amb els vostres vots. Tot sigui per donar-li una miqueta d'emoció, no?
1: Escoltem un altre anunci imperdible i tornem de seguida.
8: Han estat oblidades els calaixos de la cuina al costat de les piles desgastades. Han patit la tortura d'un filferro retorçat. Han estat mastegades pel gos fins a perdre la forma. Però ara, per fi, ocuparan el lloc que els pertoca. Edicions El Cellaret presenta la col·lecció definitiva per als amants de la xapa. Arriba Passió Placomusifolifilia, Placomusicofoli. Bé, és igual. Construeix el teu propi imperi de llautó. Passió Placomusifolifilia és l'enciclopèdia de més de 300 entregues per recórrer la història secreta del cava. Descobreix joies inèdites del col·leccionisme. Des de la mítica xapa de Brut Nature de Can Xirinacs de l'any 87, que si te l'apropes a l'orella sents l'amo de la vinya cridant al tractorista, fins a la llegendària edició del 94 amb la cara de Gaudí que et mira fixament. Lleugerament guenyo que canvia d'expressió segons la pressió atmosfèrica. A cada fascicle de Passió entendràs els secrets més ben guardats dels xapistes. Com classificar les xapes segons l'alineació dels astres sobre Sant Sadurní. Descobriràs com netejar-les només amb el teu propi alè i, el més important, tècniques de negociació agressiva per sobreviure a la plaça Reial un diumenge al matí. Aprendràs a intimidar els grans mestres. T'explicarem l'art de la comunicació amb éssers que no parlen, que només es comuniquen fent petar la llengua. I dominaràs la tècnica definitiva de la capsa de galetes danesa. Amb la primera entrega, la lupa de quarts per buscar defectes subatòmics a la tipografia, el primer altar de vellut teixit per cucs de seda abstemis i la xapa d'un celler de Vilafranca que emet un lleuger brunzit radioactiu. Tot per només 1,99 €. I amb la segona entrega, el mar de plom i una xapa commemorativa del 25è aniversari l'aniversari de la penya ciclista de Mollerussa doblegada. Per només 14,90. Entregues de la 3 a la 305, 70 euros cadascun. Si et subscrius ara a tota la col·lecció i hipoteques al teu domicili, et regalem un VHS amb tutorials per fingir la teva pròpia mort i evitar que la teva família, si és que en tens, es quedi amb la col·lecció quan traspassis. Passió placomusòfila, ja al teu quiosc. Hòstia, per fi...
0: Bé, ja tornem a ser aquí, estructures d'estat, i ja passa sovint que, i mira que portem anys amb això del cava, que tenim la sensació de que no ens l'acabem de veure com toca, no?
1: Exacte, i per demostrar que estem en directe, falten, o sigui, passen 3 minuts de 3 quarts de 6. Sí. I com dèiem, i de nou per salvar-nos el paperot que hem hagut de suportar abans amb l'hectàrea líquida, sort en tenim de la nostra següent convidada. És la Marta Antúnez, nutricionista i sommelier de la gastronòmica, i ens donarà un cop de mà per aprendre a maridar el cava amb un bon àpat, amb un bon àpat. Marta Antúnez, bon dia. Abans d'entrar al fantàstic món del maridatge, què és el que feu a la gastronòmica?
9: Bona tarda. Doncs mira, la gastronòmica és una empresa que conduïm el Jaume Montanyà i jo mateixa, i ens dediquem a comunicar, divulgar, explicar i passar-nos-ho bé amb la gastronomia catalana. El fil conductor sempre és el vi i el menjar de proximitat, els productes catalans i també les receptes i tradicions culinàries de casa nostra. Intentem introduir-hi altres disciplines, com poden ser la música, la poesia, fer maridatges sorprenents i sempre que es converteixin una mica en un espectacle, en un ambient, en un espai, en un lloc idíl·lic, en un lloc amb història, també amb coses per explicar. Intentem, doncs, que sempre les experiències i activitats tinguin un fil conductor, una coherència, que ens permeti explicar molt més que gastronomia. Però sempre, evidentment, a Catalunya i als catalans ens agrada compartir la vida al voltant d'una taula, i això és el que intentem cada dia.
0: Marta, anem a destapar ampolles. Si et sembla, comencem per el Brut Nature. Amb què ho podem maridar?
9: Yeah. Doncs si comencem a destapar ampolles i comencem amb el Brut Nature, pensem en què podem maridar-lo. El cava Brut Nature és un cava que no té sucre residual, vol dir que és molt sec. És un cava que hem de tenir en compte també amb els vins amb bombolles, amb els caves, amb els corpinats, amb els clàssics penedès, no només si són brut nature, sec, semisec o dolç, sinó també el temps de criança. Per tant, Brut Nature jove ens serviria per fer una benvinguda, per fer una copa de benvinguda, de celebració, de brindis. Si busquem un Brut Nature reserva, aquí podem anar a buscar un plat una mica més cuinat. Ens podríem maridar, per exemple, amb un pollastre rostit. Podríem maridar-ho amb algun peix que no fos molt greixós, però que sí que portés una mica de salsa. I si pensem en un Brut Nature gran reserva, aquí estem parlant de paraules majors, aquí no tenim gaire acidesa, tenim una bombolla més fina, més ben integrada, i aquí sí que podem anar pensant ja en rostit fins i tot de carn, eh? Una costella de porc rostida, una vedella amb bolets, o fins i tot també algunes postres que tinguessin algun punt de pasta de full, alguna cosa així, eh? Però seria Brut Nature gran reserva. Sempre amb els caves hem de diferenciar no només la quantitat de sucre residual que puguin tenir, sinó també aquesta criança. L'equilibri entre sucre i criança és el que ens permetrà anar dirigint millor aquest maridatge. Un altre producte, uns altres productes que mariden molt bé, en aquest cas amb tots, amb qualsevol cava, i de fet és el millor company de viatge, són els formatges. Si voleu fer una taula de diferents formatges, que n'hi hagin de secs, que n'hi hagin de pasta tova, que n'hi hagin de blaus, doncs perfecte escollir una ampolla de cava Brut Nature.
1: Va, endolcim-ho una mica, tot això. I què et sembla si encetem un semi o un semisec, eh? Quina seria la millor forma de prendre'ns els?
0: Entrapella.
9: Si pensem en un cava més dolç, si pensem en un cava semi o un cava semisec, aquí vol dir que ja té, com dèiem, una mica de sucre residual, eh? Que en el licor d'expedició, quan es fa després de l'esgorjat, s'acaba d'omplir l'ampolla amb licor d'expedició, doncs aquí hi ha una mica de sucre. Aquest sucre ens permet donar-li un gir, donar-li un tomb. Aquests caves ens aniran molt bé per postres, ens aniran molt bé per una fruita confitada, ens aniran molt bé per una coca de Sant Joan, per qualsevol panellet, per postres dolces necessitem que siguin caves amb aquest punt de sucre. Si no, si són dels altres tipus, com el Brut Nature que parlàvem, en xoca moltíssim amb el sucre i no és un bon company de viatge.
0: I per anar acabant, el rosat, un cava injustament maltractat però que segur que és molt versàtil, què fem amb ell? Què fem amb el rosat?
9: I el cava rosat, el cava que fa molts anys estava certament injustament maltractat, però que s'ha girat la truita i ara el cava rosat és un cava imprescindible, un cava imprescindible per tenir en compte en un àpat, per tenir en compte en una celebració, per tenir en compte quan reunim amics a casa o quan anem nosaltres a casa d'amics. És el cava perfecte per iniciar un àpat, per uns aperitius, per unes verdures fresques, fins i tot per unes verdures, ara que ja ens començarà a venir, espero, aquest fred de tardor, per unes verdures rostides, per unes verdures a la brasa. El cava rosat ens va molt bé, és un cava versàtil, és un cava que té una mica més d'intensitat a vegades que un cava blanc, però també penso que hi ha un element que és indissociable en el món del vi i en tot el que fem cada dia, que és la part emocional, la part de seducció i la part d'insinuació. El cava rosat és un cava suggerent, és un cava romàntic, és un cava que ens agrada per seduir. I aquest cava doncs, ens anirà molt bé amb tot això que hem dit.
1: Doncs moltes gràcies a la Marta Antúnez, ho ha explicat jo crec que gràcies. Perfectament bé.
0: I tant.
1: I recordeu que els podeu trobar a lagastronomica.cat o, per exemple, a Instagram, @lagastronomica.
0: Bé, i després d'aquest viatge pel territori ha arribat l'hora de la veritat.
1: Avui fem seure al banc dels acusats per jutjar d'una vegada per totes si el cava es mereix o no el títol d'estructura d'estat.
0: Ens acompanyen dues ànimes de la Catalanó. A la meva esquerra, defensant el líquid daurat, la veu del carrer i el sentit pràctic, la que t'hi poso.
10: Hola, guapos! Avui vinc amb el cor de suro i la copa plena, Tinc bombolla fins a rebentar!
0: Molt bé. I a la meva dreta, l'excusació. L'home incrèdul, advocat del diable i conspiranoic de guàrdia, en Josep Maria, noucentista.
1: Bona tarda, Josep Maria.
11: La veritat està allà fora, Víctor, hòstia. Flotant cap amunt de la copa. Aneu amb compte, eh?
1: D'acord, aviam, qui vol destapar
11: jo,
1: aquest debat?
11: Començo jo.
1: Vostè? Vinga, sí. Doncs comença vostè.
11: Us penseu que la segona fermentació en ampolla és natural?
1: Ferran Adrià, per cert.
11: No, és que m'emociono i se m'aposa. Però desparteu, home, que la bombolla de cava són nanobots de l'agenda 2030 dissenyada en secret sota el pantà de Foix per evitar que les nostres coordenades del grup GPS, del grup Bilderberg, cada cop que fem un glob s'envien cap allà.
1: Ah, molt bé, veig que està, però va en forma, Ha entrat amb tot.
11: Tremendo.
0: Bueno, Keti, suposo que té alguna cosa a dir, oi?
10: Té moltes coses a dir, aquest home és que no hi toca, Quin grup Bilder ni quina cervesa alemanya. El cava és terra, llevar-se a les 5 del matí, respirar la boira del Penedès i doblegar l'esquena. Això és l'arrel del país.
11: És mentida.
10: Els dits enganxosos de cuita en raïm, Això... és la veritable estructura d'estat.
11: Què diu, senyora? Que és mentira, que us fan doblegar l'esquena perquè no veieu el tendinx de baixa altitud que adornen la pagesia. Us han robat l'ADN per clonar-lo al laboratori subterrani de la Granada 51. Home, desperteu, home.
0: Va, a veure, un moment, sisplau, Keti. Estava vostè molt poètica, segueixi,
10: sisplau. És que el cava és germanó, companyonia.
0: Sí.
10: No t'esprens un dimarts a la casa mirant el Cruanyes.
0: No.
10: Apareix quan la taula s'allargada, amb la colla, els bailets, l'àvia matxacant les nous amb la dentadura postissa, sentir el pop i connectar-nos en un brindis. T'hi poso un ditet... Tothom alça la copa, es mira els ulls...
11: Exacte, mira els ulls. El brindis és un ritual d'iniciació maçònica. És per sincronitzar les nostres retines amb l'Skynet. I rieu perquè les nostres afruitades del cava són os i nitros del gat de riure. Us infiltren això perquè no us adoneu que és la colonització espanyola.
1: També em dirà que les ampolles són verdes en homenatge als alienígenes.
11: Us penseu que són per casualitat? Això oculten que hi ha dins llàgrimes independentistes recollides la nit del 155 barrejades en flúor per a fer-vos dòcils entre Llanoners i Mattenry.
10: Ala, vinga, a veure qui la diu més grossa. El cava té tanta noblesa que fins i tot quan l'ampolla surt dolenta continua sent glòria, Si no te'l pots veure, doncs serveix de desengreixant pel rostit.
0: A veure, un moment. Com passem de la germanor familiar al fregall, Keti?
10: El romanticisme, Víctor, sí. no està renyit amb la neteja. L'acidesa d'un brut nature barrejat amb el carbònic et desintegra la Costa Negra d'uns macarrons socarrimats. És que no queda ni un bacteri. Serveix per fer família i per fer dissabte. Què t'hi poso?
0: Res, no m'hi posis res. Crec que el llistó del deliri avui està bastant altet, Keti? Bueno, últim torn. Va, sisplau, endavant. Acabin bé, que anem malament de temps.
10: Gràcies. El cava ens representa com a poble. El cuidem des de la terra, l'aguantem ens tocant a les fosques, suportant la pressió sense dir ni piu, i quan decidim obrir l'ampolla, peta, fa un xarall, mulla tothom i acabem abraçats cantant el virulai. Si això no és una estructura d'estat, que baixi la Moraneta i ho vegi.
0: Molt bé.
1: Josep Maria, el seu al·legat final?
11: Que veus que hi ha sota del tap una estrella en punteta? Pues us diran que significa mètode tradicional, però això és fals. És el símbol reptilià dels Illuminati. El morrió de filferro és una microantena parabòlica i quan descorxeu l'ampolla us estan emetent les vostres dades biomètriques en una base secreta de l'OMS. I la ressaca no és per l'alcohol, és pel vostre cervell reiniciant-se pel nou ordre mundial. Resperteu, ovelles escumoses, home, desperteu.
1: Fantàstic. I amb aquesta darrera perla sobre l'espionatge, bueno, de la bombolla fina, donem per finalitzat el judici. I fins aquí el programa d'avui. Gràcies per escoltar-nos.
0: La setmana vinent hi tornem i ho farem, atenció, amb un autèntic monument a la nostra nostrada sobre taula, el Carquinyoli.
1: Abans, recordeu que ara és cosa vostra i recordeu votar si el Cava és o no és una estructura d'estat. Entreu a la nostra pàgina web i allà hi trobareu tot el que necessiteu.
0: També hi podeu accedir a través de les nostres comptes a X o Instagram @estructures_ i allà a la bio hi trobareu un enllaç que us portarà directament. I si voleu recuperar algun fragment del programa o tornar-lo a escoltar sencer, ho teniu molt fàcil.
1: Teniu tots els episodis disponibles a la web de Ràdio Sant Boi a radiosantboi.cat i també ens podeu trobar a les vostres plataformes de podcast habituals.
0: Ens busqueu allà i feu clic i a gaudir.
1: El comandament sonor ha estat en Daniel Taruel. Adeu-siau, gràcies per veure'ns o escoltar-nos. Subscriviu-vos per evitar que la catalano caigui en l'ostracisme i visca la terra.
0: Visca Catalunya.
1: I visca el Cava!
0: El Cava!

0: 3CAT Info.
1: Són les 6, bona tarda. Brussel·les planteja prohibir les xarxes socials als menors de 13 anys. La Comissió Europea presenta demà mateix una llei. Ursula von der Leyen ha fet l'anunci a Estrasburg, on també ha proposat una nova aliança de seguretat amb el Regne Unit, Ucraïna i el Canadà, a qui vol convertir en el primer estat associat al bloc comunitari. La presidenta d'Extremadura, Maria Guardiola, del Partit Popular, rebutja davant Salvador Illa el nou model de finançament per evitar, li ha explicat, un nou èxode d'extremenys cap a Catalunya. El president català encapçalarà aquest vespre els actes institucionals de la Diada que, per primera vegada, la Generalitat commemora a Extremadura. També us estem explicant que Roger Espanyol, l'home que va perdre un ull per l'impacte d'una bala de goma el dia del referèndum de l'1 d'octubre del 2017, atribueix el tret d'un policia nacional a una represàlia per una disputa que va tenir poc abans amb uns agents. Ho ha explicat aquest matí al començament del judici que es fa contra 4 policies. Decret en llibertat amb càrrecs per al fisioterapeuta detingut aquest dimarts a Juncosa, a les Garrigues. Se l'investiga per una possible agressió sexual després que 3 dones denunciessin que se sobrepassava en els massatges i tractaments que feia. I condemnen a 25 anys de presó l'expresident de Kosovo, Hashim Thaçi, per crims de guerra durant el conflicte per la independència respecte a Sèrbia de finals dels 90. Un tribunal de La Haia l'ha trobat culpable d'assassinats i tortures de partidaris de Belgrad. La sentència ha provocat greus protestes al país.

0: I arrenca una nova edició del Mercat de Música Viva de Vic. A les 7, Lucía del Greco protagonitzarà el concert inaugural, però ja hi ha activitat professional des d'aquest matí. I primeres incidències per l'episodi de pluja que afectarà bona part del país aquesta tarda i nit. Els bombers han fet una vintena de sortides a comarques de Girona, la majoria per baixos inundats. Protecció Civil manté activada l'alerta del pla Inuncat. Amb aquesta previsió de pluges fem una actualització també de quina és la situació ara pel que fa al trànsit amb l'equip viari. Mariluz García.
1: Es normalitza la circulació en aquesta zona del Gironès, però encara queden retencions a la C65 entre Llambilles i Cassà de la Selva en tots dos sentits. També cua la Nacional 2 a la frontera del Portús a la Jonquera d'entrada a França, la P7 a Sant Cugat del Vallès en direcció Tarragona per un accident i encara també tallada per accident la C14 a Ribera d'Urgellet a l'Alt Urgell.
2: Esports.
3: El Barça rep el Racing de Santander a 2:15 del vespre al Camp Nou, partit de la 6a jornada de Lliga. Els blaugranes busquen la 6a victòria en els 6 partits disputats fins ara. També avui a primera 3 partits més, 2 a les 7 de la tarda, Atlètic de Madrid Osasuna i Deportivo de la Coruña Sevilla, i un més a 9:15 al Llevant Atlètic Club de Bilbao. I l'equip KTM Tech 3 de MotoGP ha confirmat l'arribada de l'australià Senna Agius de cara a la temporada vinent i per ocupar la plaça de Maverick Viñales.
0: I pel que fa al temps, precaució en les pròximes hores per aquestes tempestes i ruixats anunciats localment intensos amb calamarsa o pedra que continuaran afectant el nord-est i la Catalunya central de cara al vespre fins a la matinada. També s'intensificaran al prelitoral i al litoral central fins al Camp de Tarragona. La pluja pot ser d'intensitat torrencial, 40 mil·límetres en 30 minuts. Les màximes més altes arribaran als 31 graus.
2: 3CAT Info.

0: Bona tarda, sambuians i sambuianes, des d'ara i fins als 8. Això és casa vostra. Albert Vilar, com estàs?
1: Molt bé. A l'espera de la pluja, simplement.
0: Així és que avui passa una cosa, ara ho explicarem a l'informatiu, però hi ha previsió de fortes pluges a diferents comarques. No s'ha enviat les alertes com la setmana passada, però tot i així, les alertes són fortes. Una de les comarques que estan en alerta és el Baix Llobregat. Per tant, a partir de les 6 poden començar les converses. Ai, les converses.
2: Les tempestes.
0: I passen ara mateix 5 minuts de les 6. No cal que expliqui, doncs, però... que bé, haurem d'estar alerta. Eloi Collazos, bona tarda, com estàs?
2: Què tal, molt content. He de sortir dos cops, espero no mullar-me, eh?
0: Sí, sí, tu avui vas de ruta per Sant Boi.
2: Sí, m'agrada Sant Boi i la vull conèixer encara més.
0: Sí, sí, tindràs oportunitat, per fer-ho en aquests programes que ens venen per endavant. Albert, volies dir alguna cosa?
1: No, que diuen que el greu és a partir de les 9, sobretot, a partir de les 9 de la nit.
0: Doncs res, ja no hi serem per aquí, segurament, eh? Franco Medina, com estàs?
3: Jo una mica ara amoïnat, perquè no m'he portat paraigües.
0: No, eh? No. Ni chubasquero, ni
3: res,
0: cap història.
3: Aquí amb màniga curta.
1: Estàs de cara a dormir.
0: Doncs res, no et preocupis, perquè aquí tenim un programa interessantíssim per endavant, que segur que podràs quedar aquí, doncs, refugiat, a Ràdio Sant Boi, a escoltar-ho. Per cert, avui volíem parlar d'una cosa. Segur que ho haureu notat quan aneu al súper, quan poseu benzina, quan aneu de restaurant. Tot està més car. Avui aprofundirem en els perquès.
4: Avui, a Gent de Carrer, analitzarem les protestes que ha generat l'anunci del govern espanyol de l'aprovació del finançament de l'aeroport del Prat. Ens preguntarem quin impacte local té que hagin pujat els preus a escala internacional amb el president de Sant Boi Comerç, Joan Ros, testimonis de negocis locals i el politòleg santboià Víctor Iniesta. Revivint la Diada de Catalunya de fa 50 anys al Museu Sant Boi, on passejarem amb l'Antonella Medici per l'exposició 11 de setembre del 1976. Entrevistarem a Pol Cruells, cantant i baixista dels Amics de les Arts, que actuarà aquest divendres a Cal Niño, i visitarem la farmàcia Capell, que porta més de mig segle atenent santboians i santboianes i que presenta una novetat tecnològica.
0: Tot això serà aquí a Gent de Carrer, però abans les efemèrides, avui que expliquem, Albert?
1: Un 16 de setembre del 1810, al poble mexicà de Dolores, el capellà Miguel Hidalgo convoca una lluita armada en contra de la dominació espanyola en un acte conegut com el Grito de Dolores. En commemoració, avui celebra el Dia de la Independència a Mèxic, ja que aquest...

0: Jesucristo Superstar, que tot s'ha dit, ell mateix va financiar. M'imagino que a l'home, doncs, no sé, li feia molta il·lusió ser Jesucristo Superstar.
1: Home, és que aquí no, eh?
0: I fa 70 anys aquest il·lusionista. Escoltem la banda sonora d'Ahora me ves, perquè un 16 de setembre de 1956 va néixer a Nova Jersey David Copperfield, il·lusionista estadounidenc guanyador de 21 premis Grammy gràcies als seus especials de televisió. Les seves il·lusions més reconegudes mundialment inclouen la desaparició de l'estàtua de la Llibertat, l'evitar per sobre el Gran Canyón i travessar la Gran Muralla Xinesa. Espero que el Mario Pop no agafi idees i, no sé,
1: Albert,
0: desapareixer Sant Baldiri, ser la Sagrada Família.
1: Et funciona com a sintonia aquesta cançó, no?
0: Està bastant.
1: A veure, pujant un segon. Tenim última hora aquí a Sant Boi, és que no està plovent. Passen 9 minuts de les 6 i segueix sense ploure. No sé si us sona d'alguna cosa.
0: Ja la tornarem a fer. Fa 51 anys aquesta periodista.
2: Sin maquillaje, de cerca y sin intermediarios. Esto es 21 días. La verdad en primer plano, con sonrisas, con ojeras, con lágrimas, como sea. Pero sí.
0: Programa històric. Un 16 de setembre de 1975 va néixer a Barcelona la periodista catalana Samantha Villar, presentadora de les dues primeres temporades de 21 dies, el programa de 4 al qual hem escoltat la seva introducció. Els primers programes van ser... Compte, 21 dies fumant porros, 21 dies entre cartons o 21 dies a una xabola. Tots per sobre dels 2 milions d'espectadors.
1: Home, és que...
0: És bastant fort.
1: Sí, sí.
0: I va treballar aquí al costat, que és Viladecans Televisió. Seguim perquè fa 47 anys aquest cantant. Un 16 de setembre de 1979 va néixer a Miami Tramer Dillard, més conegut com a Florida, raper estadounidenc d'aquest autor, d'aquest whistle. Es diu Florida perquè es va criar a Florida, no s'ho va pensar massa. I finalment fa 28 anys aquest actor. Sí.

0: Escoltem Sense tu, a Teràpia de Xoc, perquè un 16 de juliol de 1998 va néixer a Girona Nil Cardoner, que feia de rock a la sèrie Polseres Vermelles. Amb 15 anys va estar nominat al Gaudí a millor actor. Ara fa de Marcela, com si fos ahir, la roda de TV3, que no pot sortir.
1: Eloi, efemèrides locals.
2: Doncs viatgem al 16 de setembre de 1919, perquè aquell dia sortia un nou exemplar d'Ori Gran a una revista local que, segons el Museu de Sant Boi, es podria considerar la primera revista contemporània de la ciutat. Ori Gran, però, va tenir una vida especialment curta. Només es van publicar 5 exemplars entre l'agost i l'octubre de 1919 i la dirigia Baldiri Déu i Priu, que no vol dir-hi a Eloi Torres, m'he equivocat, i per aquest motiu volia remarcar-ho, que va ser, evidentment, Eloi Torres, el pioner del rugby a Sant Boi. I de la comunicació passem a la música, perquè el 16 de setembre de 1990 Sant Boi celebrava la segona edició del Festival Altaveu i ja havia grans músics com Leo Ferrer, Paco Ibáñez i Xavier Ribalta.
0: Segona edició, i estem per la 36, eh? Déu-n'hi-do.
3: Sí, sí, passa el temps volant, ara que tot just també ha acabat el Festival Altaveu, té sentit. Vull dir, es mantenen més o menys les dates.
2: Clar, lògic.
3: I et serveix també per les efemèrides. Albert, quina és la cançó del dia?
0: Doncs ahir va fer 3 anys que va sortir aquest àlbum.

0: 15 de setembre de 2023, el cantant de Ciudad Real, Arrel Fitxú, va treure l'àlbum Supernova, on estava aquesta cançó, Gata, junt amb el cantant de Valladolid, Rusowski. Tres anys després, segueix sent l'últim àlbum de Ralfi, que va col·laborar amb Rosalía ja fa 2 anys, i ja li tocaria treballar.
1: Diu que traurà l'àlbum, eh?
0: Sí?
1: Em sembla?
0: Sí. Que ja li toca, fa 3 anys. Escoltem Gata, de l'àlbum Supernova, Arrel Fitxú, que ahir va fer 3 anys.

0: Ralfitxo, sisplau, curra. És el missatge que enviem des de Ràdio Sant Boi. Albert, avui és el Dia Mundial de...
1: Dia Mundial de Barber. Només aprofito perquè et tallis el cabell, tio. És el missatge que et vull donar ara mateix.
0: Però això no s'ha de fer, Albert. Tu, quan veus algú, un amic, les ha dit que guapo estàs...
1: No, però això els oients no ho saben. Tens el cabell molt llarg, talla-te'l ja.
0: I no em queda bé.
1: No.
0: Ara resultarà que no em queda
1: podria
0: bé.
1: Quedar millor. No ens posem a discutir, va.
0: Me'l talles tu?
1: No sé. Si vols que et faci algo molt dolent.
0: Avui que és dia 16 de setembre del 2026... Repassem els principals temes del dia. Avui Protecció Civil ha activat el pla Inuncat per la previsió de pluja intensa a una vintena de comarques de la meitat est de Catalunya entre aquesta tarda i dijous al matí, també aquí al Baix Llobregat.
2: Els xàfecs poden anar acompanyats de tempesta, calamarsa i episodis de temps violent. El risc més alt és al quadrant nord-est, però durant la nit la tempesta es desplaçarà cap al sud fins a la Costa Daurada. En quatre comarques, el Garraf, el Baix Penedès, l'Alt Penedès i el Baix Llobregat, es podrien superar els 90 litres per metre quadrat en 3 hores. Protecció Civil demana extremar les precaucions, limitar els desplaçaments i no travessar rieres ni zones inundables. De moment, no està previst enviar avisos és alert als mòbils.
0: La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha proposat crear un Consell Europeu de Seguretat.
2: Seria amb el Canadà, el Regne Unit, Noruega i Ucraïna. L'objectiu és coordinar una resposta conjunta davant les amenaces de Rússia. En el discurs sobre l'estat de la Unió també ha anunciat noves mesures sobre la immigració i ha plantejat obrir les xarxes socials als menors de 13 anys. Els adolescents de 13 a 15 anys només hi podran accedir amb supervisió dels pares. Von der Leyen també ha defensat regular riscos de la intel·ligència artificial i reforçar la capacitat d'Europa per desenvolupar els seus propis models.
0: I també la pròpia Unió Europea vol limitar l'accés dels menors a les xarxes socials.
2: La proposta de Brussel·les prohibiria que els menors de 13 hi poguessin entrar i entre els 13 i els 15 només ho podrien fer amb el control dels pares, un límit d'una hora al dia i funcions restringides. L'objectiu és protegir els menors dels riscos de les xarxes, com la pèrdua de son, l'ansietat i el ciberassetjament. La normativa també obligaria les plataformes a comprovar l'edat dels usuaris i a demostrar que les seves aplicacions són segures.
0: I l'IPC s'ha disparat a l'agost, també sobretot per l'encariment dels combustibles.
2: Al conjunt de l'estat, la inflació ha pujat fins al 4,3%, 7 dècimes més que el juliol i la xifra més alta en 3 anys. A Catalunya, l'augment està lleugerament inferior dels 4. El gasoil és un dels productes que més s'ha encarit, amb una pujada del 30,3% respecte a l'any passat. La gasolina ho ha fet un 16,9 i l'electricitat un 9,2%. També han pujat els aliments un 2,3 i especialment els cítrics, els llegums i els ous. Les ajudes al gasoil que han augmentat aquest setembre encara no reflecteixen en aquestes dades.
0: En pocs minuts analitzarem quin impacte té això a escala local amb el president de Sant Boi Comerç, Joan Ros, testimonis de negocis locals afectats i el politòleg santboià Víctor Iniesta. Pel que fa a l'actualitat local, Sant Boi pren mesures per les tempestes que es preveuen aquesta tarda.
2: Sí, l'Ajuntament ha activat l'alerta del Pla Especial d'Emergències per les inundacions per la previsió de la pluja intensa aquest dimecres entre les 6 de la tarda i la mitjanit. Les precipitacions poden anar acompanyades de tempesta, calamarsa i ratxes fortes o forts vents. El consistori demana extremar les precaucions, seguir les previsions meteorològiques i evitar les zones inundables. També avisa que la passera del riu es tancarà si augmenta el cabal. Els serveis municipals i el Centre de Coordinació Operativa d'Emergències estan pendents de l'evolució de la situació per actuar davant de les possibles incidències.
0: I el govern espanyol, ho explicàvem ahir, ha aprovat una inversió de 1.765 milions d'euros per l'aeroport del Prat i aquest fet a l'Oi ha despertat polèmica.
2: Doncs sí, perquè la plataforma Zero Port, amb el suport de 200 entitats, ha convocat una manifestació diumenge a Barcelona contra l'amplificació, sobretot pel seu impacte mediambiental en espais com la Ricarda. La manifestació també té la seva rèplica aquí a Sant Boi.
0: És una de les... De fet, aquí a Sant Boi també hi haurà aquesta manifestació, una de les entitats que també la convoca, tot i que sigui Zero Port qui la convoca en primera instància, és Òmnium Cultural. Saludem el Ferran Cobo, que és president de la seu territorial d'Òmnium. Què tal? Bona tarda, com estàs?
3: Hola, bona tarda.
0: I benvingut a Gent de Carrer. Què és el que us indigna d'aquest anunci del govern i també d'aquesta ampliació de l'aeroport?
3: Primer, deixeu-me aclarir una cosa. Vull dir, nosaltres no convoquem res. Nosaltres som una de les entitats, una de les 220 llargues entitats i col·lectius adherits a Zero Port, i totes les convocatòries són de Zero Port.
0: Sí,
3: les altres entitats el que fem és fer difusió i acompanyament.
0: Queda clar, per tant, l'aclariment. El que preguntava, què és el que indigna d'aquesta ampliació de l'aeroport i el perquè també d'aquesta manifestació?
3: A veure, la manifestació és claríssim. Mira, justament avui ha sortit un informe de l'Observatori d'ESCA que preveu que si amb l'ampliació de l'aeroport, si s'arribés a fer, augmentarien les emissions de diòxid de carboni un 22%, gairebé un 22% en 7 anys. Això és un 3% anual amb aquests anys. tenint en compte que ara ja, l'aeroport és el màxim emissor de CO2 a l'atmosfera a Catalunya. O sigui, comencem per aquí, si voleu continuem amb els espais naturals, continuem amb l'afectació amb el tema del parc agrari, o l'afectació que pot tenir això amb el tema vivenda, més gentrificació, feines cada vegada més precàries. Aneu sumant, si voleu.
0: Clar, a més, el que es diu també és que ens hi estem jugant al delta del Llobregat. Això és el que diuen també des d'Òmnium Cultural, té a veure amb el que deies, no?, de preservar també els espais naturals.
3: Efectivament, aquest és un dels temes. Però el tema principal, en realitat, és un tema de salut, eh? El tema de les emissions i del tema de l'impacte del CO2, de la pujada de temperatura. És que no ens n'adonem quin estiu hem passat. Tothom es queixa de la calor, no podem estar a favor d'això. A veure, és estar a favor d'aquesta ampliació de l'aeroport i de moltes altres coses, però ara parlem d'això, és simplement fer negacionisme del canvi climàtic.
0: Perquè ho puguem entendre, quin seria l'impacte que tindria això sobre Sant Boi? Parlaves, per exemple, del parc agrari.
3: Bé, en principi, si fem el que diuen, que esperem que no, perquè la Unió Europea ja els ha fotut un parell de toques, perquè les compensacions que van acordar fer fa 25 anys amb l'ampliació anterior no les han fetes encara. Imagina't, 25 anys, com ens hem de creure ara que les noves compensacions les faran? Bé, en tot cas, el que volen fer, una de les coses que tenien sobre la taula, ja veurem com acaba el tema, era canviar espai natural per un espai del parc agrari. O sigui, ens reduirien una part del parc agrari. Aquesta és una de les possibilitats. Nosaltres no hi estem d'acord. És que no estem d'acord en res de tot això. No és només el parc agrari. El parc agrari és un tema importantíssim. Té a veure amb la sobirania alimentària, per descomptat. Però no és només això. Aquestes ampliacions, tenim en compte una cosa, El diumenge no hi ha manifestació només a Barcelona, A la tarda també n'hi ha a Palma i també n'hi ha a Eivissa, que també volen fer ampliacions dels seus aeroports.
0: Doncs aquestes manifestacions que, com diem, estan convocades. Per tant, el que explicaves era que no és només un tema del parc agrari, no és només un tema del Delta del Llobregat, per exemple, és un tema més de model en general, no? Del que
3: model de país. Bàsicament és model de país. Quin país volem? Volem rodalies eficients o volem que vinguin més turistes encara? Si voleu, faig un resum ràpid. O com deia un company l'altre dia a la roda de premsa, menys avions, més carbassons.
0: Doncs queda clara també la frase. Es convoca aquesta manifestació el diumenge a les 11 aquí a Sant Boi als Ferrocarrils. Després seria per marxar també cap a aquesta manifestació unitària que hi haurà a Barcelona. La intenció, per tant, és unir forces amb aquesta convocatòria a l'aeroport i també totes les entitats que d'alguna forma us hi heu sumat?
3: Sí, correcte. No, la idea és sortir a les 11 tots i totes plegades des d'aquí a Sant Boi amb el transport públic i ens anem a ajuntar allà a Passeig de Gràcia Aragó i des d'allà començar la manifestació, des d'allà fins a plaça Sant Jaume. Pel camí s'hi ajuntarà una columna de tractors que vindran també d'aquí al Baix Llobregat i una altra columna de bicicletes.
0: Doncs és Ferran Cobo, president de la seu territorial d'Òmnium Cultural. Moltes gràcies també per atendre'ns avui a Gent de Carrer.
3: Gràcies a vosaltres. Bona tarda.
0: Més notícies. Ho explicàvem ahir. El govern de la Generalitat s'ha compromès a climatitzar els més de 2.500 centres educatius públics de Catalunya abans de l'any 2031. Dos dels primers 100 aquí a Sant Boi. Pel que fa a la calor, la situació és ja insostenible.
4: Un calor que no es podia suportar.
5: Que no hi ha ventiladors a totes les classes i fa calor.
6: Demasiada. Algunes classes hi ha aire condicionat, però a la majoria només hi ha ventiladors que estan una mica antics i és insuportable.
0: Així s'expressen alumnes de l'Institut Marianao. Com es concretarà aquest pla, Eloi?
2: El pla preveu una inversió global de més de 2.500 milions d'euros i començarà amb una primera fase centrada en un centenar de centres considerats prioritaris. Les actuacions en aquests equipaments haurien d'estar enllestides abans del juny del 2028.
0: És Maria València, regidora d'Educació.
7: Venim d'unes construccions que són realment antigues, és a dir, tenim centres educatius amb molts anys de vida i amb un ús molt intensiu. Llavors, el poder millorar, atenent també els canvis climàtics del moment actual, creiem que és un gran repte per nosaltres. I no dic que haguem, és a dir, que estiguem, estem treballant, no dic que haguem assolit tot el que volem, però estem caminant cap a aquesta millora.
0: Tot i això, el professorat té dubtes sobre si les promeses seran o no una realitat. Quim Lucha, professor de l'Institut Marianao.
8: Les millores crec que són innegables. La gestió de l'aula no és la mateixa si tu estàs a més de 30 graus que si estàs a 20 graus. Tenim ventiladors que no funcionen bé, és a dir, la falta d'inversió és una qüestió innegable. Nosaltres podem fer malabars, però si hi ha una falta d'inversió, aquí els malabars sempre seran tirar la pilota endavant i no arreglar el problema. Hi ha una desconfiança perquè sabem que l'any que ve és un any d'eleccions, que aquesta campanya electoral ja ha començat i ens sabria greu que això fos una eina per guanyar i que no fos millores reals.
0: Pel que fa als centres beneficiats, encara no s'han volgut pronunciar al respecte. I Sant Boi inicia nou curs polític amb el principal partit de l'oposició, Esquerra Republicana, en ple procés de reflexió.
2: Des d'inicis de mes, el partit liderat per Jaume Sanz va fer balanç del tercer any de mandat en un acte a Can Masellera i ara prepara l'any d'eleccions que espera per endavant. En un mes de setembre en el que han anunciat que no presentaran mocions al ple municipal per centrar-se en l'estratègia a seguir per ser més efectius en les seves propostes. És Mireia Mendoza, regidora d'Esquerra Republicana a Sant Boi.
9: Creiem que després de tota aquesta anàlisi i després, sent ja, havent passat una tercera part del mandat, hi ha una conclusió que és irrefutable, i que és que ho farem millor, ho farem pitjor, però a Esquerra sempre hi som. Sempre hi som amb el que ens correspon, que és l'encàrrec principal que ens dona aquest Ajuntament, que és dins del ple, però sobretot encara sempre hi som a peu de carrer.
2: Esquerra Republicana Sant Boi, a més, reconeix que se centrarà en seguir creant comunitats al barri amb una extrema dreta que, segons asseguren, és una gran amenaça de cara a les properes eleccions.
0: Per cert, seguint també en clau política, tenim notícia. Franco Medina.
10: Doncs sí, segons avança avui el Nació Digital en exclusiva, Laure Vega, santboiana, ha acceptat la proposta de la CUP per ser la candidata del partit a l'Ajuntament de Barcelona a les eleccions municipals del 2027. L'actual diputada al Parlament haurà de ser ratificada per les assemblees locals en un procés que acabarà aquest divendres.
0: Franco Medina, gràcies. Més coses. La Comissió Europea ha posat Sant Boi com a exemple de transformació verda urbana.
2: Sí, el projecte Sant Boi Respira Més Verd ha recuperat 87.600 metres quadrats d'espai verd i ha permès plantar més de 900 arbres. És Àlex Pérez, regidor de Transició Energètica.
11: El que posa en valor, no, aquest reconeixement, doncs és precisament tota aquesta aposta, no, que s'ha fet des de l'Ajuntament, que hem fet des de l'equip de govern, doncs, per renaturalitzar a la ciutat i sobretot per fer un canvi de model en tot el que té a veure amb el verd urbà, no?
2: La difusió europea permetrà compartir l'experiència de Sant Boi amb altres ciutats. La notícia arriba just quan la regidoria es troba a Jordània, en unes jornades de reflexió en Palestina que s'han celebrat a Jordània per motius evidents.
11: En el cas de Sant Boi hi participem precisament, doncs, en projectes de verd urbà, de renaturalització, de solucions basades en la natura, doncs, per tot el que té a veure, doncs, amb les conseqüències del canvi climàtic i com millorar les ciutats, i són, doncs, espais els que estem compartint, doncs, amb diferents ciutats palestines, doncs, que ens estan fent arribar les seves experiències, projectes que tenen en marxa, projectes que volen portar a terme.
0: I en esports. Aquestes primeres setmanes presentarem la temporada esportiva i veurem com arriben els equips de Sant Boi per aquest 2026-2027.
2: Durant els pròxims programes ens visitaran a Ràdio Sant Boi els principals responsables dels clubs santboians per veure com arriben per aquesta nova temporada.
0: Què explicarem, Albert Vilar?
1: Doncs avui parlarem amb el Marianao Poblet, que aquest any se l'ha marcat com el definitiu per aconseguir l'ascens a Primera Catalana. En David Rodríguez com a nou entrenador, només 6 renovacions i 12 fitxatges, l'equip ha tancat una bona pretemporada amb un empat i 3 victòries, i aquest dissabte debut al municipal de Marianao davant del Pallejà. Avui rebem el seu president, José Antonio Rodríguez, per veure què s'espera d'aquesta temporada.
0: Ho farem a Sant Boi en joc a partir de 7:45 de la tarda. L'IPC s'ha disparat a l'agost, empès sobretot per l'encariment dels combustibles.
1: Al conjunt de l'Estat, la inflació ha pujat fins al 4,3%, dècimes més que el juliol i la xifra més alta en 3 anys. A Catalunya, l'augment ha estat lleugerament inferior del 4%.
0: Això es tradueix bàsicament en que tot està més car. Així ho reconeixen els santboians i santboianes.
12: Sí, han pujat bastant.
13: No has notat molt també perquè la gent es queixa.
14: És que la fruita, la verdura i tot això ha pujat i, bueno, i el peix. Tindré que menjar pa amb aigua.
15: En aquests últims 2 anys l'increment trobo que és molt significatiu, no? Realment, pues, és per replantejar, no? Coses...
0: Aquesta inflació que ha tornat a pujar a Catalunya aquest mes d'agost i que s'ha situat en el 4%, i posem algunes xifres, aquest 4% suposa 5 dècimes més que el juliol, quan la inflació se situava al 3,5. I si mirem només l'evolució durant el mes d'agost, els preus han augmentat un 0,6%. Però darrere aquest 4% hi ha diferències importants depenent d'on posem nosaltres la mirada. Un dels principals responsables d'aquesta pujada és l'energia. Els productes energètics són avui un 14,8% més cars que fa un any. També destaca el transport, que s'ha encarit un 7,9%, mentre que el grup que engloba l'habitatge, l'aigua, l'electricitat, el gas i altres combustibles registra una pujada del 5,6%. I tot això, evidentment, acaba afectant no només les famílies, sinó també els negocis, perquè han de pagar la llum, el transport, els proveïdors i, en molts casos, també unes matèries primeres que són molt cares. I per comprovar també com es tradueixen aquestes xifres, avui el que farem serà parlar amb el president de Sant Boi Comerç per veure com s'aterra tot això aquí també a la nostra ciutat. És el Joan Ros. Què tal? Bona tarda.
16: Molt bona tarda.
0: Què tal, Joan? I gràcies també per atendre'ns avui a Gent de Carrer. Com impacta aquesta pujada generalitzada dels preus, però als negocis locals, en aquest cas?
16: Mira, jo l'enfoc el fem amb dos trams, no, diferents. Una és el cost del negoci, és a dir, al final la pujada del combustible fa pujar els preus directament de lo que és el negoci, és a dir, de gastos d'explotació, per dir-ho d'alguna manera, d'arribar a mercancia, d'enviar mercancia, tot això amb l'increment del preu del petroli, que és la causa fonamental a part d'altres productes, però principalment el petroli, i la gasolina fa que això sigui un increment. I l'altre també, no menys important, és que la reducció de la capacitat de compra dels clients. I al final, la pujada de preus dona capacitat de la gent a pujar la seva tasca o la seva despesa queda més limitada. És una reducció de la renta per família, no? Per el que es diu renta per famílies.
0: Per tant, podríem dir que això afecta els negocis, però d'alguna forma afecta també els consumidors directament. És a dir, aquests preus fa que els santboians i les santboianes comprin menys?
16: El diner és el mateix, amb el qual la despesa és menor perquè arribes a comprar menys productes, perquè, lògicament, per exemple, la pujada de certs productes, com la fruita fresca o la pujada dels ous, no?, que s'han pujat quasi un 50% des que portem aquest any pràcticament, fa que la cistella de la compra pues, es redueixi. Sí, sí, és així.
0: Clar, en aquest sentit, et preocupa la dinàmica? És a dir, que això pugui seguir creixent i que, per tant, la situació pel que fa al comerç i, evidentment, també aquí al comerç local de Sant Boi, que cada vegada estiguin més escanyats, diguéssim?
16: Clar, aquí, al final, els comerços hem de decidir dues coses. Si pugem aquest increment amb el cost del producte, és a dir, amb el preu venda públic, incrementem els preus venda públic, o els assumim com a negoci. Que a l'assumir com a negoci pot ser provisional i pot ser en cert temps, però si l'IPC va pujant i aquests preus no baixen, al final acaba tornant a repercutir al preu final. I això és un peix que es menja la cua, perquè al final la renta que té les famílies doncs és la que té. I a Sant Boi és la renta que fa que la gent no surti de Sant Boi per comprar. Això també és important, eh? És un efecte bastant, bastant important. Hi ha una cosa molt important, coses positives, no? Anem a mirar coses positives de l'increment de l'IPC. Una és, això afavoreix el comerç de proximitat de Sant Boi. D'alguna manera la gent no es desplaça, no agafa el cotxe per anar a grans superfícies, vale? És important, és un dels efectes immediats. I l'altre, també no és més important, que els comerços comencem a reaccionar amb economia d'escala. És a dir, el millor són bons moments, i el que estem plantejant també, aquesta compra d'agrupades entre els mateixos comerciants, no?, per poder assumir aquesta pujada de costos.
0: En aquest sentit, hi ha última pregunta. Aquestes són unes dinàmiques que són de tot el que passa a nivell internacional, que són molt macro, segurament, però des del municipi es pot fer alguna cosa per acompanyar tot això?
16: Mira, nosaltres aprofitem, ho hem estat analitzant, vull dir, ho hem estat des de que ja portem mesos, inclús hem proposat o estem proposant la creació d'un al final d'un observatori local, no? De com afecta aquesta tendència, perquè és una tendència que ja porta molts, va pujant i haurem de prendre decisions també importants, però sobretot ens, hi ha una cosa molt important, que és fer servir l'economia circular. És a dir, nosaltres tenim una targeta de fidelització i la manera de que la gent pugui comprar o pugui ser assidua comprador del comerç de proximitat de Sant Boi és fer servir aquesta targeta moneda, que al final el que fidelitzes és la compra, però els diners es queden dintre la ciutat. Això és una de les coses importants d'aquestes monedes locals, no? I després, això sempre s'aprofita una mica a aquesta col·laboració més forta entre nosaltres. Perquè al final la compra agrupada de molts productes que a vegades comprem i no ens donem compte, material d'oficina, inclús la lluita o la possibilitat de tindre millors preus a l'energia és important, perquè al final si nosaltres agrupem tot el comerç de proximitat i arribem a acords amb distribuïdores, lògicament aquest impacte també el podem reduir, no? Vull dir que això és una economia important, no? I després també és molt important donar a conèixer el valor de que Sant Boi té valor al comerç de proximitat. És a dir, és molt important que la gent es doni compte ara que al final tornem a ser agents molt importants per a l'economia local. És a dir, si nosaltres aconseguim que la gent es quedi a Sant Boi i que Sant Boi, el comerç de Sant Boi, sigui competitiu, arribarà un millor que la gent tingui que comprar online o la gent tingui que comprar a desplaçament a les grans superfícies. Que això, amb la pujada del combustible, encareix el producte segur, vull dir, perquè el cost directament de la compra online o de la compra de grans superfícies va directament relacionada amb el consum de combustible.
0: És Joan Ros, president de Sant Boi Comerç. Moltes gràcies per atendre'ns també en el dia d'avui, també doncs, per posar una mica de realitat a aquestes xifres i veure també com impacten el nostre municipi. Moltes gràcies.
16: A vosaltres. Molt bé. Bona tarda.
0: Ho estàvem parlant. Evidentment, això afecta les famílies, afecta també els negocis, perquè han de pagar la llum, han de pagar el transport, els proveïdors i, en molts casos, també unes matèries primes que, Albert Vilar, són més cares.
1: Sí, per comprovar com es tradueixen aquestes xifres en el dia a dia, l'Eloi Collazos ha parlat amb tres negocis de Sant Boi de sectors molt diferents. Comencem per l'alimentació. Els aliments i les begudes no alcohòliques són avui un 2,3% més cars que fa un any. I si ens fixem només en els aliments no elaborats, la pujada arriba al 4,5%. Una situació que pot afectar especialment negocis com les fleques, on el cost de les matèries primeres s'hi ha de sumar també la despesa energètica necessària per tenir els forns en funcionament. Per saber com ho estan vivint, hem parlat amb Estela García, del forn de pa Gavilán de Sant Boi. Bona tarda, Eloi.
17: Esther, què tal? Bona tarda.
18: Estela.
17: Estela. Això, no te preocupes, que no sale.
18: Vale.
17: Estela, què tal? Bona tarda.
18: Molt bé, aquí treballant.
17: Has notat aquests últims mesos l'augment dels preus?
18: Bueno, ara que he tornat a treballar i això, pues sí, es nota. Es puja.
17: I aquí a la pastisseria hi ha alguns ingredients que hagin pujat de més?
18: Bueno, l'any passat va pujar la xocolata i ara, bueno, la farina també puja. Bueno, com tot.
17: Hi ha algun ingredient o heu hagut d'augmentar els preus també dels vostres productes principals?
18: Sí, ha augmentat més el pa i això, però, bueno, poquet. Lo que s'ha de fer perquè tot puja i llavors també s'ha de... Com es diu?
17: S'ha d'obtenir més benefici, no?
18: Exacte, això, sí.
17: I quins han sigut els augments de preus? Han sigut tals?
18: 5 cèntims, 10 com a molt, però bueno, s'ha de pujar. Si no, no hi ha benefici.
17: I hi ha un altre element, algun altre aliment que diguis aquest ha sigut el que més ha pujat?
18: Bueno, això jo no ho sé, perquè jo he arribat i he vist la pujada directament, però això ho sap el jefe.
17: Heu notat també algun canvi d'hàbit dels clients? És a dir, que clients cada cop mengin menys o ja agafin menys productes o alguna cosa similar?
18: No, perquè la qualitat és bona, llavors es paga la qualitat i a ells no els importa si és bo el producte. Llavors...
17: Mirant els vostres pròxims mesos, us preocupa que puguin pujar la matèria prima i encara més els productes, els preus?
18: Bueno, sí, com tot, encara pot pujar més i les persones també es cansen i això, i bueno, tot pot anar a pitjor, però bueno, intentem que no.
17: Ana García, moltes gràcies.
18: No, de res.
0: I continuem parlant d'alimentació, però en aquest cas, Albert, ens fixem en un altre tipus de negoci.
1: Sí, en els bars i els restaurants, perquè l'augment dels preus es nota per diferents bandes, en el cost dels aliments i les begudes que compren els proveïdors, però també en despeses com l'electricitat o el gas, imprescindibles per mantenir cuines, neveres i congeladors en funcionament. I al final la gran pregunta és fins a quin punt poden assumir aquests increments sense haver-los de traslladar al preu que paga el client. N'hem parlat amb l'Adriana Aranda, restaurant Life de Sant Boi.
19: Buenas tardes.
17: Volia preguntar per l'augment dels preus aquí als restaurants. S'ha notat molt?
19: Algunos sí. En algunos sí, pero bueno, es que tenemos que hacerlo, ¿sabes? Porque cuando, si los precios suben en los productos, obviamente los precios van a subir cuando se venden.
17: Quins productes han augmentat més? O sigui, es podria seleccionar alguns.
19: Verduras, carnes, todo eso. O sea, en general. Bebidas, no tanto, pero sí. Y bueno, más que todo en comidas.
17: Suposo que això també s'ha notat a l'hora de comprar proveïdors, no? Que us augmenten aquestes quotes de preu.
19: Sí, claro. Todo lo que tema que es IVA y todo eso aumenta. Y diferencia mucho los precios.
17: I veieu que els clients venen menys que abans? O no creieu que hagi afectat realment?
19: No mucho, la verdad. No mucho, pero bueno, hay uno que otro.
17: Potser els més fidels sí que venen, però els que no costa més que vinguin, no? Amb aquests preus, potser que han pujat una miqueta.
19: Sí.
17: Doncs moltíssimes gràcies.
19: De nada.
0: I marxem de l'alimentació perquè l'encariment d'aquests preus va molt més enllà del que posem a la cistella de la compra, Albert.
1: Ho dèiem al principi, el transport és un dels grups que més ha pujat, gairebé un 8% respecte de l'any passat. I això també té conseqüències per als negocis que depenen de la distribució constant de productes i materials. Per això hem volgut conèixer també la situació d'un sector molt diferent, el de les ferreteries, on entren en joc els costos dels materials, els proveïdors i el transport. Hem parlat amb el Raül Manau, de la ferreteria Planeta de Sant Boi.
20: Hola, bona tarda. Com anem?
17: Aquí a la ferreteria, com s'ha notat aquest augment de preu?
20: Home, aquí nosaltres som ferreteria, però també el nostre fort és subministre industrial. I tu, que és la indústria, ha afectat molt.
17: Em parlaves del petroli, no? Abans?
20: Sí, tots els derivats del petroli, la indústria, tots els plàstics, les gomes, tot això afecta molt, sí, ha pujat bastant.
17: Clar, suposo que la compra dels vostres proveïdors heu notat que l'augmenta
20: sí,
17: més alt,
20: sí,
17: no?
20: Sí, tarif, i cada dos per tres et canvien tarifes i diuen que por l'estrecho d'Ormuz, que està pujant tot i estàs allà agafat, lligat de mans.
17: Quin seria l'augment, diries, de la compra
20: pues
17: de vosaltres?
20: Amb el que d'any, pues, entre un 10 o un 15, inclús.
17: El que portem d'any, d'aquest
20: sí,
17: 2026.
20: Sí. Sí, sí.
17: I en general, per exemple, si fem la comparació 2-3 anys enrere?
20: No, sempre pujava el 4% de l'IPC o més o menys això.
17: Suposo que per aquesta raó he pujat el preu de molts productes, no?
20: Clar, nosaltres ens veiem obligats a pujar el que ens puja el nostre proveïdor.
17: Llavors estem parlant d'aquest 10%, no?
20: Sí, sí, sí, sí, ben bé.
17: Quins són els productes que més han pujat?
20: Bueno, al final és tot això, la matèria aquesta que és derivada del petroli.
17: Quin seria, per exemple, un element d'aquests que tindràs aquí al voltant?
20: Pues no sé, també olis d'hidràulics i tota aquesta història, tot això, adhesius...
17: I, per exemple, els clients que venen, tu notes que venen amb menys freqüència o no ha afectat en això?
20: Jo crec que sí que ha afectat una miqueta. La gent està la cosa una miqueta fluixeta, sí.
17: És a dir,
20: en referència a l'any passat.
17: Clar, és a dir, que venen menys, potser s'esperen més a reparar segons quines coses,
20: sí,
17: no?
20: Sí, sí, sí. S'ha estat més quiets.
17: I de cara al futur, no sé si us preocupa tot això.
20: Home, sí, clar que em preocupa, sí. Sí, sí. Esperem que la cosa s'arregli una miqueta i tornem a la normalitat, perquè si no, entre el gasoil i tot això...
17: Tot i això, el negoci va bé, no?
20: Anem aguantant. No ens queixarem.
17: Doncs Raül, moltíssimes gràcies.
20: A vosaltres, home.
1: Per tant, tres negocis diferents, però tots afectats d'una manera o altra per aquesta pujada dels preus. I una última dada important. Si traiem de l'equació precisament els productes energètics i els aliments no elaborats, que són els que més poden variar, la inflació subjacent se situa en el 2,8%, una diferència important respecte a aquest 4% general i que evidencia el pes que estan tenint especialment l'energia i determinats productes en l'augment actual dels preus. Un augment que, més enllà de les estadístiques, acaba arribant també als negocis de Sant Boi.
0: Avui sobre això també hem preguntat als santboians i santboianes si sabien el perquè d'aquesta pujada de preus. Ens han dit això.
21: Potser per un excés de liberalització del sector.
22: No tinc ni idea.
14: Bueno, per les guerres i per les borrades que fan.
23: Jo què sé si
13: la materia prima también sube, todo sube, el consumo de la luz, el agua, pues te sale más caro también cómo producir ese producto.
3: No, la verdad que no.
0: Avui també intentarem buscar alguns dels perquès de tot això del que estem parlant. Saludem el politòleg Sant Boià Víctor Iniesta. Què tal? Bona tarda, com estàs?
4: Què tal, John?
0: I benvingut a Agenda Carrer. Que hagi pujat l'IPC, exactament què estem dient amb això?
4: Bueno, jo el que diria en un principi és, bueno, seria fer la diferenciació entre l'IPC i l'inflació. Mm-hmm. L'IPC és l'índex de preu de consum, i això el que ens indica, arran de les dades que en doni aquest índex, és si estem en una situació d'inflació o no. Com l'IPC ens mostra que hi ha un índex per sobre del que havia abans, podem dir que estem en un moment inflacionari. És més, jo diria que estem en un augment de la inflació, perquè dir que estem en un moment inflacionari donaria peu a pensar que és una cosa a curt termini o periòdica, però com ja portem una acumulació molt important, diria que estaríem en un augment d'aquesta inflació prolongada ja des de fa bastants anys.
0: Que hi ha una tendència.
4: Sí, bueno, hi ha una tendència que ja hem vist arran de la pandèmia, de la guerra ucraïna, i això té una perspectiva de que creix perquè l'economia a nivell mundial és inestable i les decisions que es prenen respecte a això no preveu un horitzó favorable.
0: Per tant, és veritat que tot està més car, és a dir, el que estàvem escoltant dels negocis, al final vol dir justament això, no? Que hi ha una tendència a l'alça per tota aquesta situació internacional justament que estàvem explicant.
4: Sí, hi ha una tendència a l'alça, hi ha una tendència a que tot s'encareixi, i això, en resum, jo el que definiria, el que definiria és un empobriment de la població. Sobretot al consumidor mig, que és el treballador, la majoria de la població s'està empobrint cada vegada més perquè els salaris no pugen paral·lelament a aquesta inflació, a aquest IPC.
0: Doncs ho deia el president de Sant Boi Comerç, el Joan Ros, que no és només que tot estigui més car, és també que com tot està més car, el consumidor d'alguna forma consumeix menys, i per tant aquí la roda s'encalla d'alguna manera.
4: Sí, sí, el consumidor consumeix menys. Per tant, el petit empresari, sobretot, no pot cobrir aquests costos, llavors és una roda que es va ampliant i que, per tant, des de les grans multinacionals, els que juguen al mercat mundial, per així dir-ho, els que tenen el poder en el gra, en el petroli, en els grans matèries primeres, s'estan beneficiant de tot això, de la població directament, no?
0: És una pregunta molt àmplia i de la que segurament no hi ha una resposta clara, però intentant resumir-ho molt perquè algú pugui entendre de la forma més planera i més fàcil possible, quines són les coses que diries que han passat al món últimament per arribar a la situació a la que ens trobem ara mateix?
4: Mira, jo, de la manera més senzilla que se'm passa pel cap per resumir això, és que l'economia mundial és inestable. Llavors, en aquesta inestabilitat hi ha un pastís. Per exemple, si parlem del mercat del petroli, hi ha tot un pastís que hi ha molts sectors que volen menjar d'aquest pastís. Llavors, en aquesta baralla, el que passa és que arriben fins a les mans. Mm. És a dir, que en la baralla per menjar-se la major part del pastís arriben fins a la guerra de l'Iran. És a dir, que els Estats Units vol guanyar part d'aquest pastís a l'Iran, no? Llavors, aquí és on repercuteix directament en els preus, en els costos, i per tant, els treballadors acaben pagant més i s'acaben afavorint dels salaris d'aquests treballadors. És a dir, que en aquesta baralla els que perdem som els de sempre, no?
0: És a dir, que hi ha una gran batalla per l'energia a nivell mundial, i això el que fa és que justament aquesta energia s'encareixi d'alguna forma, i això és el que fa pujar també tots els preus i totes aquestes dinàmiques d'inflació, etc., que hem estat explicant. Així, parteix d'aquesta arrel d'aquesta batalla per l'energia.
4: Sí, aquesta batalla per l'energia, que en definitiva és la batalla pel benefici.
0: Sí, sí.
4: En definitiva, sí.
0: Tu diries, Víctor, que ens hem de preocupar molt?
4: Jo crec que ens hem de preocupar lo suficient, vale? Sobretot com a joves, que no hem vist, com es diria a l'economia, en termes econòmics, un període expansionista. Som els joves, som la generació de la crisi permanent, no? Llavors jo em preocuparia lo just en tant que si nosaltres deixem que la cosa continuï així, no arribarà enlloc i anirem cap a pitjor. Però jo crec que a molts països, s'està veient, aquí a l'estat espanyol encara no, com estan hi havent protestes, estan sortint al carrer perquè es prenguin mesures en aquest sentit. Llavors, jo no seria pessimista, però sí que diria que si no es pren partit per part de la població, sí que aniríem cap a pitjor, perquè, la, com dèiem abans, la tendència va en aquest sentit.
0: Crec que tenim quatre claus per intentar entendre una cosa que evidentment és molt, molt, molt àmplia i de la que hauríem d'estar infinites hores parlant-ne per poder entendre un 1% de tot el que està passant, però sí que crec que són quatre claus que ens poden entendre justament tot això que estem explicant. Per què els comerços han de posar-ho tot més car? Per què els sambollans i sambollanes quan van a comprar s'ho troben tot més car i, per tant, fa que també consumeixin menys amb tot el que això pot acabar implicant. Ho hem explicat amb el politòleg sambollà, el Víctor Iniesta. Moltes gràcies per visitar-nos avui a Gent de Carrer.
4: A vosaltres.
0: 11 minuts i seran les 7. I a Gent de Carrer avui tornem a sortir dels nostres estudis i ho fem per marxar al Museu de Sant Boi, on aquests dies podem trobar una exposició que ens porta 50 anys enrere per recordar una jornada que va marcar la història de la ciutat i també de Catalunya. Allà hi tenim l'Eloi. Eloi, què tal, com estàs?
5: Hola. Museu de Sant Boi, on des del passat 8 de setembre... 11 de setembre, 1976... Una exposició que commemora els 50 anys que hem parlat. Timbre, milers de persones es van contra el lema Llibertat, Amnistia i Estatut d'Autonomia en una de les grans mobilitzacions dels primers anys. I precisament aquesta exposició, on em trobo jo ara mateix, amb fotografies, diaris i imatges diferents que entrem, podem veure tota aquella rebel·lió que es va formar aquell 11 de setembre. Entre tot el material podem trobar fotografies de Pilar Aymec, Jaume i Anton Munts i d'altres coses que comentarem ara mateix amb la comissària de l'exposició, Antonella Medici. Què tal, Antonella?
6: Hola, molt bona tarda, molt bé.
5: Per començar amb aquesta exposició, tu què volies ensenyar a tot el poble sambollà?
6: Doncs un moment molt rellevant de la història recent del país i particularment de Sant Boi. Sí, un moment que potser és el més important, no?, de la transició aquí al Baix Llobregat. I res, volia transmetre això i també que sigués un moment d'inspiració, no?, a través de les imatges, dels relats, dels vídeos també que tenim a l'exposició, doncs es pogués també sentir doncs, una mica d'emoció, no?, i del moment.
5: Suposo que abans, i hem parlat ara una miqueta, vas haver d'estudiar-te tot per saber realment què escollir, no?
6: Sí, doncs una curadoria, al final, que la gent sempre pregunta, no?, què és un comissariat o curadoria, no?, dos termes que es fan servir per explicar la professió, i doncs són moltes coses, però una d'elles és investigar molt, no?, quan tu vols fer una exposició i vols explicar a un públic, no?, un tema, doncs primer de tot has de fer recerca. I sí, aquesta exposició òbviament comporta una feina bastant gran de recerca, també de treball en equip, no?, perquè hi ha molts col·laboradors, col·laboradores en aquesta exposició, i de treball amb artistes, sobretot, i amb institucions, no? Per tant, sí que és veritat que és una maquinària, no?, o un organisme bastant complex la qüestió de l'expositiva.
5: Tu has estat la comissària, però quanta gent ha participat en tota aquesta exposició, en la seva creació, vaja?
6: Doncs molta, en realitat puc enumerar perquè, òbviament des del Museu de Sant Boi, que és qui em va convidar, i la Maria Lladó Barreda, que és la directora, la que em va fer doncs, l'encàrrec, o sigui que des d'aquí, no?, i tot el que és l'equip del museu, però també aquesta exposició té algunes col·laboracions externes molt interessants, òbviament des dels o els fotògrafs, fotògrafes o els arxius. En el cas de la Pilar Aymec, per exemple, hem treballat conjuntament a la selecció de fotografies també, i també en el treball amb les fotografies, reenquadraments, no?, hem millorat algunes fotografies que venien directament des de l'Arxiu Nacional, diguem-ne que les hem una mica actualitzat i les hem produït perquè les hem reimprès totes, no?, de nova planta, diguem-ne. Això és tot una feina. I també amb arxius, doncs l'Arxiu Comarcal de l'Penedès, que ens ha cedit moltíssimes fotografies, també l'Arxiu Nacional de Catalunya, l'Arxiu de Sant Boi, no?, l'Arxiu Històric Municipal. I per altra banda, aquesta exposició té algunes col·laboracions molt maques, molt, molt, molt... No? Perquè perquè té una intervenció de, per exemple, el col·lectiu Lumbung Press, que és un col·lectiu que està radicat a Barcelona, que té una trajectòria internacional impressionant, i és un col·lectiu d'artistes que tenen una impremta col·lectiva. I ells han fet una feina molt interessant amb el cartell històric, no? El que es repartia amb les tabetes, no? De la Diada, i els que es penjava per edició d'aquest cartell històric. També tenim la col·laboració total de comunicació i gràfic, però també tenim el gran títol de l'exposició fet ja amb stencil, no? Que és una tècnica que a més feia servir molt als 70s, l'ha fet amb la típica cinta de carrosser, o sigui que tenim molta artesania a l'exposició. I també tenim una col·laboració amb el disseny de l'espai expositiu, no? Dels plafons, d'una mica del mobiliari, amb un col·lectiu de dissenyadors i fusters que es diu Toca Fusta, no? Per tant, sí que és veritat que l'exposició ha reunit diversos agents, no? I col·laboradores. També tenim audiovisuals, en aquest cas dos molt interessants, un de l'època del 76 de Julián Inglada, un videoassaig molt poc conegut i que val molt la pena conèixer, sí? Que és part del fons de la Filmoteca de Catalunya, i després també un documental que s'ha fet expressament per a aquesta exposició. I és un documental que agrupa testimonis de professionals i d'historiadors com el Carles Santacana, que coneixen molt, molt bé aquest moment, no? I aquest període històric, però també tenim entrevistes amb la Vila Imeric, no? Al documental, i amb veïns i veïnes, tant de Sant Boi com de Barcelona, perquè, clar, aquesta diada va venir molta gent de tot arreu. Hem volgut, doncs, cobrir una mica aquests testimonis de tot arreu.
17: Clar, per això et volia preguntar, tenim ara mateix darrere nostre aquest cartell del 1900 per crear, perquè finalment es va fer a Sant Boi i així ho volgut recrear, d'una gran mobilització heu triat fotografia. Seleccionar exactament en imprescindible.
6: Clar, això és complex.
17: Suposo que també té un límit, no? No podeu...
6: Clar, òbviament, un primer de tot s'adapta a l'espai, no? La sala és la que és, i una altra s'ha d'adaptar, i després buscar les eines, no? Per poder fer encaixar el que... en aquest espai. Però la selecció, per mi, és una selecció molt emocional i també molt històrica, no? Això és com el meu ofici, que soc historiadora de l'art, i unes fotos que per mi poguessin representar el significat d'aquest moment, no? En molts termes, a mi sí que m'ha interessat molt reivindicar o fer visible una lectura molt col·lectiva d'aquest moment, molt, molt reivindicativa, sí, és un moment d'eclosió, sí, de l'antifranquisme, òbviament. Estem en un moment en què el franquisme havia acabat, però encara la democràcia no havia començat. Estem en un moment bisagra molt interessant. I sí que he volgut parlar de també tota aquesta ebullició que havia, no? Tot aquest jaleo que havia al Baix Llobregat en aquell moment, no? Que va arribar a eclosionar a la Diada de Catalunya, Nacional de Catalunya, l'11 de setembre, però en realitat venia anys de mobilitzacions obreres, sí? Sindicals, feministes, que això també ho he volgut deixar com molt clar, no? Feministes... tenim un moment contracultural, sí? En aquell, el 76 és el primer festival grec, el segon Canet Rock, no? Hi ha tota una, diguem-ne, una cultura l'aire en aquell moment, després molt reflectiu el 11 de setembre. De fet, tota la feina que hem fet en les imatges és molt clara, quines també hem seleccionat, on es poden veure, doncs, aquestes banderes. Banderes del sindicat de la SEA, banderes de la Motor Ibèrica, no? Que estaven en huelga, no? Estaven en vaga, i va ser justament aquell any la tancada de les dones de Motor Ibèrica. Es veuen, no? Aquestes banderes, tenim l'Assemblea d'Osona, tenim, bueno, també les primeres jornades catalanes de la dona, no? En aquell moment, doncs hi ha tot això. També hi ha un bon grapat d'imatges o de fotogrames també en aquests vídeos relacionades amb la solidaritat internacional. Sí. És molt clar que en aquell moment les reivindicacions, no, a Catalunya i en aquell moment a la plaça Catalunya de Sant Boi estaven molt en sintonia amb altres reivindicacions arreu del món, per exemple, contra el cop d'estat que havia passat a Xile, contra l'assassinat d'Allende a Xile, en favor, per exemple, del poble saharaui. L'última fotografia que tenim a la sala, doncs, és una fotografia del fons de Jaume i Anton Muns, un fons fantàstic que també tenim aquí representat a la sala, crec que abans no ho havia dit, un fons d'uns fotògrafs de Viladecans, meravellós, i hi ha una fotografia que jo està exposat posada molta part del fons, però hi ha una fotografia que jo he volgut també assenyalar en concret, i és aquesta on es ve una gran, gran, gran bandera en suport del poble saharaui. O sigui que és un moment en el que llibertat, amnistia i estatut d'autonomia es van transformar, no, també una reivindicació molt global. Sí.
17: Doncs Antonella Medici, comissària de l'exposició gent de carrer, i animada a tothom que vingui aquí al Museu de Sant Boi per veure aquesta espectacular exposició.
6: Moltes gràcies. Sí. Benvinguts.
0: Doncs a l'Ocoia Fes també moltes gràcies a tu des d'aquest Museu de Sant Boi. Tanquem nosaltres amb Lluís Jac aquesta primera hora a la que hem reviscut aquesta diada històrica de fa 50 anys de la que hem parlat també molt al programa. Ens actualitzem, butlletí informatiu, i en res tornem per explicar-vos moltes coses encara a la segona hora de Gent de Carrer. Fins ara!
7: Trescat Info.
8: Bona tarda, són les 7. Ja tenim les primeres incidències per l'episodi de pluja que afectarà bona part del país aquesta tarda i nit. Els bombers han fet una vintena de sortides a comarques de Girona, la majoria per baixos inundats, i Protecció Civil manté activada l'alerta del pla Inuncat. Consultem a aquesta hora l'estat de les carreteres per saber si està tinguent afectacions o no aquest episodi de pluges. Equip viari.
22: Doncs no hi ha hagut incidències pel que fa a carreteres tallades o inundades, sí que hi ha hagut més intensitat de trànsit, sobretot a les comarques de Girona. Ara hi ha un accident que talla el pont de Suert, la carretera nacional 230, en totes dues direccions. També hi ha un altre accident a la C58, al tram de carretera, que provoca retencions entre Vacarisses i Castellbell i el Vilar, en sentit nord, en direcció Manresa. I a l'àrea de Barcelona destaca la C58 i la C33, encara aturades entre Montcada i l'entrada a Barcelona pel nus de la Trinitat, i la Ronda de Dalt encara amb cua des d'Esplugues i fins a Vallcarca en sentit Besòs.
8: La jutgessa de l'Audiència Nacional que investiga l'entrada massiva de Ceuta cita com a testimonis el president ceutí Juan Jesús Vives i l'exmà dreta del delegat del govern espanyol. La magistrada també demana recopilar tots els avisos previs de l'arribada i la informació de què disposen les xarxes socials per on van córrer les convocatòries. La Moncloa diu que col·laborarà amb els tribunals. Salvador Illa commemora aquesta tarda la diada de l'11 de setembre per primer cop a Extremadura. El govern ha mogut la celebració de Madrid a Mèrida per posar en valor la integració dels migrants d'aquesta comunitat a Catalunya el segle passat. Abans, el president s'ha reunit amb la seva homòloga extremenya, del PP, i li ha demanat fer costat al nou model de finançament. Roger Espanyol, l'home que va perdre un ull per l'impacte d'una bala de goma el dia del referèndum de l'1 d'octubre del 2017, atribueix el tret d'un policia nacional a una represàlia per una disputa que va tenir poc abans amb uns agents. Ho ha explicat aquest matí al començament del judici que es fa contra 4 policies. Brussel·les planteja prohibir les xarxes socials als menors de 13 anys. La Comissió Europea presenta demà mateix una llei per fer-ho. Ursula von der Leyen ha fet l'anunci a Estrasburg, on també ha proposat una nova aliança de seguretat amb el Regne Unit, Ucraïna i el Canadà, a qui vol convertir en el primer estat associat al bloc comunitari. Condemnen a 25 anys de presó l'expresident de Kosovo, Hashim Thaçi, per crims de guerra durant el conflicte per la independència respecte a Sèrbia de finals dels anys 90. Un tribunal de la Haia l'ha trobat culpable d'assassinats i tortures de partidaris de Belgrad. La sentència ha provocat greus protestes al país.
7: Esports.
9: El Barça rep el Racing de Santander a 2:15 del vespre al Camp Nou, partit de la 6a jornada de Lliga. Els blaugranes busquen la 6a victòria en 6 partits disputats fins ara. En joc, 2 partits ara mateix a la primera divisió. Tots dos han començat a les 7. L'Atlètic de Madrid 0, Osasuna 0 i el Deportivo de la Corunya 0, Sevilla 0. Se'n jugarà un a 2:15 al Llevant Atlètic Club. I l'equip KTM Tech 3 de MotoGP ha confirmat l'arribada de l'australià Senna Agius de cara a la temporada vinent i per ocupar la plaça de Maverick Viñales.
8: I pel que fa al temps, precaució en les pròximes hores per les tempestes i els ruixats localment intensos, com dèiem, amb calamarsa o pedra, que continuaran afectant el nord-est i la Catalunya central. De cara al vespre fins a la matinada també s'intensificaran el prelitoral i el litoral central fins al Camp de Tarragona. La pluja pot ser d'intensitat torrencial de 40 mil·lilitres en 30 minuts. Les màximes més altes arribaran als 31 graus.
10: 3CAT Info.
8: Passen 4...

0: Actualitzem la informació local. Sant Boi pren mesures per les tempestes que es preveuen aquesta tarda.
1: L'Ajuntament ha activat l'alerta del Pla Especial d'Emergències per Inundacions per la previsió de pluja intensa aquest dimecres, entre les 6 de la tarda i la mitjanit. Les precipitacions poden anar acompanyades de tempesta, calamarsa i reixes fortes o molt fortes de vent. El consistori demana extremar les precaucions, seguir les previsions meteorològiques i evitar les zones inundables. També avisa que la passera del riu es tancarà si augmenta el cabal. Els serveis municipals i el Centre de Coordinació Operativa d'Emergències estan pendents de l'evolució de la situació per actuar davant les possibles incidències. Més coses. El govern ha aprovat una inversió de 1.765 milions d'euros per a l'aeroport del Prat. El fet ha despertat polèmica perquè la plataforma Zeroport, amb el suport de més de 200 entitats, ha convocat una manifestació diumenge a Barcelona contra l'ampliació, sobretot pel seu impacte mediambiental en espais com la Ricarda. La manifestació també té la seva rèplica aquí a Sant Boi. El mateix diumenge s'ha convocat una concentració a les 11 del matí davant els ferrocarrils per unir-se després a la manifestació unitària. I el govern de la Generalitat s'ha compromès a climatitzar els més de 2.500 centres educatius públics de Catalunya abans de l'any 2031. Dos d'aquests primers 100 són d'aquí Sant Boi. El pla preveu una inversió global de més de 2.500 milions d'euros i començarà una primera fase centrada en un centenar de centres considerats prioritaris. Les actuacions en aquests equipaments haurien d'estar enllestides abans del juny del 2028.
0: Passant 5 minuts de les 7... I us expliquem que la Germandat de Sant Crist de l'Agonia i la Nostra Senyora dels Dolors de Sant Boi celebren guany el seu 25è aniversari, una efemèride que es commemorarà amb un conjunt d'actes que tindrem al llarg d'aquests dies i que avui explicarem aquí a Gent de Carrer. Saludem la Montse López Martínez, que és membre de la Junta. Què tal, com estàs?
2: Hola, què tal, bien.
0: I benvinguda a Gent de Carrer. I també saludem el Gerard Martínez, que és director de la banda d'aquesta Germandat. Què tal, com estàs?
3: Super.
0: I benvingut també a Gent de Carrer. Per què diríeu que és un moment tan especial aquest?
2: Pues porque son muchos años ya con la hermandad, es el 25 aniversario y bueno, pues es algo importante para el barrio y para todos los que seguimos todos los años la hermandad, la procesión, Semana Santa y todos los actos que hacemos.
0: Gerard, ¿com ho veus tu això? Per què diries que és especial aquest moment?
3: Bueno, són 25 anys que no es fan tots els dies i bueno, i dins d'això el dissabte la processó extraordinària que tindrà lloc, comencem a les 5 de la tarda des de la parròquia de Sant Josep Obrer, fem un recorregut fins al casal de la Gralla, on es portarà a terme aquesta processó extraordinària, on volem remarcar que hem aconseguit que vinguin 60 músics d'arreu de Catalunya, entre ells, bueno, la agrupació musical Cristo de la Paz, 15 más 1 de l'Hospitalet, Costaleros de Castelldefels, Captiu i Dolors i, bueno, Humilde Paciencia de Mataró i nosaltres. I, bueno, amb moltes ganes de fer aquest acte que jo crec que és molt important per a la ciutat de Sant Boi, perquè 60 músics tocant pels carrers, deixant aquesta olor i aquest sentiment de, bueno, no només dins de l'àmbit de la fe, sinó de la tradició, la cultura, la música, doncs crec que és un moment molt bonic i molt especial.
0: Què significa per tu, també com a director en general d'aquesta, de tot això, que la ciutat s'ompli de música aquell dia?
3: Doncs bueno, juntament amb el company Toni, que és membre de la banda de Cristo de la Paz de Castelldefels, i

0: aquest estil de música que fem.
1: Què diries que significarà aquest dia? Ara ho explicava, que li feia molta il·lusió que Sant Boi s'omplís de música d'alguna manera. Com es viu això des de dins?
2: Pues muy emocionante que vengan tantos músicos a la hora de sacar a la Virgen, pues es súper emocionante. Y bueno, pues el viernes 18 hacemos la ofrenda floral. El sábado salen los músicos desde la iglesia hasta la graya, y de allí sale la Virgen. Habrá alguna sorpresita. Y bueno, hacemos todo el recorrido de la procesión. Bueno, estamos súper contentos. La procesión siempre sale de Cinco Rosas, de la iglesia, y este año, por el 25 aniversario, salimos de la graya. Pasamos por toda la calle Juventud, la calle Coín, sube para Cinco Rosas, Salvador Seguí, y con una banda que eso, o sea, es... Para nosotros es súper importante, y estamos súper felices porque tener una pedazo de banda acompañando al paso es emotivo.
1: ¿Pero tocará durante toda la procesión que esta banda?
2: Sí. Sale primero, antes de que salga el paso, sale desde la iglesia a la graya, tocando. Todo para abajo, a Casablanca, a la graya. Y luego desde allí sale. Y llega hasta la iglesia. Todo el rato va tocando con el paso.
1: Doncs aquesta processó que anirà avançant també per Sant Boi, el recorregut, com s'ha escollit? Perquè és important també per vosaltres que comenci des de la gralla, que ara ho dèieu.
0: Bueno, tenint en compte que volíem fer que no fos el que fem durant tants anys de... a començar la processó com de Setmana Santa, que la fem, comencem a l'església i acabem a l'església, doncs clar, fer-ho que acollís el barri de Casablanca, a la zona de Torredevila, i pujar fins a Camps Blancs, doncs que no fos també tan cansat, perquè pujar, o sigui, baixar per tornar a pujar, doncs vulguis o no, és molta estona, doncs vam decidir començar el casal de la Gralla a la plaça, baixar carrer de Coín, pujar per Gavà, fer tota la zona de Casablanca, pujar per Torredevila i ja fer la volta al barri de Camps Blancs, que és on tenim la parròquia, i ja acabar la parròquia. Doncs allà, quan acabem, també finalitzarem amb una missa, que tenim l'honor de que vingui el bisbe Antoni Xavier, i bueno, i també estarà presidida pel museu, pel pare Juan, que el tenim a l'església.
1: Diríeu que més enllà d'uns dies on hi ha un pes religiós evidentment molt important, també hi ha una part cultural de tot això que va més enllà de l'acte religiós i de la religió en si mateixa, diguéssim.
2: Sí.
0: Bueno, fos musicalment o... no és només, com ja he dit abans, que no és només religiós, que sí, que és una part molt important.
2: Sí, però també és religioso, però, bueno, també és una fiesta para nosotros. El domingo hacemos una paella popular, que está invitado todo el mundo, todo Sant Boi, les invitamos, por lo menos... Tenemos paella para...
0: És totalment gratuïta, eh?
2: Sí, totalment gratuïta, per a 300 i pico persones.
0: Ho volem fer perquè durant aquests 25 anys, ja que ens ha acompanyat el barri i Sant Boi, doncs en agraïment fer aquesta paella popular, que sense el suport de l'Ajuntament, doncs que és molt important, no ho podríem haver fet. I just després de la paella popular, doncs no acaba... acabem aquest acte del 25è aniversari amb un concert de marxes processionals dins de l'església. És a càrrec de la banda, de l'agrupació musical Cristo de la Paz de Castelldefels, i amb el pregó, juntament amb el pregó que el fa el senyor pregoner Manuel Zamora Negrillo, un home que està molt ficat també en aquest món de la fe, de la religió, i bueno, i ens omple d'orgull

0: De dir que són 25 anys és molt maco.
1: Doncs és el que estàvem explicant, són 25 anys, per si algú s'ho ha perdut d'alguna manera. Podries explicar-nos, de nou, Gerard, com funcionarà això i també perquè la gent sàpiga de què anirà justament aquest dia, el dissabte, en el que passaven tantes coses.
0: Bueno, si vols explico el divendres i fins diumenge i agafeu paper i boli, que són bastant exactes. Doncs divendres a les 6 de la tarda a la parròquia de Sant Josep Obrer té lloc l'ofrena floral a la Verge i missa, on canta el coro Brumas del Rocío i bueno, el duo Ecos del Silenci de piano i trompeta, i està tothom convidat. Després, dissabte, el dia gran, a les 5 de la tarda té lloc des de la plaça Euskadi, que comencen només els músics baixant en pas de marxa fins a la Greia, per avisar que comença el processó. Un cop arribem a la Greia, a les 6 de la tarda en punt té lloc l'inici de la processó extraordinària, on portarem a la nostra Mare de Déu dels Dolors i als 60 músics, que es diu molt ràpid, darrere del misteri. Baixarem per Casablanca, pujarem fins a Torre de Vila, seguirem tot cap a dalt fins a Camps Blancs, on entrarem i finalitzarà amb una missa que presidirà el bisbe Antoni Xavier i el pare Juan. Després, per acabar-ho tot, que no acaba, el diumenge fem una paella popular gratuïta on tothom està convidat a venir a menjar paella, i
2: a les dues i mitja
0: i a les 4:30, 5 de la tarda, depèn com acabem, entrarem dins de l'església, que es farà el concert de marxes a càrrec de la banda Cristo de la Paz, i el pregó a càrrec del senyor pregoner, Manuel Zamora Negrillo.
1: Doncs ara sí, claríssimes totes les activitats, per si algú se les vol apuntar i vol participar també d'aquest dia tan especial per vosaltres, aquests 25 anys. Montse López Martínez, moltes gràcies per acompanyar-nos avui a Gent de Carrer.
2: Gràcies a vosaltres.
1: I Gerard Martínez, també moltes gràcies avui per visitar-nos.
0: Moltíssimes gràcies.
1: Una pausa i continuem. Fins ara.

0: Els caps de setmana tens una cita amb l'esport.
1: De la Ciutat Cooperativa.
2: L'estadi Valdiria deu celebrar aquesta grandíssima victòria.
0: Dissabtes a les 6 i diumenges a les 12, vibra amb l'esport de la nostra ciutat. Sant Boi en joc, l'esport de casa, a casa teva.

0: en femení és el nou espai de Ràdio Sant Boi dedicat a temes socials i sanitaris que ens toquen de prop a les dones.
1: Cada dijous a 8:45 donem veu a les dones de Sant Boi per apropar-nos a la seva realitat. Un programa per reflexionar, connectar i fer comunitat.
0: Perquè el que passa ens importa.

Penses que en ràdio tot està dit? Creus que res et sorprendrà? Cada dijous donem resposta a aquestes preguntes. Cada dijous, de 10 a 12 de la nit i sempre en directe, Lluna plena, música, paraules i aquest quelcom més que busques i necessites.

0: I nosaltres avui volem seguir parlant de negocis locals i, en aquest cas, històrics de la ciutat. I és que l'Eloi Cabezas segueix fent voltes per Sant Boi. Avui el tenim ara mateix en un negoci en el que té moltes coses per explicar, perquè uneix tradició, però alhora també uneix innovació. Eloi Cabezas, on et trobes ara mateix?
1: Hola, John, doncs sóc al carrer Francesc Pi i Maragall, concretament el número 116. I just davant meu, davant també del cap Montclar, hi puc veure un rètol que segurament molts sambollans i sambollanes han vist centenars de vegades: Farmàcia Capell. I és que darrere d'aquest rètol hi ha més de 50 anys d'història. La farmàcia va obrir les portes l'any 1969, primer al carrer Joan Martí, i uns anys després es va traslladar aquí, a la ubicació on encara la trobem avui. Més de mig segle després, durant el qual han canviat moltes coses, la farmàcia ha crescut, s'ha modernitzat i ha anat passant de generació en generació, però sempre mantenint aquest càrrec familiar i de proximitat. I al centre de tota aquesta història hi ha la Conxita, que fa més de 50 anys es va posar per primera vegada darrere del taulell i que encara avui continua vinculada a la farmàcia i posant-se la bata blanca. Una trajectòria que aquest mateix estiu va rebre el reconeixement de la ciutat. L'Ajuntament de Sant Boi va oferir una recepció a la família Gràcies Capell per posar en valor tots aquests anys de dedicació, i la Lluïsa Moret va ser la persona encarregada de obsequiar la Conxita en reconeixement a aquesta trajectòria. I avui nosaltres també volíem conèixer què hi ha darrere de més de 50 anys, com han canviat una farmàcia històrica a Sant Boi, sobretot la història de la família que l'ha mantingut viva. Per això ens acompanya avui en Josep Gràcies Capell, fill de la Conxita i membre de la segona generació que ha continuat aquest projecte familiar. Què tal, Josep Gràcies?
2: Sí, sí.
1: Més de 50 anys, Josep, si tornem al principi, com neix aquesta farmàcia?
2: 57 anys,
1: 57 realment.
2: Són molts anys, sí, sí. La meva mare, que era de Barcelona, es va traslladar aquí per posar la farmàcia i la va instal·lar aquí a Sant Boi l'any 1969, com ja has dit tu, ja fa uns quants anys d'això.
1: Sí, t'havies nascut llavors, no?
2: Jo havia nascut, sí, però tenia un any.
1: Llavors no et pots recordar d'aquest
2: No me'n recordo absolutament de res, però sí que me'n recordo de quan estava al carrer Joan Martí, perquè va estar uns quants anys al carrer Joan Martí, d'això sí que me'n recordo de quan es va traslladar aquí, i a partir d'aquí ja me'n recordo de tota la història, perquè no és la mateixa farmàcia en el moment en què la vam traslladar aquí que ara. Vull dir, la farmàcia s'ha modernitzat moltíssim, hem fet moltíssimes reformes, ara hem instal·lat recentment un robot, és a dir, que la farmàcia anà canviant amb el temps, esclar.
1: Ara parlarem d'aquest robot, que és molt important, ja m'han dit que és aquí l'especialitat o la novetat. Primer de tot, com era aquella primera farmàcia, el carrer Joan Martí?
2: Una farmàcia, sí, tant. Una farmàcia molt petita, una farmàcia molt de barri. Sant Boi és un poble totalment diferent, fa 57 anys que no pas ara, no? Era un poble petit, que tenia pocs habitants i tot era molt més familiar. Ara és diferent, ara és una ciutat de 80.000 habitants. No té res a veure, no? I evidentment que això ha portat uns canvis molt grans, no? Abans no hi havia ambulatori, ara hi ha ambulatori. No és que hi hagi un ambulatori, ara hi ha 4 ambulatoris a Sant Boi, imagina't, no? I abans hi havia un consultori mèdic. Els canvis han estat brutals, acompanyat amb la demografia de Sant Boi, esclar.
1: Per què vau decidir, o per què va decidir la Conxita venir aquí, a Francesc Pi i Maragall?
2: Bé, era el moment en què l'ambulatori s'estava construint i estava molt a prop, i érem l'única farmàcia que podia vindre tan a prop de l'ambulatori, no? I així ho va fer la meva mare en aquell moment, sí, sí.
1: La teva mare va ser com l'essència, no?, d'aquesta farmàcia. Com va ser l'últim cop que va treballar?
2: Aquest dematí.
1: Aquest dematí, és a dir, encara treballa, aquí volia arribar.
2: Sí, sí, sí.
1: Encara té aquesta ambició.
2: Sí, i tant, i tant. És la seva vida, la vida de la meva mare és la farmàcia, perquè és clar, ha viscut tota la vida darrere el mostrador, no? I encara ho fa ara, sí, sí, cada dia, cada matí ella ve a treballar.
1: I ho fa amb les mateixes ganes, no? Per què tenia aquesta passió per la farmàcia?
2: Mira, ella suposo que vocacional, no? Perquè els seus pares tampoc no eren farmacèutics. O sigui que realment va ser una cosa més vocacional que res, no? I arran d'això, doncs, tota la família li ha seguit, no?, els passos.
1: Sí, sí. Una cosa bonica, suposo, de tenir una farmàcia tants anys, ell segurament encara més, és que coneixeu els clients, no? Molts deuen ser ja com família, inclús.
2: I tant. Clients que encara en recorden quan anaven al carrer Joan Martí. Imagina't, això fa més de 50 anys, no? I encara se'n recorden de quan la farmàcia estava al carrer Joan Martí.
1: Imagina't. La Conxita, la teva mare, té intenció de jubilar-se?
2: Jo crec que no. I això és bona senyal, que no es vulgui jubilar, això és que es troba bé i que està en plena forma. És a dir, que ella treballa com qualsevol de nosaltres, no treballa menys perquè sigui més gran o més jove, ella treballa com qualsevol de nosaltres. I suposo que mentre vingui aquí és una bona senyal per tots.
1: I tant. Suposo que ella també està orgullosa de veure que la farmàcia ha passat de generació en generació, no? Que és una cosa que sembla que costa ara més en el temps d'avui, però que segueix passant, no? De segona generació, i no sé si ha buscat la tercera.
2: Sí, sí, sí, sí. I jo tinc un fill gran que ara està acabant farmàcia. Ja veurem què voldrà fer, és clar. Farmàcia té moltes sortides professionals, però bueno, una d'elles és la farmàcia, evidentment. I si a ell li interessés, pues, evidentment que serà la tercera generació. De farmacèutic, segur, perquè ja és farmacèutic, vull dir que ha acabat ja farmàcia. Ara, si ell en el futur vol tindre la seva vida professional aquí, pues, nosaltres encantats, està clar. Serà la tercera generació la farmàcia.
1: Us va incentivar algun cop la Conxita, dieu, de continuar amb la farmàcia?
2: No. Mai. Tant la meva germana, que també és farmacèutica i és cotitular de la farmàcia actualment, com jo, sempre hem decidit voluntàriament el que volíem fer. Clar, evidentment que el que tu veus a casa teva, pues, al final acaba tirant una mica, no? Però ningú ens ha dit que fessin farmàcia o que no fessin. Aquesta és una cosa voluntària, també.
1: Aquesta farmàcia que ens trobem ara en aquest local ha canviat molt durant aquests anys. Quan porteu aquí?
2: Aquí portem 50 anys, pràcticament. 50 sí, anys. Una mica més de 50 anys en aquest local actualment. Eh? Sí, el local ha canviat moltíssim. El local era més petit abans, l'hem fet més gran, hem fet reformes constantment. Ara, recentment, hem fet una reforma. Tot això que estàs veient és nou. D'aquest estiu hem canviat tota la distribució de la farmàcia, constantment ens anem renovant. El robot, el que tu parlaves, no? El robot és una cosa molt interessant, que també fa un any que hem incorporat a la farmàcia. És el que hem de fer, no? El comerç de Sant Boi en general, qualsevol tipus de comerç, el que ha de fer és modernitzar-se i adaptar-se a les circumstàncies, evidentment.
1: Suposo que en aquest procés també heu ampliat equip, no?
2: També persones. Clar. També és el que parlàvem abans, no? Sant Boi hem passat de ser un poble petit a ser una ciutat molt gran, no? Això ha fet que tots els comerços de Sant Boi hagin canviat d'escala. I clar, evidentment, també nosaltres tenim molt més personal que teníem i treballem moltes més hores. Al principi es treballava amb 8 hores al dia. Ara nosaltres treballem 14 hores cada dia, 365 dies a l'any.
1: Al final, tots els dies, eh?
2: Tots els dies, 365. No descansem ni per Nadal.
1: Sí, sí. Em parlaves d'aquest robot, no? Explica'm una miqueta més, no? Perquè suposo que en aquest procés de modernitzar, el robot aquest ha estat clau. Explica'ns una miqueta què és.
2: I tant. El robot és un gran magatzem que segueix les nostres ordres. Si nosaltres des d'un punt de venda li demanem un medicament, el robot l'agafa i ens el porta. Nosaltres no emmagatzemem cap tipus de producte, tot ho fa el robot. El robot té una cinta en què nosaltres introduïm tots els medicaments que rebem, els col·loca aleatòriament perquè no té cap ordre, però sap on ha col·locat cada caixa que ha rebut. I quan nosaltres li demanem aquella caixa, l'agafa d'on ell l'ha col·locat i ens l'envia cap al punt de venda. Sí.
1: Això és una facilitat per vosaltres, eh?
2: Sí, la realitat és que és un avanç tecnològic molt gran.
1: Suposo que també per tu i per els teus companys ha canviat molt la feina, no?
2: Moltíssim. Clar, estem parlant de molts anys abans, no? També tot el que oferim les farmàcies és molt diferent del que oferíem abans, no? Avui en dia una farmàcia pots veure moltíssims productes, no? Totes les teves necessitats en quant a salut, higiene, estan solucionades a una farmàcia. Abans era un lloc més de medicaments, però ara és un lloc més de qualsevol problema que tu necessitis relacionat amb la salut o la higiene. Nosaltres ho tenim i ho solucionem.
1: Però us heu pogut adaptar, no, aquests canvis?
2: Evidentment.
1: Després de mig segle aquí, no? Encara més, fins a quin punt sents tu la farmàcia? Què és per tu aquesta farmàcia?
2: Home, farmàcia, així com per la nostra mare és la seva vida, per nosaltres una mica també, és clar, no portem tants anys com porta ella, no? Però, evidentment, que també portem molts anys aquí i la sentim absolutament nostra, no?
1: Suposo que també m'has parlat d'aquestes generacions, no? La Conxita va ser la mare qui va començar la primera generació i ha anat evolucionant fins a la tercera. Suposo que també heu atengut clients que heu potser atengut a l'avi i ara esteu pel nen, no?
2: I tant. Hem passat a nens petits que ara són adults amb fills, no? Que se segueixen venint a passar els nens aquí a la farmàcia. Hem vist moltes generacions passar, evidentment. Sí.
1: Suposo que també teniu un element diferencial, que és la confiança, no? La gent ja confia en vosaltres perquè us coneix, sí. Sí, això us ho diuen els clients.
2: Sí. Està clar, una farmàcia es basa en la confiança. Al final, el metge t'atendrà i t'atendrà estupendament i molt professionalment, però si tu vols parlar més d'un problema, vindràs a la farmàcia, no? I la farmàcia té les portes obertes, evidentment, a tothom, vingui pel motiu que sigui. Per tant, la confiança és bàsica en una farmàcia i després de tants anys, bueno, al final, potser l'hem guanyada, no?
1: Sí, sí. L'Ajuntament aquest estiu es va fer un reconeixement per aquests més de 50 anys. Com va ser d'emotiu per vosaltres?
2: Molt emotiu, molt emotiu. Sí, sí, l'alcaldessa, molt amable, ens va rebre l'Ajuntament i bé, bé, vam estar molta estona parlant amb ella, no solament de la farmàcia ni de la meva mare, sinó de Sant Boi en general, no? I va ser molt emotiu i molt bonic, la veritat, i estem molt agraïts a la Clatesa per aquest reconeixement que li ha fet a la meva mare, perquè realment...
1: Clar. Parla com xina, com va ser arribar allà?
2: I... Encara més emotiu, imagina't, no?
1: Clar, i clar, que t'entregui aquest obsequi, no? La mateixa alcaldessa deu ser una cosa doncs molt especial. Ja per anar acabant, com t'agradaria que continués aquesta farmàcia els pròxims anys? Si tinguessis un desig o una visió futura, com t'agradaria que sigués aquesta farmàcia?
2: Que continués la seva trajectòria. Perquè tots els comerços, totes les farmàcies, qualsevol activitat té els seus moments i cada època té les seves circumstàncies. No sé com serà la farmàcia en el futur, no sé com serà el futur en general, però el que sí que sé és que nosaltres ens adaptarem al futur, perquè és la nostra mentalitat. És a dir, no puc dir com serà la farmàcia en el futur, però que nosaltres ens adaptarem a com serà en el futur, això sí que t'ho puc garantir.
1: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, Josep, gràcies, Capell, fill de la Conxita i membre de la segona generació d'aquesta farmàcia Capell. Moltíssimes gràcies per atendre's a Ràdio Sant Boi.
2: Gràcies a vosaltres.
0: Doncs, Eloi, gràcies. T'esperem aquí a tornar a l'estudi. Mentrestant...

0: amb el pont del carrer Major.
1: Us expliquem que aquest divendres 18 de setembre Cal Niño acollirà una nova sessió del Club Elias amb el músic Pol Cruells com a protagonista, que és qui estem escoltant ara mateix i qui, de fet, el tenim a l'altra banda de la línia telefònica. Pol Cruells, què tal? Bona tarda, com estàs?
2: Què tal? Bona tarda, companys, com anem?
1: I benvingut a Gent de Carrer. Com diem, aquest divendres participes en aquesta nova sessió del Club Elias a Cal Niño. Què trobarà el públic en aquesta trobada? Què esperes del concert?
2: Doncs mira, la veritat és que estic molt content perquè sí que havia actuat a la platja de Cal Niño, aquesta programació que fan els del Weller a l'estiu, però en canvi en el teatre no havia tingut l'oportunitat. I el que es trobaran els que vingueu doncs serà bàsicament cançó d'autor, però amb molts matisos. Hi ha coses que venen del jazz, coses que venen del folk, però sobretot un ambient una mica mediterrani, tant en les lletres com en els instruments que portem.
1: Clar, de fet, dius que fa sobretot això, música mediterrània, amb instruments tradicionals, però també alguns sons que són així més electrònics. Com fas perquè soni tot plegat?
2: Sí, mira, la veritat és que és una fórmula que ja s'està donant. Per exemple, el Ricard Ros, que té una cosa d'electrofolk d'aquí Sant Boi, que ja està, bueno, amb aquest gènere bastant avançat. Però són bases electròniques que hem anat fent amb molt carinyo. En els dos últims discos ja hi ha moltes bases electròniques, però en canvi, a sobre de tot això hi ha un contrabaix totalment acústic, un altre noi que toca els teclats i la guitarra i va canviant, i després jo, que ara m'he posat més en sèrio a tocar la mandola, perquè el meu instrument és el baix elèctric, però estem presentant amb aquesta formació de trio totes aquestes cançons traspassades a la mandola. Que la mandola és un instrument de doble corda, molt típic del que jo en dic el continent mediterrani, perquè es pot trobar moltes cultures amb moltíssimes variants, però el que escoltareu és aquesta doble corda que sona tan llatina, tan mediterrània, i que us pot portar des de Catalunya fins a Itàlia, Turquia, Grècia o tot el nord d'Àfrica. No?
1: Parlaves ara dels teus dos últims discs. L'últim és Figues d'una altra panera, amb una mica de distància, tampoc massa, però sí uns mesos des que vas compartir-lo. Quina és la sensació que et fa aquest disc?
2: Crec que potser és del millor treball, i això és bona senyal, perquè els músics ens agrada que el darrer sigui l'últim, realment. És el que ens sentim més curiosos, i crec jo que he trobat ja un so bastant definitiu meu. Són molts discos i al final sembla que vas trobant el teu camí, el teu dins d'aquest trajecte, no?, que fem tots els artistes, i que aquest ja sí que és el meu so. Un so, ja et dic, basat sobretot en aquestes, tant les atmosferes a nivell de percussions molt mediterrànies, molt acústiques, ja ho sentireu, i després també amb aquest instrument de doble corda, la mandolina, la mandola, que van sonant sempre per allà sota, no?
1: Expliques aquesta varietat d'estils, també varietat d'instruments, de formes de fer, amb aquesta part més, doncs, més instrumental com a tal, l'altra més electrònica. Com es porta tot això al directe?
2: Sí. Bueno, la veritat és que amb naturalitat ho sentireu, perquè al final no deixen de ser cançons, cançó d'autor, no escoltareu res estrany, és el format clàssic de la cançó, doncs, que introdueix una llegenda, un tema, un motiu, un personatge, no? Veureu els que vingueu que vaig recorrent, faig una mena de, jo en dic un camí de ronda, no?, imaginari, en què us vaig traslladar una mica per la costa, no?, d'aquest continent mediterrani que en dic jo, i us sentireu algú com molt familiar, realment, perquè les percussions és una combinació d'electrònica i acústic tot junt, que ja veureu que les disparem, però queden molt integrades. El contrabaix també és un instrument que l'hem sentit a tot arreu, a totes les formacions, i la mandola, tot i que ara pugui semblar així, aquest estarà fent aquí un folk superintegrista, no és així, A vegades sona com una guitarra clàssica, una guitarra espanyola, realment, ja ho sentireu, perquè hi ha una rombeta també, o a vegades sí que sona més com aquests llaúts, aquests instruments de, ja us dic, de Turquia, de Síria, de tota aquesta banda, però una mica per les doble cordes, les doble cordes octavades, que només en porto una, però jo crec que doneu-me una oportunitat als que estigueu adoptant de si venia o no venia el divendres aquí a Cal Niño, i jo crec que us agradarà.
1: Aquest últim disc del que ara parlaves és un disc que està ple de col·laboracions. Això, clar, té dues preguntes. La primera, per què tantes col·laboracions en aquest disc? Perquè segurament tindrà una explicació. I després, si hi haurà alguna que podrem veure aquest divendres en directe.
2: Malauradament, no. Aquest divendres no vindrà cap de les vocalistes. A més, un disc curtet, però sí que hi ha 5 col·laboracions de cantants femenines, sobretot catalanes, que es dediquen també, o sigui, vaig agafar noms que tenen a veure amb aquest gènere, val? La Clara Bosch, la Rosó Sala, la Sandra Bautista, hi ha l'Alia Sampai també. Són cantants que ja estan dins d'aquest gènere i que li donen aquesta característica, aquest so, aquesta mediterraneïtat que volia reivindicar. Veureu, això al final és el destí, no? Una mica la conjuntura, que es donin les variants per poder sentir-les en algun concert dels meus. I jo el que volia era obrir un camí cap a les col·laboracions, que realment els concerts que pugui ser que vinguin elles o altres cantants a fer aquestes col·laboracions. De fet, ja havia fet alguns singles amb altres vocalistes també femenines, amb la Clàudia Crebutza, que és una cantant de l'Alguer. També vam anar traient temes i crec que és una bona fórmula ajuntar realment no només en els directes sinó també que quedi en el disc com una col·laboració aquests duets en podríem dir, no? Però amb gent que ja es dediquen que estan dintre d'aquesta escena de la cançó mediterrània.
1: Escoltant...
2: Hi ha també la Clàudia Cabero també va guanyar un any el premi de cançó del Festival Mediterrània de Manresa. La Rosó Sala, ja us dic, és una cantant empordanesa, amb qui m'identifico plenament, molt, molt bona, una veu preciosa, l'Alia Sampai, que segur que ha vingut per Sant Boi alguna vegada. No sé, és una manera de compartir també projectes que jo trobo que és interessant.
1: Ara explicaves també com vols que soni la teva música, en el sentit de quins gèneres, quins instruments, com es fa també aquesta música, però més en el sentit de les sensacions que provoca, també escoltant-la fa com una sensació com de calma, de pau, d'estar a casa d'alguna manera. Què és el que tu vols fer sentir a la gent quan escolten la teva música?
2: Que bé, m'agrada això que dius. Jo el que pretenc, al final, un fa les cançons primer, en primera instància, per si mateix, i el que intentes és treure't d'alguna forma neguits que tens o temes que crec que són recurrents en la meva discografia, com la defensa de la natura i del medi ambient. Després també temes socials que tenen a veure amb la Mediterrània, com el fet de creuar la mar en primera instància doncs, per trobar una vida millor, més oportunitats, però després també els perills que comporta, no? Aquest viatge, aquesta migració que es veu molta gent forçada a fer. El que pretenc també és que trobeu aquest so familiar i no redefinir la cançó d'autor, perquè això no és feina meva, però sí que agafar i dir, escolta, portem molts anys amb una música folklòrica, amb una música popular pròpia nostra, que s'ha anat derivant cap a altres gèneres que no són la cançó. Hi ha molt de ball que es va reflotar, sobretot durant els 90s, a través del Centre Artesà Tradicionarios, però ha acabat desembocant en música de ball. La Fira Mediterrània és veritat que està fent molta feina en aquest sentit de reivindicació de la música popular nostra, però realment, si no són projectes en què agafen repertoris tradicionals i els reversionen, llavors tampoc hi tens cabuda. I els que fem cançó de creació pròpia ens costa trobar aquest espai, no? De dir, no, és que jo vaig amb instruments tradicionals i sona tradicional, però són cançons noves. I, de fet, per dintre, si les analitzes, doncs hi ha molt compàs ternari, hi ha vals jotes per allà dintre, que no ho semblen, però és un vals jota. Hi ha mazurques, hi ha ritmes trencats d'aquests polques coixes i coses d'aquestes que ja et podria justificar tema per tema, tot i que sonen a pop, que tenen una base i una estructura totalment tradicional, no? I si algú algun dia capta això, o com tu deies, et poses el disc i et sona familiar, agradable, com que ja no estàs sentint una cosa absolutament nova i diferent, sinó que ho sents teu, doncs a mi jo ja em sento satisfet amb això, realment.
1: Clar, ara deies, no?, que hi ha coses que potser et poden sonar més a tradicional, però que en el fons són cançons noves. Hi ha una mica aquesta barreja. Creus que si no estàs en una caixa és més difícil que et puguin programar en el sentit dels festivals, sí, no? Que quan no vas a un nínxol molt concret costa més, d'alguna manera?
2: Totalment, totalment. Això ho parlàvem, mira, amb un bon amic també d'aquí a Sant Boi, el Ricard Peris, que estava relacionat amb el Barna Sants, i realment sembla que si no fas cançó protesta no hi tens cabuda, però en realitat quan escoltes les meves lletres sempre hi ha una reivindicació al darrere. Potser està allà romantitzada o basada en un exemple concret, però sí que és cançó protesta, saps?
1: Sí.
2: Perquè hi ha temes que són, ja et dic, sobre les migracions, o bé hi ha temes sobre les opcions polítiques, que tenim molts conflictes interiors que ens persegueixen dia a dia, no?, en la les nostres decisions, i al final tot té una lectura política. I m'agrada que, per exemple, aquest en Ricard ho va saber veure, no? Va dir, no, ostres, el Barnasant segur que hi tens un lloc, però toques un any i ja no hi toques més, no? O l'artesà tradicional també, toques un any i no toques més. Llavors està molt bé que cicles com els que feu aquí a Sant Boi, no? Com el Club Elies, per exemple, que està més centrat en la música de creació, doncs sí que tingui una mirada més detallista amb aquests músics petits, no? Que no fem grans gires ni tenim grans escenaris al nostre abast, que ens dongueu l'oportunitat d'actuar en llocs així, en bons mitjans, en bones sales, i és un plaer. I poder presentar els discos en llocs, en condicions, doncs és una passada.
1: Ho faràs, en aquest cas, aquest divendres, també aquí a Sant Boi. Serà Cal Niño, últim missatge, Pol, perquè els samboians i samboianes s'animin també a venir a aquest concert.
2: Penseu que és una oportunitat gairebé, bueno, difícil de repetir-se, perquè a Sant Boi sí que he vingut diverses vegades, gràcies a l'Antonio, al Toni Juárez d'allà, del Weller, que fa anys també, almenys un parell o tres vegades hi he tocat des de fa molts anys, a Sant Boi, però aquí al Teatre Cal Niño, amb condicions de poder sentir bé l'acústica, els instruments i tot, realment aquest divendres seria l'oportunitat, va? I jo us animo molt a venir, les entrades estan super assequibles, i les podeu trobar als enllaços de les meves xarxes socials i també segurament als perfils de Cal Niño i de Weller Programació.
1: És un concert que organitza l'Espai Weller, serà a Cal Niño, com diem, aquest divendres a les 9. Allà hi tindreu el Pol Cruells pels qui vulgueu escoltar la seva música. Pol, moltes gràcies per atendre'ns avui a Gent de Carrer.
2: Gràcies per tenir-me, merci.

0: I avui toca parlar del Mariana Bolet, que aquest cap de setmana comença una nova temporada. Aquesta amb grans novetats del primer equip. La primera, l'entrenador David Rodríguez substitueix a Pedro Millo a les banquetes, ja que l'extècnic de la Terlenca barcelonista també ha viscut un canvi radical en el seu planter. Només 6 jugadors continuen aquest any, 2 pugen del filial, un porter juvenil, i la resta del planter es completa amb 12 incorporacions. L'equip, després d'aconseguir la salvació l'any passat a la penúltima jornada, tornarà a competir a la segona catalana. A la pretemporada ha sumat 3 victòries i un empat, i aquest dissabte jugarà la primera jornada al municipal de Mariana davant del Pallejà, donant inici a una temporada on entrar als play-offs és un dels principals objectius. Per saber com arriba l'equip, ens visita a Ràdio Sant Boi el president del Mariana Bolet, el José Antonio Rodríguez. Gràcies per estar amb nosaltres, com estàs?
1: Hola, bona tarda, gràcies a vosaltres per l'invitació.
0: No sé com et trobes en aquest inici de temporada, tant com a president del primer equip com la resta de nens. Com està començant aquest inici d'any pel Mariana?
1: Bueno, de moment bé. A veure, hi ha molts canvis, com has comentat. Hem fet moltes variacions, no solament al cor tècnic, també hi ha fisio, delegat, i molts canvis, o sigui que esperem que això sigui per bo, a veure què passa.
0: Ara parlarem del primer equip, però no sé què t'esperes d'aquesta nova temporada com a president. Quants equips teniu ara mateix més o menys al club i com us trobeu?
1: Pues crec que són uns 24 equips més o menys, crec recordar, Estava mirant perquè surt un Benjamí més, sí. Un menys, bueno, estem ahí, però més o menys, sí.
0: Veieu viable créixer més o al final el camp de pal queda?
1: No dona per més, no, jo crec que no, jo crec que la, diguéssim, les àrees d'horaris que en tenim estan molt plenes, o sigui que, bueno, a veure, pot haver un equip més, un equip menys, però més o menys és el que hi cap al Marianao.
0: Però esteu contents, no?, amb el nivell d'equips que hi ha?
1: Sí, molt contents, sí.
0: Doncs aquest any, a més, s'ha creat un tercer equip amateur. No sé com s'hi ha donat això, si t'ho pots explicar.
1: Bueno, l'amateur, havia una persona que estava luchando por crearlo, una persona del club, con chavales de Marianao, que no entraban en el tercer año ni en el cuarto, y definitivamente, pues debido a que algún juvenil de los que teníamos ya no se ha creado, porque falta de chavales, el año pasado teníamos, creo que excesivos juveniles, teníamos 4, y al desaparecer alguno de ellos, pues hemos visto la posibilidad de poder crear este amateur C, y bueno, ya estamos en ello, a ver cómo sale.
0: Ha sido un poco también autodidacta, ¿no?, de jugadores que han llegado, y entiendo que el Kostenik también.
1: Bueno, el Kostenik es una persona del club, o sigui que no, ja ho coneixem, no. I la gent, ja t'ho dic, la gent que ve a la Mater C és gent del club, o sigui que bàsicament està creat per nois que van jugar abans a Mariano. Hi ha gent que no jugava i que ara tornarà a jugar a futbol gràcies a aquest equip.
0: És una primera prova, no? Entenc, sí, que són les expectatives, sí, d'aquest primer any, sí, sí, que sigui un primer any a quarta catalana. Doncs també parlant de la Mater B, que la temporada passada va estar a la zona alta tercera catalana, després va baixar una mica, no sé quines expectatives té aquest any, en el que segueix el mateix contècnic i hi ha hagut grans renovacions.
1: Sí, respecto a lo que comentas del año pasado, evidentemente pasaron muchas cosas, sobre todo con nuestra matera, y tuvimos que hacer algunos retoques con nuestros jugadores de la Mater B, cosa que les agradecemos. Bueno, son chavales también del club, con lo cual yo creo que querían lo mejor para la entidad y nos ayudaron a intentar mantener cuando el equipo A, nuestro primer equipo, tenía problemas de jugadores, ¿eh? Entonces eso también hizo que bajara un poco el nivel en el amateur B. Creo que se ha vuelto a crear, tenemos un equipo muy majo, chavales de toda la vida de Mariano, la mayoría, hay alguna incorporación nueva, evidentemente, como bien has comentado antes, hemos subido 2 chavales del B al A, el Perico y el Ayman, y bueno, y a partir de aquí el cuerpo técnico, que está básicamente creado por los hermanos Marsó, pues han buscado un par de jugadores para suplirlos, y alguna cosita del juvenil que también hemos subido.
0: També entenc que és bo tenir una amateur B tercera catalana perquè aquest juvenil de primera o de segona pugui començar en aquesta categoria, no? Entenc que és la intenció.
1: Sí, de moment aquest any, ja t'ho dic, agafem un nens del juvenil, però podria ser algun més, i de moment, pues bueno, sí, la idea del club és que els juvenils tinguin una sortida en aquest equip, sí, evidentment.
0: Doncs parlem ara del primer equip masculí, que ha patit un canvi radical al planter. El primer va ser l'arribada del nou míster, el de David Rodríguez, després que el Pedro Milla decidís no continuar. No sé com es dona el seu fitxatge, José Antonio.
1: Pues era una persona con la que, bueno, Conrad, que es la persona que gestiona desde la Junta Directiva el amateur, creo que lo conoces, había mantenido contactos con él durante una fase de la temporada y, bueno, él sí que nos comentó en algún momento de que lo que él le gustaría, si tuviera que venir mañana, era hacer un proyecto nuevo, y es lo que hemos hecho con él. A ver, la idea era que Pedro, si hubiera querido, hubiera continuado. Al final tomó una decisión respetable y entonces, a partir de ahí contactamos con Rodri, y bueno, nos hizo un proyecto que nos gustó. Es una persona muy sincera, muy afable, quiero decir, una persona que se puede hablar muy directamente con él, y entonces trae un cuerpo técnico muy agradable, unas personas que no conocíamos y que están trabajando muy bien. Estamos muy contentos con la labor que están realizando hasta ahora, luego los resultados ya lo veremos, pero de momento, y entonces, bueno, pues eso, hicimos una apuesta por él. Vamos a ver, es una persona que conoce la categoría, ya sabéis que subió al Terlenca Primera en su día, el año pasado, bueno, no le fue bien las cosas del fútbol, pero bueno, creemos que ha hecho un equipo muy majo, chavales jóvenes, combinado con algunos veteranos, y tenemos muchas esperanzas. Yo siempre digo lo mismo, cuando empiezan las temporadas, los equipos todos tenemos ilusiones. Bueno, imagino que el Pallejá, que es nuestro próximo rival, estará pensando lo mismo. Pues nosotros también tenemos. Pero bueno, vemos cambios, vemos actitudes, vemos situaciones que nos gustan, con lo cual estamos muy, muy contentos con el trabajo realizado hasta ahora.
0: Vam parlar amb el Joel Paredes, també el capità de l'equip, al juny, i ens va dir que, tot i que va pensar en marxar-se, la idea justament del David Rodríguez va fer que es quedés, on creu que també ha de ser l'any bo per, com a mínim, entrar a playoff. No sé si tu també ho veus així, José Antonio, que aquest any ha de ser el bueno.
1: Cada año espero que sea el bueno. Sí, bueno, es lo que digo. A ver, hay mucha acción. A ver, Joel Paredes es un tío experimentado en la categoría, incluso en categorías superiores. Quiero decir, es un jugador que es nuestra estrella en el equipo actualmente, ¿no? Y entonces es un jugador que bueno, que nos aporta mucho. El año pasado acabó siendo pichichi. No creo, no fue quizás de sus mejores temporadas y acabó siendo pichichi. Sí. Pues yo lo he visto a Paredes, lo conozco hace muchos años. Es un chaval que, bueno, que tenemos una buena relación. Entonces, bueno, esperamos mucho este año también de él. Quiero decir, vamos a ver. Ya te digo, hay cambios en banda. Vamos a jugar con dos extremos muy puros, y todo eso pues va a hacer, creo, que yo el Paredes está más libre y que pueda aportar más cantidad de goles.
0: Tant de bo sigui així. Heu anunciat 12 fitxatges, 4 al Sarrià, 3 de la Terlenca, l'exequip del David, i 3 d'aquests també hem passat aquí a Sant Boi, van jugar a la Copa fa uns anys. No sé com s'han donat aquestes incorporacions. Em dic que el David també ha ficat una mica de mà.
1: Bueno, el David ha ficat la mà.
0: Tot, no?
1: Al final, nosaltres, ell es comenta, i nosaltres el que fem és deixar treballar. No, això és una decisió. Ell té de fer el seu equip i té una forma de jugar, i jo crec que, a veure, l'entitat ha d'estar allà controlant o guiant o consigo, sí. Está ya més que fer, més que res per fer apoyo, ¿no? Més que, no controlar, sinó fer l'apoyo, sí. i donar el suport, ¿no? Llavors jo crec que, bueno, ell ha fet aquest equip que ell volia tindre, i a veure, consul.
0: No sé com els has vist aquesta pretemporada en general i com s'han trobat.
1: Pues yo ya te comento, yo los veo bien. Yo ayer mismo estuvimos, perdón, el lunes, el día que fue el día de entreno, estuvimos viéndolo entrenar. Se entrenó a un ritmo muy rápido, ya te digo, a echarles jóvenes con muchas ganas, y yo creo que eso es contagioso y creo que nos está contagiando a todos, y vamos, y bueno, tenemos mucha ilusión, la verdad, o sea...
0: No sé, a nivell d'expectatives, han sigut uns quants anys de segona catalana on heu tingut moments d'estar molt a prop dels play-offs que finalment s'han esvaït. Com afronteu aquest nou any?
1: Pues eso, nuestro reto sería al menos jugar el playoff, al menos. A ver, la ilusión es subir. Pero bueno, por lo menos yo creo que Marinao debería estar jugando el playoff. El año pasado, ya lo sabes, fue una temporada que también tenía muchas ilusiones, se nos estropeó, a mitad de temporada se nos estropeó y estuvimos sufriendo por no bajar. Entonces, esto es lo que Marinao no debería suceder este año. Quiero decir, la idea y nuestras ganas y nuestra ilusión y nuestra fuerza es que el equipo mínimo juegue la promoción.
0: És un nou grup aquest any a segona catalana, que us queda més a prop. L'any passat va ser un
1: bueno,
0: poc lío.
1: A veure, ja tenim d'anar a Gironella, Sallent, Navàs, tenim un equip de Sant Cugat Júnior i un altre Sabadell,
0: sí.
1: Panadeu.
0: Vull dir que, és una barreja.
1: I un altre Rubí. O sigui, vull dir que, bueno, dels, no sé, crec que som 16, 6 són de...
0: No sé què prefereixes, l'any passat, que era tots Barcelona, o aquest, que per almenys alguns són del
1: Barça. Bueno, la veritat és que Barcelona no se'n va donar molt bé. I, quan van anar a jugar a Barcelona, jo crec que van guanyar un partit a Barcelona. O sigui, va ser una bona experiència per Marinao. No sé per què, perquè hi havia molts partits que a la mitja part anaven guanyant, però al final no guanyaven el partit. Pero el que sigue, per experiència del rival, perquè jo van a casa, no ho sé, però Barcelona no se'n va donar molt bé a Marinao.
0: Doncs aquest any canvi de grup, també canvi d'horari, ho estàvem comentant fora d'estudi. No sé com més que ara el Marinao passarà de jugar diumenge a les 12 a dissabte a les 6.
1: Sí, bueno, això va ser una sol·licitud i una petició del cos tècnic i li van dir que sí, evidentment. A veure, al final a mi m'agrada l'horari del diumenge, però, bueno, al final si el cos tècnic no fa aquesta sol·licitud, pues bueno, jo crec que s'ha de donar i no, no hi ha més.
0: Doncs el primer duel serà justament aquest dissabte a les 6 al municipal de Marianao contra el Pallejà. Imagino que equip conegut perquè és de força prou, no sé, què t'esperes?
1: Bueno, pues espero, vist lo vist, jo espero que l'equip jugui quan entrena i que podem guanyar el partit. A veure, que és el que ens agradaria.
0: Sí, a més, et volia preguntar també què li diries a la gent del club, que es pot esperar del primer equip aquesta temporada i també perquè el vingui a veure al municipal.
1: Clar, a veure, això és el tema. Si l'equip està a dalt de la classificació, segurament la gent vindrà a veure. Si l'equip està a baix, és ara quan comenci el frec i tal, a les 6 de la tarda ja al municipal ja saps que fa una miqueta de frec. Si la classificació està calenta, segurament la gent estarà calenta i vindrà a veure l'equip.
0: I també la idea és que, doncs, els nens que puguin jugar abans es puguin quedar a veure el primer equip,
1: també,
0: no?
1: Sí.
0: I també et volia preguntar per acabar, han sigut 6 renovacions que m'ho he deixat abans, la gran majoria de jugadors de la casa, aquests dos que han pujat del B, entenc que són els jugadors que ha decidit el David també per mantenir un mínim bloc, no?, de l'any passat.
1: Bueno, sí, ens hauria agradat algun més. Jo t'ho dic que la idea era que es quedessin 8, però van quedar 6 i que està bé perquè el que necessitava era fer un canvi. I en això hem fet un canvi i llavors a partir d'aquí a treballar i ja t'ho dic, ha vingut gent amb molta experiència també i amb molta il·lusió i amb molta gana i això jo crec que farà que l'equip vagi més.
0: Vosaltres i el cos tècnic està satisfet, no? Molt plantem la gent que hi ha.
1: Sí.
0: Doncs ho veurem aquest dissabte, el primer partit. José Antonio Rodríguez, president del Mariano Bolet, gràcies per parlar amb nosaltres i que vagi molt bé.
1: A veure si em porto sort.
0: Tant de bo. Gràcies. Que vagi bé.

Voleu aprendre català o millorar-ne el nivell? Apunteu-vos a un curs del Consorci per a la Normalització Lingüística. Inscripcions per alumnes preferents de tots els nivells, 14 i 15 de setembre. Inscripcions per a nous alumnes d'inicial i bàsic 1, 16 de setembre. Inscripcions per a nous alumnes de bàsic 2 a suficiència 3, 17, 18 i 21 de setembre. Inscripcions per a nous alumnes de C2, 21 de setembre. Molt important, sol·licitud de prova de nivell fins al 8 de setembre. Per a més informació, poseu-vos en contacte amb el Servei de Català de Sant Boi de Llobregat al telèfon 93 652 95 85 o samboi@cpnl.cat. També podeu consultar la pàgina web cpnl.cat/inscripcions. Atenció, veteranes i veterans de l'esport a Sant Boi. Trobeu a faltar la pilota o potser el vostre metge us ha prescrit la recepta verda per fer salut? Arriba la segona temporada del Futbol Caminant Sant Boi. L'esport mix ideal per homes i dones majors de 50 anys. Una activitat totalment adaptada, sense córrer i sense contacte, on el millor gol és cuidar-se i gaudir de la complicitat de l'equip. Us esperem a partir del 9 de setembre, els dimarts a les 10 del matí, al camp de futbol del Marianao Poblet. Truca ja i reserva la teva plaça al 636 48 42 01. Organitza Associació de Jubilats i Pensionistes de Sant Boi.

0: Informatiu local, edició vespre.
1: Bona tarda, us saludem en directe des dels estudis de Ràdio Sant Boi en una nova edició dels informatius vespre, encara pendents d'aquesta alerta de pluja que ha tapat el cel, però sense veure ni una gota de precipitacions en un moment d'encariment a les factures per l'estiu més calorós de la història, gelades a Cavalles. Avui és dimecres, 16 de setembre del 2026, analitzem el que és notícia, punt per punt. Els instituts Mariano i Rafael Casanova rebran 1 milió d'euros cadascun per millorar la climatització de les seves instal·lacions. Tots dos formen part dels 100 centres educatius prioritaris que el govern ha seleccionat per actuar davant les situacions de calor a les aules, considerats aquells on la situació és més insostenible, Albert Vilas.
2: La inversió ha sumat 2 milions d'euros a Sant Boi i les actuacions es començaran a desplegar abans del 2028. Els alumnes valoren les millores a Cent de Carrer.
3: Fa molta calor a les classes o què?
4: Molta, moltíssima.
5: Sí, ja perquè ha passat l'estiu, però en aquell moment un calor que no es podia suportar.
6: Que no hi ha ventilats a totes les classes i fa calor.
4: Demasiat, algunes classes hi ha aire condicionat, però a la majoria només hi ha ventiladors que estan una mica antics i és insuportable.
3: Ara justament han anunciat que hi haurà, sembla, com més refrigeració, que posaran alguns sistemes. Aquest és un dels instituts de Sant Boi que s'invertirà 1 milió d'euros per fer això. Com creieu que podrà canviar, diguéssim, les vostres classes, el fet de que hi hagi almenys una mica de climatització?
4: El fet de que estiguem més concentrats, ja que el fet de la calor et distreu molt i fa sobretot que entri molt de son i es facin les classes més passades.
6: Sí, no, la veritat que millorarà l'ambient per tema de treball i tot.
5: Sí, jo crec que millorarà les ganes de vindre i d'aprendre més.
1: Aquesta és la primera fase d'un programa de 100 milions d'euros per climatitzar els centres prioritaris de Catalunya. El govern preveu arribar progressivament a tots els centres públics abans del 2031, amb una inversió global de 2.558 milions d'euros.
2: La regidora d'Educació, Maria València, apunta que Sant Boi viatja en bona direcció cap als objectius establerts.
7: Venim d'unes construccions que són realment antigues, és a dir, tenim centres educatius amb molts anys de vida i amb un ús molt intensiu. Llavors, el poder millorar, atenent també els canvis climàtics del moment actual, creiem que és un gran repte per nosaltres. I no dic que haguem, és a dir, que estem treballant, no dic que haguem assolit tot el que volem, però estem caminant cap a aquestes millores.
1: A més, ha sigut un estiu on a Sant Boi s'han renovat instal·lacions, pintat espais, millorat paviments i enllumenat i instal·lat aparcaments per a bicicletes i patinets. Una de les principals novetats són les pèrgoles fotovoltaiques, que permeten generar energia renovable i alhora crear zones d'ombra als patis.
2: El projecte, amb una inversió municipal de 2,2 milions d'euros, afecta 5 centres, el Benviure, l'Institut Marianao, Rafael Casanova, Ciutat Cooperativa i Josep Maria Ciurana. Ho explica també la Maria València.
7: Ja fa temps que estem treballant en com millorar els patis de les nostres escoles, per poder també generar proteccions solars, generar també espais molt més confortables, inclús espais que puguin acollir activitats al centre a l'exterior. Hem intentat instal·lar ja fa anys tendals i ara ja des de fa un temps estem instal·lant pèrgoles. Estem acabant d'instal·lar-ne 4 pèrgoles noves en 4 centres educatius. En aquest cas són pèrgoles fotovoltaiques que el que pretenen justament és treballar també amb noves energies per poder fer sostenible els usos dels centres, inclús també en alguns casos els excedents aniran a parar a la comunitat veïnal.
2: Les actuacions, però, avancen a ritmes diferents. A la Ciutat Cooperativa, la pèrgola ja està acabada i en ús, mentre que al Benviure, l'estructura ja està instal·lada, però encara falten les plaques solars.
7: No dic que haguem assolit tot el que volem, però estem caminant cap a aquestes millores, no? I, per tant, segurament a final d'octubre estem treballant ja des de fa temps a la comunitat educativa de l'escola Josep Maria Ciurana. Serà una gran pèrgola que cobrirà tota la pista esportiva del Ciurana i a l'any que ve ho farem a l'escola Antoni Tàpies. I seguirem treballant, no només en això, sinó en altres millores que puguin ajudar-nos a adaptar-nos a les emergències climàtiques que ens està deparant el present, com dèiem abans, i també el futur.
0: Mm-hmm.
1: En política, Sant Boi inicia un nou curs polític amb el principal partit de l'oposició, Esquerra Republicana, en ple procés de reflexió.
2: Des d'inicis de mes, el partit liderat per Jaume Sanz va fer balanç el tercer any de mandat en un acte a Can Massellera i ara prepara l'any d'eleccions que espera per endavant. En un mes de setembre, en el que han anunciat que no presentaran mocions al ple municipal per centrar-se en l'estratègia a seguir per ser més efectius en les seves propostes.
1: Mireia Mendoza, regidora d'Esquerra Republicana a Sant Boi, agent de carrer.
8: Creiem que després de tota aquesta anàlisi i després, sent ja, havent passat una tercera part del mandat, hi ha una conclusió que és irrefutable, i que és que ho farem millor, ho farem pitjor, però a Esquerra sempre hi som. Sempre hi som amb el que ens correspon, que és l'encàrrec principal que ens dona aquest Ajuntament, que és dins del ple, però sobretot encara sempre hi som a peu de carrer.
1: Esquerra, a més, reconeix que se centrarà en seguir creant comunitat als barris amb una extrema dreta que, segons asseguren, és una gran amenaça de cara a les properes eleccions. I en aquests últims dies d'estiu volem posar la mirada enrere als registres d'aquests dos últims mesos. Sant Boi no ha estat aliena a un dels estius més calorosos de la història, on s'han registrat 61 dies en situació d'onada de calor a la península i Balears.
2: Al municipi, dotacions de bombers han hagut de controlar focs a zones industrials, com una empresa paperera o una bogaderia, a més d'haver-nos situat al tercer nivell del Pla Alfa per perill d'incendi. A peu de carrer, les santboianes confirmen que la calor d'aquest any ha estat especialment forta.
9: Jo crec que sí, que ha sigut un dels estius més calorosos i insuportables. Ha fet moltíssima calor, insuportable. Sí que és veritat que uns altres anys també ha fet calor, però no ha sigut aquesta calor tan com es diu això, tan xafu.
10: Jo crec que sí, que és la que més calor ha fet. No havíem arribat mai a 40 graus i aquest any estàvem a 39, a 39 i algo. Una cosa bona que ha fet l'Ajuntament és obrir els espais aquests climàtics, tant sigui la piscina com...

0: 10 i mitja et pots sortir fora, però ja a les 10 i mitja cap a dintre, persianes avall i aires acondicionats.
1: Sí, sorprenentment hem pagat menys que altres anys, això sí que és veritat, i mira que tenim els aires acondicionats, estan 24 hores quasi tot el dia, és a dir, posats. Sí, sorprenentment ha sigut més econòmica aquestes factures d'aquest any.
2: La Comissió Europea posa Sant Boi com a exemple de transformació verda urbana. Ha destacat el projecte Sant Boi Respira Més Verd com una experiència de referència per adaptar la ciutat al canvi climàtic.
3: El projecte permet recuperar 87.600 metres quadrats d'espais verds, plantar 907 arbres i crear gairebé 2 quilòmetres de corredors verds. També s'han naturalitzat els patis dels 14 centres educatius públics.
2: Àlex Pérez, regidor de Transició Energètica, Agenda Carrer, l'escoltem.
4: El que posa en valor, no, aquest reconeixement, doncs és precisament tota aquesta aposta, no, que s'ha fet des de l'Ajuntament, que hem fet des de l'equip de govern, doncs per renaturalitzar la ciutat i sobretot per fer un canvi de model en tot el que té a veure amb el verd urbà, no?
2: La difusió europea permetrà compartir l'experiència de Sant Boi amb altres ciutats.
3: La notícia arriba just quan la regidoria es troba a Jordània en unes jornades de reflexió en Palestina que s'han celebrat a Jordània per motius evidents.
4: En el cas de Sant Boi hi participem precisament doncs, en projectes de verd urbà, de renaturalització, de solucions basades en la natura, doncs, per tot el que té a veure doncs, amb les conseqüències del canvi climàtic i com millorar les ciutats, i són doncs, espais els que estem compartint doncs, amb diferents ciutats palestines doncs, que ens estan fent arribar les seves experiències, projectes que tenen en marxa, projectes que volen portar a terme.
2: Europa destaca l'aposta per connectar parcs, escoles, carrers i el riu Llobregat i l'ús de tecnologia per detectar les zones amb més calor i decidir on actuar. I us recordem que fins al 25 de setembre segueix oberta la convocatòria per demanar els ajuts municipals per fer front a les despeses associades a la titularitat de l'habitatge per persones amb escassa capacitat econòmica, concretament per l'exercici de 2026.
3: La sol·licitud es pot fer a l'oficina de suficiència material ubicada a Can Liño. Es pot demanar hora presencial o online a través de la pàgina web.
2: Pel que fa a la mobilitat, continua tancat l'aparcament del sector Califòrnia de Sant Boi, situat a la BB-2002, tancat des del 2 de setembre per unes obres d'arranjament destinades a adequar el ferm i millorar-ne l'estat general.
3: L'Ajuntament no va concretar ni quan finalitzaran les obres ni quan es podrà tornar a utilitzar l'aparcament. Per tant, els conductors que utilitzen habitualment aquest espai hauran de buscar alternatives per estacionar mentre es mantingui tancat. L'actuació forma part d'un pla municipal per millorar 5 aparcaments de terra Sant Boi, un d'ells el del carrer Torres i Bages, que ja va ser arranjat aquest estiu.
2: I als mesos d'octubre i novembre s'inicia una nova programació de cursos per a joves d'entre 16 i 30 anys. Pots fer les inscripcions per a aquests cursos a partir del 14, des de fa dos dies, estan obertes i són gratuïts amb el carnet de saber jove.
3: Els cursos que s'ofereixen aquest pròxim curs són curs d'escriptura creativa i risc pel canvi, canvi amb el relat, curs de cosmètica natural i botànica, curs de ceràmica i curs d'iniciació al coreà.
2: Més informació de servei. Fins al 31 de desembre està obert el dispositiu d'inserció laboral i habilitats digitals destinat a joves d'entre 16 i 35 anys que es troben en procés de recerca de feina o formació. El dispositiu té obert actualment un curs de disseny per ordinador de 60 hores i un curs de disseny i impressió 3D, també de 60 hores.
3: De setembre a novembre hi haurà una nova microcredencial de logística, innovació a la logística, digitalització, automatització, intel·ligència artificial. I al mes de novembre hi haurà una nova microcredencial de mobilitat elèctrica titulada Conceptes bàsics d'electromobilitat.
2: Més coses. Aquesta tardor l'Ajuntament us convida a apropar-vos a les TIC. Estan obertes també inscripcions als cursos gratuïts de nivell inicial i mitjà. També a l'acreditació de competències en TIC per un preu públic de 50 euros.
3: I recordem també que fomenta l'ocupació reactiva al servei d'assessorament jurídic. El seu objectiu és acompanyar les persones que necessiten informar-se o fer tràmits relacionats amb prestacions, pensions o subsidis.
2: I en cultura tenim una exposició dedicada a tribus urbanes, Albert.
3: Sant Boi acull des d'aquest 12 de setembre l'exposició titulada Tribus Urbanes, quan la música es va convertir en identitat. Una mostra que repassa cultures urbanes com els rockers, els punks, els skinheads o els heavies, especialment entre els anys 70, 80 i 90. L'activista contracultural Johnny D va ser un dels grans responsables de la part punk d'aquesta exposició.
5: Jo tenia una idea molt clara des del principi i és que la gent s'havia de sentir identificada i entendre completament el que nosaltres volíem dir. Llavors vaig decidir que volia que es veiés l'estètica

0: tenir les portades dels discos, els fanzines, amb les fotos, amb els cartells dels concerts, doncs tot això està reflectit.
1: La mostra està exposada al Centre d'Art Can Castells de Sant Boi i es podrà visitar fins al 28 de novembre.
2: I l'associació EVA es presenta aquest dissabte 3 d'octubre l'obra Las Comodonas, con dos cojines o varios poemas, una proposta que combina humor i poesia.
1: L'acte comença a 6:45 de la tarda al Casal Camps Blancs de Sant Boi. L'organització ha volgut mantenir en secret la trama de l'obra, però l'autora del llibre onírico i membre d'EVA, Elvira B. Albeda, ens convida a anar-hi.
3: Els convidem perquè és solidari i a més hem posat molt de nosaltres, de les comodones, que no ens hem acomodat, sinó que són com veiem nosaltres a la realitat, com dones, com a dones.
2: L'activitat té, a més, una finalitat solidària. Tot el que recaptis destinarà a la campanya Joguines per tothom. I aquest mes de setembre, Sant Boi commemora el Dia Internacional de la Pau, amb una programació centrada en els discursos d'odi, els conflictes internacionals i la defensa dels drets humans.
1: Les activitats començaran el 22 de setembre a Cal Niño, amb l'exposició fotogràfica Els murs de l'odi, i continuaran el dia 23 a la Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer amb la taula rodona L'Orient Mitjà en flames, centrada en la situació a Palestina i al Líban.
2: La programació es tancarà el 27 de setembre a Cal Niño, amb la lectura dramatitzada Hashtag versus Odi, que aborda els efectes dels discursos d'odi des de diferents realitats i contextos. Declara Sopenya, cap de la unitat de cooperació de l'Ajuntament, al Dies de Ràdio.
4: Ens trobem en un moment de fragilitat de la democràcia, que s'estan reduint els espais cívics a nivell global, i per tant parlar d'aquests temes que al final tenen efectes en la vida de tothom i en el benestar de moltes persones arreu del món, doncs ens semblava molt pertinent en el Dia de la Pau.
5: Els informatius a Ràdio Sant Boi.
2: Als esports, comença el nou projecte de Ricardo Guata Cortés a la Unió Esportiva Sant Boiana. Tal com us hem explicat, la Unió Esportiva Sant Boiana ja prepara aquesta estrena a la Divisió d'Honor amb Ricardo Guata Cortés com a nou entrenador. El tècnic xilè aposta per començar de zero després d'una temporada complicada i dona protagonisme als més joves.
1: A més, l'entrenador ha confirmat dos nous fitxatges aquí en directe a l'emissora. Tomàs Jorge, davanter amb experiència al Salvador i Ordizia, i el pilar argentí Alan Pedrol. El tècnic també ha explicat com afrontar aquesta temporada.
6: Es fundamental el rendimiento por sobre el resultado. Creo que el planteamiento de tener un buen rendimiento, entrenamiento a entrenamiento, partido a partido, lo que te puede llevar a tener buenos resultados. No hay que quedarse con lo que fue la temporada pasada. Yo pienso que hay muy buenos jugadores, así que buscar el acomodo de esos jugadores, encajar bien las piezas para poder llevar un sistema nuevo. Yo creo que eso va a andar bien.
1: La primera prova oficial serà el 27 de setembre al Valdir Eleu contra el Salvador en el debut de Lliga de la Nova Sant Boiana.
2: Aquesta hora a Sant Boi el cel es manté ennuvolat i amb aquest perill de tempesta, tot i que no ha plogut, la temperatura se situa al voltant dels 23 graus i el vent bufa feble, amb tendència a anar perdent força durant el vespre. Durant la nit es manté aquesta possibilitat de pluja i tempestes que estava prevista fins les 12, mentre la temperatura hauria de baixar progressivament cap a uns 20 graus. De cara a demà dijous, el matí es presenta també encara una mica ennuvolat i amb possibilitat de precipitacions, especialment durant les primeres hores, tot i que de moment aquesta previsió de pluja no s'està complint. A partir del migdia, la situació es va estabilitzant i els núvols van perdent protagonisme. La temperatura arribarà demà dijous a uns 25 graus de màxima. I amb això acabem l'edició vespre dels informatius d'avui, dimecres 16 de setembre. Recordeu que la programació continua a Ràdio Sant Boi al punt de les 9, amb Llibres i Punt. Gràcies per ser-hi un dia més i ens escoltem demà dijous al punt de la 1 del migdia. Molt bon vespre de dimecres a tothom.

que com ho tinc de mala tarda per quedar algun bar de Gràcia, un petó Judit i de cop s'atura tot. Noto que em rebenta el cor i l'endemà

0: Us heu preguntat mai si un bon carquinyoli, la figura d'Armagenda de Carcassona o una copa de cava ben freda són els veritables pilars de la catalanor?
1: Nosaltres tampoc tenim del tot clar i per això estrenem Estructures d'Estat.
0: Un programa on barrejarem el rigor històric, experts de primer nivell, humor nostrat i intentarem no acabar els tribunals abans del Nadal.
1: Cada dimecres de 5 a 6 de la tarda teniu una cita ineludible amb nosaltres.
2: Partitura de tarda. Un programa de música clàssica a l'abast de tothom. Dirigit i presentat per Jeroni Tarrés. Cada dimarts de 4 a 6 de la tarda i els dissabtes de 2 a 4. A Ràdio Sant Boi, la música clàssica a partitura de tarda.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Radiofonía.

0: Benvinguts a un nou programa de Llibres i Punt, altre cop des dels estudis de Ràdio Sant Boi. Nosaltres som la Laia Bonjoc i en Sergi Porcet. Hola, Sergi, què tal?
1: Bon dia, Laia.
0: I xerrem sobre llibres, literatura i el món editorial a totes les xarxes amb el nom d'usuari Els Bookhunters. El proper 20 de setembre tenim una cita a Barcelona. La plataforma Aeroport ha organitzat una manifestació en protesta per l'ampliació de l'aeroport, ja que AENA té prevista una ampliació de la tercera pista, perquè sembla ser que la pressió del turisme a Barcelona i a Catalunya encara no és prou forta i es veu que encara podem assumir l'arribada de més i més gent cada any. I és que sobre l'ampliació no té cap mena de sentit en un context d'emergència climàtica com el que vivim, i fent-ho es destrueix i es posa en risc el delta del Llobregat i els seus aqüífers. Per fer aquesta ampliació cal expropiar i destruir la reserva natural de la Ricarda, que a sobre és un espai protegit. Tot i que hi ha hagut certs moviments que s'han anat fent des del govern, per sort, l'estany i els espais naturals de la Ricarda encara són de titularitat privada. I diem per sort, perquè si fossin públics, l'ampliació ja seria un fet fa molt de temps. Si us esteu preguntant què redimonis té això a veure amb la literatura, no marxeu encara, que de seguida hi arribem. Hi ha un gènere literari que té molt mala fama entre les elites literàries, però que sovint serveix per fer denúncia social i exposar temes que altres gèneres obvien. És la novel·la negra o criminal, de la qual ja n'hem parlat algunes vegades per aquí, i una de les reines del crim a casa nostra és la Laia Vilaseca, autora de novel·les tan populars com La noia del vestit blau o L'illa del silenci. I resulta que també ha decidit ambientar el seu últim llibre, L'udol de l'aigua, justament a aquest espai, al delta de Llobregat, on aquesta tota remodelació de l'aeroport està fent que es posi en risc. Tot i que la Laia canvia alguns noms i, per exemple, la Ricarda, la novel·la, es converteix en la reserva de la Ferrera, no deixa gaire dubtes de la localització de l'obra. Per parlar de la novel·la, de tot el que amaga i, per què no, també de la controvertida ampliació de l'aeroport, avui tenim amb nosaltres la Laia Vilaseca.
2: Hola, Laia. Hola, què tal?
1: Bé, amb la Laia hem coincidit un parell de vegades, bueno, amb la Laia Vilaseca, perquè...
0: Amb mi una mica més.
1: Unes quantes vegades, no? Més. I l'últim cop va ser aquí mateix a Sant Boi, en una xerrada a la llibreria La Botiga, i allà vas comentar que els teus llibres sempre combinen alguna trama criminal amb la natura, no? És una norma de la casa. I m'agradaria saber com acabes amb el delta del Llobregat com a escenari.
2: Doncs el que em passava a mi... Això va començar d'una manera molt orgànica, no? Amb La noia del vestit blau, perquè estava basada... Bueno, està basada en un lloc que és on jo passava els estius. Llavors, és un lloc real, però jo li vaig canviar el nom. I vaig fer el mapa, que ara torna a estar aquí també, no? Amb l'udol de l'aigua també he posat mapa. Després, amb Quan la neu es fon era un lloc real, i li vaig posar el nom que tenia, perquè com que no coneixia allà als Estats Units a ningú, no?, que em pogués posar en problemes, i tampoc parlava de coses com molt concretes, estava bé. A L'illa del silenci em va passar que volia natura. Clar, l'illa, això també és que depèn molt de com et vagi, perquè a L'illa del silenci, quan la vaig, em va venir al cap, el primer que vaig veure va ser l'illa al mig del llac, i llavors vaig buscar a Catalunya un lloc que hi hagués aquesta illa, amb aquest llac, i no era possible perquè no, les dimensions que jo volia no existien, així que me la vaig inventar i vaig fer una barreja. I clar, sempre estava fent Pirineu, sempre estava fent muntanya, i em deien, escolta'm, per què no parles més de casa teva? I jo deia, és que a casa meva no hi ha natura. Oh. Jo veig com no, perquè és com, jo soc de ciutat, o sigui, el Prat és una zona supermetropolitana. I clar, llavors va tornar a sorgir tot el drama aquest que és l'ampliació de l'aeroport. I clar, vaig pensar, ostres, no és veritat, ja tenim una reserva. El que passa és que molta gent no la coneixem per dins tan bonica com és, no? O sigui, la gent coneix l'entorn, coneix la platja, coneix algunes zones que sí que es poden visitar, a la Casa Gomis, que per sort també serà pública, bueno, per sort, no sé, que serà pública. És patrimoni, està protegida. A veure, la Casa Gomis no serveix, no està just en la zona on volen ampliar, vull dir que això no és un cap moviment estratègic, diguéssim. Però clar, vaig tenir la sort, la meva parella treballa fent vídeos de moda i tal, i n'havia fet uns quants a la Ricarda, que no és de que no és la Ferrera, però que m'inspiro. I em va dir, ostres, això ho hauries de veure perquè és brutal, i tu si vas allà segur que de seguida t'inspires i vols escriure alguna cosa. I sí, em van obrir les portes de la Ricarda, i vaig veure molt clar que allà hi havia d'haver un crim, però que a més allò era una cosa molt bonica que molta gent desconeixia i que calia donar-li una mica de difusió a la meva manera molt petita, a la poca contribució que jo pugui fer, no?, de fer militància. Això de l'ampliació de l'aeroport és una cosa, i ja em poso aquí xerrada això, ja, si m'enrotllo molt em talleu, però vull dir, això de l'ampliació és una cosa que és recurrent, que la gent del Prat ja... Ho hem sentit altres vegades, que ho hem aturat ja unes vegades, dues o tres, diria. És una mica el discurs aquest d'això serà, això serà, com amb l'IA. No, és que això serà, bueno, això serà perquè ho dius tu. Però potser no serà. O sigui, aquesta cosa, no?, d'autoprofètica, de crear coses narratives que la gent ja no les discuteixi. Llavors vaig pensar, fes el teu granet d'aigua. El que va inspirar l'Udol de l'aigua, vols que t'ho expliqui o vols preguntar?
1: Sisplau, continua. Estàs responent totes les següents preguntes que tenia, per tant...
0: Anirem a fer un cafè, no? Ja, no, és broma.
1: Em va bé estalviar veu, a mi, per tant, pots anar a parlar.
2: No, el que em va... O sigui, aquell lloc em va agradar molt, però em va anar molt bé el tema de l'ampliació. Jo sempre que escric novel·les faig servir una mica el que tinc a dins, el que em preocupa en aquell moment, el que penso que és transcendental per mi o... també per moments vitals que estigui passant, eh? Vull dir, un escriu les mateixes novel·les quan ha tingut fills que quan els ha tingut, preocupen coses diferents, el que sigui. Jo estava llegint molts llibres de feminisme, llavors, no? I jo estava molt amb una ràbia, bueno, que la gent del meu entorn notava, no? I vaig canviar el color de cabell, me'l vaig posar rosa. Tothom té les coses que tingui. A la seva vida té, no? Et fas com els processos que necessitis per pair les coses. I aquesta novel·la em va anar molt bé per canalitzar tot això, perquè jo quan vaig veure aquells tres senyors a la tele amb la corbata, que van dir farem l'ampliació de l'aeroport a la tele, i dic, pues si això no es pot fer i aquesta gent està sortint aquí als mitjans i està dient que això ho faran, i ho diuen amb una cara i amb una tranquil·litat, és com, no, pues si això no es pot fer, no, és igual, nosaltres ho farem, hola, això no és el que havíem acordat, això no és normal en una societat democràtica, saltar-se les normes i les línies perquè tu vols, o perquè portes corbata, o perquè ets un home blanc, o pel que sigui. Llavors, això em va fer reflexionar molt sobre el missatge que es donava a la gent que rebia el missatge, que és la societat, que és, depèn de qui, sí que se pot saltar unes normes o no. I aquesta norma ara és un límit geogràfic, però potser un altre límit és el cos d'una dona, o potser un altre límit és en una relació, un punt al que tu dius que no vols arribar, i és un límit psicològic, no? I vaig veure molt clar que l'ampliació de l'aeroport era el patriarcat i el capitalisme fent de les seves, no? Allò, ens ho mengem tot, ho exprimim tot al màxim, no? Allò, deixem les coses sense vida, i la reserva era com l'últim reducte de lluita, no?, desprotegida, però a la vegada molt potent, i que per mi identificava jo molt amb el feminisme, amb l'anticapitalisme, amb l'ecologisme, que és la mateixa cosa per mi al final, una cosa va lligada amb l'altra. I tot això ho vaig voler baixar en una novel·la de misteri, i vaig voler ubicar en aquest lloc tan bonic que volia que la gent conegués, perquè crec que és important a la novel·la com a personatge i com a protagonista, l'ambient, no?, perquè vegis el que es viu allà i com és l'entorn, totes les dones de diferents generacions que havien viscut allà, com havien vist de manera sistemàtica, vulnerats, no?, els límits que elles havien posat. I era una manera de fer una denúncia dins de la novel·la negra, parlant d'una situació que, si bé és cert que l'ampliació de l'aeroport és una ombra, perquè tampoc és una cosa molt concreta en la que jo entri moltíssim a nivell polític a la novel·la, sí que és un simbolisme que volia fer servir.
1: Ja tenim tota l'explicació de la novel·la. Això que comentaves és allò de generar un marc mental, no? Si surten uns senyors, allò, sobretot senyors com s'ha de ser, blancs, de certa edat, tots trajats, diuen una cosa i això va a missa, i la gent ja ho compra i diu, doncs això es farà, ja no hi ha manera de protestar perquè això està fet, no? Això generar aquesta idea a la societat, no?
2: Clar, que comentaves. Però que aquesta gent l'ha votat. L'hem votat tots.
1: Clar, però sobretot si són els que has votat tu i diuen, això ja està fet.
2: No, però hi ha unes lleis que diuen que això no es pot fer. Les lleis no te les pots saltar.
1: Però el que deies...
2: Hi ha lleis que també és allò, hi ha lleis que potser no tenen molt de sentit, i a la que te les saltes una mica, t'envien policies a fotre't hòsties perquè estàs volent dir una opinió, i n'hi ha d'altres que es decideix passar a l'acció quan hi ha una llei clarament aprovada, però no una llei que sigui autonòmica ni estatal, és una llei europea, o sigui, estem protegits per la Comunitat Europea. Hola? No sé, no acabo d'entendre.
1: Sí, és allò, el primer pas

0: per transmetre simbòlicament el que volia transmetre. O sigui, era molt a nivell micro el que jo volia passar, no? Un concepte macro molt gran, molt arquetípic, el vaig poder reduir molt més i fer-lo molt íntim, no? En un lloc superlocal, petit, que també és una mica un gest que jo tinc cap al Prat, perquè com pot ser que no hagi escrit mai del Prat, sent jo del Prat, i per molt que jo encara no hi visqui, no? Vull dir que l'altre tema és, bueno, clar, jo tinc un lligam emocional amb aquest lloc. Jo no he estat a la Ricarda en si, però jo he anat a la platja a jugar amb mon pare quan era petita i a fer volar estels, que no ens hi podíem banyar, perquè era amb l'abocador del Llobregat, i allà anava per a tot, i el Prat feia pudor, i el Prat quina merda, i el Prat no sé què, però jo aquella platja me l'he estimat a la meva manera, i jo anava a jugar allà, i he vist com ha canviat, i he vist com de cop tothom volia venir aquí, i com s'havien de posar aparcaments, perquè si no, ja llavors la platja ja se saturava, no? És com totes aquestes... aquests canvis, és important explicar-los també. Clar, jo tenia com la idea aquesta, sempre faig aquest concepte de la natura és molt bucòlica, no? I m'agrada allunyar-la molt de la ciutat perquè m'agrada que sigui marcada la casa, però és veritat que aquest concepte que jo tenia de no, jo sóc del Prat, el Prat és ciutat, ostres, però el Prat té una història, igual que la té Sant Boi, que la té Viladecans, que hem sigut llocs on hi ha hagut moltíssima agricultura, que si ens ho estem carregant perquè estem fent pisos, això és un altre tema i és un problema que tenim, però s'hauria de defensar aquesta terra també, perquè d'aquesta terra ha viscut molta gent i podríem seguir vivint, potser ens aniria bé seguir-ho mantenint i tornar una mica a lo local i poder-nos autoabastir, tenir recursos propis, no? Clar, jo crec que s'ha de fer un canvi de paradigma, que és el que tu deies una mica al principi, l'ampliació de l'aeroport. Per mi és com no? Tots aquests avenços tecnològics forçats que no calen. No? Aquesta situació que tenim ara no demanda en absolut, és tot el contrari, això. I crec que tots ho veiem. I és com intentar... O sigui, és una mort lenta i angoniosa quan podríem començar ja a reaccionar. O sigui, ja entenc que hi ha gent que deu pensar, ostres, per 30 anys que em queden de vida, per 40 anys que em queden de vida, jo ja tiro amb l'estil de vida que tinc perquè tinc molta pasta i jo vull funcionar així. Ja no funciona, és que no té sentit, estan passant coses cada dia, hem de reaccionar.
1: Això, en el llibre, ja ho comentaves, el tema de l'ampliació de l'aeroport no és el fil conductor, no és el fet més important, però va sortint, i sí que té una importància en la trama, també, té una importància. Tu entenc que t'has anat a documentar allà, que has pogut conèixer potser les famílies que hi viuen. Saps alguna cosa de la situació de les famílies que viuen ara encara en aquest entorn i si rebren pressions perquè realment venguin les terres?
0: A veure, em fas preguntes complicades.
1: Si hi ha coses molt secretes, no cal, però...
0: No, jo d'aquest conflicte, diguéssim, amb la part que no he parlat és amb Aena. No, suposo que ja sé el que em diran, no ho sé. Sí que m'he informat amb Depana, i sí que he conegut aquesta família que m'ha obert les portes de la reserva, que no és l'única família que hi viu. Jo sé la posició d'aquesta família, i jo el que deia l'altre dia, bueno, l'altre dia no, fa uns mesos, a la presentació del Prat, era que el que era més irònic era que perquè això era privat ens estiguessin salvant del capitalisme.
1: Sí.
0: Perquè és una ironia que val la pena ressaltar, no? I amb això de la negra, dels blancs i els negres, i els bons i els dolents, i...
1: Que, no? que fa pensar, també, el tema.
0: Bueno, fa pensar... A vegades, a veure, un neix... Jo amb aquesta novel·la també és una novel·la que parla molt de classe, trobo, i de diferències de classe. Però un neix on neix i després pot actuar de diferents maneres. No et condemna que tu estiguis en una classe social, que tinguis les coses més fàcils, perquè hagis de ser mala persona necessàriament, o no vulguis ajudar els altres, o no tinguis una consciència més col·lectivista, diguéssim. Penso, seria bo que entenguéssim que això també pot ser així, perquè serà més fàcil construir vincles per anar avançant en coses que estiguem en comú, gent que necessitem avançar, perquè si no serà difícil. I aquesta família li han fet moltes ofertes abans, i estic segura que els hi han dit... No ho sé si els hi han dit o no, però que els hi han dit, si aquests diners els agafeu ara, seran més diners que si això acaba sent expropiat. I m'agradaria veure tots els que estem aquí, si ens diuen això, què diem.
1: Posar la polcó sempre funciona moltes
0: vegades.
1: Bueno,
0: és màfia.
1: Sí,
0: al final és màfia, això és màfia. No, no és un lobby, no, és màfia. Digue-li com vulguis. Llavors, crec que també...

0: Volia jo com explicar la història d'una família que té allà una, o sigui, la seva pròpia història, i que allò ho ha construït des de zero i que s'ho estima i que és un lloc que vol perpetuar, no? I que potser podria prescindir-ne, però no vol, per una qüestió emocional, que al final és el que ens salvarà la vida. És que siguem una mica humans i una mica emocionals, som els que podrem seguir una mica el tema, perquè si tot és eficiència i productivitat, no anirem enlloc.
1: I amb aquests contactes que has fet per allà i tal, que t'han explicat coses, t'has endut sorpreses que t'han canviat, diguéssim, la idea que tenies de la novel·la? Alguna cosa que t'ha fet canviar l'argument d'alguna manera?
0: No gaire, perquè jo no volia fer servir res de la família en la meva història. Jo volia fer servir el paisatge, però no volia fer servir la família. Per això vaig canviar el nom, perquè jo sabia que els hi faria fer coses complicades d'explicar, i no volia posar-los en aquest... que se sentissin que jo estava parlant d'ells. Llavors, no vaig voler saber gaire cosa. Curiosament, al cap d'haver publicat la novel·la i tornar allà i fer fotografies i tal, doncs resulta que hi ha una noia d'una masovera que es diu Laura. I li vaig haver de demanar moltes disculpes. Perquè no en tenia ni idea. O el masover tenia una història que, pues, sí, havia nascut allà, com el Jacint... O sigui, hi havia coses que jo havia imaginat d'estar allà sense que m'ho haguessin explicat que coincidien una mica amb la realitat. Suposo que és una casualitat, suposo que és una qüestió perceptiva, ho vaig trobar molt curiós que coincidís. Són coses molt petites que no són importants en la història que no té res a veure la família... Per favor, això que quedi claríssim.
1: Segur que a la Laura li va fer molta gràcia.
0: Li vaig dir, noia, estàs morta. Vaig dir, em sap greu, t'he matat. Em sap molt de greu, però t'he matat. I li vaig dir aquí, a més, perquè estàvem fent les fotos, i li vaig dir, t'he gravat, t'he matat aquí.
1: Fantàstic.
0: Mors aquí, en aquesta barca.
1: Saps que si això arriba a passar, després et vindran a buscar.
0: Sí, no, però uf, per favor. T'imagines? No, això és un altre... No, això és terror, no. Això és una novel·la de terror.
1: Sí, exacte.
0: No,
1: sí, sí.
2: Doncs bé, ja que hem tret el tema de la Laura, parlem una mica també de la trama principal de l'Udol de l'aigua, no? Perquè hem contextualitzat a on passa i sabem que agafes tota aquesta inspiració del Delta, però és un llibre, com dèiem, de novel·la negra, novel·la criminal, que comença amb el descobriment d'una noia morta a la riba de l'Estany de la Ferrera, que és la filla dels masovers d'una de les finques de l'interior d'aquest espai, d'aquesta reserva, que és molt amiga del fill de l'amo, també, no? Llavors, com podem imaginar, aquesta mort colpeja molt a tots els habitants de la reserva, i a partir d'aquí es comença a desenvolupar tota la trama, no? Comença amb aquesta mort. El que passa és que en aquest recinte, i no pateixis, remarquem que és ficció, tothom té molts esquelets a l'armari, i de vegades de manera literal, i d'acord que estem al Baix Llobregat, però com t'has imaginat tantes històries fosques en un entorn, doncs, així com tan idíl·lic i tan bonic, no? Perquè jo crec que anàvem comptant i n'hem identificat 3 o 4 de trames.
0: Sí, en diferents temps, però.
2: Sí.
0: Si no he concentrat el mal en el mateix lloc, al mateix moment, l'he anat dividint. És una novel·la, també, i no vull dir gaires coses del final, però que sí que és veritat que hi ha... És que, clar, si dic això... És una novel·la en la que les decisions que pren la gent són més importants que els errors que comet. I crec que això és una cosa que volia transmetre molt, també, no? Que tots ens equivoquem a la vida, però el que fas després d'equivocar-te és el que determina una mica si ets bona persona o no. Vull dir que pots fer una cosa fatal perquè sigui un error, perquè sigui. El que fas després és el que et defineix, penso. I és una novel·la en la que això, hi ha 3 o 4 decisions que marquen el destí de molta gent, no només de qui és directament afectat, no? Com que volia parlar de les diferents maneres de trencar límits, clar, necessitava diferents conflictes i diferents morts, no? Al final, però, sempre acaben sent dones patint una mica... o de la poca gestió emocional o inhabilitat emocional d'algú, de la crueltat d'algú, d'una combinació de les dues coses, podríem dir, no? Però, bueno, tampoc ho trobo poc versemblant, si no ho hagués escrit així, eh? Vull dir, com que són crims que estan relacionats l'un amb l'altre, i potser hi ha un delicte que afecta d'una manera i després acaba en un crim perquè per culpa d'un acaba passant una altra cosa. És que, clar, és complicat això amb negre, eh? De no dir coses.
1: Sí, si per no xafar desvetllar...
2: la trama. Exacte.
1: El tema que dèiem, hi ha com més d'una trama, que passa que m'agrada això que estàs dient, perquè és una cosa que nosaltres havíem pensat, però és allò, penso, bueno, com a lector, tu t'imagines el que sigui, però tu diries que realment tot aquest patiment, tot aquest maltractament cap a les dones, tota aquesta impunitat del patriarcat que es va veient al llarg del llibre, seria el que uniria totes les trames diferents?
0: Sí, sí, era l'objectiu, sí, eh? Principal, era mostrar les, sí, diferents maneres...
1: Era un objectiu previ, diguem, no és que
0: sí,
1: sortís així.
0: Sí, sí, sí, sí, jo vaig dir, faré a veure com diferents dones pateixen de diferents maneres aquesta pressió o aquesta manera d'actuar. Això sí que ho tenia molt clar, i per això tenia gent també de diferents edats, no? I diferents classes socials i diferents moments a la vida, moments vitals.
2: Perquè mentre vas llegint, a més, és això de que potser n'hi ha algunes com que apareixen per tractar un tema que a tu t'interessa tractar, que penses, ostres, no sé si alguna d'elles funcionaria, o sigui, està aquí per aquesta funció, aquesta trama, o si funcionaria com una trama independent, no sé si alguna altra, perquè a mi també em va passar que és la primera novel·la que et llegeixo, de totes les altres que tens,
0: okay.
2: I clar, vaig pensar, no sé si... Aquí estic veient, no sé, m'ho invento, subtrames que algun dia la Laia agafarà, perquè hi ha alguns personatges que els podries...
0: Podries tirar molt.
2: Ostres, els podrien... Sí. Que no cal, eh?
0: Vull això dir
2: que
0: em passa no... molt a mi, perquè faig novel·les molt corals. A mi m'agrada explicar molt les històries de diferents punts de vista. Trobo que el més divertit per mi del misteri és el trencaclosques. Llavors m'agrada explicar-te com han passat les coses en diferents temps, amb diferents punts de vista, perquè t'ajuda a entendre els personatges, t'ajuda... no entendre per què fan el que fan o les decisions que prenen, i és com molt més polièdric. Llavors em passa que en tinc tants que m'enamoro d'alguns i m'agraden moltíssim i jo els hi faria, no? Llavors començo, jo quan els creo tinc una idea de com són, però no tot el que els hi ha passat. Jo no sóc una persona que faci la fitxa del personatge i sàpiga la roba que porten, el que els hi va passar. Jo això ho vaig descobrint pel que fan a la novel·la, per com parlen, no? Llavors la Julie Magnier, per exemple, és un personatge molt fascinant que jo el porto coneixent des de fa 3 o 4 anys i no li trobava mai al lloc. Jo quan vaig escriure Quan la neu es fon, jo ja tenia la Julia Magnier al cap. Clar, són personatges que potser podries fer una novel·la només amb ells, però que a mi m'agrada tenir com aquest... És com això que tinc el Levi, però el Levi no és mai el personatge principal, que jo no faig sèries del Levi, però el Levi gairebé sempre hi és, d'una manera o altra, i a vegades té un pes més important i a vegades no. Però mai és el protagonista. Mm-hmm. I m'agrada que sigui així, perquè les protagonistes normalment són dones, que és una mica també de militància que faig, també perquè em sento més còmoda explicant les coses que conec des del punt de vista d'una dona, perquè jo sóc una dona, vull dir, també hi ha... I penso que està bé fer-ho amb negre, perquè si no moltes vegades tenim només l'altra banda, no? Moltes històries de dones explicades per homes, que està bé, no dic que no, és un exercici narratiu, el que sigui, però com que habitem el món d'una manera diferent i la nostra percepció... No? Quan ens movem pel carrer, quan anem pels llocs, és diferent. Està bé, jo crec, que amb negre, sobretot, que moltes vegades som les víctimes, no? Ho pugui fer des d'aquest punt de vista. Em sembla que sóc més fidel una mica a l'objectiu que tinc.
2: I la Julie seria com d'aquestes trames? També em plantejava si n'hi hauria alguna que tu t'hagués, o per interessos o pel que fos, t'hagués agradat més escriure-la o haguessis gaudit més. Entenc que la Julie, si feia tant de temps que la tenies al cap...
0: La Julie m'agrada molt perquè el tema de la bruixeria... i el tarot i l'herbalisme m'interessa molt. La Blanca també és una... La Blanca me l'estimo molt. La Blanca és una persona... és un personatge que me l'estimo moltíssim, també. Aquesta història de la Blanca la trobo bonica. Mm-hmm. I trista.
2: Sí.
1: Bueno. Pobre Blanca.
2: Sí.
1: Però... Bueno, al final... Bueno. Deixem-ho estar. Però Déu-n'hi-do.
0: Déu-n'hi-do.
2: Dèiem que bé, tant... Aquests dos pilars, nosaltres... Clar, al final, dintre d'una trama de novel·la negra podries tenir, com no, pensaríem com hem començat aquí amb el tema de l'aeroport, com que és el tema principal, però realment a mesura que vas llegint i vas entenent les trames veus que aquests dos temes que hi han sortit, tant el del feminisme i sobretot com les dones pateixen a mans dels homes i també la impunitat dels rics, això de que no, sembla que amb molta pasta a la butxaca puguis fer el que vulguis i tot el tema de la diferència de classe, doncs defineixen molt l'udol de l'aigua, i hem trobat també la resta de les teves obres?
0: Sí, però potser no tant. O sigui,
2: aquí és bastant
0: Aquesta resulta ara que és un ecociliar feminista, vale? És el que és.
2: Ostres,
0: veu...
2: m'agrada el concepte.
1: Les,
2: es veu
1: les
2: que
1: és ecociliar
2: feminista.
0: Bueno, però, no, però trobo que és una etiqueta prou, que encaixa prou bé amb el producte,
1: sí, sí,
0: que és.
1: Sí, el descriu bé.
0: Després a Amazon algú em va dir, està molt bé, aunque la venden com feminista. Jo vaig dir, bueno, ok, vale, no passa res, està tot bé. No? A pesar de, a pesar le gustó, de... fíjate. Bueno, o sigui, que tothom que... No?
1: Això és que és una feminista que no molestes gaire, eh? Hauries no, de molestar més.
0: O potser, bueno, potser ho faig d'una manera que li ha entrat millor, que ho ha entès més, que s'ha avisat la Blanca i ha dit, ostres, potser sí que ens estem passant una mica, no sé.
1: Tant de bo fos això, eh? Però
0: no,
1: que...
0: fa la pinta que no. No. Però, i sí que sempre he tingut una mica a les novel·les aquest tema de la justícia i el que sembla i el que no... Però tant, això, i sobretot el tema de classes, bueno. A Quan la neu es fon també hi ha tot un...
2: Començava a sortir.
0: Sí, perquè Quan la neu es fon passa en un parc natural, no?, que està ple de turistes. Un parc natural, per cert, és que és molt irònic que jo escric de parcs naturals que després se'ls volen carregar perquè el Donald Trump està intentant agilitzar un tros de la venda de Yosemite perquè un private developer s'ho quedi i faci el que li sembli. A part de carregar-se tota la protecció dels llops, que és un altre tema. Ara es podran matar els llops grisos, perquè a aquest senyor li sembla bé, és com tot molt distòpic.
1: Que s'acabi ja el mandat.
0: Que s'acabi ja, per favor, sí, sí, sí. I clar, aquell parc, doncs, tu hi vas com a turista i no, estàs allà, li-li-la-la, i és superbé i tal, no? Però llavors vaig veure que hi havia un cartell d'una noia desapareguda i vaig pensar, ostres, aquí passen coses, i d'aquí va sortir la idea. Llavors vaig pensar, clar, la gent que viu aquí, en aquests parcs, que són... pobles, cases perdudes per allà, si no es dedica al turisme o quan no hi ha turisme, què fan? Bueno, doncs hi ha un tema de droga allà interessant, també, no? I això al final també és un tema de classes, perquè no és el mateix viure en una, no?, en una roulotte o en una mobile home d'aquelles, que la teva mare es prostitueix i ton pare trafica. Bueno, doncs les possibilitats que tens no són les mateixes que si vius a un altre lloc. Llavors, això sí que la negra sempre té aquesta cosa de qüestionar les decisions de la gent, però també d'entendre des d'on les prenen, no? I de posar-te al seu lloc i dir, bueno, això és molt censurable o no, però què faria jo si estigués en aquesta situació? Això ajuda també una mica a jutjar, no, les coses, perquè tots diem que no jutgem, però tots tenim opinions del que passa, però bueno, si podem veure-ho tot amb una mica més de perspectiva, i no dic que justifiquin coses, però està bé entendre per què passen, intentar canviar-les i que no passin més.
2: No, i tothom creuria que ho faria millor que no pas aquell protagonista i troba-t'hi,
0: bueno,
2: la situació.
0: Bueno, però t'hi has de trobar, t'hi has,
2: sí,
0: de trobar.
2: Sí, sí, sí. Jo penso Vull dir que al final tothom estem molta estima i... sí, no, sí, sí, però bueno, està bé. I una altra cosa que també vas comentar quan vas venir a la Buctiga fa unes setmanes amb aquest festival de llibres d'estiu, també vas comentar que també hi poses una miqueta de tu en els teus llibres, sobretot a La noia del vestit blau, no? Però aquí, a l'Udol de l'aigua, en algun dels personatges, i sense haver de caure en aquest, no estic dient aquest personatge
0: no,
2: sóc jo,
0: que no sigui el meu alter ego.
2: No. Però hi ha alguna...
0: Totes les dones tenen una miqueta de mi. La Julie té el tarot i la bruixeria. La Clàudia és una mica més la meva part més de periodista, no?, de podcast, d'investigar coses així. Totes tenen una miqueta de mi i m'agrada que sigui així, saps? No n'hi ha cap que digui, pues, aquesta sóc jo. No? Així com L'illa del silenci et diria, home, pues, jo clarament crec que l'Emma és el meu alter ego, que la novel·la que estic escrivint ara l'està escrivint l'Emma. També. I passa a Sant Cugat, perquè pues, hi ha posats, clar, pues, també, allà a Sant Cugat també tenim un parc que està molt bé i que no he pogut visitar en un any, des de que vaig decidir que escriuria sobre el parc de la Torre Negra, que està, és molt irònic també tot plegat.
2: Per què no es pot visitar?
0: Perquè hi ha la pesta porcina.
1: Ah, clar.
0: Però si poden rodar pel·lícules del Russell Crowe, això sí que es pot fer. Perquè ell no contamina.
2: Ell és
0: Gladiator, llavors ell no contamina. I els 500 que l'acompanyen, tampoc. I els de catering, tots aquests, res. No passa res. Això els virus ho veuen i diuen, no, aquí no ho toco.
2: No sabia que estava rodant allà.
0: Està rodant, ens vam que es va queixar gent, ho van parar... I ho van tornar a fer. Que ja és una mica la dinàmica.
2: Que dèiem
0: de
2: risc,
0: les coses.
2: Que dèiem del risc.
1: Segur que tots han vingut per l'aeroport, aquests.
2: Segur.
0: No, però és allò, no? Segur que va bé, perquè promociona la ciutat, perquè tal i qual, i bueno, ja, però nosaltres volem passejar també per Collserola, que és molt bonic.
1: Clar, quedem malament perquè no hem llegit les altres novel·les de Laia Vilaseca.
0: No passa res, teniu temps.
1: L'Emma és aquest personatge que cita en Levi, no? En algun moment que diu, ai, tinc ganes de tornar a veure l'Emma.
0: Perquè,
1: ara
0: clar,
1: lligat caps.
0: Mm-hmm. Ah, un bon detectiu.
1: Haurem de llegir el d'abans i el de després.
0: Bueno, perquè Levi i l'Emma es coneixen a l'Illa del Silenci.
1: Això més o menys s'intueix. Et volia parlar una mica
0: que
1: de...
0: passa un any abans que l'Udol de l'aigua.
1: Volia parlar, bueno, que ens parlessis una mica d'en Levi, en Robert Levi, que és el teu detectiu, que ja ens has dit que no fas una sèrie d'ell, que ell va apareixent per aquí. Jo dic que com a detectiu m'ha agradat molt, perquè és discret, és conciliador, ajuda. No?
0: És fantàstic, oi que sí? Tu també tens un creix amb ell, o no?
1: Sí, perquè estic fart de narcisistes que són pitjors que els delinqüents que investiguen. A mi no m'agrada aquest tipus de novel·la negra, que és més cràpula el detectiu, que és el protagonista al final. Més que els delinqüents o els personatges que passen, i a mi m'agrada molt el seu paper, trobo que fa el paper que toca, ho fa bé, i...
0: És que l'Udol de l'aigua, el Levi, el mèrit que té és ser un home que no dona pel sac.
1: Ja és prou, perquè els altres, Déu-n'hi-do.
0: No, una mica és aquesta la idea, eh? Com vull algú que es pugui moure per allà, que sigui elegant, perquè és el que ell, no? Ell és elegant, sap escoltar, no? Fa molt bé la seva feina.
1: Crec que és l'únic. És l'únic que se salva de tots els homes que surten.
0: Bueno, perquè és ja, això, ja perquè jo li tinc una estima especial.
1: I no tindrà una sèrie, la sèrie del Levi.
0: No tindrà una sèrie, però també apareix, o no apareix, diguéssim, a la novel·la que estic escrivint ara. D'una manera o altra, si és perquè hi és o si és perquè no hi és, sempre hi ha una presència seva.
1: I per què no una detectiu?
0: És que tinc una detectiu.
1: Tens una detectiu, també.
0: Clar. Però les meves detectius sempre són detectius que són mig professionals. Mai seran professionals del tot. De fet, jo mai tinc policies detectius, i si els tinc, són els que han fet les coses malament o no, o de manera qüestionable, diguéssim. Com a l'Illa del Silenci sí que hi havia uns que van fer un cas, però potser no van fer-ho el millor que volien o podien, no ho sabem. I m'agrada més tenir gent que tingui més llibertat també de moure's, i crec que t'hi pots identificar més fàcilment, el veus com més proper a tu, sense ser la senyora que s'estava bevent la copa de vi, mira per la finestra i veu un assassinat, no? Que això seria com super amateur, mega domèstic. No, sempre intento que siguin o periodistes, no? O que tinguin una mica de... Que hagin tingut alguna mena d'experiència que les ajudi a investigar coses, però que no siguin especialment vinculades al món de la policia o els detectius.
2: Mm-hmm. Doncs bé, encara seguirem parlant una estoneta més amb la Laia Vilaseca. Recordar, abans de passar a la nostra següent secció, com deia la Laia, que el tema aquest de l'aeroport és recurrent, que s'ha aturat 2 i 3 vegades, per què no una quarta, no? Per tant, recordar que el 20 de setembre a les 12, a Passeig de Gràcia, amb Aragó, teniu una cita amb la manifestació en contra de l'ampliació de l'aeroport. I ara sí, ens aturem per veure què ha captat avui el nostre radar.
3: Llibres i punt. El radar.
2: Doncs bé, Sergi, què tens avui en aquest primer radar de la temporada?
1: Doncs mira, començo la temporada al radar amb una persona concreta, però és una persona que no és una persona qualsevol, és bastant excepcional i crec que tothom l'ha de conèixer. Es tracta de Colton Walworth, que és un noi que em sembla que és una mica més jove que tu, Laia, té 34, 35 anys, no sé, que és nascut a Texas i que és resident a Illinois. I dit així, molta gent que ens escolta es deu estar preguntant què redimonis té a veure aquest senyor amb la cultura del nostre país. Però segur que alguns dels que ens escolten saben perfectament de qui els estic parlant. En Colton és un noi que estudiava castellà a l'escola, molta gent als Estats Units, entenc, i que arran dels fets de l'1 d'octubre del 2017 es va començar a interessar pel que passava a Catalunya. Va començar a llegir en català, va aprendre la llengua, a escriure-la, a parlar-la, i de sobte va irrompre en el panorama de la creació de continguts en català sobre literatura i cultura pop. Es va fer mecenes de molts projectes i va començar a compartir les seves lectures a les xarxes socials, les seves lectures en català. I, bueno, especialment les de gènere fantàstic, perquè en Colton doncs, és un gran aficionat a la literatura de gènere fantàstic. Va començar llegint Harry Potter, que és un món que ja coneixia, i va pensar que seria fàcil llegir-lo en català, i des de llavors doncs, no ha parat, no? I el més sorprenent és que llegeix molta literatura de gènere fantàstic, però original en català. I jo crec que si fem un rànquing, deu ser de, com a mínim de les 5 persones que més literatura fantàstica original en català ha llegit. Si no, dels 5 primers, poc li deu faltar. I a més que no s'ha quedat amb el que es fa només actualment, sinó que ha llegit molts dels nostres clàssics. Llavors, en Colton, per això, no s'ha aturat aquí, perquè és un noi imparable, no només seguia creadors en català i llegia autors d'aquí, sinó que es va decidir a obrir el seu propi podcast en català per entrevistar autors i altra gent de l'entorn fantàstic en català. Un podcast que s'enregistra de forma telemàtica, perquè ell continua vivint a Illinois, i que es diu Escolton. I va començar integrat en el projecte del Far Friki de l'Empordà, i ara s'ha independitzat, però que es pot seguir a totes les plataformes habituals de podcasting, no? Ara no sé per què el seu interès ha virat una mica i està molt interessat en tot el que passa al País Valencià. No m'ho pregunteu, no sé si ell mateix ho sabria explicar, però entrevista molta gent del País Valencià. Crec que és en part per això que es va independitzar del Far Friki, que, com el seu nom indica, doncs, es dedica només a coses friquis. I bé, doncs, un podcast en català des de Chicago, que potser no hauria de ser sorprenent, però jo crec que sí que ho és, i tant de bo no ho fos, però jo crec que és força excepcional, no? I per tot això, que sembla una història de ciència-ficció, però que no ho és, doncs no negaré que en algun moment hem pensat que en Colton no era una persona real, sinó que era una intel·ligència artificial. Ell mateix ho diu, em sembla, en el podcast. Però no, es tracta d'una intel·ligència meravellosa i ben humana. I vam tenir la sort de poder-lo conèixer finalment, perquè teníem molt contacte amb ell per xarxes, però el vam conèixer a la CatCon d'aquest any, a Vilanova i la Geltrú, perquè sempre que pot, ell ve aquí a Catalunya i fa coincidir les seves vacances, poques vacances que tenen als Estats Units, ho fa coincidir amb els esdeveniments friquis catalans, no? Venia a la CatCon, vindrà al 42, i bé, finalment el vam poder conèixer, i a mi la veritat és que em va fer moltíssima il·lusió, i des d'aquí doncs m'agradaria saludar-lo, perquè és oient del programa, i bé, convidar-vos a tots a escoltar aquest Escolton, perquè jo crec que val molt la pena donar-li suport a aquest projecte que normalitza el català d'una manera que és molt difícil de trobar, fins i tot amb gent que s'hi dedica aquí.
2: Sí, de Chicago, la feina que fa de normalitzar el català, sí, espectacular el Colton. Doncs bé, fem com sempre una petita aturada musical. Avui li hem demanat a la Laia que ens recomanés una cançó i ens has triat Tot torna a començar de Mishima, cançó del 2010 inclosa al seu àlbum Ordre i Aventura. Per què Mishima? Per què aquesta cançó?
0: Perquè és una cançó que tenia jo a la meva llista de... Jo tinc llistes de reproducció de totes les novel·les que escric, no? I són cançons que em fan pensar en el tema o quan escric me la poso. I és com la cançó, com la principal, per la lletra, hi ha els llops, a més, en un moment, no? que trobo que està molt bé, però és una lletra que parla molt, una mica, i jo trobo, d'aquesta necessitat d'apel·lar una mica a la emotivitat, a l'empatia, a viure la vida d'una altra manera i a demanar un canvi. O sigui, el tot torna a començar és una mica el que necessitaríem ara, no? I la lletra que té... i com parla de la natura, no? Jo crec que és una cosa, l'escoltes i jo crec que entens perfectament el que t'està dient, i és una mica aquesta sensació que tinc jo de tornem a fer les coses bé, tornem-hi.
2: Són llistes que et poses tu per escriure o que les fas amb temàtiques amb els llibres i les poden trobar, aquestes llistes? No, o són teves de quan escrius, vols dir?
0: Són meves de quan escric, però podria...
2: Estava imaginant una playlist temàtiques dels llibres de l'Aia Vilaseca.
0: Per què no? Pues em sembla una molt bona idea. Doncs tampoc te la regalo. Tampoc costaria res. Amb el llibre, no? Poses un QR i llavors pots escoltar la... Si vols. És un bon plan. M'agrada. Com penses?
2: Però ara que abans hem estat parlant de la novel·la i tal, escoltem la lletra i veiem aquest maig que troba la Laia Vilaseca amb Mishima.

0: Doncs bé, tornem a l'Udol de l'aigua i a la novel·la criminal. Com dèiem, és una novel·la criminal però que va molt més enllà, com dèiem, a part de tota la temàtica feminista, tota la temàtica de classe. Es posen en qüestió decisions polítiques com el tema de l'aeroport. És el gènere criminal una bona eina per parlar d'aquests temes? Perquè de vegades hi ha novel·les, no?, que es centren molt en el que es parla i en canvi aquí doncs, tens com una trama criminal, però la vestim, no?, de tota aquesta contemporaneïtat. És la novel·la criminal una bona cosa per fer això o creus que realment els escriptors només haurien de tenir ganes de parlar-ne també?
1: Jo crec que és la millor, sí, és la millor manera de fer-ho. És una novel·la que hi ha de característica o de convenció, ja parla de una cosa va lligada amb l'altra, és a dir, aviam, ara faré el meu discurs de novel·la criminal, saps? Però, vull dir, qualsevol història bona, no?, té una base narrativa, una estructura clara, que tots més o menys sabem, que l'estudies, que te la diuen, que te la saps perquè ja des dels grecs, no?, ja t'explicaven les històries així. Si estiguessis allà a pota, les explicarien d'una altra manera. Però aquí, no?, tenim aquesta manera d'explicar. Això és una manera que funciona i que tots els escriptors la tenim molt interioritzada perquè hem llegit molt, per anar bé, si no malament, i perquè es practiquen molt, no? I això és el que fa una bona història. I això és el que aquí es diu narrativa. Tu vas a una llibreria i diu narrativa. És aquesta cosa, no? És una història, del que sigui, no? Una història sempre és algú que vol aconseguir una cosa i li costa molt aconseguir-la. D'una manera o d'una altra, i després, però al final és això. Els gèneres el que fan és, en aquesta estructura, aquest esquelet, posar-li més convencions, ho vesteixen més. Si és històrica seran d'una manera, si és romàntica serà d'una altra, si és negra seran d'una altra, i després hi ha mil hibridacions. Per tant, sempre serà més complex, des del meu punt de vista, una cosa de gènere que una cosa que sigui narrativa, tot i que narrativa sempre s'ha considerat com la cosa més elevada de la literatura, penso jo. I després aquí pots fer mil híbrids, això es pot, és molt discutible i es pot parlar molt. El gènere negre parla sempre, i per això jo crec que fascina tant, i és un gènere que potser sembla de classe B, que ara jo crec que ja no tant, però és un gènere que s'ha llegit sempre, des de que sortien les d'estàndard no?, al metro de Londres, ha funcionat per això, les històries de Sherlock Holmes agradaven per això, perquè expliquen i parlen de coses que ens costen d'entendre i que volem entendre, no? I és una novel·la que et fa molt posar-te en el punt de vista de l'altre i buscar molt els motius, que com quan totes les preguntes del periodisme, la novel·la negra les té, no? És com per què, com, qui va ser, on va ser, què va passar, per què va passar. Llavors, com que va molt lligat les decisions que pren la gent a les situacions en les que viu, la vida que té i per què té la vida que té, és una qüestió social i política, al final és tot una mica el mateix. Llavors, la negra va superbé, si no simplifiques i no fas fórmules i no fas personatges plans, per parlar de tots aquests temes. D'una manera que pot ser super entretinguda i no necessàriament densa. I pot tenir qualitat a la vegada també, que una cosa no treu l'altra, penso.
0: I tu l'entens, això que deies del per què? Dius, ara està canviant, creus, el tema que se'l consideres així de classe B o el que fos. Tu ho entens, això?
1: Bueno, també depèn molt de l'ambient en què et moguis, jo crec. Vull dir, crec que hi ha ambients que segueixen una mica, bueno, aquella cosa que fan aquells friquis que els agrada el crim. I que no, o sigui, i que no té perquè sí, vull dir que podries no tenir un mort en una novel·la negra, perfectament, i seria una novel·la negra, igual, no? I després també podem parlar de com d'estrictes som posant etiquetes a les coses. Les etiquetes van bé perquè quan vas a una llibreria hi ha 56.824 llibres, o molts més, i és molt difícil escollir, i et va bé tenir una mica, no? Depèn del que et vingui deus llegir, saber el que pots anar a buscar, però moltes vegades hi ha gent que ens perdem, i dic que ens perdem perquè segur que a mi també em passa, coses que m'interessaria moltíssim, perquè estan en una secció que jo tinc el prejudici o em sembla que en aquell moment no m'anirà bé i potser m'encantaria i m'ho estic perdent, no? I a vegades això sí que... A vegades no saps si et limita o t'ajuda.
0: Ja. A mi la de, com era, ecothriller...
1: Feminista.
0: Feminista, a mi m'ha agradat l'etiqueta.
1: Però això és un nínxol, o sigui, això és superconcret. Sí. Però llavors em passa això, que els que diuen, és que jo no soy feminista, ja no se la llegeixen, potser t'agradaria.
0: Yeah.
1: I potser series una mica més feminista si te la llegeixes també. O no, eh? I no passaria res. Bueno, seria millor que sí, però no...
0: Però estaria bé i tots ens sortiríem beneficiats,
1: correcte.
0: Això cap dubte.
1: Però vull dir que no, és, no ho faig amb una vocació de moral per res del món, eh? O sigui, és el pitjor que pot passar que... No? Que t'escriguin com dient el que està bé i el que està malament, i més amb negre, que les coses mai són tan clares.
0: Tu et vas plantejar en algun... O sigui, quan et vas posar a escriure, et vas... és el... O sigui, per què et vas decidir tu a escriure'n de novel·la criminal?
1: Perquè és el que jo
0: és el que t'agrada.
1: És el que havia llegit jo més.
0: Llavors, amb el que tu gaudies més llegint i per
1: clar,
0: tant...
1: Clar, o sigui, jo de petita, de seguida... Sí, sí, clar, jo em llegia tots els vaixells de vapor, jo em llegia tot el que trobava, no? Però clar, jo vaig llegir el Flanagan i va ser com... Clar, que l'altre dia vaig veure l'Andreu Martí abans d'ahir a Lloret Negre, clar, aquest home és una eminència, jo el vaig llegir quan... Em fa molta il·lusió de conèixer-lo, però vull dir que quan llegeixes coses així que t'agraden, o els tres investigadors de Hitchcock, que m'encantava, o tot, jo veia que gravitava cap a tot el que hi havia en misteri. El misteri sempre m'ha fascinat, no sé, és una cosa, no? És fascinant, el misteri. Sí. Tothom vol saber què passa, no? Només fa falta que et diguin, això no ho pots saber. I és com, oi que vols saber?
0: Ho vols saber encara
1: és
0: més.
1: És fantàstic.
2: Escolta, ara potser em tiraré una mica de la moto, però malgrat que els escenaris de les teves novel·les, però molts dels escenaris doncs, passen aquí al nostre país i és un territori que coneixem perfectament, però jo tinc l'impressió que l'estil d'aquest llibre que hem llegit com que veu d'una altra tradició literària que no seria la catalana, no? Podríem, no sé, a mi m'ha recordat més a una novel·la de nord-americana, per exemple. No sé si tu tens aquesta percepció o és una pel·lícula que m'he muntat jo.
1: No, és molt possible que tingui molta influència i llavors potser sigui una mica un híbrid perquè jo sóc d'aquí. Però sí que és veritat que jo vaig estudiar escriptura creativa a Los Angeles i, per tant, tinc una formació...
2: Si vas a estudiar a Los Angeles, encara en mates pocs, trobo.
1: No, però clar... Tenen una manera d'entendre, no?, la literatura diferent o l'entreteniment. Jo vaig fer escriptura, però també vaig fer guió. I en aquest sentit, ells no tenen tanta vergonya de fer una cosa d'entreteniment i considerar-la que és de poca qualitat necessàriament. I fan moltes coses de molt poca qualitat i d'entreteniment, no et diré que no. Però també n'hi han que són un bon híbrid. I això és una cosa que quan, ara potser ja no tant, perquè... Aquí, això és una cosa complicada, perquè jo quan vaig començar amb la noia era de defensar molt això. No? D'escolta'm, les coses poden entretenir i poden tenir una qualitat literària a la vegada, i una cosa no treu l'altra. Dit això, ostres, amb 5 anys des que jo he tret la noia, tinc la sensació que entre Instagram, els scrollings, tinc la sensació que ens estan modificant tant el cervell que tampoc me'n vull anar a l'altra banda. Saps el que vull dir? O sigui, és com... I...
2: Fer-ho massa fàcil, no?
1: Perquè exacte. Jo... O sigui, entre no voler fer servir 5 adjectius que els de buscar al diccionari, només perquè la gent sàpiga que els saps tu i que ell no el sap...
2: Que també passa.
1: Que també passa, però i que és més difícil buscar la paraula que creus que entendrà tothom. Ara, dir la primera que et passa pel cap, perquè és la més fàcil, i llavors fer-ho tot, tampoc, no? Hi ha d'haver com un intermig. I el tema és que aquest equilibri per cadascú deu ser diferent, m'imagino, no? Llavors sí que en aquest sentit jo sempre he fet diàlegs molt fluïts, he tingut molt diàleg no? Tinc parts descriptives, sí, però sempre intento que no et treguin de la història, però al final jo el que vull és que tu estiguis ficat allà en aquella història i estiguis vivint els personatges com els... Jo quan escric veig una peli i jo vull que tu vegis la peli, que no serà la mateixa, perquè la gràcia d'un llibre és que el fem tu i jo junts i que cada lector fa un llibre diferent amb mi, no? Perquè s'imagina aquella part. Jo li dono unes eines, però ell després té el seu, que és la gràcia, no? I és bonic, però sí que intento que sigui... Al final jo vull escriure el que a mi m'agrada llegir, no? Més o menys.
2: I hi ha autors de fora, autors, autores en els quals t'emmirallis, que creus que... No cal res copiar, evidentment, però que
1: m'hagin influït...
2: Que et serveixi d'exemple, sí.
1: Sí, clar, jo vaig començar amb els anglesos, no? Agatha Christie... Quan ja va ser com, no, a mi m'interessa molt el misteri, jo llegiré tot el que trobi de misteri, no? L'Arthur Conan Doyle sí que me'l vaig llegir quan era més petita, l'Agatha Christie també. Però després és com, vale, què més hi ha a Anglaterra? Vale, hi ha la P.D. James, hi ha la Dorothy L. Sayers, que és d'abans de la P.D. James, que és potser massa clàssica, no? Llavors vas llegint coses, ostres, jo la P.D. James m'encanta i sempre m'ha agradat molt i la vaig poder conèixer al Crime Fest i vaig flipar, però jo ara agafo un llibre de la P.D. James i n'hi ha alguns que se'n fan una mica lents i penso, ostres, Laia, no sé si estic contenta o no estic contenta que em passi això, no? Però vull dir, perquè m'havia fascinat molt i ara, en canvi, trobo que potser voldria més ritme. Per què? Perquè també he llegit Dickers, perquè també he llegit Hard-boiled, que són superdiferents. Llavors jo tinc com un mix aquí de lo que m'agrada més de cada cosa i m'agrada fer les descripcions de la P.D. James, m'agrada fer els diàlegs del Hard-boiled, però canviats, perquè és una mica masclista el Hard-boiled, i llavors, bueno, és igual, no? També, bueno, però també va bé conèixer-ho per subvertir una mica, no?, els arquetips i conèixer-los bé. Llavors és una mica un mix de tot.
2: Però això ha d'anar una mica també a moments vitals, potser, no? Igual en un moment et vindrà de gust escriure una història més reposada, no tan picadeta i tal.
1: Amb l'edat, no? Vols dir?
2: No, o amb el que estàs vivint, senzillament. No
1: sí, potser sí. Tampoc jo, quan va sortir La noia, que deien que era un thriller, hi havia molta gent que deia, esto no és un thriller. Esto... Jo deia, no, és que això és un slow. O sigui, és un thriller, però super slow. Té un ritme que va amb el de la natura. O sigui, jo sempre he dit, és un llibre per llegir-se'l sota un arbre al setembre, si no fa tanta calor com ara, a la muntanya, no? Jo no faig uns thrillers super trepidants, allò que has d'estar girant tota l'estona, però sí perquè segueixis llegint i t'interessi, però a la vegada que et vulguis quedar en la història, que no tinguis tantes ganes de saber què passa i passar tan ràpid que no estiguis vivint el que t'estic explicant ara, perquè és important el que t'estic explicant ara, penso.
2: Però veiem que el teu ritme va més, no? Si vas començar una cosa més, més pausada i ara...
1: No, vaig començar amb una cosa més senzilla, potser, a nivell d'estructura narrativa, amb Quan la neu es fon vaig fer una virgueria narrativa que no sé si podré tornar a fer perquè és un llibre dins un llibre, o sigui, és un fals true crime dins un llibre i llavors el llibre en si, que és fantàstic, penso, i L'illa és una mica un mix dels dos i l'Udol també és una mica que va amb aquesta línia. I ara pues, el que estic fent ara és estic tornant a escriure en primera perquè ja estava una mica esquizofrènica de fer tants punts de vista i ara pues, estic fent, no sé, és allò, vas provant coses diferents també. No?
0: I ja per acabar, aquí a Catalunya, com el veus, el gènere criminal? Com està la salut del gènere criminal?
1: Home, hi ha moltíssima gent que escriu gènere criminal i hi ha gent que ho fa molt i molt bé. Jo crec que ha augmentat moltíssim, no?, el número d'autors en negre últimament, diria. I jo tinc companys de negre, els que respecto moltíssim i m'agrada, i companyes, i m'agrada molt el que fan. O sigui que jo crec que tenim una bona salut. Crec que ha sigut una cosa en general, també. Uh-huh. Però bueno, està bé que Catalunya tingui el seu... No? La seva part proporcional, que dius, vale, això no, que funciona, vull dir, hi ha gent que està creant, no?
2: I ara tenim diverses col·leccions, a més dedicades, bueno, editorials senceres dedicades a gènere criminal, i que ja planter, o sigui,
1: sí.
2: Que publiquen gent d'aquí, sobretot,
1: sí. I tant, clar. Mm-hmm. Sí, bueno, perquè jo crec que abans teníem la idea aquesta de, no?, lo de fora és més bo, té aquest punt exòtic i tal, no? I llavors tens...
0: Estem revertint, no?
1: Gent fent thrillers que te'ls escriu des d'Estats Units i et posa coses que no existeixen aquí, i dius, però si tens gent d'aquí...
2: Bueno, jo crec que hi ha certes coses que és més fàcil creure's si no les coneixes, que bueno, te'n colaran moltes, però com no ho coneixes, doncs d'acord, o sigui, el que fa la NYPD, tot és,
1: ja,
2: deu
1: no
2: ser fantàstic, i el que fan els Mossos ja costa més de creure-s'ho perquè els coneixes. No? Llavors,
1: depèn... Sí, però, no, però jo, o sigui, jo conec autors que s'ho treballen molt, vull dir que van amb els Mossos i els hi pregunten, sí. I vull dir que la gent es pren seriosament la seva feina, per molt que sigui ficció.
0: Tu els Mossos no...
1: Bueno, jo també faig detectius així una mica, bueno, però perquè m'agrada anar més per lliure. Si fas Mossos has de ser molt rigorós amb el procés. Clar. Llavors fas procediment, que és una altra cosa, que està bé, però vull dir, és una altra cosa, és un altre ritme, és una altra estructura. És diferent.
2: Sí, n'he llegit algun que està bé i que, bueno, aprens sobretot la història dels Mossos, com ha evolucionat, com van començar amb quatre canyes i tal, que és força interessant. El que és això, només ho deia en el sentit aquest, que ens creiem més el que ens ve de fora a vegades, perquè segurament perquè no ho coneixem i perquè ho tenim molt vist en pel·lícules, en sèries, que no el que tenim aquí, que ens pensem aquí que tot va...
1: Bueno, sí que és veritat que amb sèries, com que CSIs, no?, tot això, Law & Order, tot això ja va començar fa molts, molts anys, sí que tenim com aquesta cosa de, no?, que les coses de crim són d'Estats Units. Sí. S'ha escrit un crim quan era petita.
0: Sí, tant. Mítiques. Bé, Laia, ha estat un plaer conversar amb tu, que ens parlessis de l'Udol de l'Aigua, que ens parlessis de la teva feina, el teu procés creatiu. Encarem ara sí la part final del programa, però no marxarem sense fer dues coses. La primera, recordar per enèsima vegada que el dia 20 a Barcelona ens hi trobareu a la manifestació en contra de l'ampliació de l'aeroport, i la segona, com no podia ser d'una altra manera, ja que ja que comença el setembre, us volem fer créixer la vostra pila de pendents.
3: Llibres i punt, directe a la pila.
0: A veure, Laia, en aquesta secció es tracta de fer créixer la pila de pendents a la gent que ens escolta, per tant, digue'ns algun llibre d'aquests que tinguis allà a la pila de fa temps i diguis, tinc
1: que no
0: moltes
1: de,
0: ganes.
1: No és de fa temps, però el tinc superpendent, perquè em va arribar fa
0: el
1: dos
0: temps
1: dies.
0: És relatiu.
1: No, és el cinquè cor de l'Oriol Canals, perquè jo li faig la presentació a Sant Cugat i em va arribar fa dos dies, i perquè jo he estat al Festival de Lloret i tal, no he pogut, però és com, bueno, és que me'l vull llegir ja, i el tinc allà esperant.
0: Home, i si li has de fer la presentació, també...
1: Home, encara més, però encara vull dir que... No? Sí, sí.
0: Tu, Sergi?
2: Per mi, jo continuo amb la meva voluntat de llegir tot el que ens arribi d'Islàndia, sigui com sigui, i ara, doncs, Eclecta ha publicat una nova traducció directa, que no sempre són directes dels llibres que ens venen d'Islàndia, i tinc moltes ganes de llegir Estimada Helga, de Bergsvein Bergensson, que bé que tradueix Macià Riutort, que és el traductor habitual d'Audurava l'Absdotir, que és una autora que m'agrada molt. I moltes ganes de seguir, a veure si ens refresquem una miqueta.
0: Molt bé. I jo avui he triat El fill de l'oligarca, de Patrick Radenkiv, que és periodisme d'investigació, però podria ser una novel·la negra. I veient tot el tema, que, com tracta la Laia dins de l'Udol de l'aigua, tot el tema de la gent amb pasta i tal, la veritat és que trobo que si no fos una història real, realment podria ser allò, de la realitat supera la ficció. Podria ser una molt bona novel·la criminal. Doncs ho deixarem aquí. Moltíssimes gràcies, Laia, per haver vingut avui al Baix Llobregat a Sant Boi.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Per explicar-nos totes les coses sobre l'Udol de l'aigua. Moltes gràcies també, com sempre, al Dani pel suport tècnic i a tots els que ens escolteu des de l'altra banda. Fins al pròxim programa.

Penses que en ràdio tot està dit? Creus que res et sorprendrà? Cada dijous donem resposta a aquestes preguntes. Cada dijous, de 10 a 12 de la nit i sempre en directe, Lluna plena, música, paraules i aquest quelcom més que busques i necessites.

Bona tarda, amics i amigues, com esteu? Benvinguts al vostre programa que t'acompanya al volant, conduint, caminant, fent milles a la carretera. Això és el Road Music, música de carretera i quilòmetres de cançons. Arrenquem avui l'edició número 92 amb The Centurions i aquest Bullwinkle.

això era The Centurions amb aquest Ball Winkle del disc Surfers Pyjama Party del 1963, un disc només de surf instrumental, twin reverb i vibrato. Seguim ara amb una mica de rocksteady de la mà de Hopton Lewis, Take It Easy.

Escoltem Hopton Lewis amb aquest Take It Easy. És un discasso de Rocksteady que ha acompanyat aquí per la banda Glyn Tate and the Jet. Glyn Tate era un guitarrista de música jamaicana, de Rocksteady i d'esca, i acompanyava aquí el senyor Hopton Lewis, que era nascut a Kingston, a Jamaica, cantava Rocksteady Reggae i també va ser presentador d'un programa de ràdio a Nova York, a la Grace Deliverance Radio. Seguim amb uns clàssics del rock steady com són BB Seaton i els The Guy Lads. There's a Fire.

Asherah the Gaylat, com deia, era Bibi Seaton, Winston Delano i Maurice Roberts al capdavant, aquest trio vocal de rocksteady and early reggae que, bueno, que van estar en actiu des de 1963 fins al 73. Seguirem ara amb una mica de ska de la mà del senyor Alton Ellis i aquest Dance Crusher.

deixarà Alton Ellis, aquest Dance Crusher. Seguim amb una mica més d'esca, tirant una mica més enrere, una mica més rocksteady. 1975, Justin Haines and the Dominos, Here I Stand.

Això era Peter Gunthem del 1979 dels Blues Brothers. Era formar part de la banda sonora de la pel·lícula d'aquell mateix any, del 1980, de Blues Brothers, que era una banda amb una sèrie de col·laboradors espectaculars que incluïen noms com els The MGs, que formaven part de la banda de The Booker T and The MGs, Steve Jordan, Louis Marini, Tom Malone, i molts més. Seguim amb una mica d'aquesta mítica banda de blues i de rhythm and blues, que va ser ideada pràcticament com una broma de mitjanit a darrere la barra d'un bar, dels mateixos fundadors Dan Aykroyd i John Belushi, que no contents amb muntar-se el seu propi bar, el seu propi club nocturn on allà es feien les grans festes, a mitjanit van parir aquesta idea de fer una pel·lícula d'una banda, o fer una banda i llavors fer la pel·lícula de la banda. No se sap què va ser primer, no? De fet, a les plataformes teniu un documental dedicat a la figura de John Belushi on podeu il·lustrar-vos de tot això. Seguim amb Blues Brothers, Everybody Needs Somebody.

Chain of Fool, un tema escrit pel senyor Don Covey. De fet, estava llegint que Jerry Rexler, productor d'Atlantic Records, el 1967, va demanar al senyor Don Covey que escrivís algun tema pel seu top ventes, que en aquell moment era Otis Redding. I quan Don Covey va entregar una vella cançó que havia escrit feia molts anys, en els seus inicis com a cantant de gospel amb els seus germans i germanes, el productor va creure que, bueno, que en comptes de passar-li el tema a Otis Redding, era millor una veu femenina com la d'era Aretha Franklin. I també estava llegint que els coros, que estan espectacularment produïts de la mà de les germanes de l'Aretha, que era Caroline Franklin i Irma Franklin també, i també col·laborava Ellie Greenwich i The Sweet Inspirations, de qui escoltarem ara aquest clàssic, es diu Knock on Wood, The Sweet Inspirations.

Escoltàvem The Sweet Inspirations, que com podeu escoltar era un quartet vocal femení que, bueno, tenen aquest disc, el primer disc que es deia com la banda The Sweet Sensation, The Sweet Inspirations, un bon disc si esteu interessats en escoltar harmonies vocals molt ben arreglades. Anem acabant aquesta carretera de rhythm and blues i rockabilly i rock and roll amb dos clàssics, Ray Charles primer i després el senyor Chuck Berry, Unshame My Heart.

escoltàvem aquest clàssic Unchain My Heart, el senyor Ray Charles, i ara anem amb un altre clàssic, Maybelline, del 1955, que el segell Chess Records, la casa del blues i del rock and roll des de Chicago, publicava aquest tema de Chuck Berry, Maybelline.

0: Road Music, música de carretera i quilòmetres de cançons. Tots els dimarts en directe de 8 a 9 del vespre a Ràdio Sant Boi.
1: Bueno, agafem una altra sortida i agafem una carretera molt més tranqui, més low-fi, més provinent del rock alternatiu. Senyor Bill Callahan des dels Estats Units amb aquest Drinking at the Dam.
2: I remember drinking at the dam. With the jar heads on the other side.

Escoltàvem Bill Callahan, conegut com a, amb el sobrenom de Smoke, amb aquest Drinking at the Dam, el disc 2004 A River Ain't Too Much to Love. Seguim i anem acabant aquesta etapa tranquil·la per arribar cap a casa ja amb Jay Macy's, amb aquest Wise Awake.

Això era Wide Away, demano disculpes que he dit Wise Away i no, era Wide Away, del senyor Joseph Donald Macy's Jr., que és el cantant i compositor i guitarrista de Dinosaur Jr. Aquí escoltàvem una obra en solitari de, del gran guitarrista que ja fa un treball espectacular de guitarreo en, aquest, en tot aquest tema. Amics, amigues, anem marxant, això està tot, aquesta edició número 92 del Road Music, música de carretera i quilòmetres de cançons, des de Ràdio Sant Boi, des del 89.4 de la FM, tots els dimarts de 8 a 9 del vespre. Marxem amb l'Aranà, un duet de les Illes Pitiüses i Barcelona, format per dues pianistes de formació clàssica, com són Anna Sala i Lara Magrinyà, i acompanyades en aquest tema que es diu La Salamandra, pel també pianista Marco Mezquida.

Amics, amigues, això ha estat tot per avui des del Road Music. El control tècnic està el senyor Daniel Teruel. Us deixem amb el Rincón de Hideo, qui es parla sempre amb carinyo, Llorenç Roca. I ja sabeu, si ens veiem a la carretera ens fem allò tan afable de...

0: Destrucción.
1: Sempre és massa, el programa de salut mental de Ràdio Sant Boi. Escolta'ns els divendres de 4 a 5 de la tarda.

0: Agenda Carret, expliquem tot el que passa a Sant Boi.
1: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport de casa nostra.
2: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
3: De la ciutat cooperativa.
4: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret, bon dia.
5: Hola, bon dia.
1: Amb ritme, proximitat i bon humor.
0: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Gent de Carret. El món des d'una mirada santboiana.
6: Ràdio Sant Boi. Més de 45 anys amb tu.
7: Ràdio Sant Boi, batega al teu ritme.

les converses amb els creadors més interessants del país. Músics, actors, cuiners, directors, autors, humoristes...

els migdies ens advem per compartir una estona sense presses. Pausa. De dilluns a dijous, de 2 a 3 de la tarda, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.

0: Embolica't.
1: Implica't.
2: Comunica't.
3: Identifica't. I Cat, la ràdio inquieta.

is this? Hit me on the gram at 6, saying Jada Grace tryna diss.

0: podríem tenir son.
1: Mentre Marta Oriana i Lara García s'estan traient les lleganyes dels ulls.
2: Mare, literalment.
0: Tinc poques ganes de treballar.
2: És que tinc molta feina.
1: Ah, i jo què penses, que estic aquí creuant de braços?
0: O quedar-nos al llit una mica més.
2: Escolteu, apreneu a guanyar, guapos.
3: Quina ràbia.
0: Però per alguna cosa som els matiners.
2: Mary, potser sóc bisexual. I ella es veu que de seguida va contestar, no, ets gay.
3: A mi això també m'ha passat.
4: A ICAT, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, els matiners, amb Xavi Canalias.
5: Som pura cafeïna.

0: Una mirada diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar.
2: Oi!
3: I want to make you a spy.
4: When you're ready, Bond.
5: Astronauts for hire. The lucky ones got filthy rich.
1: Passió pels videojocs.
0: Generació Digital. Amb Albert Murillo.
6: Els diumenges a les 10 de la nit. A ICAT.